0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts una setmana més dels Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem i que podem reclamar amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui? Què ens explicaràs?
2: Avui parlarem d'un tema molt del segle XXI, perquè parlarem de desconnexió digital.
1: Ah, molt interessant, eh?
2: Molt interessant i molt, molt pràctic en el dia a dia, perquè al final jo crec que tots, en algun moment o altre de les nostres feines, doncs ens hi podem trobar.
1: Home, i que necessitem desconnectar, que sembla que ara estiguem, segons quina feina tens, no? Sembla que hagis d'estar disponible les 24 hores del dia, i no pot ser això. Has de poder desconnectar quan no estàs a la feina i has de poder desconnectar sobretot quan fas vacances.
2: Absolutament. De fet, parlàvem a l'entrar, no?, del cas d'una noia que coneixem, que ens explicava l'altre dia que, ostres, fins i tot estant de vacances, el seu cap doncs li demana, doncs, pel funcionament de no sé quin aparell, li demana no sé quina qüestió, doncs, que es va quedar pendent o de si pot venir a fer un cop de mà en alguna tasca. Veurem avui en aquest episodi si això els nostres caps ho poden fer, no ho poden fer, quines limitacions hi ha també i fins on arriba, no? És legal fer-ho tot plegat?
1: Doncs som-hi, indaguem en això. Hi ha algun... Quin dret ens ho reconeix, tot això?
2: Això, hi ha diverses normatives que ens ho reconeixen. De fet, ara em venia al cap també, no? Jo quan parlo de desconnexió digital, de WhatsApps, de grups de WhatsApps, em ve al cap una cosa que em va passar a mi, que on vaig estar a punt de dir, escolta'm, marxo del grup. Uh-huh. I se'm va plantejar el dilema de si ho podia fer o no, perquè era l'inici d'estar estudiant fa uns quants anys i no era un tema que hagués tractat, per tant no ho sabia. El tema anecdòtic no té tant a veure amb que se'm demanessin coses fora d'hora, però recordo que tenia una cap que acabava d'arribar, jo portava més de 2 anys treballant en una botiga, i era una cap que venia de fora, venia, crec que de l'Argentina, i portava ja uns mesos a Catalunya, per tant no és allò que acabés d'aterrar, i això és rellevant per l'anècdota, perquè recordo que parlava pel grup de WhatsApp, ella parlava en castellà, i recordo que ens va demanar alguna cosa, jo vaig contestar en català, com havia fet sempre, i em va contestar que no amb una amabilitat extrema, que no ho entenia i que pel grup parlés en castellà. Jo vaig pensar, senyora, jo crec que vostè no sap on ha anat a parar, no? Ha vingut a viure en un país on de llengües oficials no n'hi ha una ni a dues, i que vostè no em pot exigir que jo, en un grup de WhatsApp de feina, li parli en castellà. Vull dir, a més, la gerent d'una botiga cara al públic, vull dir, que és que fins on podíem arribar, no?
1: Exacte, que com dèiem en un episodi de Drets de Butxaca, tenim aquells drets lingüístics que se'ns han de respectar, no? Se'ns ha d'entendre en català quan anem a les botigues.
2: Per tant, és més paradoxal encara que la responsable d'una botiga cara al públic em digués això. No diré la resposta que li vaig donar, perquè no diguem que no cal entrar...
1: No és políticament correcte.
2: No és políticament correcte. Però he de reconèixer que des d'aleshores no m'ho va tornar a dir. Jo vaig continuar en català i des d'aleshores fins i tot em va demanar que li recomanés sèries en català. Per tant, escolta'm.
1: Per tant, li vas fer canviar una mica el xip, no? Va voler aprendre català.
2: Per tant,
1: català.
2: Mantingueu el català, que també és militància i compliment de la normativa.
1: Però som-hi, que avui havíem vingut a parlar de desconnexió digital.
2: Doncs la desconnexió digital, en aquest cas, amb la resposta a la prèvia que fèiem, no?, d'aquella companya comuna a la qual el seu cap li dona coses, la resposta és no ho pot fer. Rotundament no. Rotundament no. Podríem entrar en quina tipologia de contracte tens, per exemple, i quina tipologia de feina fas. Això segur que és una cosa que té a veure també en aquesta disponibilitat o no. Torno a una anècdota personal. Durant uns quants anys em vaig dedicar també a l'àmbit de la comunicació, de gestió de xarxes socials. Clar, hi ha d'haver límits, però jo tenia entrevistes a la ràdio a les 10 de la nit que havia de cobrir i havia de fer talls, i en tenia també l'endemà a les 8 del matí, els matins de TV3. No? Per tant, depèn molt de la feina que fas, doncs la flexibilitat i el marge que ha d'estar contemplat i regulat en el teu contracte. I si això és així, doncs tenir els corresponents plusos, doncs, que et pertoquen, perquè al final són hores que estàs treballant, i la flexibilitat també es paga i s'ha de pagar. Però en aquest cas parlem de que el fet d'atendre les comunicacions fora del teu horari no és una cosa que hagis de fer. No tens per què fer-la. Sí,

0: Vam tancar els grups de WhatsApp de la feina quan sortim a l'hora de plegar i no tornar-los a obrir fins que tornem a entrar a la feina.
1: I llei en mà, recomanacions en mà, ho pots fer. Aquí mm-hmm. també entra la flexibilitat de cadascú i sap també el compromís que té, com el tracten els CAPs, què aportes, què no, i també aquí cadascú pot. Però tinguem present què podem fer i què no i quins drets, quin dret ens ho regula. No? En aquest cas tenim una llei orgànica, mm-hmm. que és la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, que ens estableix una sèrie de línies bàsiques en aquest àmbit. Evidentment, estem en el món laboral, Estatut dels Treballadors, per tant, a l'Estatut dels Treballadors també ens parla d'això, l'article 20 en concret, i també, especialment ara, no? des de la Covid, que s'ha implementat el teletreball d'una manera molt més extensa, també la Llei de Treball a Distància. Mm-hmm. Són normatives doncs, que tenen aquest element d'explicar què implica i què no la desconnexió digital.
0: Clar, perquè amb el treball a distància també s'ha flexibilitzat molt, no?, el tema de la desconnexió digital i els horaris. Moltes vegades quan fas teletreball és molt complicat tenir aquells horaris més marcats o dir ara estic treballant, ara no estic treballant.
1: Exacte, perquè realment, clar, estàs fent una feina que és connexió pura, mm-hmm. al final, no?, estàs a casa teva segurament i estàs interactuant i fent servir els mitjans digitals de manera permanent per estar en contacte amb el teu cap i amb els teus companys, i aleshores aquí sí que a vegades trobar-li el límit costa més, perquè justament costa més. El Consell de Relacions Laborals de Catalunya va publicar fa uns anys, no gaires, unes orientacions. Uh-huh. El Consell de Relacions Laborals, perquè també els nostres oients ho tinguin present, incorporen les patronals més significatives, els sindicats, administracions públiques, per tant, tots els agents socials, de diàleg social de Catalunya, doncs tenen veu en aquest Consell, que per tant és el que ha nodrit aquestes orientacions a nivell de desconnexió, que són les que jo recomano en els oients doncs, que prenguin en consideració principalment, i que si volen doncs, fullejar, són unes quantes pàgines més extenses que avui aquí els hi resumim en detall.
0: I tant, si algú després d'escoltar la secció d'avui de Drets de Butxaca s'ha quedat amb ganes de saber-ne més, no? Es pot remetre a aquestes orientacions del Consell de Relacions Laborals de Catalunya que ens comentaves. Però fes-nos en 5 cèntims. Què ens diuen?
1: Us en faig 5 cèntims començant per l'obligatorietat de les empreses, independentment de la seva mida, de comptar amb una política interna de desconnexió digital.
0: Ah, carai!
1: És a dir, les empreses han d'haver treballat internament de quina manera garanteixen que els seus treballadors no tenen per què estar permanentment connectats al telèfon, a l'ordinador, al correu electrònic, perquè no és només grups de WhatsApp, incorpora doncs, moltes més qüestions. I que aquesta política, doncs, evidentment, i sobretot per les empreses d'una envergadura molt més ampliada, doncs, han de ser consensuades amb els representants dels treballadors per tal doncs, de que es garanteixin el màxim de drets laborals possibles. I aquesta normativa, aquesta política interna, com et deia Ona, ha d'incloure no només el que passa a nivell de WhatsApp, sinó que passa amb el correu electrònic, que passa amb les trucades, fins i tot amb Telegram o qualsevol aplicació de missatgeria instantània amb la qual ens comuniquem a la feina.
0: Per tant, la desconnexió digital és a tots els efectes, no? No només amb els grups de WhatsApp que hem dit al principi, sinó amb tot. No estem obligats ni a respondre correus electrònics, ni a agafar el telèfon al nostre cap, ni res que tingui a veure amb la feina mentre no estem treballant, mentre no estem dins del nostre horari laboral.
1: Absolutament. De fet, hi ha administracions, hi ha entitats o hi ha empreses que en el peu de signatura, en els correus, et posa: si no estàs en el teu horari laboral, no cal que em responguis aquest missatge fins que no reprenguis la teva jornada.
0: Ah, mira, això està molt bé.
1: Per tant, bueno, són petits gestos de dir, escolta'm, potser jo, pels meus horaris, estic treballant a les 8 del vespre, perquè sóc el responsable i perquè el meu horari és més ampli, o perquè tinc una flexibilitat que no té una altra, i jo t'ho envio a les hores, però això no vol dir que tu m'ho hagis de... És una manera de dir-li a l'altre, escolta'm, quan et correspongui em respondràs, però jo t'ho he hagut d'enviar ara perquè em anava bé per la meva vida i per la meva conciliació, no?
0: Tant, clar, també si no coincideixes amb els horaris, no? Amb les altres persones que treballen amb tu, potser que uns treballin al matí, els altres a la tarda, a mi m'ho envien al matí perquè ells treballen al matí, però jo fins que no entri a la tarda no he de respondre.
1: Per exemple, sí, sí. Per tant, això, per exemple, crec que és una eina que segur que està regulada en aquesta política interna, però que em sembla útil perquè m'esvaeix el dubte de si he de respondre o no. Escolta'm, jo ho he rebut, allà està, i no tinc per què fer-ne el cas. Per tant, el punt clau de tot plegat és que no se'ns pot exigir una resposta fora de l'horari laboral, encara que s'hagi enviat aquest missatge. Per tant, no se'ns pot exigir.
0: Però què passa si ens escriuen fora d'aquest horari laboral? Què podem fer?
1: A veure, diré obvietats, però que a vegades fins que no ens hi parem a pensar...
0: Fins que no les sentim, no?
1: Exacte, no... O no les llistem una mica, no en prenem la dimensió i la consideració. No respondre. La primera és no respondre. No respondre. I no respondre no pot tenir conseqüències negatives. No n'ha de tenir. Uh-huh. I si en té, la normativa ens empara. No només les recomanacions, sinó les lleis que he mencionat a l'inici ens emparen.
0: Per tant, podem reclamar.
1: Podem reclamar, i en aquest cas és que el silenci és legítim. És legítim. No hem de viure connectats permanentment a la feina i al telèfon. Després, demanar la feina, demanar a l'empresa aquesta política de desconnexió digital que estan obligats a treballar i a tenir. Perquè com que tota empresa l'ha de tenir, doncs en el cas de que no la tinguin, estaran incomplint amb la normativa que els obliga. Aleshores, l'han de tenir i te l'han de facilitar. Uh-huh. En el cas de que no ho fessin, escolta'm, contactar amb els representants dels treballadors per tal de que t'ho facilitin, que de ser-hi, doncs segur que la tenen, i de no ser-hi, ho sabran. De no ser-hi, ho sabran. Sempre es pot sol·licitar també en tercer lloc, no? Que això del WhatsApp sigui voluntari. I ja, generalment, hi ha moltes empreses que ja ho fan. Que si per millor coordinació ho volen fer, o intenten tenir canals propis, molts treballen amb Teams o només amb el correu electrònic, no? I et diuen, no, escolta'm, si en tenim un, si vol ser-hi i pot ser, no és la nostra via principal, però a vegades enviem informacions que poden ser útils.
0: Per tant, clar, però encara hi ha moltes feines que els grups de feina són del WhatsApp.
1: Moltes feines això passa. El que les orientacions aquestes que parlàvem del Consell de Relacions Laborals de Catalunya ens diuen és que l'ús del WhatsApp no sigui obligatori, per tant, li donem aquest element de voluntarietat, que si s'ha de fer servir perquè és l'eina escollida per una millor coordinació, jo el pugui silenciar, el que comentaves tu a l'inici, no? Jo pugui, en acabar la meva jornada, dir, escolta'm, fins demà no hi entraré, per tant, el tinc silenciat. I et diria que en el cas de que malgrat aquestes recomanacions això passi, doncs guardis, no per cap voluntat de fer mal amb ningú ni de tocar els nassos, però guardis una sèrie de proves, no? Doncs aquells correus que m'han enviat a deshora, aquells missatges permanents sol·licitant-me, aquelles trucades en els meus dies de vacances, aquella correu electrònic en el meu dia de permís. Per tant, la reiteració en tot això, home, és on entraríem en el conflicte. Perquè tots podem entendre, i hi ha qüestions que també hem de dir-li el sentit comú que operi i que treballi, i escolta'm, estem a la feina, i jo me n'he anat de vacances, i tu ets responsable d'un tema en concret. I resulta que, després d'haver-ho intentat per tots els mitjans, no me'n surto amb una cosa que més necessària. Home, doncs aquí opera la humanitat, també.
0: Home, evidentment.
1: Exacte. Llavors, distingir això, que és un fet puntual, que és un fet concret, d'una responsabilitat, i on jo ja ho he intentat tot abans, això ja se sobreentén que forma part de les relacions humanes. Però clar, quan això és permanent, això és continu, i no és només avui, sinó que cada vegada que marxo de vacances, o casualitat, em truquen, m'escriuen, m'envien, això no pot ser.
0: No pot ser. Al final es fa molt pesat i al final et genera una inseguretat i una angoixa, no? També, que dius, a veure, és que no puc ni desconnectar quan estic de vacances.
1: Bueno, al final acabes desconnectant de la feina, però en un altre terme. És a dir, en el sentit de cremar-te, en el sentit de no perdre-li l'interès, fins i tot, a alguna cosa que potser doncs li tens estima i li tens ganes, no? Hem de tenir en compte quines vies tenim per poder fer valdre aquest dret a la desconnexió digital reconegut. Com dèiem, al comitè d'empresa, els delegats sindicals, responsables dels treballadors, posar-ho en el seu coneixement de dir, escolta'm, és que el meu cap, de manera reiterada i permanent, m'està demanant això. Posem-li fre, no?
0: Uh-huh.
1: Després, segurament hi hagi un canal intern de queixes, pot ser dins de l'empresa, vehiculem-ho també, i finalment, si la situació és més extremada, escolta'm, inspecció del treball, es dediquen a això, a fer complir justament la normativa, i amb evidències, com dèiem, doncs ho podem provar.
0: Uh-huh. I ara et volia preguntar, per desconnectar digitalment és important també que puguem tenir correus electrònics de feina, dispositius de feina, és a dir, per exemple, un mòbil de la feina o un ordinador de la feina. Això moltes feines no es proporciona i és molt més difícil desconnectar quan els dispositius són els teus propis.
1: Jo crec, Ona, que aquest punt és bastant clau i és important que en la mesura del possible això sigui així, perquè és tan senzill aleshores com tancar l'ordinador, apagar el mòbil i, per tant, la desconnexió és absoluta, no? T'ho permet molt més que no s'hi vinculem aquells afers personals amb els de la feina. De fet, hi ha molta gent que té un telèfon de feina i en té un de personal i en ses contrades diu no, espera't que et busco el de la feina perquè això ho veig... Doncs jo crec que aquesta via, també per un mateix, és la correcta perquè, ostres, d'aquesta manera ens permet fer, aplicar i gaudir d'aquest dret de manera més contundent.
0: I si a la feina no ens garanteixen aquest segon dispositiu, ho podem demanar?
1: Jo crec que aquí entraria en joc la tipologia de la feina.
0: Uh-huh.
1: La tipologia de la feina, per exemple, a l'administració pública, doncs sí que em consta, hi ha ajuntaments que, per exemple, els seus regidors els hi donen un telèfon. Al final, el regidor també és algú, no?, molt implicat en la feina diària i ha d'estar molt connectat. O a l'administració pública, en termes més generals, els subdirectors generals, per exemple, sí que tenen un telèfon. Si tots els funcionaris de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments, de les diputacions, haguessin de tenir un telèfon, potser que entraríem en el terreny de la cosa innecessària, no?
0: Uh-huh.
1: Però tots tenen, per exemple, un telèfon vinculat a l'ordinador. Jo tinc un telèfon vinculat a l'ordinador, a mi si em volen trucar tenen un número de telèfon vinculat a mi, però que em truquen a través de l'ordinador. No tinc un mòbil, però tinc l'ordinador. Tant, hi ha mecanismes per fer-ho i jo crec que la recomanació i la via és anar per aquí, perquè facilita aquest dret, facilita la conciliació amb la gent i al final hi guanyem tots, perquè tens treballadors que estan més contents, que estan, doncs, escolta'm, amb les piles carregades. Si tu tens algú que li estàs donant la metralla de manera permanent, doncs no et vindrà amb la mateixa intensitat i per tant serà menys productiu. És que ni que siguin termes egoistes, ens ho hem de mirar amb la perspectiva que ens interessi, encara que sigui una mica mercantilista. Bueno, però és igual, a tu t'interessa que el treballador rendeixi i sigui productiu? Tracta'l bé. És que no hi ha política més senzilla que aquesta.
0: Tracta'l bé i deixa'l descansar, no? I deixa'l desconnectar.
1: Deixa'l descansar. Per tant, importantíssim, i ho dèiem abans, aquesta desconnexió jo crec que la podem interrompre només en casos excepcionals, justificats, però no de manera permanent i de manera reiterada en el temps. Això crec que no. Per tant, jo diria que com a colofó final, el WhatsApp no allarga la jornada laboral. No l'ha d'allargar, en cap cas. I que sigui còmode no el fa legal. Diguem que una cosa no va renyida amb l'altra. Per tant, el resum és ràpid i clau. Tens dret a no respondre, l'empresa ho ha de regular, i aquest silenci jo no el consideraria desdídia, sinó que el consideraria un dret del treballador i que, per tant, s'ha de fer complir.
0: Doncs ens quedem amb aquesta idea de fer complir els nostres drets i de no respondre quan no és el nostre horari laboral i ja ens esperarem a que tornem a entrar a la feina per respondre aquell missatge que ens han enviat. Moltes gràcies, Jan, per descobrir-nos tots aquests secrets de la desconnexió digital i tot això que és molt important que tinguem en compte per poder rendir millor la feina havent descansat i havent desconnectat.
1: Correcte.
0: Ens retrobem un altre dia als Drets de Butxaca.
1: Ens retrobem un altre dia i desconnecteu també de la vida després d'escoltar-nos.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, som dimarts 19 de maig de 2025. Les tres paraules del dia són R1, escoles, campionat. R1, la línia R1 del Maresme, recupera el servei ferroviari als darrers trens entre Blanes, Tordera i Maçanet, i més de 150 anys d'història de Tordera i Orsavinyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Escoles, nova jornada de vaga a les escoles públiques de Tordera i al Maresme. Les mobilitzacions continuen per reclamar millores laborals i més recursos als centres. I s'obren inscripcions per una formació per a joves en auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Campionat. El júnior B del Club Petit Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elit, aconseguint una tercera i vuitena posició, respectivament, en un final de temporada per emmarcar. I Illa i Junqueras firmaran aquest dimarts l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. La reunió de l'òrgan dels republicans s'ha allargat més de 3 hores. Renfe informa que la línia R1 de Rodalies de Catalunya, la que passa pel Maresme, recupera la totalitat del servei ferroviari. D'aquesta manera, els trens circularan en el tram de Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes durant tot el dia des de l'inici del servei i fins a la seva finalització. Fins ara, a partir de les 10 de la nit, el servei en aquest tram es prestava per carretera per unes obres de reparació i millora derivades del tall de principis d'any, quan un despreniment de terra es va obligar a tallar totalment la circulació de convois. Avui és Sant Ivo, patró dels advocats, és el Dia Mundial del Joc Net, del metge de família i també de la donació de llet materna. Farmàcia de Guàrdia, la Marc Oval, a la plaça de l'Església. Esperem avui un dia ennuvolat amb màxima de 18 graus, demà dia primaveral, mínima de 9, màxima de 17. Es manté el cabal de la Tordera a 2 metres cúbics per segon i 24 centímetres de fondària. La dita diu maig arribat, un jardí a cada prat. Marcat avui a la plaça de l'Església.

0: de comunicació local.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
2: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
3: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
2: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimarts 19 de maig de 2026. Premià de Mar ha estat avui escenari de la principal protesta de docents al Baix Maresme. Melina Morilla, bona tarda.
4: L'arribada avui al Maresme i al Vallès de la Vaga de Docents s'ha acompanyat de la celebració d'una cercavila reivindicativa aquest matí a Premià de Mar, convocada per l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme, una plataforma de docents de nova creació.
2: I comencen les obres de reparació del mur del carrer Escoles a Sant Vicenç de Montalt, malmès pel temporal. Martí Capçada.
5: Aquest dimecres han començat les obres de reparació del mur de gavions del carrer Escoles, que va quedar afectat després de la caiguda d'un arbre durant el temporal de pluja i vent del passat mes de desembre.
2: Una exposició fotogràfica retratarà a malgratencs i malgratenques amb trajectòries internacionals. Ona Malgrat.
6: El fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltrán preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en malgratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora de la vila.
2: I del 12 al 16 de juny, Calella celebrarà la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una programació ampliada que incorporarà algunes propostes habituals a la Minerva. Sergi Ferrer.
7: És el cas de la Fira d'Atraccions, que es muntarà al passeig Manuel Puigvert amb instal·lacions per al públic infantil. Entre les novetats destacades, el retorn de la ruixada dels udols de foc després de les restriccions per sequera i els concerts gratuïts de Flashy Ice Cream, un dels grups de referència de l'escena urbana catalana, i del músic i compositor Manu Guix.

0: Premià de Mar ha estat avui escenari de la principal protesta de docents al Baix Maresme. Marc Tresserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, l'arribada avui al Maresme i al Vallès de la vaga de docents s'ha acompanyat de la celebració d'una cercavila reivindicativa aquest matí a Premià de Mar, convocada per l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, una plataforma de docents de nova creació. A quarts de nou, els participants, entre 300 i 400, s'han trobat a l'estació de trens i des d'allà han pujat per la Riera i han creuat Premià de Mar per la Gran Via. Venien, sobretot, del Baix Maresme, però també d'altres indrets de la comarca i alguns del Vallès. Escoltem la Glòria, d'una escola de Vilassar de Mar, i el Guillem, d'una escola de Cabrera de Mar, en declaracions a Premià Mèdia.
2: Estem aquí perquè volem una educació pública de qualitat i perquè se'ns escolti. S'està dient molt el tema dels salaris, però el que volem és que hi hagi una inclusió de veritat. Recursos pels infants. I estem aquí pels infants que són el futur.
3: Cal posar més recursos per solucionar el problema, perquè ara mateix semblen nombres molt grans quan diuen 500 dotacions per l'escola inclusiva. Però hi ha 3.600 centres a Catalunya. 500 dotacions, 500 professionals, vol dir que toca un professional cada 7 centres. Aproximadament un professional cada 3.500 alumnes. Queden res. Estem parlant de vagues històriques, ens sentim forts i demanem realment que hi hagi canvis.
1: La manifestació, que es feia paral·lelament a una altra convocatòria a Calella pels docents de l'Alt Maresme, ha passat pels col·legis del Dofí, l'Alió i la Mar Nova, i des d'allà s'han tornat a l'estació per la carretera nacional. La d'avui és la 8a jornada de vaga del sector de l'educació a Catalunya. Hi estaven convocats docents del Maresme, el Vallès Oriental i Occidental, i les aturades van començar ja el 6 de maig i estan previstes fins al pròxim 5 de juny. I estan convocats pels sindicats majoritaris del sector educatiu. S'ha demanat als centres educatius premiarencs també el seguiment que ha tingut l'aturada d'avui, però de moment no ens han donat informació a Premià Mèdia.
0: I mentrestant, a Palafolls, famílies de l'escola Masprats reclamen el retorn d'una segona línia d'I3 davant la manca de places. Melina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda, així és. Un grup de famílies de Palafolls ha presentat una reclamació col·lectiva amb signatures de suport davant del Departament d'Educació i l'Ajuntament per denunciar la manca de places disponibles d'I3 a l'escola Masprats de cara al curs vinent. Segons exposen en diversos escrits i recursos,

0: Just mitja dotzena d'alumnes s'han quedat sense plaça al centre, tot i haver-lo triat com a primera opció durant el procés de preinscripció. Les famílies asseguren que la situació és especialment greu perquè l'escola només ofereix una línia d'I3 amb 19 places. Segons expliquen, almenys 25 infants haurien sol·licitat la plaça a la primera opció al centre, deixant-ne mitja dotzena sense ella. Això implicaria que aquests alumnes haurien d'anar a una segona opció en cas que hi hagués disponibilitat. Els afectats consideren que aquesta planificació no respon a la realitat demogràfica del poble i denuncien que l'administració està prioritzant criteris polítics i econòmics per sobre les necessitats educatives i de la llibertat d'elecció de les famílies. Unes famílies que alerten que en cas de no poder entrar a Masprats, escolaritzaran els seus infants fora del nostre municipi. Des de les famílies s'ha refermat el dret a escollir el model d'aprenentatge pels seus fills. A la vegada han assegurat que no hi ha una escola millor que una altra, simplement la voluntat de dur els infants al centre que més s'ajusta a cada pare i mare. La FA de l'escola Masprats s'ha posicionat públicament al costat d'aquestes famílies i reclama recuperar una segona línia d'I3. Defensen que el centre disposa d'espais i capacitats suficients per assumir més alumnat. Per la seva banda, el Departament d'Educació ha respost a les famílies que la planificació actual s'ha fet tenint en compte la davallada de la natalitat i també l'equilibri global de places en el nostre poble. Per part de l'àrea d'Educació de l'Ajuntament, han assegurat que el consistori no gestiona la preinscripció, sinó que aquest tràmit depèn únicament del Departament d'Educació i que no hi poden fer res. Les famílies no tenen prou amb les explicacions i han demanat accés als informes i criteris tècnics que han justificat la planificació dels grups. Els reclamants exigeixen una revisió immediata de l'oferta educativa. No volen que es creïn més places, sinó que redistribueixin per tal que tots els que han demanat entrar a Masprats ho puguin fer i no hagin d'anar a algun altre centre.
1: Gràcies, Melina. Seguim encara en clau educativa. L'AFA de l'Institut Sun Simora de Canet de Mar reclama al Departament d'Educació que deixi de cronificar la situació de provisionalitat del centre i que faci un manteniment digne de les instal·lacions actuals, així com un calendari que determini quan es construirà el nou edifici. Ràdio Canet.
2: Les famílies de l'Institut Sun Simora han escrit una carta que han fet arribar al Departament d'Educació on volen expressar la seva preocupació davant la situació actual que viu l'educació pública i especialment la realitat que pateixen des de fa anys al Sun Simora. Patricia Porto, presidenta de l'AFA, recorda que fa 13 anys que estan en mòduls provisionals i enumera les deficiències que hi ha a les instal·lacions.
3: Parlem de humitats, goteres, problemes elèctrics, temperatures extremes, deteriorament d'espai, manca de xarxa adequada i un manteniment que arriba tard o sovint no arriba.
2: En concret, en la missiva demanen un manteniment integral dels mòduls amb urgència i més recursos. Volen que també s'escoltin les reivindicacions del personal docent, que es deixi de cronificar la situació de provisionalitat del centre i que es concreti un calendari que estableixi les dates sobre quan començarà a construir-se el nou edifici.
1: Gràcies. I una vintena de persones han impulsat a Premià de Mar la nova plataforma Gent pel País, una associació que neix amb la voluntat d'organitzar debats i activitats sobre qüestions d'actualitat que afecten tant la vila com el conjunt de Catalunya. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és. Els impulsors asseguren que l'objectiu és treballar pel país i generar espais de reflexió sobre temes socials, culturals i nacionals. La nova entitat, formada en part per antics membres vinculats a l'ANC, remarca que no té voluntat de convertir-se en cap projecte electoral ni partit polític, sinó que aposta per crear xarxa i fomentar el debat des de l'àmbit associatiu. Escoltem el president de l'entitat, Ramon Massaguer.
5: Però en cap cas tenim la intenció de fer cap pas a nivell polític. Uh-huh. És a dir, em refereixo polític entenent com activitat per presentar-nos a eleccions. El que volem fer és treballar, però sobretot a nivell de crear debat, de parlar sobretot dels temes que puguin interessar, sobretot a nivell de vila o a nivell nacional.
4: Gent pel País es presentarà públicament aquest dimecres 20 de maig amb el seu primer acte dedicat a la situació actual de l'educació catalana sota el títol Realitat a les escoles catalanes. La trobada es farà 6:45 de la tarda al Centre Cívic de Premià de Mar i comptarà amb la participació de Carme Florit, directora de l'Institut Escola Santa Anna, i Marta Ferran, tutora de primer d'ESO del mateix centre i vinculada a l'ATEM.
1: A Calella, alumnes de l'Escola Freta impulsen la segona edició del Preloft Market. Sergi Ferrer.
6: Aquest divendres els alumnes de quart d'ESO de l'Escola Freta celebraran la segona edició del Preloved Market, un mercat de roba i objectes de segona mà que té un doble objectiu: fomentar el consum responsable i l'economia circular i alhora recaptar diners per al viatge de final de curs que els estudiants faran a l'Alsàcia i la Selva Negra. La iniciativa va sorgir de manera espontània entre els mateixos alumnes, tal com explica la tutora Maika Fernández.
7: Parlant d'activitats, de possibles activitats per recaudar fons per aquest viatge, doncs una noia va dir: oh, tinc que fer neteja de l'armari. I jo: ostres, doncs, parlant de neteja, jo tinc una idea aquí amb un calaix. I vam començar a parlar de fer aquest mercat.
6: El projecte aposta per donar una segona vida a peces de roba, llibres i altres objectes que encara es troben en bon estat. Aquest dilluns han passat per Ràdio Calella Televisió les alumnes Júlia Pons, Paula Lacava i Naira Sanz, que han destacat la vessant sostenible i social de la iniciativa. Escoltem Naira Sanz.
8: Penso que és una cosa que està molt bé, que al final la roba que n'hi ha està en molt bones condicions, el preu al final pues, es pot aprofitar molt bé tot.
6: A més de promoure la reutilització i el consum responsable, les estudiants també han volgut destacar l'ambient obert i participatiu que esperen generar durant la jornada. Escoltem Júlia Pons.
9: A nosaltres ens fa molta il·lusió també que vingui gent, que ho veiem ple, que encara que no compreu, que al final sempre trobes alguna ganga, però
10: sí, sí, sí.
9: Que vinguin, que ens vegin, que ens saludin. A nosaltres ens fa molta il·lusió que vagi gent i que estiguin per allà.
6: El Preloved Market es farà aquest divendres a partir de les 12 del migdia a la placeta situada davant de l'Escola Freta i s'allargarà durant tota la tarda.
1: Gràcies, Sergi. Canviem ara de qüestions. A Premià, canvis imminents en el sistema de recollida de brossa comercial, que passarà a fer-se per sectors amb freqüències i horaris adaptats a cada sector. Marc Tresserres.
11: Sí, ho va anunciar el regidor de Medi Ambient, Pep Ripollès, divendres a Premià Mèdia, que va explicar que actualment ja s'estan fent proves. Segons Ripollès, el model actual fa que la recollida s'allargui excessivament i, en més d'un cas, el camió passa pel comerç quan el comerç ja ha tancat.
12: S'està aplicant en proves. Ara es farà durant el període d'aquests 15 dies, 3 setmanes, es anirà a totes les botigues explicant quines són els canvis que s'estan fent, perquè abans es feia una recollida per tot general, per tot Premià, i ara el que es farà és una recollida sectoritzada per persones, per persones comercials, i està funcionant, perquè el que no volem és que, clar, donem inici nosaltres a la recollida i fer tot el poble, comences una hora i acabes molt més tard. I el que volem fer ara és sectoritzar-ho de tal manera a persones, perquè així també ens garanteix que quan el local està tancat puguem tenir la recollida. Això ara s'explicarà a totes les botigues.
11: Ripollès també va parlar, d'altra banda, de la reobertura de contenidors de brossa domiciliària que ara es planteja a l'Ajuntament. El titular de Medi Ambient va admetre que no n'és massa partidari després de la feina que s'ha fet per implementar el model de contenidors tancats, però que saber aprovar-ho, si així s'aconsegueix, va dir, aconseguir bons números de reciclatge i que els que ho fan bé n'obtinguin la recompensa que mereixen.
1: Més temes. La Comissió de Salut del Consell Municipal de la Gent Gran de Canet de Mar organitza aquest mes de maig dos tallers oberts a la ciutadania amb l'objectiu de promoure el benestar emocional i la salut de les persones grans. Ràdio Canet.
2: El primer d'aquests tallers es fa avui i té com a tema la higiene del son. Més endavant se'n farà un altre sobre la soledat no desitjada. Des de la Comissió de Salut del Consell Municipal de la Gent Gran de la nostra vila, en col·laboració amb el CAP de Canet, s'han programat aquestes dues sessions que són gratuïtes i obertes a tothom. La primera porta per títol Vols dormir millor? Taller per la higiene del son, i oferirà eines i recomanacions per millorar la qualitat del descans i afavorir uns hàbits saludables relacionats amb la son. L'activitat anirà a cap de Lluís Fernández, en referent de benestar emocional del CAP de Canet. L'objectiu d'aquesta sessió és entendre com funciona l'insomni i com es pot combatre. Serà un espai de conversa obert a la participació dels assistents. La cita és avui a les 5 de la tarda a la Sala Cultural Ramon de Capmany. El segon taller, que porta per títol La soledat no desitjada, entendre-la i transformar-la, tindrà lloc el proper dimarts 26 i proposarà un espai de reflexió i conversa al voltant de la soledat, especialment en les persones grans, i de les eines comunitàries i emocionals per afrontar-la.
1: I comencen les obres de reparació del mur del carrer Escoles a Sant Vicenç de Montalt, que ha estat malmès pel temporal. Martí Capçada.
4: Així és, aquest dimecres començaran les obres de reparació del mur de gavions del carrer Escoles, que va quedar afectat després de la caiguda d'un arbre durant el temporal de pluja i vent del passat mes de desembre. Els treballs previs ja es van iniciar avui, s'han iniciat avui dimarts, amb la col·locació de tanques i la delimitació de la zona afectada per part de la brigada municipal. També s'està reiterant el sistema de rec i la manta de coco del parterre per poder evitar desperfectes durant les obres. La reparació anirà a càrrec de l'empresa Grupo Tecno Ambiental i té un cost de prop de 7.700 euros amb IVA inclòs. La previsió és que els treballs finalitzin aquest divendres, tot i que l'Ajuntament no descarta que les feines s'allarguin alguns dies més en cas que apareguin algun imprevist durant la reconstrucció del mur.
1: Gràcies. I el futur del Pla de Grau i la planificació estratègica de l'esport a Malgrat entre els punts del ple d'aquest dijous, on a Malgrat.
10: Sí, l'Ajuntament de Malgrat celebra aquest dijous el ple ordinari del mes de maig. Entre els punts destacats de l'ordre del dia hi ha una moció encapçalada per tots els grups municipals per mantenir la promoció i el desenvolupament de tot l'espai agrari del Pla de Grau en relació al Pla de Motes. Durant el ple també s'anomenarà els membres del nou Consell Agrari. També la CUP presentarà una moció per la planificació estratègica de l'esport a Malgrat. D'altra banda, també s'aprovarà una modificació puntual del POUM per a la regulació dels habitatges d'ús turístic i també s'aprovarà el document únic de protecció civil municipal, el DuproSIM. També el Centre d'Educació Especial Horitzó estarà en l'ordre del dia. En concret, es modificarà un suplement de crèdit i un altre d'extraordinari del conveni amb l'escola. Finalment, també es presentarà una moció de Malgrat ens mou en suport al Pacte Nacional per la Llengua i per l'adhesió al Consorci per a la Normalització Lingüística. El ple es podrà seguir en directe aquest dijous a les 7 de la tarda a través d'Ona Malgrat i també al canal de YouTube de l'Ajuntament.
1: Gràcies. I a Tordera s'ha obert la inscripció per una formació per a joves en auxiliars de paleta. Marc.
11: Sí, l'Ajuntament de Tordera, en col·laboració amb la Unió d'Empresaris de la Construcció de Girona, ofereix una formació especialitzada en operacions auxiliars de paleta dirigida especialment als joves. El curs, que començarà el mes de setembre, s'impartirà de dilluns a divendres de 9 a 3 de la tarda a l'escola Serra Llarga de Blanes. Els joves rebran una beca de 100 euros quan completin la formació i les 80 hores de pràctiques. L'Ajuntament informa que s'ofereix un servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autocar. El programa formatiu inclou mòduls essencials per a l'ofici de paleta, com per exemple el de pastes, morters, adhesius i formigons, tasques auxiliars d'obra i prevenció de riscos laborals específica pel sector. Aquesta formació representa una oportunitat única pels joves que vulguin incorporar-se al món de la construcció adquirint coneixements pràctics i teòrics que els permetran desenvolupar-se professionalment en aquest àmbit. Segons el regidor d'Ocupació de Tordera, Rafa Delgado, aquesta formació és una oportunitat ideal per adquirir coneixements essencials en un ofici amb demanda al sector i amb possibilitats d'inserció laboral.
13: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
11: Els interessats podran obtenir més informació contactant amb el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Tordera a través del correu electrònic ocupacio@tordera.cat o trucant al 93 765 0414.
1: Gràcies, Marc. I una exposició fotogràfica retratarà malgratencs i malgratenques amb trajectòries internacionals. On a Malgrat?
10: El fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en magratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora de la vila. Sota el títol Geografia, petjades de Malgrat al món, el projecte documenta trajectòries vitals de diverses persones amb arrels al poble, però que avui treballen o viuen en diferents punts del planeta. Cada protagonista serà retratat en un entorn vinculat amb la seva professió o trajectòria, acompanyat d'un breu text explicatiu i un petit vídeo. Entre els perfils i a cuiners que treballen a Austràlia, artistes a Londres, científics, docents o professionals vinculats a projectes solidaris en diferents països. Beltrán i Tomàs, que acumulen més de 50 anys d'experiència documentant històries locals, exposen que compten ja amb una vuitantena de participants interessats en la proposta. La mostra encara es troba en fase de producció, en sessions fotogràfiques que s'allargaran fins a finals d'any. La previsió és poder inaugurar-la aquest desembre, probablement a la sala de l'Arxiu Municipal.
1: I més de 150 anys d'història de Tordera i Ursà Minyà ja es poden consultar a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Marc.
11: Sí, la història administrativa i personal dels veïns de Tordera ha fet un salt definitiu cap a la modernitat i la preservació. L'Arxiu Comarcal del Maresme ha anunciat la finalització dels treballs de classificació, ordenació i digitalització dels fons documentals del Jutjat de Pau i el Registre Civil de Tordera, així com de l'antic municipi d'Ursà Minyà, que està agregat a Tordera des del 1929. Aquesta documentació, transferida a finals de 2025, ja està totalment descrita i disponible per a la consulta, garantint la conservació d'uns documents que són vitals per entendre l'evolució del poble. L'abast de la feina realitzada és ingent, dividint-se en dos grans blocs que recuperen el passat de tot el terme municipal. Fons de Tordera, que comprèn el període entre 1852 i 2019 i està format per prop de 3.800 unitats documentals que ocupen més de 250 caixes d'arxiu, i també les fonts d'Ursà Minyà, un llegat encara més antic, que arranca el 1841 i arriba fins al 1960. Malgrat ser un volum més petit, de 640 unitats, té un valor històric incalculable per a la memòria de l'antiga vila rural. Segons Georgina Sánchez, àrea d'informació i referència de l'Arxiu Comarcal del Maresme, un dels reptes que té l'arxiu és el de la digitalització.
14: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom. Tenim eines com, per exemple, arxius en línia o xat premsa, que són les eines que la Generalitat posa a disposició de tota la població, on nosaltres pengem les nostres digitalitzacions i fem que tothom les pugui veure i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
11: Un dels aspectes més destacats és la digitalització parcial dels llibres més antics. Això permet que investigadors i ciutadans puguin consultar dades sensibles i històriques sense fer malbé el suport de paper original. S'han digitalitzat els registres de naixements, matrimonis i defuncions de Tordera entre el 1870 i el 1952, amb més de 24.000 imatges. D'Ursà Minyà s'han processat els llibres d'entre 1870 i 1930, sumant unes 2.500 imatges digitals.
1: Gràcies, Illa Veneres. Ha obert les inscripcions al Casal d'Estiu Municipal 2026. Martí.
4: Així és, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres ha obert les inscripcions fins al 31 de maig per al Casal d'Estiu Municipal 2026. Una proposta dedicada a l'esport i al lleure impulsada per la Regidoria d'Educació. El casal es farà el 29 de juny i fins al 31 de juliol a l'Escola Jaume Llull i en diferents instal·lacions esportives municipals. Les inscripcions es podran fer de manera telemàtica i també s'ha habilitat una jornada presencial demà dimecres 20 de maig a la tarda a la sala de plens de l'Ajuntament. En cas que la demanda superi les places disponibles, es prioritzaran els infants empadronats al municipi i es tindrà en compte l'ordre d'inscripció. El casal oferirà diferents franges horàries, servei de menjador, acollida matinal i permanències de tarda. A més, les famílies nombroses, monoparentals o amb més d'un infant inscrit podran beneficiar-se de descomptes.
1: I en cultura us expliquem que del 12 al 16 de juny Calella celebrarà la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una programació ampliada que incorporarà algunes propostes habituals a la Minerva. Sergi.
6: Per primera vegada, la Festa Major Petita tindrà fira d'atraccions. Seran instal·lacions adreçades al públic infantil que funcionaran durant dos caps de setmana, del 12 al 20 de juny, al Passeig Manuel Puigverd. Arrencarà amb una oferta de 2x1. Josep Grima és el tinent d'alcaldia de Cultura de l'Ajuntament de Calella.
15: Estarà en el Passeig de Manuel Puigverd pels més petits, atraccions més petitonetes, per donar-li també aquest aspecte més de Festa Major, no? I farem aquesta prova amb aquesta aposta claríssima, no? Per tant, sí, la Festa Major Petita creiem que s'està fent gran.
6: L'Ajuntament ha presentat la programació de la festa en honor als patrons de la ciutat, Sant Quirze i Santa Julita, que manté els actes més tradicionals, com els sopars al carrer, les trobades de gegants, gegantonets i bestiari, o l'ofici de la secretària, i els combina amb novetats pensades per ampliar l'oferta familiar i musical. Entre els plats forts, els concerts gratuïts de Flashy Ice Cream, un dels grups de la coneguda com Banda del Pati, de l'escena musical catalana, o del músic i cantautor Manu Guix.
15: Ocuparem la trobada esferes d'aigua, que a través dels udols de foc hem fet un altre cop aquesta aposta per tornar-los a remullar amb aquestes esferes tan boniques, tan maques, però sobretot tan d'estiu, no? I és una molt bona manera per donar-li la benvinguda, més sopars al carrer que mai, i també aquest concert gratuït obert per tothom d'en Manu Guix i aquesta actuació de l'Orquestra Montgrins.
6: Flash Ice Cream actuarà el divendres 12 de juny al Pati de l'Os a les 11 de la nit, seguit dels DJs DJ Natura B2B i Charlie B. El dissabte 13 de juny al Passeig Manuel Puigvert tindrà lloc el concert ball de festa major amb el cor orquestra Montgrins a les 10 de la nit, i l'endemà diumenge serà el torn de Manu Guix, que es troba en plena gira de presentació del seu nou disc Galàxies. Hi haurà un total de 23 sopars al carrer, en carrers i places, al Passeig i al Parc del Mau. En la programació es mantenen propostes dels festivals de circ i Impulsa't de dansa, que es van posar en marxa durant la pandèmia, el concurs de pintura ràpida Francesc Oliver Fradera, el taller i volada d'estels a la platja o la tirada de l'art de pesca.
1: I la festa dels 80 de Palafolls renova el seu cartell de DJs pel seu 20è aniversari. Melina.
0: La tradicional festa dels 80, que enguany arriba al 20è aniversari, viurà un canvi important en la seva organització. La Comissió de Reis i Carnestoltes, entitat organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat un relleu musical a causa de desavinences amb els que havien estat els encarregats de posar-hi la música fins ara, els Slam DJ. D'aquesta manera, Palafolls manté la seva celebració el pròxim 1 d'agost, apostant per un cartell amb DJs locals i amb una llarga trajectòria. D'altra banda, els Slam DJ han decidit traslladar el seu propi format a Santa Susana, on celebraran la seva festa una setmana abans de la cita palafollenca. Segons han explicat des dels Slam DJ, la decisió de marxar de Palafolls després de gairebé 20 anys ha estat difícil i inevitable. Martínez, qui ha parlat amb nosaltres, apunta una pèrdua de valor de la seva dedicació i a visions contraposades amb la nova entitat organitzadora, que generaven conflictes constants. Des de la Comissió de Reis han informat que un cop Slam DJ va comunicar que no continuarien, van tenir clar que volien apostar per noms de casa, compromesos i amb una gran qualitat artística. Els nous encarregats de fer vibrar la plaça de Popi seran Manel DJ, Santi Pacheco i Mario Otero. La comissió assegura que la celebració del 20è aniversari el pròxim 1 d'agost a partir de les 10 de la nit serà una gran festa plena de sorpreses, regals i tot gràcies a la col·laboració de voluntaris, sponsors i l'Ajuntament. Pel que fa a la festa dels Slam, que també reivindiquen el 20è aniversari, es durà a terme el pròxim 25 de juliol a la plaça de la, a la platja de les Dunes de Santa Susana.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
16: Hola, molt bon dia. Avui, de moment, s'espera una situació meteorològica encara amb restes de núvols, però poc importants, i com a molt, aquest vespre es podia escapar alguna gotellada puntual al terç nord del Maresme. Tot això després que ahir tinguéssim un episodi de precipitacions poc importants en el conjunt de la comarca, però, per exemple, al Montnegre van caure 14 litres per metre quadrat, que és, amb diferència, la quantitat més important. No és que sigui molt elevada, però és que la resta del Maresme vam tenir precipitacions de 1, 2, 3 litres per metre quadrat, com a molt, per tant, molt lluny d'aquests 14 de l'àrea del Montnegre. Com dèiem, i tornant a la previsió d'avui, els vents seran fluixos, la situació marítima tranquil·la i les temperatures que ja comencen a pujar. Avui les màximes seran més altes que no pas les d'ahir, però encara una mica frenades. Tampoc esperem valors molt elevats. De cara a demà, aquí sí que pugen ja les temperatures de forma clara, i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà probablement ja arribarien cap als 27. I fins i tot demà passat i divendres podríem arribar als 28 o 29 graus en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures. Per tant, calor estiuenca la que tindrem durant la recta final d'aquesta setmana. I és que tot apunta que també dissabte i diumenge continuarem amb la mateixa situació, probablement amb alguns núvols més, però d'entrada sense pluges, tot i que aquest extrem ja l'acabaríem de confirmar. D'entrada, els vents els pròxims dies bufaran molt fluixos, la situació marítima molt tranquil·la. De fet, hi haurà tanta estabilitat i pujaran tant les temperatures que entre divendres i dissabte no descartem la formació d'algun banc de boira costaner que podria afectar la primera línia de la costa aquí a la comarca. En qualsevol cas, serien fenòmens molt puntuals i que no impediran que les temperatures siguin plenament estiuenques.
1: Molt bé, doncs molt atents a aquesta pujada generalitzada de les temperatures arreu de la comarca. Nosaltres ara farem una petita pausa. Quan passin 3 minuts tornarem amb diferents seccions. Avui toca parlar de música amb en Sergi Ferrer, que ens presenta a Pur Tràmit. Ens donarà més detalls aquí a una estona a la seva secció setmanal. També avui és moment de conèixer una mica més en profunditat la llengua catalana amb els tastets de llengua que ens porten Martí Capçada també cada dimarts amb les noies de l'oficina del Consorci de Normalització Lingüística del Maresme. I bé, doncs nosaltres quan tornem us portarem tot això i més aquí a l'Ona Maresme, només 3 minuts. No marxeu, fins ara.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
19: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
18: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
19: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
18: Inscripcions obertes. Descobreixo a www.teatreclave.cat.
20: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
18: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
21: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
18: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
21: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
22: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
23: Tengo una chica y una pistola.
22: No esperis a Prema Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: 107.1 FM.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Molt bé, som-hi, ja tornem a ser aquí. Moment de les xarxes socials, avui amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma, què tal?
3: Molt bé, i tu què? Com vas?
4: Mira, gaudint del dimarts.
3: Perfecte, treballant una mica, no? I a punt d'explicar-nos què podem destacar en primer lloc al Maresme.
4: Doncs mira, parlem d'un ramat de 250 cabres que s'ha convertit en una de les eines principals per prevenir incendis forestals a Mataró. L'Ajuntament ha renovat l'aposta per la silvopastura després de l'èxit de la prova pilot de l'any passat i mantindrà durant almenys 2 anys aquest sistema a urbanitzacions com la Cornisa, Can Quirze, Can Vilardell i les Soreres. Veig que escoltem una de les cabres de fons. La tècnica consisteix a utilitzar el pasturatge controlat per reduir la vegetació seca i els matolls, que poden actuar com a combustible en cas d'incendi. Les cabres netegen gairebé 49 hectàrees de franges forestals, especialment durant la primavera, abans de l'arribada de les altes temperatures. Segons el consistori, aquest sistema és més sostenible i menys agressiu per al terreny que algunes actuacions mecàniques intensives. El contracte amb l'empresa encarregada del servei supera els 78.000 euros i també inclou treballs complementaris amb desbrossadores. Gemma, m'he vist envoltat de cabres.
3: Sí, has parlat de 250, sí, però crec que unes quantes s'han colat a l'estudi.
4: S'han colat, sí.
3: S'han colat, s'han despistat. Ja trobaran el camí de tornada. En clau internacional, què podem destacar?
4: Doncs parlem malauradament d'un incendi forestal de ràpida propagació que manté en alerta el sud de Califòrnia, els Estats Units, i ha tingut molt de rebombori a les xarxes, sobretot doncs, per aquest problema, precisament, després d'obligar a evacuar més de 29.000 persones a la zona de Simi Valley, a prop de Los Angeles. El foc, conegut com a incendi Sandy, es va declarar aquest dilluns al matí i en poques hores ja havia cremat més de 330 hectàrees. Les flames s'han expandit amb força a causa dels vents de Santana, molt secs i habituals a Califòrnia, que dificulten les tasques dels més de 200 bombers desplegats. Les autoritats també han emès avisos de risc per a milers de residents, més a municipis propers com Thousand Oaks. Aquest nou incendi torna a posar el focus sobre la vulnerabilitat de la costa oest nord-americana davant els grans focs forestals, especialment després dels devastadors incendis que van afectar Los Angeles el gener del 2025, amb almenys 31 morts, 150.000 evacuats i milers d'edificis destruïts.
3: Molt bé. I el tema curiós del dia, Sergi?
4: Doncs s'ha fet virar a les xarxes un vídeo en primera persona del Boomerang, la mítica muntanya russa del desaparegut parc d'atraccions de Montjuïc. Les imatges gravades al setembre de 1991 mostren el recorregut complet de l'atracció i han despertat doncs, molta nostàlgia entre antics visitants del parc barceloní. Molts usuaris han compartit records de la seva infància a Montjuïc, especialment del Boomerang, una de les atraccions més emblemàtiques dels últims anys del parc. Alguns comentaris recorden fins i tot la sensació de vertigen que provocava i l'impacte que va tenir en una època on els grans parcs temàtics començaven a guanyar terreny. El parc d'atraccions de Montjuïc va acabar tancant definitivament l'any 1998 després d'anys de decadència, falta d'inversions i desacords amb l'Ajuntament. Tot i això, el Boomerang continua sent avui un dels grans símbols nostàlgics de tota una generació barcelonina.
3: Ostres, estic buscant aquesta atracció perquè he anat al Tibidabo un parell de cops i és que no la trobo. No sé pas quina és.
4: L'he trobat un tuit que dona compte que recupera arxius passats i es veu en primera persona i és bastant impactant.
3: Bueno, molt bé. Doncs, Sergi, moltes gràcies. No marxis, que anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs va, què estem preguntant?
4: Doncs avui preguntem, fent referència a aquest tuit curiós del parc d'atraccions de Montjuïc, si us agrada pujar a les muntanyes russes.
3: Molt bé, doncs aquesta és la pregunta del dia, si us agrada pujar a les muntanyes russes. Sergi, no sé si és mite o realitat, però crec que a Rússia ells li diuen muntanyes americanes.
4: No en tinc ni idea, però si és cert, gràcies per aquesta coneixença.
3: Sí, sí, ara de fet, quan anem avançant i no sé si algú té un moment ho pot revisar o jo mateix ho reviso, però és que, clar, el que aquí dia muntanya russa, ells allà no diuen muntanya russa, ells diuen americana. Per tant, ara...
4: Bé, després,
3: sí, després
4: al recuperar la pregunta ho confirmem, sí.
3: Exacte. Sergi, gràcies. Fins ara.
4: De res, fins ara.
3: Seguim a l'Ona Maresma i l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar exposa aquests dies viatjant un clic al Casal de Cultura de Sant Vicenç de Montalt, una mostra col·lectiva amb imatges captades arreu del món. En parlem amb l'Albert Lloret, president de l'entitat. Endavant, Martí.
0: Doncs sí, Gemma, ja tu mateixa ho has dit i ho has introduït molt bé. Coneixerem una miqueta com s'ha creat aquesta exposició de la que parlaves, que hi trobarà el públic i també com viu avui la fotografia als nous temps digitals i també noves tecnologies. Així que donem la benvinguda al nostre convidat. Bona tarda, Albert.
5: Molt bona tarda a tothom.
0: Bé, per començar l'entrevista, després entrarem en matèria a aquesta exposició anomenada Viatjant un clic, però et vull demanar, per començar, què és l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar i una mica l'objectiu que teniu.
5: Bé, l'agrupació fotogràfica d'Arenys de Mar, doncs, tal com dius, és una agrupació que es va crear justament ara fa 25 anys i el nostre objectiu és fomentar i difondre el món de la fotografia en general. Aquesta és la missió, per dir-ho d'alguna forma, o el que és la característica principal de la nostra entitat.
0: I què diries una mica que aporta una entitat així a la vostra vida cultural del territori?
5: Bé, nosaltres, al formar part d'una agrupació que està amb una vila com és Arenys de Mar, el primer que fem és intentar aportar el nostre punt de vista fotogràfic a qualsevol activitat que realitzi el poble, tant a nivell individual dels companys socis com de l'agrupació en si, no? Llavors, col·laborem molt amb altres entitats dins del poble, fem diferents exposicions, intentem, tal com deia, donar a conèixer la fotografia, fer formació també, fem cursos de tota mena per a la gent que es vol introduir i fem tallers, fem sortides, etc. Per tant, creiem que aportem prou a el que és la societat o civil del poble, no? Els nostres propis veïns. Aquesta és la part important.
0: Bé, interessant, perquè ja s'ha explicat tu bé que s'hi fan formacions, és com un petit espai per tota aquella manda de la fotografia i també s'hi van fent grans nombres d'exposicions. Entre elles, la que venim a parlar-ne avui a l'Ona Maresma, l'exposició anomenada Viatjant un clic. Com neix la idea de crear aquesta exposició en concret, Albert?
5: Doncs, mira, és un tipus d'exposició que el que pretén és fer una mica d'homenatge a la fotografia de viatge, que segurament és un tipus de fotografia que ha fet que la majoria de nosaltres ens aficionéssim a la fotografia. La majoria de gent hem començat a disparar fotografies quan hem viatjat de vacances a nivell familiar o amb els amics. Llavors, sembla que sigui una part de la fotografia molt recurrent a nivell general, però també és molt interessant de veure com a diferents espais fotografiats per la mateixa gent doncs es veuen de forma diferent. Per tant, creiem que feia temps que teníem al cap fer una fotografia, una exposició d'aquest estil, però doncs, ens faltava una mica el convenciment de fer-ho i l'any passat vam decidir que era moment, perquè en portem moltes, i que era moment ja de realitzar-la i creiem que ha sigut molt satisfactori el resultat que ha quedat.
0: I aquesta exposició té una espècie de fil conductor o bé alguna emoció comuna entre totes les fotografies, a més de la temàtica que, com ben s'has explicat, és el viatjar?
5: Mira, en principi nosaltres quan convoquem els nostres socis per fer aquesta exposició, evidentment els hi posem una base tècnica de què és el que demanem perquè l'exposició tingui aquest nivell de qualitat. A partir d'aquí, hi ha un fet comú amb totes les fotografies que és la forma de distribuir-les, i us les faig 5 cèntims. Hi ha una fotografia principal, que és en 40x50, que diria que aquesta fotografia és la que resumeix el viatge de la persona que la presenta. I al costat d'aquesta mateixa fotografia tens un panell en vertical on hi caben 4 o 5 fotografies de 20x24 aproximadament, i que es complementaria amb la fotografia principal perquè el visitant es fes una idea del context en què es troba aquest viatge, no? Però repeteixo, no hi ha cap altre argument que pugui ser diferent entre fotografies. Senzillament, el que pretenem és que cada fotògraf que porta les seves fotografies les aporti sota el seu punt de vista, per això sí, tal com et deia, a l'hora d'escollir-les, doncs hi ha aquesta principal, i després les altres, tal com comentava, que les acompanyen.
0: Crec que ens en podem anar fent una idea. Una pregunta que et volia plantejar, una mica més poder complexa, era en la fotografia de viatges, què diries que és més important tu a l'hora de plasmar la foto en si? El lloc en si, és a dir, el país en el que ens trobem o la imatge que volem reflectir, o bé la mirada interna del propi fotògraf, per tant, de l'autor d'aquella fotografia?
5: Clar, això depèn molt de la persona que la fa o de les persones que la fan. També depèn molt del sentit del teu viatge. I què és el que t'ha impactat més? Jo crec que el fotògraf en si sempre intenta plasmar en la fotografia com veu aquell espai i què és el que més l'ha impressionat. La majoria de nosaltres, quan disparem una foto, el que busquem és aquell impacte que ens crea, deixar-lo, diguéssim, tancat a la nostra memòria. I la fotografia és el que aconsegueix. Però no tots tenim el mateix nivell de pensament respecte al que ens impacta més o no. Llavors, aquí entra molt el sentiment, això que et comentava, no? que ens entra pels ulls i que nosaltres volem demostrar. Per tant, és una visió molt molt personal de cadascun. En aquesta exposició veureu que hi ha diferents formes de veure un viatge des d'espais pues, que t'han impactat per la seva immensitat o espais molt immensos perquè t'han impactat per un detall en concret d'un carrer, d'un aparador o d'una porta, fins i tot.
0: Clar, suposo que en part és la màgia d'aquest art, de la fotografia, que cada fotògraf aporta la seva manera de plasmar la imatge i la seva història que hi ha darrere d'aquella fotografia. Ara que ens centrem amb els fotògrafs que hi participen, ens podries dir més o menys quants fotògrafs participen en aquesta exposició i una mica com s'ha coordinat el treball col·lectiu?
5: Mira, un cop nosaltres fem la proposta de tots els socis, lògicament no vam posar límit en els espais que es podien fotografiar com a llocs de viatge. L'únic espai o l'únic lloc on sí que no volíem que quedés representat és la nostra vila, perquè Arenys de Mar ja és un espai que de per si tots ja la coneixem i vivim, però podies fer una fotografia, i de fet aparèixer una fotografia de Besalú, per posar el cas, o d'Hostalric, fins a fotografies de Tailàndia o d'Estats Units. Llavors, tothom podia aportar la fotografia, el seguit de fotografies que més els hi convingués, i a partir d'aquí, doncs, el més important era que ens diguessin prèviament quins espais volien aportar en la fotografia, més que res perquè no es repetissin excessivament. I, de fet, vam obrir una relació i, com aquell que diu, el primer que arriba i feia la proposta quedava registrat i intentàvem que les propostes no fossin repetitives. Però, curiosament, no en van haver-hi. En total, es van presentar 35 fotògrafs dels 104 que som actualment com a socis i només van haver-hi 3 espais que podríem dir que fossin relativament coincidents, que eren la part de la costa oest dels Estats Units, però diferents parts de la costa oest. Per tant, no coincideixen les fotografies en els mateixos llocs i això demostra que, bueno, doncs que tothom ha presentat llocs diferents, cosa que ens ha facilitat que l'exposició sigui diversa, lògicament.
0: Sona molt interessant i la veritat és que venen ganes de venir-hi a treure el cap. Si no m'equivoco, queden uns 10 dies aproximadament encara per poder-s'hi acostar, si no corregeix-me, però animem a tothom que s'acosti al Casal a veure aquesta exposició i també que vagi estant pendent de totes aquestes activitats que hem parlat que feu com a agrupació de fotografia. Albert, malauradament hem de tancar l'entrevista. No sé si t'ha quedat algo que vulguis dir, molt breument.
5: No, animar a tothom, tal com deies tu, a conèixer el nostre treball amb aquesta exposició de Sant Vicenç de Montalt. I si qualsevol persona del Maresme t'interessa en la nostra agrupació, la nostra pàgina web és afarenys.cat i allà podrem veure qualsevol activitat i coses que fem per al món de la fotografia, res més que això.
0: Perfecte, doncs queda dit, Albert. Moltes gràcies per venir a l'Ona Maresme i estem en contacte.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Molt bé, moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
6: Hola, Gemma, bona tarda.
3: Què passava tal dia com avui? No sé si avui tenim persones per felicitar.
6: Buf, doncs moltíssimes, ja ho veuràs. Oh. I moltes conegudes.
3: Aviam.
6: Mira, avui ha nascut, i encara tots són vius, per sort, el cantant Sam Smith, el DJ Christopher Comstock, més conegut, òbviament, com a Marshmello, el guitarrista de grup de rock de The Who, Pete Townshend, els exfutbolistes Diego Forlán i Andrea Pirlo, dos jugadors amb molta història també amb les seves respectives seleccions, Uruguai i Itàlia, o fins i tot l'exjugador de bàsquet NBA Kevin Garnett, un dels màxims rivals a l'època de Pau Gasol a la Lliga dels Estats Units i també guanyador de l'anell NBA.
3: Déu-n'hi-do, doncs sí que fan anys avui diferents personalitats. Així que, molt bé, felicitats a tots ells. Què més passava tal dia com avui?
6: Doncs mira, se celebra des de fa ja uns quants anys el Dia Mundial del Joc Net, és a dir, del respecte entre rivals, i el Dia Mundial dels Metges de Família. No sé si n'havies arribat a tenir o els teus pares n'havien tingut de metge de família, Gemma.
3: Sí, de fet, quan era petita vaig tenir un metge de família que es deia Doctor Pardo, que molts infants de Calella, doncs suposo que hauríem compartir, no, el mateix metge de família, però sí, jo en tenia.
6: Veus? Sí, i també el doctor Centelles, aquí a Tordera, molt, molt, molt conegut.
3: N'heu parlat, alguna vegada?
6: Ah, sí?
3: D'aquest doctor? Crec que sí.
6: Ah, doncs...
3: O potser m'equivoco,
6: Ui, no ho sé, però jo crec que no, potser la Llonsara, la Llonsara no era de Tordera, de petita. Ostres, no ho sé.
3: Ja ho investigarem.
6: Molt bé.
3: A veure, més cosetes, què passava també tal dia com avui?
6: Doncs no anem gaire lluny, anem al 2023. Rússia va prohibir l'entrada al país a l'expresident nord-americà Barack Obama i altres 500 persones, i personalitats, òbviament, conegudes a nivell americà, com a resposta a les sancions dels Estats Units per la guerra d'Ucraïna, perquè els Estats Units també va vetar tecnologia, empreses, individus al seu país, i per tant aquesta guerra frec-a-frec doncs va fer que el Kremlin sancionés els Estats Units o personalitats dels Estats Units que promovien actituds, segons ells, russòfobes o participaven en polítiques antirusses.
3: Molt bé, doncs Marc, més cosetes que passaven tal dia com avui.
6: Ja anem a l'efemèride musical. El 2017, la banda californiana, Linkin Park, torna amb l'àlbum One More Light, el setè de la seva carrera. Va ser un gran canvi d'estil perquè el disc apostava per un so molt més pop o electropop, allunyant-se del metal i el rock dur dels inicis del grup. És el primer àlbum de Linkin Park amb una cançó que dona nom al disc, One More Light, i la banda va dir que aquesta peça representava el cor de l'àlbum. Tot i dividir els fans i la crítica pel seu so més comercial, l'àlbum va debutar al número 1 del Billboard 200 dels Estats Units i va ser l'últim àlbum, atenció, d'estudi amb la veu de Chester Bennington abans de la seva mort al juliol mateix del 2017, fet que va donar un significat molt més emotiu a aquest disc amb el pas del temps. La cançó més coneguda d'aquest àlbum és probablement Heavy, que és amb la col·laboració de Kiara, que va ser el senzill principal i un gran èxit a plataformes i ràdios.
3: Molt bé. Linkin Park, és del teu estil? T'agrada?
6: Bé, jo n'he escoltat, he tingut èpoques, no diria que sóc fan de Linkin Park, però òbviament hi ha hagut cançons de Linkin Park que m'han agradat moltíssim, com per exemple la mítica de In The End, l'he escoltat 30.000 vegades. I aquesta que escoltarem, de Heavy, d'aquest nou àlbum, l'he escoltat abans, no la coneixia, i m'ha agradat molt. La veu de la Kiara també és molt maca.
3: En diu en Joan Cisa, que la cançó es diu Heavy is the Crown. Heavy is the Crown. No sé, potser...
6: Jo l'havia tocat
3: Heavy,
6: perdó.
3: Ja està.
6: Sí, exacte, sí.
3: Molt bé. Doncs amb aquesta cançó de Linkin Park, Marc Tresserres, nosaltres acabem la secció del Tal Dia. Fins ara.
6: Molt bé, fins ara.

0: recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
1: Quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, seguim a l'Ona Maresme i tot seguit el que fem, com cada dia a aquesta hora, és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Pratsavalls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
2: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs avui ens situem el 19 de maig, però de l'any 2000, és a dir, fa 26 anys, amb aquest titular del diari El Punt. Una discoteca de Mataró organitza un gran hermano durant un cap de setmana entre els seus clients. En concret, buscaven 3 nois i 3 noies que conviurien en un habitacle enmig de la pista de la coneguda discoteca. En concret, era la discoteca Chassis, que molts dels nostres oients recordaran i que volia treure profit de la primera edició del conegut programa. L'objectiu era clar, 6 concursants que conviurien durant un cap de setmana en 55 metres quadrats instal·lats a l'escenari de la discoteca i els clients podrien observar-los a través d'un gran finestral o bé a través d'una trentena de monitors de televisió. La pista de la discoteca Chassis de Mataró, una de les més grans de la capital del Maresme llavors, es convertiria al cap de setmana del 16 al 18 de juny del 2000 a l'escenari d'un improvisat gran hermano. En pocs dies es començaria a muntar a l'escenari del local un habitacle prefabricat que disposaria de sala menjador, bany i una habitació amb 6 llits. En aquest miniespai, aïllat de l'exterior però observats per 10 càmeres de televisió, hi hauran de conviure tot un cap de setmana 6 clients de la discoteca que seran prèviament seleccionats a partir d'un test psicològic i d'una revisió mèdica. Només se'ls permetria que entressin a la casa, pasta de dents, crema hidratant, escuma d'afaitar, xampú, sabó, laca, gel de bany i suavitzant. I com a gran hermano no tindrien ni rellotges, ni ràdio, ni televisió, ni cap aparell per poder comunicar-se amb l'exterior. La mateixa discoteca els subministraria el menjar a cada àpat, ja que l'espai no permetia instal·lar-hi una cuina. La veu del gran Chassis, nom amb el qual doncs havien batejat el concurs, aniria donant instruccions als concursants i els proposaria jocs i proves perquè demostressin fins on arribava el seu atreviment. A diferència del concurs de televisió, en el concurs de la discoteca Chassis, no s'eliminaria cap concursant, sinó que els clients votarien el millor dels 6, que seria el que guanyaria 500.000 pessetes de l'època i un passi de per vida per a 2 persones per entrar i consumir gratis a la mateixa discoteca, Gemma.
1: Déu-n'hi-do, 600.000 pessetes, no?, el guanyador d'aquest concurs.
2: 500.000 i un passi, escolta, gens menyspreable, de per vida per 2 persones per entrar a la discoteca, vull dir que déu-n'hi-do.
1: Jo crec que de les històries que ens has explicat en aquesta secció, la que més atenta m'ha tingut i és aquesta, és que m'encanta. Fa 20 anys ja no en tenia ni idea de que van fer això a Mataró, no?
2: El que no sabem és si això al final va ser possible o no. Hem trobat l'article de l'inici, diguéssim.
1: Vale.
2: Jo entenc que sí, perquè la cosa anava per aquells dies. Vull dir que no hi veig gaire complicació i menys amb tot el boom que va haver-hi amb el Gran Hermano, com dèiem, i una miqueta que era el moment on naixien tots aquests realities dels quals ara en tenim tants. Però, escolta, una discoteca que promocionés precisament un Gran Hermano d'aquestes característiques i més, que hi hagués gent que s'apuntés a formar part d'aquesta proposta, estem dient que no estem parlant d'una casa, estem parlant d'un habitacle, em sembla que hem dit 55 metres quadrats, enmig de la pista central de la discoteca.
1: Clar, era vull tot en petit format, no? Perquè era només un cap de setmana, que potser només per 2 dies jo m'hi apuntaria.
2: Tu
1: només
2: fas, sí?
1: Dos dies, sí. Més no, perquè potser em torno boja en un espai tan reduït i no sé.
2: No sé, un gran hermano de l'Ona Maresme, jo t'ho deixo aquí, Gemma, tu has dit que sí, ja tindríem la primera concursant.
1: O podria fer la veu del súper.
2: Ah, mira, escolta, és veritat. Ara hauríem de buscar concursants, llavors.
1: Exacte. No, ja els tenim, els que participem en l'Ona Maresme.
2: Ara
1: us ha tocat.
2: Ens hi posem tots. Un cap de setmana, cap problema, m'hi apunto.
1: I tant, i tant. Jordi, moltes gràcies. Fins ara.
2: A tu, gràcies, Gemma. Fins ara.

0: I us ho dèiem a l'inici del programa, el fotògraf Vicenç Tomàs i la periodista Carme Beltran preparen una exposició fotogràfica que posarà el focus en malgratencs que han desenvolupat la seva vida professional fora del poble. En parlem avui d'aquesta exposició i també amb els seus autors.
1: Bé, avui parlem de l'exposició fotogràfica Geografia Petjades de Malgrat al Món, un projecte doncs, que documenta les trajectòries de persones amb arrels a Malgrat que per diferents circumstàncies doncs, han fet vida fora del municipi. En parlem amb els autors d'aquesta exposició, Vicenç Tomàs i la Carme Beltran. Bona tarda a tots dos.
2: Bona tarda. Hola,
1: bé, en primer lloc, porteu, s'ha de dir, 50 anys documentant històries de malgratens i malgratenques, no? O sigui, ja teniu experiència en això.
2: Sí, bastant.
1: I per què vau voler iniciar-vos en aquest procés de documentar la vida de les persones d'aquí Malgrat?
3: Bé, nosaltres vam començar l'any 1976 amb la revista Canigó, que llavors hi havia la revista Canigó, que era una revista dels Països Catalans, i vam començar a explicar el que passava per Malgrat, les festes majors, Sant Jordi, el poc que hi havia aquell temps, i després vam entrar al diari Avui, i també fèiem la corresponsalia, i clar, fèiem articles i fèiem fotos. I a partir d'aquí...
2: Ha vingut rodat. Sí.

0: estan treballant a fora i que deixen petjada, no?
1: Val. Com es fa la tria? És a dir, la gent ve cap a vosaltres, vosaltres els busqueu. Quin és el criteri a l'hora d'escollir? Mira, tu vals la pena, tu fem una...
0: No, una això no va així.
1: Com va, com va?
0: No, primer els que coneixem, els que tenim a prop. Després la llista es va anar ampliant. I no sé com ho acabarem fent. Hi ha molta gent ara en llista, però triarem en diferents edats, diferents oficis, diferents llocs on s'ubiquen actualment. Anirem fent tria de tot això, però encara no està, no és definitiu.
1: I com la gent s'ha enterat d'això? Sí, bueno, vols aclarir alguna cosa? No, no. Primer, Vicenç, bé, la pregunta és com la gent s'ha acabat enterant de que porteu aquest projecte i com us han acabat enviant sol·licituds?
2: Vam començar, com diu la Carme, a buscar la gent que coneixíem que estava fora. Era una llista d'uns 25. I aquests 25 ja els controlàvem bé, vam començar a parlar amb ells,
1: sí,
2: des de WhatsApp a telèfon, no? I preguntar-los si volien, doncs, participar. I bueno, va ser també una sorpresa, doncs, que tothom, com li deies, la contesta. Un dia me'ls vaig apuntar per anar-los aguardant, i era, doncs, que tothom estava molt content que l'haguéssim escollit, no? Deia, estic orgullós de ser-hi, vull participar-hi. O sigui que de seguida va ser una cosa fantàstica. Estic guapo, posar cap pera, no? I ja es va començar a connectar amb ells per saber com venien aquí, malgrat la temporada o el mes. I ens apuntem al mes que venen, i aquell mes, doncs, per exemple, l'abril hem tingut 4 o 5 persones que han vingut, que els han fet, ara al maig en tenim més, i així fins al desembre, o quan acabem la llista, que ara ja en portem més de 80, en portem 86 debutants.
1: 80 persones!
2: No els podem exposar tots la primera vegada, lògicament, perquè no hi ha una sala tan gran, però que ho anem fent per parts.
0: Bueno, si més no, que quedi també com a arxiu. Vull dir, si al final no es pot exposar, que quedi constància d'aquestes persones, de la feina que fan, del lloc que ocupen.
1: Val, és a dir, que al final sou, perquè ja m'aclari, eh? Són 80 persones que us han enviat sol·licituds, que no sé si encara poden ser més o no.
2: Sí, sí. No, que nosaltres els hem enviat amb ells, eh? O sigui, nosaltres sempre els hem enviat amb ells. Els diuen, mira, fem aquest projecte de geografia, sí, els expliquem què és,
1: sí,
2: i la pregunta és, i vols participar-hi?
1: Val.
2: I ens contesten sempre fins ara, doncs, que sí, i amb moltes ganes. No?
0: Bueno, llavors... I a partir d'aquí en surten d'altres.
1: Sí.
0: Llavors, per això s'ha anat multiplicant la història.
1: Llavors, tenim uns 80 actualment, i aquestes persones s'aniran... Bueno, les imatges, les fotografies i una mica l'explicació, entenc, es veurà. On es veurà?
0: Encara no ho sabem.
2: Sí, malgrat que tenim limitat, tenim per sort en la sala de l'arxiu, la sala de Joaquim Garriga, que és on han fet les últimes exposicions. Suposem que ho hem fet allà, però encara aquest detall encara no... Ara estem en procés encara de fer sessions de fotos, i no m'ha entrat encara amb aquest detall, però quasi bé aquí, malgrat com exposem, ho fem a aquesta sala, que és molt òptima, no? Està molt bé.
1: Vale. És a dir, que encara no tenim data, ni tampoc podem veure quan veurà la llum, però bueno, calculeu que quan us agradaria...
2: Sí, suposo que el desembre, no? Com sempre, per la festa
0: major. Estaria bé, el desembre.
1: El desembre,
0: molt bé. Ja tindríem uns quants, bastants. Sí,
1: I quina és la vostra idea? És a dir, posar la imatge o les imatges d'aquestes persones i una explicació o com? Com ho havíeu pensat? Quin format?
0: Bàsicament fotografies i llavors amb un petit text que digui on estan ubicades aquestes persones, l'ofici que fan si és que no queda clar a la fotografia, i llavors, bueno, comentaris que surten de les seves arrels a Malgrat, i bueno, una mica com es belluguen en la feina, que nosaltres intentem que ubicar-los en un lloc que digui quina feina fan també. Val? I llavors, a partir d'aquí, bueno, un petit vídeo que acompanyaria les fotografies, la idea és aquesta, de poder-ho fer així més amè, diferent.
2: Això que diu la Carme també és el que ens costa més, perquè fer una sèrie de fotos, com ve la gent, és fàcil fer-la, però és que els hem de portar a un lloc que sigui més a la seva feina. No? Si, per exemple, aquest dia vam fer una actriu, que està a Londres, i amb el Teatre Clavé de Tordera, o sigui, cada un la portem al seu lloc, no? Quan és un biòleg, doncs a la platja, quan és un altre personatge, intentem que s'assembli molt al seu lloc de treball.
1: Ostres, aquí potser, no sé si es pot fer una mica d'espoiler, però ens agradaria que ens expliquéssiu alguna història o alguna d'aquestes persones que us venen. No sé si ens podeu avançar alguna, no? Has parlat d'aquesta actriu, has parlat també d'un biòleg... Quines algunes històries que us hagin impactat més o que digueu, ostres, aquesta persona és de Malgrat, però no sé, està a Rússia o està... Vés a saber on.
0: Bueno, el procés que han fet al llarg de la seva vida, una vegada acabats els estudis, tot el procés fins a arribar al lloc on estan. I, clar, aquí sí que surten anècdotes i surten històries i és molt bonic. Però, bueno, tenim, digues, des de... Sí.

0: Tenim, mira, tenim, per això es diu geografia, perquè de fet tenim, aquest dia vam fer també un cuiner que està a Sydney, a Austràlia, fem d'aquí el Canadà, Melbourne, hi ha un personatge que encara no hem fet i no diríem el nom, però en els últims Oscars el seu equip, que té un equip de muntatges digitals, va guanyar un Oscar, el seu equip, diem, amb una pel·lícula. Ens va dir, veniu a Melbourne que veureu l'estudi, però no podem venir. Però vull dir que fem personatges o des d'una mestra que està a Bolívia, o una persona que és mecànica de bicicletes solidària, que es tracta de recollir bicicletes al carrer fetes molt bé, arreglar-les i tornar-les a portar al carrer a la gent, per la gent que li faci falta, no? Tenim científics, tenim una paleontòloga que no és que estigui als Estats Units, sinó que treballa per al govern dels Estats Units. Aquesta paleontòloga la farem al Museu de Paleontologia de Barcelona. O sigui que cada un la portarem a un lloc diferent.
1: Sí.
0: I això fa que també s'allarga una mica, doncs, el treball.
1: Ostres, Déu-n'hi-do. O sigui, darrere de totes aquestes persones hi ha una història de superació, una història d'aventura, no? De viatjar. També hi ha històries dures, hi ha històries de tot tipus. Podem veure, us expliquen coses?
2: Bueno, n'hem fet unes quantes, 7
0: sí,
2: o 8.
0: Sí, n'hem fet de carregues.
2: Queda molt per fer, però sí, suposo que hi haurà històries, ja n'hi ha hagut ara també, però potser les primeres han sigut més fluïdes.
0: El que és gent molt, molt, molt aventurera, no? Perquè per exemple hem fet un cuiner, doncs, que és el que està a Sydney, no? Que aquest cuiner se'n va anar, que malgrat tenc, se'n va anar primer, com era molt jove, doncs, al Canadà.
2: El Sant Pau primer,
0: sí,
2: també.
0: Sant Pau, Canadà i Austràlia, vull dir que geografia quasi bé ell la compleix, no? Perquè ha fet del nord fins al sud, no?
2: Sí.
0: I aquesta va ser curiosa perquè en vez de fer-la en un restaurant o en una cuina, doncs va muntar la cuina en un camp, no? Un camp del Pla de Grau, i va fer una paella en el camp del Pla de Grau, no? En directe, no? I tenim el vídeo i les fotos de com fa la paella. Vull dir, busquem això també, que no sigui només una foto d'estudi, un retrat senzill, o no senzill, però que hi hagi alguna cosa més darrere, no? I aquí és on t'expliquen una mica, la Carme és qui fa l'entrevista, jo sóc el fotògraf, i la Carme és qui fa l'entrevista a les persones, per després tallar-los, o sigui, serà un curs de 3 minuts, serà un vídeo de 3 minuts explicant la vida en el noi que estava aquest de la guitarra que deies tu, no?
1: Sí.
0: És un personatge que també està en un local de Barcelona treballant, inclús a altres llocs, però que vam descobrir un local de Barcelona, no?, amb 300 guitarres penjades, totes molt especials, no? I ho dic perquè ens hem trobat, i això sí que vull dir-ho, els que hem fet fins ara, tot el que hem demanat, locals per anar a filmar o un teatre, el que calgui, ha sigut un sí de tothom, no? O sigui, truques a algú per dir, escolti, ves que hem fet això. I ahir vam anar, per exemple, vam anar a Pineda, ens feia falta una ambulància antiga per una infermera que ve de Mallorca i tens el sí de seguida, no? La gent col·labora de seguida.
1: Curiós. Ja sé que potser teniu la llista tancada o, bueno, igual algú ens està escoltant i diu, ostres, però jo conec algú que és d'aquí malgrat però ara viu a Amèrica Llatina o viu a no sé on.
2: Perfecte.
1: La idea és, com puc contactar amb vosaltres per enviar-vos la informació i facilitar el contacte?
2: Jo crec que això és fàcil, perquè a través de Facebook o xarxes socials o la gent que ens coneixen de malgrat, ha de ser fàcil.
1: Val, però qui no us conegui, és a dir, si us ho va facilitar ara...
0: Que busquin, per exemple, doncs, que busquin Vicenç Tomàs a l'Instagram i deixin el missatge.
1: Vale, Vicenç Tomàs, sí, molt bé.
0: Carme Voltran, tu saps el Facebook, però qualsevol dels dos.
1: Val. I abans també fèiem broma, no?, de que això recordava una mica la sèrie de televisió de Callejeros por el Mundo, no?, en aquest cas de buscar gent d'Espanya de fora, doncs en aquest cas de Malgrat. Després d'aquest projecte, quin serà el pas següent? Què voldríeu fer?
0: Encara estem molt posats en aquest, Estem molt posats en aquest, no vol dir... I al principi d'ahir em veu tancada en off, no?
1: Sí.
0: Com un fa un projecte, sempre busco un final. Aquí, de moment, tenim el projecte, l'estem fent, l'exposició seria el segon projecte, el pas final seria fer algun tipus de publicació on te poguéssim posar tots aquests personatges dintre, amb la seva història, lògicament, no?
1: Un llibre, per exemple?
0: Per exemple.
2: Estaria bé.
0: Però, no sé, jo faria mica a mica, fer primer doncs, tot el treball, no?, exposar-lo, i una vegada estigui fet, a veure com pot acabar tot això.
1: Pas a pas.
0: Sí, el material el tindrem, per tant, és diferent que dius vull fer un llibre, hem de fer el treball, en aquest cas el treball el tindríem fet, el que faria és fer l'edició, no? Perfecte. Però el treball sí que l'acabarem, i com deia la Carme, nosaltres sempre pensem molt, de sempre també, en l'arxiu. O sigui, tenim un arxiu fotogràfic que va a partir de l'any 1978 fins ara, o sigui, del 78 fins ara. És la part d'arxiu sempre ens interessa molt, per tant, només que serveixi per ampliar l'arxiu, ja és una mica la nostra fita, també.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs tot aclarit. Vicenç Tomàs i Carme Beltrán, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i esperem que aquest projecte fotogràfic Geografia Petjades de Malgrat el Món tingui molt d'èxit, i home, ja esperem veure-ho aquí a l'arxiu, i només és el primer pas, que després volem el llibre, eh? I el volem firmat aquí, eh?
2: Val, val. Gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, vagi bé.
3: I avui nou episodi musical amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens parla de noves bandes i artistes musicals al Maresme. Avui ens parla del món del rap i el hip-hop amb un artista que busca mantenir l'essència del rap old school dels 90 en un mercat musical completament diferent amb el que ell fa. Endavant, Sergi.
4: Doncs sí, vinga, nou episodi de música comarcal del Maresme. Avui toca parlar de rap i hip-hop amb l'artista Pur Tràmit. Tinc que dir-ho.

0: tu sud. Pur Tràmit és el projecte musical de Marc Andreu Sánchez, una de les figures més representatives del rap en català dins l'escena del Maresme. Des dels seus inicis, el projecte neix d'una vinculació molt directa amb la cultura hip-hop més clàssica, apostant per un rap cru, sincer i sense artificis, molt arrelat a l'essència old school del gènere.
1: El fuet o la mà del que doma, el món separat pel robot i la poma. Hold up. I digue'm si et pesa, ho escric sense pressa, em trec la disfressa. Si t'avorreixes, aquesta és la peça. Respecte l'escena, però encara de créixer. What up, team? Pur Tràmit.
0: Amb els anys, Pur Tràmit s'ha anat consolidant gràcies a la constància i a una identitat molt marcada. Escriu i rapeja en català de manera natural, convertint la llengua en una part essencial del seu estil i del seu discurs. Aquesta autenticitat, sumada a una forta autocrítica i a una evolució constant, l'han ajudat a construir una proposta molt personal dins del rap català.
1: Extremes imes de no guanyar una lliga i trobar una rutina. El nostre Instagram era obrir la cortina. Morro fi, no pell fina, del son gri. Dóna'm un motiu per sortir viu d'aquí.
2: Baltònic.
3: Pur Tràmit, pur probotònic. Rap humil, però ben fet.
2: Baltònic.
3: Escolta, jo. Amagat darrere sa boira. Posat per qui m'escolta, volta i volta, passant-se corda.
0: La seva trajectòria està molt vinculada al directe, un element fonamental dins la cultura hip-hop. Amb un estil contundent i una posada en escena sòlida, ha recorregut bona part del territori portant el seu rap a sales, festivals i escenaris de l'escena urbana catalana. Aquesta experiència sobre l'escenari és una de les claus que expliquen el respecte que s'ha guanyat dins del gènere. Al llarg dels anys també ha col·laborat amb diversos noms destacats, com Baltònic, Cesc Freixas, Lil Dami o Senyor Oca, entre d'altres.

les mans al pit. Amb diversos treballs publicats i una trajectòria construïda des de la independència i la cultura underground, Pur-Tràmit s'ha convertit en una de les veus més reconeixibles del rap català més purista, mantenint-se fidel a les arrels del hip-hop, allunyat de les tendències més comercials.

0: Déu-n'hi amo i la veu coopera.
1: I anem per la discografia d'aquest artista, i és que reflecteix molt bé la seva evolució dins del rap underground català, mantenint sempre una connexió molt clara amb l'essència més clàssica del hip-hop, però incorporant també una maduresa cada vegada més evident, tant en el so com en les lletres. Un dels primers treballs destacats d'aquesta etapa és La Fleca, de l'any 2020, un EP que serveix per consolidar el seu estil i reforçar la seva presència dins l'escena. Aquí ja apareixen moltes de les característiques que definiran el seu projecte. Beats secs, influència old school, molta importància del text i una manera de rapejar directa i molt personal.
2: Giro el volant lent, ningú no es manté en equilibri si perd energia competint. Estàs competint, let me tell you something. El preu de cada somni que tens al final fa que t'enfonsis en un futur fals. Ja t'han fotut pals massa vegades com per donar peu a un altre trasbals.

0: L'any següent publica Pur, del 2021, un àlbum que ja des del títol deixa clara la seva declaració d'intencions. Aquest treball aprofundeix en la idea d'un rap honest i sense filtres, allunyat de modes i tendències comercials. Musicalment, combina instrumentals clàssiques amb produccions més actuals, però sempre mantenint el focus en la lírica i el missatge.
1: Bon feeling. Amor d'estiu sota una caputxa. No ho veig clar, si em veus dubtant, puja'm. Al final, el que digui el jutge, la presó mental, la llibertat sota una dutxa d'aigua freda. Alfa i omega, res abans, res després queda. Coneix la mar i la navega, els altres són ullets de desig, però el tic-tac t'ofega, però el tic-tac carrega i eclipsat em cega, els ulls secs i tothom tallant ceba. Per conèixer em vaig lligar...
0: El 2023 arriba Marbre, un EP on es percep una evolució més madura i introspectiva. Sense abandonar l'arrel hip-hop, el projecte incorpora atmosferes més denses i reflexives, mostrant una vessant més emocional i treballada a nivell conceptual.
1: La pols no busca nous racons on caure.

Finalment, el 2024 publica El Rosari de l'Aurora, un nou àlbum que reafirma la seva trajectòria i consolida el seu lloc dins el rap català contemporani. El disc manté l'essència crítica i personal de Pur Tràmit, però amb una producció més sòlida i cohesionada, demostrant l'experiència acumulada després d'anys dins l'escena.

0: les intimitats...
1: Anem amb l'estil i les influències i ja us avanço que hi haurà bastantes paraules anglosaxones que intentarem explicar. L'estil de Portramit parteix clarament del hip-hop old school nord-americà dels anys 90, especialment del boom-bap més cru i directe, que és un tipus de rap, un subgènere, vaja. Musicalment, les seves cançons es construeixen sobre bases molt marcades, amb bombos profuns, caixes seques, melodies repetitives en forma de loop, i sovint s'escolten sons d'escratch, que és aquell so que es fa movent un vinil endavant i enrere, molt típic, i que es fa, doncs, ho fan els DJs, bàsicament. Doncs això, és una estructura molt típica del rap clàssic que dona tot el protagonisme al flow i a la lletra. I a la cara de...

Això que heu escoltat ara al final, aquest efecte, és l'escratch. A nivell de producció, moltes instrumentals incorporen samplers, veus de fons, frases en anglès, o petits detalls amagats dins la mescla, un recurs molt habitual en el hip-hop underground. També destaca l'ús de reverbs marcades i atmosferes fosques que recorden el so del rap novaiorquès dels anys 90. Entre els referents més clars d'aquest estil hi ha figures clàssiques com Wu-Tang Clan, Nas o Mobb Deep, artistes que van definir aquest so més cru basat en beats minimalistes i lletres carregades de missatge, amb una actitud molt remarcable. Beat, per exemple, és una altra paraula anglosaxona que significa, de fet, és la base, no? És la base que escoltem de fons mentre el MC rapeja. Després explicarem què és lo de MC. Anem a escoltar una mica de Mobb Deep amb Survival of the Fittest.

0: No és ben bé el mateix, però sí que s'assemblen en quant a producció, el que hem dit, no? Bombos profuns, caixes molt seques i aquesta melodia repetitiva que s'escolta de fons en forma de loop. Les lletres de Pur Tràmit són directes, crues i molt carregades de contingut, sovint amb una estructura que recorda el freestyle, on les rimes i els jocs de paraules apareixen gairebé sense parar. El focus no està tant en melodies comercials o tornades enganxoses, sinó en la contundència de les barres i en la personalitat. Ara sí que explicarem què significa el MC, que significa Master of Ceremonies, que és el nom que se li dona a l'artista que rima, en aquest cas, a Pur Tràmit.
1: Avisa'm si s'acosten les llums blaves. Aquí hi ha...

0: Tot i mantenir aquesta base clàssica, Portrami també incorpora elements més actuals en algunes produccions, però sempre sense abandonar l'essència del hip-hop més purista. Això fa que la seva música es mogui entre el respecte per les arrels del rap i una evolució natural dins l'escena urbana actual. El segon vers em torno addictiu. Abans em
1: pillava una cubaca del bar al llit. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
3: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
7: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
6: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
7: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui als tastets de llengua parlem del diccionari normatiu i les noves paraules que s'hi han afegit i dels tallers de sensibilització lingüística. Endavant!

0: Doncs sí, Gemma, aquí estem una setmana més amb la Gemma Martínez del Centre de Normalització Lingüística. Començarem parlant avui una mica sobre les noves incorporacions al diccionari normatiu i després, si tenim temps, ens explicarà la Gemma 5 cèntims sobre els tallers de sensibilització lingüística. Així que bona tarda, Gemma.
1: Bona tarda, Martí.
0: A veure, què ens vols explicar sobre aquestes noves incorporacions?
1: Sí, no sé si recordes, Martí, alguna vegada ja hem fet tastets semblants al d'avui, val? I el que volem és fer veure, doncs, als oients que el català és una llengua viva i, com a llengua viva, el seu diccionari normatiu, que és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, també és una eina viva que reflecteix les paraules que es van creant o els significats que donem a noves paraules i que un cop s'afermen, no?, en el llenguatge del dia a dia, entren a formar part del diccionari normatiu. És a dir, no parlem el mateix català avui que fa 20 anys o que en fa 100. I això es veu reflectit en el diccionari normatiu. I cada any l'Institut d'Estudis Catalans, doncs, incorpora, no?, i fa una llista de noves incorporacions o noves excepcions o noves definicions que dona a paraules que ja hi eren. I avui les repassarem. En repassarem algunes.
0: Doncs vinga, anem a veure quines paraules repassarem d'aquestes noves incorporacions, ja que la nostra llengua, doncs, està en constant evolució i ens vens aquí a posar una miqueta al dia, eh?
1: Sí, recordar que abans que s'incorporin, com he dit, al diccionari normatiu, no és que no siguin correctes, és que passa un temps prudencial fins que els teòrics, no?, diuen, val, aquesta paraula ja fa molt de temps que s'utilitza, està molt arrelada en els parlants i, per tant, la incloem en el diccionari. Doncs mira, si vols, comencem amb una que crec que n'havíem parlat també en un altre tastet, val? És una paraula que malauradament es va donar a conèixer o es va començar a utilitzar de manera massiva arran d'una desgràcia. Estem parlant de la paraula dana, d'acord? La paraula dana avui és una paraula, no?, però ve d'una sigla, d'un acrònim, que significa depressió aïllada en nivells alts. Clar, potser la gent no coneix tota aquesta expressió perquè abans només la coneixien els que es dedicaven, no?, a la meteorologia i, sí, no?, als físics de l'aire. Era una paraula que formava part de l'argot dels meteoròlegs, per tant, només l'utilitzaven uns quants, i arran de la desgràcia que va passar al País Valencià, no?, doncs va començar a estar en boca de tothom. I ara, si la busquem al diccionari normatiu, la trobarem escrita en minúscula, com una paraula normal i corrent. Per tant, ja no és una sigla, sinó és una paraula. La paraula dana.
0: Molt bé, doncs, bueno, esperem que no l'haguem d'utilitzar molt més, perquè
1: serà
0: senyals d'una altra desgràcia, però si més no ja la tenim reflectida al nostre diccionari.
1: Sí.
0: Passem a la següent?
1: Sí, mira, també s'incorporen al diccionari paraules força modernes, val? Com la que us diré ara, que és Mira, és que sabia que m'equivocaria amb aquí,
0: eh? És complicada, eh? L'estic veient al guió i no
1: sé. Sabia que m'embarbussaria, eh?
0: Procrastinar? No, a veure.
1: Dues erres, oients, dues erres.
0: Procrastinar. Bueno.
1: Ho intentarem dir.
0: Val? Ho ficarem a xarxes perquè la gent ho
1: sí.
0: tingui allà bé.
1: És una paraula que a més tenia aquí apuntat, que normalment es diu malament. La gent es menja una R, però clar, és que la gent es menja una R perquè és molt difícil de dir-la bé.
0: Sí, sí, hi ha paraules, val?, que són punyeteres, eh?
1: Doncs aquesta paraula que fins fa, què et diria, no sé, 2-3 anys, ningú la feia anar, ara ja és bastant habitual i, per als que no sapigueu què vol dir, és una mica destinar l'atenció a coses que són menys importants per tal de no fer el que hem de fer. Per exemple, cas típic de procrastinar. Ara ho he dit a poc a poc.
0: Molt bé.
1: Martí, quan hem de fer un examen, no?, i hem d'estudiar, en comptes d'estudiar, doncs veiem que hem de recollir la roba bruta que hi ha per l'habitació, o espera que ara haig d'escombrar, o un capítol més i després m'hi poso. Mireu, és el que se n'havia dit tota la vida en català, fer el ronso. Val? Intentar posposar una cosa que l'hauríem de fer en primer lloc.
0: Que qualsevol excusa és bona, eh? Quan
1: exacte.
0: Es dona aquesta situació.
1: Exacte. Al costat d'aquesta, però, també ha entrat una paraula que fa molts anys que fem servir, com és autoajuda.
0: D'acord.
1: Tenim llibres d'autoajuda, podcasts d'autoajuda, i fins ara no la teníem entrada al diccionari normatiu, i ara doncs també entra com a membre de ple dret, val? Juntament amb aquestes dues que us he dit, n'entren tota una sèrie que fan referència a menjars. Menjars de països o d'origen estranger, com per exemple sushi, wok, mozzarella i gruyère. Diferents països, podríem veure, diferents llengües. Val? Totes aquestes han entrat al diccionari amb la grafia anglesa o internacional. Val? És a dir, sushi ha entrat al diccionari normatiu català escrita amb una SH que fa el so xeix. No hem adaptat la paraula a la grafia catalana posant-hi una X, per exemple. Val? De la mateixa manera, wok ha entrat amb una K al final, que tampoc és habitual en català. Ara, això sí, n'hi ha una, que no he dit aquí, que també fa temps que se sent, com és cappuccino, que sí que ha entrat al diccionari, però en aquest cas se li ha adaptat la grafia i l'escrivim ara amb una TX. Cappuccino. D'acord? Que no és la grafia original italiana.
0: O sigui, canvien la grafia les que els hi dona la gana.
1: Depèn de les que estan més arrelades, no...
0: Ah, clar.
1: Val? No hi ha un criteri únic, Martí, per dir. No, és que quan entren sempre es farà així.
0: Cada cas és un món.
1: Sí, cada cas és un món, correcte.
0: Molt bé.
1: En aquest cas, sí. També s'ha incorporat la paraula anglesa establishment, val? Com a conjunt de persones que exerceixen el poder i controlen l'ordre establert en un àmbit determinat, i en aquest cas també s'ha adaptat la grafia, perquè en anglès s'escriu directament, la primera lletra és una S, i en català doncs, hi han posat la E primera seguida d'una S. Val? Una novetat del DIEC és que també ara incorpora variants territorials. Això què vol dir? Doncs, per exemple, que trobarem aina a la mateixa entrada que eina, vale? Com una varietat dialectal. D'acord? A vegades hem parlat aquí de dialectes. Mm-hmm. Doncs això ara també en algunes paraules s'incorpora com es diu aquesta paraula en alguns altres domini, en una altra varietat dialectal, perdoneu, en altres parts del domini lingüístic, volia dir, d'acord? I també s'ha afegit l'excepció a la paraula pomada, també parlant del domini lingüístic català,
0: sí.
1: Que fins ara només feia referència a una crema, no? Doncs s'hi ha afegit el significat de beguda menorquina que està feta amb ginebra i llimona, i que si alguna vegada doncs, heu estat a Menorca durant les festes majors, sobretot per Sant Joan, estic segur que l'heu tastat, la pomada, beguda típica.
0: Si és amb ginebra i llimona, crec que no només a Menorca, s'haurà provat, però sí, sí, i tant. Molt bé, tenim alguna més?
1: Sí, mira, en la mateixa línia de pomada, com a beguda alcohòlica, a les entrades clara i xampú, s'hi ha inclòs la definició també de beguda amb cervesa i llimonada o gasosa. I s'ha ampliat també a la paraula didalet l'excepció com a mesura d'una beguda alcohòlica que se serveix en un got molt petit i es pren d'un sol glob.
0: D'acord.
1: Val? Finalment, òbviament, quan s'afegeixen paraules noves també és perquè la nostra realitat canvia. Val? És el cas de les paraules que fan referència sobretot a la tecnologia. En aquest sentit, per exemple, a les entrades de migrar i núvol, que ja existien, se'ls han afegit noves definicions. Migrar vol dir traslladar el contingut d'un lloc a l'altre, i el núvol és un lloc, com tots sabeu, virtual, no? Per emmagatzemar documents, tot tipus d'informació. Aquest és el cas en què dues paraules que no tenien, que ja hi eren, sí? Se'ls afegeix noves excepcions perquè el context es modernitza i s'agafa una paraula que ja existia.
0: Clar, el món de la tecnologia suposo que és un món que anirà cap amunt.
1: Exacte, és una gran font de noves paraules.
0: Correcte.
1: Cada la tecnologia doncs, evoluciona, es creen noves paraules i amb el temps aquestes paraules formen part del diccionari.
0: Gemma, tenim un minutet. No sé si ens vols fer 5 cèntims d'això que hem dit al principi sobre aquests tallers de sensibilització lingüística, breument.
1: Sí, doncs els tallers de sensibilització lingüística són uns tallers que van adreçats a diferents col·lectius, per exemple, educadors d'escoles bressol o personal que fa atenció al públic, a l'administració pública, també a les entitats, bé, a monitors de lleure, d'esports, en tenim per molts col·lectius i tenen per objectiu crear consciència de la importància de no canviar de llengua, val, quan aquestes persones estan treballant en el seu àmbit d'actuació. Ens trobem sovint encara amb actituds que ressonen a èpoques passades, no? En què dèiem que no parlar la llengua del teu interlocutor era de mala educació, no? Això vol dir que si algú parlava en castellà, doncs tu havies de canviar de llengua i adequar-te a la seva. Com tots sabeu, nosaltres ens dediquem al foment de l'ús del català i estem fent doncs, aquests tallers per desmuntar una mica aquest mite i fer veure a la població que el català és una eina de cohesió social i que parlant en català a les persones que potser no el saben o l'estan aprenent, ajudem a fer que aquestes persones se sentin més integrades i també a fomentar doncs, l'ús de la llengua i de la cultura a casa nostra.
0: Doncs Gemma, queda dit, moltes gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma, com cada setmana, i ens tornem a veure la setmana que ve, però ja, com cada setmana, el dimarts.
2: Molt bé, doncs nosaltres, després dels tastets, arribem a la part final del programa i ara dedicarem aquests últims minuts a parlar de la pregunta del dia i també del tema d'aquesta pregunta, de les muntanyes russes. Recordem que us preguntàvem si us fan por, si no us fan por, una mica, doncs, a quines sensacions us donen les atraccions. A veure qui tenim per aquí de l'Ona Maresma, que puguem, doncs, parlar
3: Hola, Gemma.
2: Tots plegats.
4: Hola,
2: Marc. Hola, Melina, bones. Doncs bé, companys, he preparat una secció petita, breu, perquè no tenim molta estona, sobre curiositats de les muntanyes russes, així que, si us sembla bé, comencem amb la primera curiositat.
3: Molt bé.
4: Perfecte.
2: Les primeres muntanyes russes van néixer a Rússia al segle XVII. Eren grans tobogans de fusta coberts de gel per on la gent es llançava amb trineus. El més curiós és que actualment a Rússia no les anomenen muntanyes russes, ho hem dit abans fa una estona, sinó que les anomenen muntanyes americanes.
3: És fort això, eh? Un contra els altres sempre.
2: Exacte, sí, sí. Com canvien, els temps?
3: Molt, molt. Bueno, jo... Digues, Melina.
4: Digues, Marc.
3: No, que jo hi he fet el meu comentari.
4: No, res, que és com també, per exemple, aquí, una mica, no?, la truita espanyola, que és la de patates,
3: ah,
4: i després
3: sí.
4: Tenim la truita francesa, o sigui...
2: Sí,
4: però en
2: exacte.
4: Aquest cas nosaltres som patriotes, la nostra truita és la nostra truita, en canvi a Rússia és com... Bueno, són americanes.
2: Exacte. Més coses. La primera atracció amb un loop complet va aparèixer a principis del segle XX a Nova York. Es deia Loop de Loop i només hi cabien 4 persones. L'experiència era tan intensa que molts passatgers acabaven amb mal de coll. De fet, fa anys, quan jo he anat alguna vegada a algun parc d'atraccions, reconec que he tingut dolor. O sigui, mal cos de pujar tantes atraccions. No sé si us ha passat el mateix. Marco Melina.
3: Ah, és que ens estàvem respectant mútuament el torn, eh?
4: Sí,
2: a veure, som respectuosos.
3: A veure, començo jo. Per exemple, a PortAventura, l'estampida... De fet, ja hi ha un tipus d'atraccions que són de més moviment, justament. Ara no sé el nom tècnic o específic, però, per exemple, a l'estampida, jo sí recordo, alguns moviments que dic, ostres, dic, això m'ha fet una mica de molèstia, dic, i dic, preferiria no haver-ho viscut, però allò de mal, de dir, ostres, he sortit fotut de l'atracció, home, això per sort no ho he viscut.
4: Mira, Melina. Jo, en el meu cas, no és que sigui molt fan de les muntanyes russes, de fet, diria que potser de petita he muntat en alguna, soc més d'altre tipus d'atraccions, però sí que això del mal, a mi em passa a l'estiu, una de les meves atraccions preferides són els autos de choque, i no sé altres llocs, però normalment a Arenys la gent és molt bèstia i a vegades acabes amb el coll que t'han vingut per darrere i t'han donat un cop que dius, ostres, mare meva, si el pillés potser el mataria, saps, aquesta persona? Per tant, s'ha de vigilar amb aquestes coses, però sí, 100%. Atraccions d'aquestes, entenc que la velocitat, també la teva complexió física, tot això afecta més o menys el mal que et pugui fer després.
3: Sí, sí. I totalment d'acord amb el que has dit dels autos de xoc, eh? Aquí a Tordera també la gent és molt bèstia i, de fet, recordo deixar de pujar-hi perquè vaig dir, vale, m'agrada el contacte, però no sóc tan bèstia com gent que fins i tot es mou a propòsit per encara fer-t'ho amb més força.
2: Sí, hi ha gent que té molt mala baba.
3: I passo, passo.
4: Sí, has de controlar l'hora a la que vas i mirar una mica a veure la gent que hi va. Si veus que van jovenets de 17, 18 anys, fins i tot fins als 21, et diria, s'ha de vigilar amb ells perquè és un horror.
3: Sí, més cabres boges.
4: No gaudeixes tampoc de l'atracció.
2: Acabem amb una última curiositat, perquè se'ns acaba el temps. L'atracció, la muntanya russa més ràpida del món és Fórmula Rossa. Està a Abu Dhabi i arriba als 240 km per hora. És rapidíssima, eh? I molt més a prop nostre, a Ferrari Land, hi trobem Red Force, l'atracció més alta i ràpida d'Europa, amb 180 km per hora en només 5 segons, per acabar ben despentinats, eh?
3: Jo aquesta hi he pujat, la de Ferrari Land.
4: Què tal?
3: Bé, una bona experiència. Prefereixo potser de PortAventura al Shambhala o al Dragon Khan. Aquesta Ferrari Land sí que és veritat que impressiona molt i és una velocitat rapidíssima per als amants de la velocitat i el món dels cotxes. Bé, òbviament, però per mi, bueno, sí, em va agradar, però sense més.
2: Sin más, no?
3: Sí, sí.
2: Molt bé, nois, doncs gràcies per acompanyar-nos fins al final del programa. Nosaltres hem d'acabar l'Ona Maresma d'avui dimarts i ho farem amb música, com sempre. Gràcies a tots i tornem demà. Adeu.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: matrimonis i defuncions, facilitant l'accés a la memòria demogràfica del municipi des de 1841. Ho explicava la referent de l'Arxiu Comarcal del Maresme, Georgina Sánchez.
1: El que volem aquesta digitalització és fer que els documents, primer, preservar-los i després aconseguir que puguin arribar a tothom i les pugui consultar 365 dies a l'any, les 24 hores.
0: Nova jornada de vaga a les escoles públiques de Tordera i el Maresme. Els sindicats rebutgen l'acord entre Educació, Comissions Obreres i UGT i mantenen un calendari de mobilitzacions fins al juny per reclamar millores laborals i més recursos als centres. Escoltem la professora de l'Institut Lluís Companys, la Gemma.
2: Quan falta professorat, ho pateixen els alumnes. Quan una substitució no arriba, ho pateixen els alumnes. Quan hi ha 33 alumnes en una aula, no falla el docent, falla el sistema. Aquesta vaga no és contra les famílies, aquesta vaga és per les famílies.
0: S'obren inscripcions per una formació per a joves en auxiliars de paleta. El curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Rafael Delgado, regidor de formació a l'Ajuntament.
3: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
0: En esports, el júnior B del Club Patí Tordera assoleix la quarta plaça al Campionat de Catalunya. Els equips infantil A i júnior A del club també destaquen a la Copa Elite, aconseguint una tercera i vuitena posició respectivament en una final de temporada per emmarcar. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica per les properes hores i jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: Situació meteorològica marcada avui per la tranquil·litat, tot i que encara queden alguns núvols, aquests han d'anar disminuint ràpidament a mesura que avancin les hores, i això afavorirà que augmenti la temperatura. No molt, però sí que tindrem valors un parell de graus o tres per sobre del que vam tenir ahir aquí a la comarca. Ahir, per cert, vam tenir algunes precipitacions, en general poc importants, 1, 2, 3 litres per metre quadrat a molt estirar, exceptuant l'àrea del Montnegre. Aquí es van acumular 14 litres per metre quadrat com a dada més significativa, però, en conjunt, precipitacions ben poc destacables. Pel que fa als vents, avui bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la i de cara a demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que, per cert, demà pugen de forma notable, i si avui les màximes més altes arribaran als 23-24 graus, demà fàcilment podran arribar als 27 o 28, i fins i tot entre dijous i divendres encara podrien ser una mica més altes.
0: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Bona tarda, dimarts 19 de maig de 2026 i salutacions a totes i a tots i, com sempre, salut per tothom. Bé, avui, com sabeu, anem als comerços i les empreses de Tordera dedicant-los al programa d'aquestes tardes del dimarts. I avui toca Tendals Maresme. Bé, doncs, per protegir-nos de les radiacions solars no és cosa d'ara i que voler, doncs, insonoritzar un habitatge tampoc, oi que no? L'ús de tendals en habitatges i comerços té orígens molt antics, encara que la seva evolució cap als models moderns que coneixem avui va passar principalment a finals del segle XIX. En l'antiguitat, quasi bé tot comença sempre per Egipte i a Síria, es trobem les primeres evidències on s'utilitzaven catifes o teleteixides. Perdoneu. O teles teixides per protegir del sol a les entrades d'habitatges i mercats. A l'Imperi Romà és famosa la utilització del velarium o vella, un tendal gegant desplegable fet de lli o lona de vaixells que cobria les grades del Coliseu, marcant una fita en la protecció solar a gran escala. A Espanya, encara que ja es feien servir, els tendals moderns van arribar amb força a partir del 1936 i es van convertir en

0: un element essencial dels edificis residencials, especialment durant l'auge de la construcció dels anys 60 i 70. Bé, de tot això i més ens ho expliquen amb l'entrevista que ens porta la Nuri Pujol.
1: Bé, amics, estem avui en el camí ral número 52, estem a Toldos i Aluminis Maresme i parlarem amb en Sergi. Hola, Sergi.
2: Hola, bon dia.
1: Nosaltres farem una passada per la botiga i us anirem explicant què teniu i què podeu cercar en aquesta botiga.
2: Doncs mira, aquí fem una mica de tot, perquè com ja diu el nom Toldos i Aluminis, doncs, mira, doncs comencem per les finestres, si vols. Sí. Fem tot el tema de finestres. Amb finestres nosaltres doncs, les fabriquem nosaltres mateixos al polígon. Tenim una nau al polígon industrial de Can Verdalet, que molta gent no ho sap, i aquí és on les fabriquem, és fabricació pròpia. Val? Aleshores, qualsevol gent que necessiti una porta, una finestra, una persiana d'alumini, doncs la fabriquem nosaltres mateixos i l'instal·lem. Val? Sempre ara buscant la màxima eficiència energètica. I amb això doncs, és el que es busca amb aquest tema.
1: Si ho feu vosaltres, vol dir que ho feu a mida.
2: Correcte, fem tot a mida. Nosaltres no comprem res de finestres fetes, ho fem tot, i més igual la mida que tinguis, que te la farem com te convingui, i ens adaptem a totes les solucions, que a cada casa i a cada solució.
1: Les finestres són a prova de soroll, de fred i calor?
2: Correcte, ara en dia fem tot el tema de eficiència energètica està molt a sobre, i el que mirem sobretot és que siguin eficients energèticament i, evidentment, aquests vidres tan bons que es posen ara també són molt eficients pel so.
1: Ah, pel sol.
2: Sí, pel sol, no, pel soroll.
1: Ah, pel sol
2: també. També hi ha vidres amb tractament solar, amb tractament pel fred. O sigui, avui en dia les vidres són una meravella i nosaltres estem amb l'última innovació en tema de vidres i aconseguim unes eficiències energètiques molt bones en tot el tema de vidres i aluminis que muntem.
1: Passem aquí que tenim reixes,
2: sí,
1: no? Tenim aquestes reixes
2: aquí. Tot el tema de seguretat també, que és molt important, sobretot aquí que tenim molta urbanització, molta casa que està una mica aïllada, aquí ens trobem on la gent doncs, a vegades ens reporten robatoris o coses, i hi ha gent que ho posa quan ja ha tingut patit un robatori, i gent que s'avança i que ho posa abans. Va? Totes les reixes que posem nosaltres són les reixes que no tenen manteniment, que van la casa al forn, que les poses i també les fem tota mida i no cal que les tinguis que pintar després ni que tinguis que anar amb històries. Les poses i te n'oblides. I tens aquesta plus de seguretat de, per exemple, a la nit, poder obrir, deixar la finestra oberta i poder doncs, ventilar doncs, al sol a l'estiu i sense por que t'entri ningú a casa. Per això també tenim les mosquiteres. Que les mosquiteres també és un complement a vegades perquè la gent diu, baixo la mosquitera, tanco la reixa i deixo la finestra oberta i dormo tranquil·la.
1: I no entren els mosquits?
2: Ni els lladres.
1: Ni els lladres, però la mosquitera més que res és per les mosques, no?
2: Sí, però si ho complementem amb la reixa, tenim la mosquitera i tenim la reixa i així ja podem tancar i que estem tranquils.
1: Te demanen molt, sobretot les finestres de fora, que siguin opaques o no? Perquè aquesta és opaca, no?
2: Sí, no, aquesta la tenim com a mostra de que sigui un vidre opac, perquè a vegades els quartos de bany, doncs clar, volem que tinguin una mica més d'intimitat i, evidentment, doncs hem de posar un vidre que no sigui transparent, doncs perquè no veiem. I posem aquest tipus de vidre opac que sobretot es posen a quartos de bany.
1: I en aquí, per què tens la persiana al mig i la finestra fora i la reixa aquí? És bueno, una mostra, això?
2: Sí, això és perquè és la mostra i al final hem d'encabir-ho tot en un espai molt petit i aquí, doncs, aquesta és una persiana de seguretat també, per això està al costat de la reixa, perquè és una persiana autoblocant, que vol dir que si tu la intentes des de fora pujar-la, es bloqueja i no te la poden. Hi ha gent que no li agrada la reixa perquè diu que fa de pressó, diguéssim, no? I que hi ha aquestes persianes de seguretat que el que fan és el mateix efecte que la reixa.
1: Però ara ja ho entenc. Aquesta és la part de fora. La part de dintre és la part que hi ha la finestra.
2: Correcte.
1: Ah, és que la veia al revés.
2: Sí, estem al revés ara. Sí. Aleshores, estem vint des de fora el que veuria la gent que estigués al carrer. Aleshores, aquesta persiana, et dic, el bo que té és que és autoblocant i que no es pot pujar des de fora. O sigui, queda bloquejada. No, és com una persiana de seguretat.
1: Molt interessant, això, eh?
2: Sí.
1: Molt interessant.
2: No tens el tema de la reixa al mig.
1: Bueno, seguim per allà o ens quedem
2: per aquí? Per aquí, més o menys, si hi ha...
1: Jo
2: parlaria, si vols, a les Toldos, que també és l'altre gran producte que tenim nosaltres. Vale? Tot el tema de Toldo. Amb tema de Toldos, la gent no ho sap, però hi ha molts tipus de toldos diferents. La gent normalment no és conscient de dir quants toldos... Quan es pensen que hi ha toldo, però és un toldo, no? I tots toldos són iguals, no? Doncs no. Hi ha toldos per cada, per cada tipus de balcó, del jardí, d'especials que hi ha, aquests que van en cofre, que són com una caixa que hi ha tancada a la lona i queda recollida. En fi, sobretot el que busquem amb els temes dels toldos nosaltres és dues coses. Primer, que l'estructura sigui molt valenta, molt forta, que aguanti cops de vent, que aguanti doncs, que no s'atrenqui, no? Que duri anys i anys. Mm. I la lona, igual, que sigui molt resistent, fem la lona la més gruixuda que hi ha al mercat, doncs perquè no tinguem problemes de que aquests toldos després se'ns trenquin amb el vent.
1: Esclar, amb el vent és molt perillós, eh? I llavors, esclar, amb el sol potser es poden ressecar, si són més gruixuts, potser no...
2: Correcte. El que dona, el que dona al final és durabilitat. Quan sí. tens una lona més gruixuda, al final el que et dona és que aquesta lona et duri més anys. Hi ha lones que són molt, molt primetes i que aquests que venen als centres comercials doncs són toldos nyigui-nyoguis, que l'alumini és molt prim, la lona és molt prima, i aquests toldos, evidentment, no duren. Nosaltres estem canviant toldos que va posar ja el seu dia en Pere Gras, imagina't, no? Fa 30 sí. anys igual que va posar, i encara li estem canviant ara perquè va posar un bon toldo, no? I aquesta és la idea, posar un toldo de qualitat perquè només canviant-li la lona després, si tu tens un toldo vell, venim, te canviem la lona i continues amb el mateix toldo i amb la lona nova, i no cal gastar tant.
1: I, a veure, parlem una mica dels colors, perquè jo veig aquest vermell aquí, però clar, sí. amb la claror dona una il·luminació, no? Jo em pensava que no, que era opac, això, però veig que no, el vermell... Quins són els colors que donen més claror? Bueno,
2: els claror? Els colors, de fet, els colors que donen més claror sempre són els que tirem amb tons crus, o sigui, tot el tema dels ocres, d'aquesta gasta gama, no? I després tot el tema dels groguencs i els taronges, que també fan una llum molt maca a dintre. Tot el que més, quan te'n vas a més fosc, enfosqueix una mica a dintre, perquè al final, doncs, si fos un toldo molt fosc, després també la llum que tens a l'interior de la casa queda una mica més apagada. Si vols un to més alegre, doncs la gent se'n va que és més alegre, se'n va a tons taronges, i el que més es posa són els tons crus, el beige, tot això, totes aquestes gammes que són més neutres i agrada a tothom i lliga amb tot.
1: I llavors a l'hivern, cap problema,
2: se recull, deixem que entri el sol, que ens escalfi la casa gratis i no tinguem que posar tanta calefacció. I aleshores, doncs, és aquest l'avantatge.
1: Molt bé. Més es parlaries aquí. Aquí veig això.
2: Això és una mosquitera, però bueno, ja he parat una mica abans. Ah, això és una mosquitera. Clar.
1: Però la mosquitera també va amb la seu marc.
2: Sí,
1: no?
2: Aquí tenim aquesta mosquitera, que és una mosquitera enrotllable, que queda, quan queda tancada, queda a dalt, i l'hivern mateix la pots tindre a dalt, no es fa malbé, no es resseca amb el sol, la tens guardada... i a l'estiu, doncs, la baixes. Tot el bo d'aquests productes és això, que els fas l'ús a l'estiu i a l'hivern, doncs, el reculls o fas l'efecte contrari perquè, doncs, aprofitar les diferents estacions amb aquest producte.
1: Ja està molt bé. M'agraden molt. N'hi ha d'amples, són per les botigues aquests tan amples.
2: Tenim de tot.
1: N'hi ha de més estrets, de... Bueno, de totes les mides, però més que res, el que més poseu és per botigues o per empreses o particulars.
2: Nosaltres treballem més al particular. Nosaltres pràcticament no fem empresa. O sigui, fem empreses, fem alguna cosa d'hostaleria, de tema de restauració, més cap a la zona de la costa i tot això, però que ens movem molt local nosaltres, al final. Treballem Tordera i quatre pobles del costat, eh? O sigui, ens agrada que treballem a 10 minuts d'aquí, perquè
1: sí,
2: al final
1: donar
2: un bon servei i que la gent, sobretot quan són aquí a Tordera, doncs en seguida estem, qualsevol cosa, qualsevol incidència, podem resoldre-la molt ràpid perquè estem aquí al costat, i jo crec que això és el que m'agrada a mi també de comerç local, no?
1: Aquí es posa finestra i portes exteriors, però interior per habitació o per... no se sol posar, es posa més fusta, no?
2: Sí, interior sempre sol ser més de fusta, que per això també deixarem que treballin una mica els fusters, que si no no ho farem tot nosaltres, que ja fem molts productes, perquè ja dic, només de jardí, també tot el tema de pèrgoles, el que et deia abans, també. Doncs
1: això,
2: que...
1: sí, ara parla'm una mica de les pèrgoles,
2: vale,
1: això perquè és... aquí n'hi ha una de fantàstica.
2: Això és top amb innovació.
1: Podeu fer 4x4, aquesta?
2: Aquesta sí, gairebé, fa 3,5x3,5, però bueno, quasi l'has encertat. I aquesta és una pèrgola bioclimàtica. Pèrgoles bioclimàtiques ara estan posant-se molt, perquè...
1: I per què? Ara hi veig unes mampares a dalt, no sé.
2: Bioclimàtica és un efecte que el que fa és que deixa... tapar el sol igual, però com que queden una mica obertes les làmines, doncs l'aire circula. I al circular l'aire, tu pots estar a sota amb ombra i amb circulació d'aire, que no quedes tan enxubat com un sostre fixe. I està molt bé. Inclús aquesta, en aquest cas, és un sostre retràctil, que aquesta, a més, es recull completament i queda el sostre completament obert.
1: Però aquí sobre hi va la lona.
2: No, no, aquestes no van amb lona. Aquestes,
1: ah, no?
2: No sé si tinc aquí per al comandament.
1: No, no, sí, ja ho veiem, ja ho veiem.
2: Però aquí tenim
1: el
2: una...
1: comandament la tanca i l'obra.
2: La tanca i l'obra, el que fa és que la replega tota per sí. complet. En aquest cas la tancaria, ara l'estem tancant, sí, perquè tu sí. ho vegis una mica.
1: Sí, sí, sí. Quina passada, no havia vist mai cap d'aquestes, eh?
2: Aquestes és novetat.
1: Queda com un sostre.
2: Aquí tens un sostre ara mateix i quan tu vols dir, bueno, és que jo no vull un sostre ara, perquè és que jo ara, el que me parlaves de l'hivern,
1: sí.
2: l'hivern vull que entri el sol,
1: sí.
2: doncs aleshores tu pots tindre aquest sostre que recull, que es recull completament i te queda el cel obert. I és una meravella perquè
1: una
2: pots
1: passada.
2: Gaudir tot l'any de sota de la
1: una
2: pèrgola.
1: Passada. Sí, sí, sí.
2: I si després ho complementes, que ara encara ho hem de posar aquí, uns vidres tancant tot el que és el,
1: llavors ho pots
2: el
1: tancar.
2: Perímetre, tens un porxo meravellós.
1: Això també ho tancaries, ho
2: això
1: podries
2: tancar. Tancarem
1: sí.
2: i
1: sí, tenim, sí, sí.
2: pot tancar i sense cap problema. Que si tu ja tens un porxo també el podem tancar, però és una mica això.
1: Sí,
2: veus?
1: Sí, sí.
2: Ara queda un efecte que queda tot obert, vale? I una meravella.
1: Quines coses. Doncs bueno, anem explicant coses d'aquí. La motorització també és important, perquè clar, això és un motor, no?, que tanca i obre.
2: Correcte. Avui en dia ens cada vegada estem anant més a la comoditat. La gent vol comoditat. No només comoditat, que molta gent també per necessitats físiques, doncs gent gran o gent que no té problemes de mobilitat i que necessita que es pugui moure les coses automàticament, doncs podem motoritzar. De fet, inclús si tu ja tens un toldo, vale? El que et deia, tant li podem canviar la lona com li podem posar un motor. I aprofitem tot el que ja tens, que és que és molt d'aprofitar les coses, que és
1: clar,
2: que s'ha
1: sí.
2: d'aprofitar el que tinguem.
1: Sí, sí.
2: Al toldo li posem un motor, a una persona que tu tinguis li posem un motor, a una pèrgola li posem un motor, i el que fem és després aquests motors d'avui en dia que es poden connectar amb wifi, es poden anar a fer servir
1: sí, sí.
2: des del mòbil,
1: clar,
2: meravelles, després tu que
1: sí,
2: vulguis.
1: Sí, sí, sí.
2: Tot el tema de jardí, que aquí tenim aquesta secció de jardí,
1: sí.
2: doncs seria això, tot el tema de pèrgoles, pèrgoles retràctils, tallavents, bueno...
1: En quant a cortines, com són les cortines que feu?
2: Mira, les cortines nosaltres ara ens hem... Si vols, anem aquí a la part de cortines.
1: Sí, anem a la part de cortines ara, senyors, heu de venir i mirar la botiga, perquè tenen una mica de tot, eh? Bueno, una mica de tot i força, eh? Ara les cortines... Ah, val.
2: Mira, aquí amb el tema de les cortines, nosaltres ens hem... Al final hem tirat cap a un teixit tècnic, que és el que més es posa ara,
1: sí.
2: perquè la cortina tradicional, aquella de roba típica, no? Pues poder no es posa tant, ara ja ha quedat una mica més obsoleta, encara hi ha algun lloc que es posa, però no tant. I ara posem unes cortines tècniques, que són les cortines de teixit screen, que es diu, que ho hauré sentit alguna vegada. Són teixits microperforats que tu pots veure a través, tu pots veure, diguéssim, de dintre cap a fora, però de fora no et veuen. És superinteressant. I després, per a l'hora de rentar-les, no cal despenjar-les només amb un drap, li passes una mica
1: un drap, o la vaporeta, no? Allò que fa...
2: Ni la vaporeta, amb una balleta te queden netes quan estan molt brutes i només s'embruten si hi ha, jo què sé, gent que té nenos, que xocolata a les mans,
1: sí,
2: que
1: sí,
2: toquen,
1: nens,
2: que
1: sí,
2: tal...
1: Nens, sí.
2: Doncs li passes un drap i és el que més estem muntant ara perquè a part, surten més econòmiques que les cortines tradicionals de roba i tenen més avantatges a nivell tècnic de que no s'han de rentar, no s'han de despenjar, no s'has de rentar, planxar o... Un rotllo.
1: Sí,
2: això
1: sí.
2: és més còmode.
1: En quant als vidres, ara veig aquests vidres tan transparents, també podem posar vidres opacs. Em penso que abans n'has parlat,
2: sí.
1: però la part de fora, el vidre...
2: Tot el tema de vidres, sobretot també en tema de restauració, també fem moltes vidres de seguretat. Bueno, aquí tenim aquests vidres tan gruixuts, que també ho fem nosaltres, però en aquest cas ja estaven posats, perquè ja sabeu que aquesta botiga abans havia estat una entitat bancària
1: sí.
2: i té uns vidres meravellosos, no? Però tot el tema de vidres ho treballem tot, també. Et dic, ara hi havia molt tema de vidre, hi ha molt vidre tècnic, molt vidre amb tractaments per això, pel sol, hi ha un tractament que és un control solar i hi ha un control que es diu baixa emissiu, que són els dos més famosos, i que un és perquè no t'entri el sol i l'altre és perquè no deixi sortir la calefacció. I són tractaments que fan baixar molt el gasto energètic d'una casa. Moltíssim.
1: Però deu ser perillós, no?, treballar amb el vidre, tractar el vidre, no?
2: Bueno, al final...
1: El vidre...
2: Sí, el vidre el que té és que nosaltres diem que és un producte de risc, ¿vale? perquè
1: risc,
2: perquè al final, doncs, bueno, qui no... qui no renta plats mai se li trenca, un plat,
1: no?
2: No,
1: mai se li trencarà.
2: Doncs qui treballa amb vidres, al final trencarà algun vidre algun dia i sempre se'ns trenca
1: algun.
2: Sí,
1: ha de ser perillós.
2: És part del treball.
1: Perquè teniu maquinària a l'empresa.
2: Sí, bueno, és el que és el vidre càmera, que és el que posem dintre de les finestres, que són, això ja hi ha empreses que ho fan, no ho fa aquí ningú. Mm. I hi ha empreses que per això es fa amb una màquina que porten, van després al buit per dintre i no tenen, no hi ha intervenció humana, diguéssim.
1: Sí.
2: Fan tot màquines i aleshores, perquè per dintre quedi net, perquè aquesta càmera, aquests dos vidres, que estan un per dintre i un per fora, aquest doble vidre, dintre ha de quedar supernet i no ha tocat ningú res.
1: Sí, sí.
2: I ha de quedar perfecte perquè això ha estat tota la vida així. Això sí que ho comprem, però després nosaltres la finestra la fem i posem el vidre dintre de la finestra que hem fet, que nosaltres donem la mida, que també fem el vidre a mida, i després el posem dintre la finestra.
1: I els clients us han de venir a cercar aquí o Can Verdalet?
2: Aquí. Les clients ens han de vindre aquí a la botiga o bé tocar-nos per telèfon o contactar pel qualsevol de la web, els correus o tot el que tenim, però sobretot no tenim servei a la nau. A la nau el que fem és fabricar, allà estem per fabricar i res més. És un polígon industrial i la part comercial, per això m'ha agafat aquesta botiga, que teníem moltes ganes d'agafar-la, aquesta cantonada, que ja anàvem darrere
1: molt. Jo deia, aquesta botiga està bé, ara, però clar, pensava, ostres, la caixa deu picar, no? Perquè això era cara, no?
2: Sí. Bueno, això era un local que com saps, està molt temps tancat, que era...
1: Molt, molt.
2: Era Bankia, el seu... Bueno, va ser Bankia, va ser primer Laietana.
1: Sí, Laietana, després Bankia.
2: Després Bankia, i sobretot aquest rotllo dels bancs que van fer d'absorcions i absorcions. I després, doncs, mira, va quedar aquí, va estar molt temps parat, i al final nosaltres estàvem darrere, estàvem preguntant, estàvem parlant amb molta gent per intentar comprar-ho, i al final doncs hem pogut comprar, i ha sortit ja al mercat, i quan va sortir al mercat nosaltres el vam comprar. Vam apostar per Tordera, nosaltres estem molt clara l'aposta per Tordera, portem ja 16 anys aquí a Tordera. La gent a vegades no ho sap, la trajectòria que portem, però ja vam començar a la botigueta petita que hi ha a la Merceria, en costat d'Entre Serres, diguéssim.
1: Ah, sí.
2: Allà estàvem primer. Després vam anar a l'altra botiga aquí davant d'en Palomer, al costat d'en Pasqual, diguéssim, aquella aquí. I ara estem aquí, a aquesta cantonada, que és meravellosa. O sigui, per mi és...
1: aquí teniu molta vista, clar, els clients ho veuen.
2: La gent ho veu, i pot vindre aquí, i pot tocar, i clar, pot fer...
1: No sé què més es pot... Ah, bueno, i sou molts treballadors allà?
2: Bueno, no et pensis, nosaltres som bastant eficients, som 6 persones ara, i amb això anem bé. O sigui, com que treballem local, doncs és el que et dic, no marxem fora, doncs som més eficients amb el treball. Mm. Perquè a vegades la gent que diu, és que ha d'anar... O sigui, a mi em truquen per anar a Girona, jo no hi vaig. Me truquen per anar a Mataró, no hi vaig.
1: Clar.
2: O sigui, nosaltres ens movem aquí, et dic, sobretot Tordera, Blanes, Malgrat, Palafolls, o sigui, els pobles d'aquí al voltant. O sigui,
1: és un ofici que s'aprèn amb la pràctica o s'ha d'anar a aprendre en alguna escola o algun lloc de FP o no?
2: S'aprèn amb la pràctica i, desgraciadament, ara costa molt trobar gent, és un problema recurrent de tots els oficis, que no hi ha jovent que continuï a la figura de l'aprenent s'ha perdut i costa molt trobar un relleu generacional per tot això. Gràcies a Déu, jo he tingut sort que tinc gent que fa molts anys i després algun noi jove d'aquí Tordera que també tenim a plantilla i que ha sortit molt bo i tinc moltes ganes de treballar i aprèn molt ràpid i tenim aquesta sort nosaltres, no? Però és veritat que és un tema que costa i s'ha d'aprendre a base de pràctica i de tal. Però has de tindre aquell manetes, has de ser aquella figura d'aquell manetes que és el que pot mirar de tirar per algun d'aquests oficis, no?
1: Molta paciència, no?, aquest ofici. També.
2: Bueno, més que paciència és...
1: I hi ha llengint, sí.
2: T'ha d'agradar. T'ha d'agradar ser maneta. El que se li agrada fer coses, li agrada aquest ofici.
1: Però tu vols dir com un fuster de fustes podria aprendre aquest ofici? Perquè sembla que sigui fusteria, però no ho és.
2: No ho és. És més instal·lacions, és més... Ja, la part més tècnica segurament és la fabricació de la finestra. Mm. Això sí que és més complicat i s'ha de tindre, que això sí que porta anys a aprendre.
1: Sobretot per les mides.
2: Sí.
1: Perquè sigui l'obertura igual que l'altre.
2: Sí, les mides, doncs això ja portem molts anys i ja ho tenim controlat, però que em refereixo que sí, tot el que és aquesta fabricació és molt feixuga, o sigui, té molta teca i s'ha de ser un bon professional perquè una finestra, doncs des de zero, crear una finestra i aquella finestra vagi perfecta sigui eficient energèticament, no entri aire, no entri aigua, sigui tot meravellós, perquè són coses que al final doncs, tenen un cost econòmic perquè és una inversió en una casa i la gent, clar, tindrà un resultat el que espera.
1: És clar que sí. Bé, no sé, a veure si podem explicar alguna cosa més. Després aquest toldo és diferent de l'altre. Aquest toldo que va plegat, com és? Aquest és
2: diferent. Aquest és un toldo corredor, que és el típic toldo de jardí, és el que més, diguéssim, que és el que més es ven en tema de cases, o inclús es posa també molt a àtics, que a àtics molta gent té el problema de que no sap què posar i perquè els toldos tradicionals es trenquen amb el vent. I aquest és un toldo que aguanta molt amb el vent, és un toldo tipus pèrgola, corredera, que li diem nosaltres, i aquests funcionen molt bé, es poden fer grans superfícies i continuaríem amb el tema del capítol d'elements de jardí, no? També uns jardins grans, igual que les pèrgoles bioclimàtiques, que es fa altres tipus de pèrgoles, doncs per jardins és ideal. Jardins i àtics, sobretot, posem això.
1: I baranes, què? Perquè veig aquí una petita barana amb un vidre molt psicodèlic, això.
2: Bueno, aquí tenim aquesta, per exemple, que tenim a terra, que això és una barana també, que és una barana només de vidre, i també en fem. O sigui, realment, jo crec que la gent no és conscient de tots els productes que fem, eh? Perquè
1: clar,
2: toquem
1: no
2: moltíssima cosa. I tu, que avui has pogut tindre l'oportunitat de vindre, doncs fem moltíssima cosa.
1: I veure-ho, de veritat, més que que bueno, com he quedat parada amb tot el que
2: per exemple, una altra cosa que tampoc havíem parlat, que ara estic veient aquí, és el tema de les mampares de bany.
1: És clar, la mampara de bany també és sobre automàtic o no, perquè el bany no, eh?
2: No, però ja sí que tenim una sèrie de mampares, hi ha una gamma de mampares que són per persones amb mobilitat reduïda. I hi ha unes mampares especials per persones amb mobilitat reduïda i que sobren inclús la meitat de baix, es pot tancar i des de dalt la pots obrir per dutxar la persona que tinguis mobilitat reduïda. Hi ha molta cosa en tema de mampara també, hi ha mampares, a més, un món que és molt extens, tenim de tot.
1: Totes són de vidre? O...
2: Normalment, ara sí, tothom té de vidre. Abans es posava molt alguna plàstica, aquesta, però això ja no es posa gaire bé.
1: Avui és fàcil de netejar o què? Perquè el vidre de seguida es taca.
2: Avui posem vidres en tractament antical, que no s'enganxa a la cal, que són meravellosos. La gent que és més moderneta doncs posa perfileria amb negre o amb colors cobre, cobres que es posen molt ara.
1: Clar, però llavors tanques i el de fora no et veu, diguéssim, si vols entrar pentinat mentre l'altra persona està dutxant-se.
2: Sí, encara que ara la gent...
1: No tenen manies.
2: La gent es fa el vidre transparent que més es posa, eh?
1: O sigui,
2: Sí. Però es posarà el 90% de mampares amb vidre transparent i un 10% que sí que no es vegi, eh?
1: Ja.
2: Però tota la gent ja...
1: Però les llars són familiars.
2: Sí, al final, si estàs a casa, doncs, bueno, abans poder sí que hi havia més
1: allò. Pudor, sí.
2: Però avui la gent no té. No,
1: transparent,
2: alegria.
1: Molt bé. No sé si ens hem deixat alguna cosa, Sergi, per explicar.
2: No,
1: després sí, digues. Volia parlar-te dels pressupostos. Ara, per exemple, jo vull posar una finestra o vull posar una porta o el que sigui. Jo vinc aquí, ja has dit que havia de venir aquí.
2: Sí, a trucar.
1: Però, aleshores, com ho feu, això? Perquè vinguin a casa a prendre les mides? O com...
2: Nosaltres som superràpids perquè tenim, com treballem local, el que t'he dit abans, estem amb això. Tu m'avens, me dius, mira, Sergi, mira, necessito una finestra, necessito un toldo. Jo vaig a casa teva, fem la visita a casa teva directament, prenem les mides nosaltres, veiem què és el que tens a casa, m'expliques quina és la teva necessitat i jo dintre d'aquesta necessitat t'explico què podem posar. A partir d'aquí, doncs te fem un pressupost. Si te'l puc donar al moment que estic a casa, te'l donem al moment i si no, doncs l'endemà o tal. Fem els pressupostos molt ràpid, normalment amb 48 hores tenim els pressupostos fets com a màxim i a partir d'aquí, doncs, si s'encarrega el producte, doncs ja es posem a fabricar, no?
1: Tot ho fas a mida o tens unes mides estàndards de finestres i portes?
2: No fem res estàndard, tot ho fem a mida. O sigui, una vegada que anem a casa teva i ens expliques el que necessites, doncs jo agafo les mides i te fem el pressupost o en aquell moment o de l'endemà. Si tu ens l'encarregues, doncs ja es posem a fabricar i fabriquem tot a mida. Fabriquem ràpid, però ho fem tot a mida perquè cada espai, al final, doncs, si tu tens un toldo i tinc 3,20, doncs per què el posaràs de 3? Si pots posar 3,20, no deixaràs un pam sense cobrir, doncs ho fem tot a mida.
1: Ho feu a mida.
2: Tot a mida.
1: D'acord, doncs em sembla que ja ho hem explicat una mica tot. No sé, tu mateix, ara si vols explicar més coses, perquè, no sé, també les finestres de quarto de banca són més petites, deuen tenir més complicació.
2: No, al final nosaltres ja et dic que ens adaptem a tot. Mm-hmm. Som tot terreny. O sigui, estem acostumats, jo porto 30 anys a l'ofici, tinc nois també treballant amb mi que també porten etiquetes temps similars, i al final ens hem trobat de tot. I com que ens hem trobat de tot, tenim solucions per tot. I a vegades ens ve gent que diu, és que aquí no sé què posar, no sé què fer, no sé què fer, doncs vine que t'ho resoldrem, perquè ens hem trobat de tot. O sigui, jo l'última vegada vam fer unes finestres en forma curva perquè ahir aquesta noia em deia, Sergi, ningú m'ho vol fer. No trobo ningú que m'ho vulgui fer. Han vingut dos o tres i m'han dit que no ho fan. Mm-hmm. Diu, i li vam fer nosaltres. O sigui que em refereixo que per tot hi ha solucions.
1: Sí, també ara que hi ha aquests dúplex, tenen el problema de que, clar, l'escalfor, a l'hivern, l'escalfor sempre se va en l'aire.
2: Correcte.
1: I si no tanquen l'escala...
2: L'escala, també.
1: Doncs els hi va tot l'escalfor a dalt a les habitacions.
2: Correcte.
1: I a baix tenen un fred que es moren mentre estan cuinant o sopant o dinant.
2: Mira, això em passava a casa meva. I vaig tindre que posar una porta a l'escala perquè no pugés el que dius tu, no? Que marxés l'escalfor cap a dalt o al revés. O sigui, i clar, tenim aquest problema. I això és molt fàcil solució. Una porta que posi a l'escala, que a vegades es diu, és que no sé com la posaré perquè la porta, no sé què, sempre trobem la solució, no pateixis. Mm. O sigui, es pot posar, tanques i problema resolt.
1: D'acord. Doncs moltes gràcies per totes aquestes explicacions.
2: Gràcies a tu,
1: Marina. I si ja estem, ja ho hem explicat tot.
2: Jo crec que sí, jo crec que sí.
1: Ja ho hem explicat tot. Doncs ja ho sabeu, podeu venir a fer prosuport o interaure-se. Doncs aquí en el camí ral, hem dit, número 52, davant de la CaixaBank.
2: Correcte.
1: D'acord? Doncs vinga, fins una altra. Adéu-siau.
2: Gràcies, adéu.
3: Ràdio Tordera. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon, videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Socials.

Chuck Wagon. Ah, això ens recorda la Nancy, que hem de visitar un poble íquin. Doncs avui ens anem fins a Arenys de Mar. Tots sabeu que és un municipi d'aquí la comarca del Maresme, capital judicial de l'Alt Maresme. El nucli urbà està situat a la finalització de la Riera d'Arenys, que el que connecta amb l'interior passant per Arenys de Munt. Es troba també a prop del Parc Natural del Montnegre i el Corredor i el Massís del Montseny. Com en totes les poblacions costaneres de la comarca del Maresme, la seva primera franja litoral la travessa la Nacional 2 i la via ferroviària del Maresme, aquesta famosa R1 que sempre arriba puntual, no falla mai. Ai, no parlarem del conflicte diari d'aquestes dues vies, no, prou patiment que han de suportar els seus usuaris. És molt important, doncs, direm, un port pesquer. Segur que molts coneixeu aquesta zona. És la principal província de Barcelona de recreatiu, un port important. Tant és així que el port i els seus serveis són motor principal de l'economia d'aquest municipi. Les platges d'Arenys de Mar, emmarcades pels turons que arriben fins arran de mar, són un anunci de la veïna Costa Brava. Aquesta veïna Girona, que es troba a 60 quilòmetres d'Arenys de Mar, a llevant al municipi de la platja de la Cavalló i que uneix amb Canet de Mar i el Garbí, parlem de vents, Garbí, la platja de la Musclera, que arriba just al límit del Caldes d'Estrac. Santa Maria d'Arenys, avui Arenys de Mar, és un municipi jove si el comparem amb moltes altres poblacions de Catalunya. Només té 400 anys. Ara bé, són anys plens d'història. Anys de Mar és la vila des de l'any 1599 i tingué una gran importància marítima durant els segles XVIII i XIX. El port d'Arenys, durant molts anys, l'únic existint a tota la costa nord de Barcelona, és l'exemple més evident de la llarga història i tradició marinera de la vila. I la població primitiva. Fa mil anys, Arenys era una badia tancada a llevant per les roques del Portinyol, que formaven un port natural. Els voltants eren coberts de boscos i d'alzines i roures, sí, com ara. La zona era deshabitada a causa dels perills de la costa. Ràtzies militars, pirateria, etc, etc. Al final del segle IX ja hi havia un nucli de població al voltant de l'església de Sant Martí, que més tard s'anomenà Sant Martí d'Arenys, ja que Arenys vol dir sorral de riera. I aquí a Arenys hi tenim molta gent coneguda, si res més no, pels arenyencs, com aquest cantant Didac Rocher, que té alguns temes prou interessants, com un que diu A porta tancada. Veiem com sona aquest tema.

0: Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.
3: Un quart i arribem a les 7 de la tarda i ara direm una mica més del Didac Roger, Rocher, que és un músic i cantautor català, com heu pogut escoltar. La seva música és de caràcter introspectiu i suggeridora i les cançons es caracteritzen per unes lletres molt cuidades i de gran càrrega poètica. Ha evolucionat des d'una infància de la cançó d'autor catalana i francesa fins als darrers treballs, on hi ha una clara voluntat d'experimentació en les seves ambientacions, sonoritats i atmosferes, apropant-lo cap als estils marcadament més foscos i èpics, més propi del rock o de l'indie. Veiem aquest altre tema que se'n diu L'Espera. Bé, aquesta espera també es farà esperar la porta tancada, l'espera, a veure si la trobem. Doncs poder no la trobarem, eh? Bé, doncs direm que posem una altra. Que sona... Sona així de suau i romàntica.

un maresmenc amb una veu molt bonica, en Didac Rocher. Bé, ja us dic jo que Arenys de Mar té tanta història i tota ella molt interessant. Caldria tota una setmana per anar comentant els esdeveniments d'aquest poble. Però una de pirates, per exemple, sí que els podem fer, eh? En altre temps, la pirateria i les torres de defensa marcaven molt el que era aquest poblet, perquè primer va ser Arenys de Munt. Sabeu que sí, no? D'altra banda, el barri marítim ha adquirit més seguretat, ja que s'hi han alçat diverses torres fortificades per mort de la pirateria. Aquestes torres, que amb el temps arribaven a ser 13, són de defensa per la població civil i serveixen per alertar la població de la presència de les naus pirates, per refugiar-s'hi, doncs, i per fustigar-los durant l'atac amb tota mena d'armes. Bé, vosaltres sabeu molt de la pirateria en aquestes costes, en aquests temps, no d'aquell corsari de la Perla Negra, ni... no, tot això no, sinó aquells pirates que venien aquí a fer contraband i... que en aquell temps se'n feia molt. I també venia molta gent, i se'n anava molta gent cap a les Índies, cap a la Cuba. I de Cuba ens arriba la Buena Vista Social Club, la música cubana. Doncs sí. I com fa la música cubana? Doncs fa així.

0: Bé, 4 minuts i entrarà el nostre company, que serà a les 7 de la tarda, Lluís Sabater, amb els informatius. Nosaltres acabem amb aquesta recta final i direm que Arenys de Mar, que és un dels punts principals.
1: A Ràdio Tordera.
2: A Ràdio Tordera. Tordera.
1: El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimarts 19 de maig. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquesta propera horeta. Avui un programa completíssim i per saber què tenim per endavant anem a saber l'alineació del dia d'avui.

I és que qui hagi estat ahir escoltant el programa en aquest show diari, vam comentar que avui teníem un programa complet, i un programa complet perquè el cap de setmana, com sabeu, es va viure l'especial victòria del Club Futbol Tordera, aconseguir la Lliga, aconseguir l'ascens a segona catalana, i avui doncs els tenim aquí, a uns protagonistes per parlar. Tindrem amb nosaltres a l'Àlex Sánchez, a l'Òscar Ruscalleda, amb Boris i amb Pau Llastarri, doncs per comentar una mica com ha estat la temporada, quines són les sensacions i també, com ja sabeu, i com és típic, doncs a conèixer una mica el vestidor, a quines supersticions tenen cadascú i, bàsicament, a passar una magnífica estona.

Vinga, va, i és que després de conèixer els continguts del dia d'avui anem a donar pas a l'actualitat general per a saber què està passant en el món, en aquest cas del Barça. I és que el Barça tornarà a la regla 1-1 en aquest mercat de fitxatges i la Lliga deixa entreveure que després de la marxa de Lewandowski i l'augment de la capacitat al Camp Nou, l'equip culer no estarà excedit. Tal com va avançar Mundo Deportivo el diumenge passat, el Futbol Club Barcelona és molt a prop de confirmar que aquest estiu torna a la regla del 1-1. És a dir, que deixarà d'estar excedit econòmicament i tindrà més marge per emprendre les operacions. Tot plegat arriba després de que el club, tal com es confirmés de manera indirecta per part de Javier Gómez, director general corporatiu de la Liga, en una trobada amb periodistes, s'hagi després d'una fitxa d'un gran jugador amb pes esportiu i econòmic a la plantilla, com Robert Lewandowski, també augmentarà la capacitat del Camp Nou en els propers mesos. I això, a més, cal sumar-li la taxació de les llotges VIP per un valor de més de 70 milions d'euros. D'aquesta manera, i encara la Lliga no ha volgut confirmar-ho, s'espera que el Futbol Club Barcelona pugui viure un estiu més tranquil pel que fa al terme econòmic i poder tenir una mica de marge per actuar al mercat des d'una posició més poderosa. Hi ha una mica de por a la Premier, i és que més enllà del cas concret del Futbol Club Barcelona, també es va tractar la suposada bombolla econòmica que s'està vivint a la Premier League, en la Lliga Anglesa, on els equips, reforçats pels diners que ingressen dels drets de televisió, estan pagant grans traspassos entre ells mateixos per afavorir els seus ingressos i així sostenir un sistema que, malgrat tot, és un sistema que no té pèrdues. D'aquesta manera, en ser les grans lligues europees gots comunicants de jugadors, fan que aquests triïn sempre l'anglesa per als alts salaris que perceben i això perjudiqui la resta de lligues que també barallen per ser competitives. Perquè fa el salut de la resta de lligues, de les grans lligues, l'únic que aconsegueix reflectir els beneficis al final de cada exercici és la Bundesliga, la lliga alemana, el model més semblant a l'espanyol. Mentre que a la italiana també hi ha una situació crítica a causa de les pèrdues econòmiques constant per la manca de lideratge. Després, ara sí que sí, donem pas a l'actualitat local. Vinga, som-hi!

Part del planter del Club Patí Tordera tanca la temporada després de signar unes actuacions excel·lents en les recents competicions d'hoquei patins. L'equip júnior B ha aconseguit la quarta plaça al Campionat de Catalunya a Reus. Aquesta fita adquireix encara més valor si es té en compte que es tracta d'un grup format per jugadors de primer en aquesta categoria. Des del club asseguren que ha estat un Campionat de Catalunya per recordar, on s'han competit de tu a tu a grans rivals fins l'últim moment, com la victòria contra la Barça per 2-0, que donava el pas a les semifinals. I en aquesta eliminatòria van caure contra el Reus per 3-1. I en el darrer partit, per la lluita entre el tercer i quart lloc, van caure contra l'Igualada a penals per 1-2. El Club Patí Tordera també ha tingut una presència molt destacada a la Copa Elite, col·locant dos dels seus equips entre els millors del torneig. D'altra banda, l'infantil A s'ha penjat la medalla de bronze proclamant-se tercer classificat de la Copa Elite, després de caure a les semifinals contra el Caldes per 1-4 i els torderencs van verse a Vic per 5-2 per endur-se el bronze. L'equip ha mostrat una gran evolució al llarg del curs i aquest podi ha estat definit pel club com un premi per la feina feta. D'altra banda, el júnior ha finalitzat la seva participació en aquesta mateixa Copa Elite en una meritòria 8a posició. L'equip entrenat per Ernest Figueres ha estat reconegut per l'esforç, la dedicació i les ganes mostrades durant tota la temporada en cada entrenament i cada partit. El planter del Club Patí Tordera demostra amb aquests resultats que gaudeix d'un nivell i d'un futur molt prometedor.

Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, va, ara sí que anem avançant amb aquests continguts i com us vam dir ahir, avui doncs, tenim aquesta veu dels protagonistes del cap de setmana, un cap de setmana de moltes emocions i fins i tot d'alguna que altra ressaca que m'han comentat i ara us explicaran molt millor aquests jugadors i ara ja seran jugadors d'aquesta segona catalana. Anem a reviure tot el que van viure i van compartir aquest últim cap de setmana, un cap de setmana ben emocional, suposo. Moltes gràcies, Maris, per acompanyar-nos aquest dimarts en el Show dels Esports. Òscar Rusqueda, Àlex Sánchez, Pau Estarri i Boris, bona tarda, bon vespre, moltes gràcies per ser aquí en el Show dels Esports.
1: Bona tarda, bona tarda.
0: Com esteu? Com esteu?
2: Estem bé, estem
0: molt
2: bé.
0: Timidets, ara sí. M'agrada molt perquè o sigui, faig entrevistes a molts companys vostres i fins i tot i d'hoquei i tot. Estan com molt tímids a l'inici i després ja veureu que això són unes risses que fem aquí. Comenteu-vos, hi ha ressaca, sobretot emocional, m'heu estat dient, no?
1: Sí, jo personalment sí, és més ressaca emocional que d'haver sortit, que també ho vam celebrar com toca i... Però sí, vull dir, penses en el que vas viure i no ets gaire conscient. Jo, sincerament, encara no sé el que vam viure aquest dissabte.
0: Nois, Pau, també com a un altre capità... Òscar. Com a altre capità, quin orgull, no? I a més amb el club del teu poble.
3: Doncs sí, al final, com bé va comentar en Juan Manuel el seu post, que és un somni per la gent de la Pedrera que... Jo crec que tothom quan ets petit somia en un moment així i quan es fa realitat segur que ho has pensat mil vegades i cap d'elles és com ho has viure. Llavors, per mi va ser espectacular. O sigui, no sé, del club i l'estima que li tinc i tot i viure-ho i poder-ho fer i fer història amb el club, pues, és el millor.
0: Pau, ara sí que t'ho pregunto, Després d'algunes temporades aquí a Tordera, doncs sembles ja de la casa fins i tot. Com et sents? Com et va rebre el vestidor en el seu moment i ara que has pogut pujar de categoria ja com un mes, no?
4: Sí, molt bé, molt bé. La veritat que des del primer moment em van rebre, vamos, amb els braços oberts i és que és el que diem sempre, però és que és el que és. O sigui, el Tordera és un club d'amics que entres i ja... t'hi fas molt fàcil perquè és que t'ho fa molt fàcil.
0: I Boris, després de les teves aventures també...

0: doncs vas aterrar de nou a casa per gaudir també d'aquest ascens, no?
1: Sí, correcto, muy muy muy muy contento, la verdad, de hacerlo con el equipo del pueblo y bueno, un poco lo que dice Pau, ¿no? Al final creo que hay gente también de fuera, de otros pueblos que parecen ya de Tordera o bueno, prácticamente son de Tordera para nosotros también.
0: Anem a comentar, nois, aquest últim cap de setmana amb el partit contra el Sant Feliu, perquè en principi un empat us valia, si no coneixeu el resultat que hi havia a l'altre costat, però ostres, era un fet que ha aconseguit 10 victòries consecutives, s'ha de tirar de maroteca i d'anar fent a veure quants anys feia que no passava, però l'any passat segur que no, i feia dos, potser tampoc, és a dir, ostres, un fet també inèdit, 10 victòries consecutives, i a més en un tram on es decidia tot, és a dir, que ja no podíeu fallar més. Com es va fer aquesta pressió?
2: Bueno, des del partit de sàbat sabíem que no podíem fallar i, sincerament, vull dir, sí, tothom va anar al vestuari, pues sí, ho farem, no sé què, tothom tope de motivat en fer-ho, però segurament que jo arribava a casa i dic, és molt difícil, fer 10 victòries. I sí, sí, les hem tret, no sé com, i és el que dius tu, que no crec que hagi passat mai al club. Jo, que jo recordi, clar, també molts anys de segona, que és molt més complicat, i els anys que s'han pujat de tercera a segona, els que jo recordo són de playoff.
0: A mi van dir que l'Amàlio fins i tot tenia les seves carpetes antigues del club, tenia com apuntar totes les victòries, totes les derrotes, vull dir que ja parlarem amb ell també perquè ens digui realment quants anys feia que no passava això i si s'havia fet, perquè déu-n'hi-do, com es gestiona, nois, a qui vulgui, aquesta pressió que ara deia l'Àlex, que realment dins el vestidor semblava que sí, però potser t'anaves a casa i deies, hòstia, que és més complicat sí, del que sembla.
1: Bueno, creo que era algo que se veía bastante, a priori era como algo muy romántico, ¿no? Como a Alex sí, le gusta decir. Pero sí, al final creo que bueno, con constancia, creyendo en nosotros y sobre todo creo que increciendo, ¿no? En la manera de jugar, creo que el grupo cada vez se ha conformado mejor y pues lo hemos acabado sacando.
0: ¿Realment creieu a tots que això es podia fer o és això que deies, Àlex, que t'anaves a casa i deies, buah, tinc els meus dubtes?
2: Bueno, suposo que cada setmana que anava passant i cada victòria, pues cada cop eres més conscient i ho veies més a prop, però si m'ho diuen després de sabat, jo et dic que és quasi impossible.
0: Quan vau començar realment a creure, després d'aquesta derrota del sàbat, quan vau dir realment, hòstia, és que sí que podem?
3: Hòstia, però jo no ho sabria dir, eh? Va haver-hi
0: algun punt d'inflexió en el vestuari, de dir, hòstia, és que anem molt bé.
3: Jo et parlo personalment, sempre creia que, per estadística, en algun moment ens tocaria perdre punts. O sigui, ho tenia molt, molt assumit. Però després anaven passant els dies i anaves veient que anaves guanyant, i al final deies, a veure si al final ho aconseguirem. I ja jo quan vam guanyar a Sils ja vaig dir que per mi en aquell moment és quan vam guanyar la Lliga.
2: Mira, jo me'n recordo un cop que estàvem fent la rovellada abans d'entrar al vestidor de l'escalfament i tu, Pau, vas dir, va, que avui són vuitens de final.
3: Sí?
2: Sí, vas dir, avui són vuitens de final i clar, doncs vuitens, després quarts, després, i després quan vam fer l'última vaig recordar, mira, en Pau ara dirà, avui és la final, no sé què, no ho vas dir. Però a partir d'allà, quan tu vas dir, jo ja vaig ser més conscient en dir, ostres, pues, pot ser que ho tirem endavant.
0: Pau, en algun partit hagis dit que potser que anàveu perdent de dir, buah, és que aquí se'ns escaparan els punts.
3: No, sí que sempre hi ha moments en aquests que se't posen per davant el marcador i no acabes de tenir el joc aquest que com que t'estàs sentint còmode, que dubtes una mica, però després sempre arribem mitja part o arribem als minuts finals i no sabem com ho fèiem, però traiem un punt extra per poder treure els partits endavant.
0: Ara jo et poso, per exemple, Òscar, el partit contra el Cristinenc, que se us va ficar però una muntanya, però bastant, bastant heavy, d'anar perdent el descans, i realment amb la segona part, que va ser extraordinari, va guanyar 3-5. Ostres, aquell partit no sé si vau pensar fins i tot o què va passar dins el vestuari, no sé si us en recordeu, però de dir, o traiem això endavant o aquest és un partit que se'ns escaparà.
4: Bueno, jo sí, veritat que, i tots crec que ho saben, jo vaig dir que quan vaig entrar a mitja part que estava molt tranquil perquè veia que estàvem arribant, estàvem fent el que tocava, faltava a l'últim passet o acabava la jugada o faltava, bueno, això, el detall mínim per acabar de fer-ho. Però sí que se m'ha posat en contra i vas una mica cagat perquè dius, hòstia, sí, clar, potser aquí ja es tanquen i ja no t'entra cap bola i tal, però jo crec que tots vam començar confiant que es podia fer, vam fer el gol molt ràpid amb el d'en Serrano, el d'en Biel, el de tal, i una cosa darrere l'altra, I també és el que diuen tots, que teníem com la mentalitat aquesta d'anar més a més, i el joc es reflectia també, i sempre les segones parts, l'entrenar, com entrenem i tot això, ens dona aquest plus, que la categoria potser hi ha altra gent que no entrena tants dies o no entrena al mateix ritme i tal, i al final, minuts finals de partit sempre és quan tenim aquest plus que altra gent no té.
0: I amb el partit contra els Sils, que abans el comentàveu, ostres, a més, bueno, totes les circumstàncies prèvies que hi havien hagut, no sé com anàveu, si fins i tot una mica nerviosos, però comenceu molt bé. De fet, us empaten amb un penal, que no sé com el va veure vosaltres dins del camp, i després, Òscar, que va salvar una pilota. Però que impressionant, eh? No sé si de reflexes o d'estirar-te era la teva posició ja natural, però que aquella aturada potser va donar els punts que diguéssim, perquè si anéssiu per sota el marcador, potser la cosa no hagués anat tan bé.
4: Bueno, jo, com tots saben, jo sempre he dit que jo des del dilluns ja estava nerviós pel partit del dissabte, i m'ha passat aquesta setmana i l'anterior, i també perquè crec que jo ho manifesto, perquè potser hi ha gent que es sent també nerviós i no vol manifestar pel que li puguin dir o qualsevol cosa, i jo com que m'és bastant igual el que m'ha diguin, pues, ho dic i ja està. I després sí que veig que quan arriba el dia del partit ja, com qualsevol de nosaltres, ja ho has fet tot, has entrenat bé, has menjat bé, has fet tot el que havies de fer per arribar al partit i ja no tens nervis, ja només et poses a jugar, i jo molt confiant en ells. Jo sabia que si ells feien el que havien de fer estaríem tranquils, i així ho vam fer. I sí, és veritat que, mira, trec el peu aquell que, com tu dius, és de reflexes i tal, i al final és el que t'he dit, que si un sortia, o sigui, vull dir, jo què sé, si jo fallava, tenia en Biel darrere que m'aparava. Si ens havia fet un gol, l'Àlex en feia dos. Si en Boris te treia quatre centros, tres eren qüestió de gol, saps? Al final anaven apareixent diferents persones en els moments que tocaven el partit.
0: I a més, amb una pluja descomunal, que no sé si aquest joc ràpid també us agrada, no? Perquè, hòstia, jugueu amb un estil de tocar ràpid, de voler córrer. Estàveu còmodes en aquell partit?
1: Hòstia, jo creo que sí. Yo creo que al final, Guillem, la manera de hacernos entrenar, de darnos caña, de meternos presión, de apretarnos, ¿no? Sobre todo, creo que también nos sirve para estos casos. Yo cuando volví de la lesión, creo que mi primera semana me paré y dije, hostia, el ritmo que tenemos es de locos. Y he estado, nada, unas semanas fuera. Pero sí, creo que el ritmo que estamos teniendo es muy alto, que creo que en segunda catalana y en primera catalana a lo mejor un entrenamiento de los nuestros no se ven.
0: Y, pero dius perquè vosaltres el teniu superior, ¿eh?
1: Sí.
0: I el tema lesions, que ara ho comentàveu, ostres, a més, el tram final de la temporada, potser quan més lesions teniu, quan més gent tocada està, com es va portar això dins el vestidor?
2: Bueno, les lesions també es porten més individualment que grupal, eh? Però crec que jo, quan vam ser campions de Lliga, el primer que vaig fer va ser també anar a en Rafa a dir-li que era seva també, perquè en Rafa ha fet una feina amb en Serrano sobretot, però amb molts jugadors cada tarda de 7 a 8 i mitja en Rafa tenia feina, i si tenies que vindre, ell no podia vindre al partit i tenia que vindre el dissabte pel matí a fer-te alguna cosa, venia i cap problema. La veritat és que en Rafa aquest any ha fet una feina espectacular, i gràcies a això pues, hem arribat el millor possible al partit.
0: Heu arribat a forçar algun de vosaltres? Sí, algun jo, partit de dir, és que estic molt tocat, però...
3: Jo crec que tots. L'Àlex, que venia tocat del genoll...
2: Sí, aquests dos últims de... Bueno, des de... Ja em vaig fer mal. Fornells, Forço, Calaguidó, Forço. Després, Seyena no jugo perquè em vaig fer mal aquell dijous. El Sils surto també forçant, i aquest pues, estava una mica millor, aquest últim, però també no estava al 100%.
0: I, però és que més, a vegades ho comentàvem, fins i tot de les tertúlies amb en Blasius que ho comentava, per sort és una plantilla d'equips jugadors, però que tot podríeu ser en l'11 inicial, vull dir, tots rendiu de la mateixa manera, i fins i tot que en Guillem a vegades havia de decidir la convocatòria i deixar alguns fora. També com es portava això, que a vegades de dir, he fet una molt bona setmana però potser no entro a la convocatòria, però clar, tenim la sort que aquesta és una pinya, no, l'equip?
3: Sí, bueno, això és la part complicada de futbol, que al final la tercera catalana potser no ho veus perquè doncs, hi ha gent que es va tirar més de la moto o així, però tenim sort que tots estem molt compromesos i en Guillem té doncs, aquest problema per fer-ho. És una putada, perquè a nosaltres ens agradaria que estiguessin tots, ja només per com són i perquè ningú s'ho mereix, perquè tothom es deixa la pell entrenant i s'ho deixaria al camp si poguéssim jugar els 25 que som, però és el que hi ha.
0: I aquest cap de setmana? Ara parlem d'aquest cap de setmana contra el Sant Feliu, perquè era vida o mort. Ho hem comentat abans, però ens hem anat del tema i tornem. Perquè el Sant Feliu també se la jugava moltíssim. Vull dir, la lluita pels 6 millors tercers estava, que bueno, fins i tot pitjor que el liderat, i havia de guanyar sí o sí perquè es quedava fora. Al final es va quedar fora. Vosaltres en el partit, com vau sortir? Perquè havíeu de sortir per totes a voler guanyar sense saber el resultat del Sils.
4: Doncs sí, el que acabes de dir, o sigui, vam sortir a guanyar perquè amb guanyar t'asseguraves tot, que era quedar primer sí o sí, o sigui, ja no, i al final com que depenies de tu mateix, doncs per mi era el guanyar. Després ja el que pogués passar a altres camps i que ens poguessin fer X, pues, ja no depenia de nosaltres. Al final el guanyar era que tu depenies de tu mateix sense dependre de ningú altre. I res, jo faig un comentari petit i seguiu, però que jo xapó pel Guíxols, per tant el post que van fer i tot el que van comentar, perquè crec que un club recuperi la il·lusió en aquesta temporada està molt bé. I l'últim també, que jo des de darrere m'anaven dient que el Sils anava perdent 3-0 i jo no m'ho creia, em pensava que estava mentint, em deien que m'ha deixat gols i tot això, però jo no m'ho creia pas, t'ho juro, i no m'haig deixat pas de guanyar, si no m'ho diu l'entrenador o qualsevol cosa, però que nosaltres vam anar a fer la feina, que jugava en Guillem, a guanyar, que mai ens han deixat guanyar contra ningú, així que el que vam fer, guanyar.
0: Vau patir per si en el cas de que el partit s'empatava hi hagués algú més estrany en l'altre costat?
2: Jo tenia força clar durant la setmana que si nosaltres empatàvem els Sils feia 9 segur. Però no sé què va passar en aquell partit, no vaig estar-hi, però a mi em va... És el que diu ell, jo em deia 1-0, 2-0, i jo no m'ho creia.
0: Jo que l'alcalde es va sortir amb juvenils, eh?
2: Sí, sí, sí, però després el meu avi avui m'ha dit que és un derbi bastant calent i...
0: Sí, hi ha molta rivalitat.
2: Hi ha molta rivalitat i, bueno, pues, va passar el que nosaltres ens va anar bé, saps? I tampoc ens ho esperàvem.
0: Clar, o sigui, estava empatat tot, però us sentíeu superiors en aquest partit contra el Sant Feliu, per això?
4: Jo vaig veure que van sortir a per totes i en un ritme molt alt, sol que nosaltres també vam sortir amb el mateix ritme perquè el vam igualar, però crec que és el primer dels equips que em trobo que els primers 20 minuts dius, hòstia, no sé, t'acostava tot, el passe arribant abans a les pressions, algun passe se't quedava curt i arribaven, no sé, per mi em van semblar que van sortir això a guanyar-nos, que era el que havien de fer, òbviament, per entrar a playoff, i els entenc. Però després ja tot es va com baixar una miqueta el ritme i bé, però jo és que com que el Tordera no he vist aquest any ningú millor que nosaltres, com la temporada que et podia dir que l'Arbúcies estàvem ahir, però aquest any crec que no hi havia equip que si nosaltres fèiem les coses bé, ens pogués...
0: I us esperava aquest nivell d'intensitat del Sant Feliu ja de primeres?
2: Sí, bueno, però perquè s'ho venien a jugar tot i ells... Crec que jo durant el partit també em vaig donar compte que ells el que... Tampoc anava molt ràpid els saques de banda, els saques de porteria, i volien que el partit durés amb el 0-0 el màxim possible, intentar fer apretar els 10 últims o els últims 15 i a veure si ens feien el gol, i va ser al revés. I per acompanyar les paraules que ha dit ell, crec que el Sant Feliu es va comportar excel·lent, ens va deixar celebrar com van voler, no ens van posar cap problema, i crec que això a vegades també s'ha d'agrair i és difícil. Perquè a sobre també era un equip que s'ho estava jugant i ho va perdre i... Van acceptar la derrota, ens van deixar celebrar i crec que és d'agrair, la veritat.
0: També s'ha usat, bueno, en el post que vau fer també molts equips de la categoria que us han comentat, us han felicitat l'enhorabona, suposo que també això s'agraeix, no?
2: Sí, la veritat que sí.
0: En aquest partit, quan veieu, suposo que quan jugueu amb un mes, la cosa ja es comença a veure potser més verda. De dir, ostres, quan jo expulsen al jugador del Sant Feliu, i verda en el sentit de bo, de veure sí, sí, potser sí. Tot una mica més clar.
1: Bueno, yo desde fuera, porque no pude jugar por las 5 amarillas que tenía, la verdad es que lo pasé bastante mal. Creo que jugando a uno los nervios, bueno, como que sí. Se le van. Pero,
0: estabas
1: pero
0: muy
1: yo,
0: nervioso, ¿eh?
1: Sí, yo desde fuera estaba muy, muy, muy nervioso, con ganas de jugar, de querer entrar, de querer hacer cosas. Pero bueno, pero me tocaba estar fuera, estar apoyando. Y bueno, sí que es cierto que creía que estábamos siendo superiores, pero es el típico día que te tienen que salir bien las cosas y de los nervios de saber que te estás jugando mucho y tal, a lo mejor ese pase que lo tienes a 2 metros, lo fallas. Entonces, bueno, creo que fue un poco lo que nos pasó, no estábamos del todo finos, pero bueno, creo que se nos dio de la mejor manera. También comentábamos, ¿no?, que bueno, que aunque hubiésemos empatado y hubiésemos quedado campeones, creo que no hubiese sido tan épico, ¿no?, digamos, sí, el ascenso o la celebración.
2: Luego el 90 también.
1: O todo como fue, claro. Además, el minuto, la manera que fue, bueno, sí, sí, creo que salió todo rodado como tenía que ser.
0: I això us anava a preguntar el gol en el minut 90. Quan veieu a Raúl que es col·loca per allà a xutar, penseu que en aquesta s'anava dins?
1: No.
5: Sinó perquè estava molt mal.
2: Sí, se li va una mica a la dreta, no és la seva cama hàbil i, bueno, saca un bon gol, treu un bon golpeig, sí. I després en Marc estan allà i cap a dintre i a celebrar, va ser increïble.
0: La sensació aquesta de veure la pilota que se'n va cap a dins, sí, que eufòria, sí, total.
2: A sobre en el camp, on, en la porteria on estava la gent, en el córrer on estava la gent, va ser molt maco, la veritat que sí.
0: Vau parlar abans amb l'afició, no sé si vosaltres o el club, fins i tot per si passés algun gol, que no entressin dins del camp, també per si un cas?
2: Nosaltres vam... els capitans vam enviar un missatge pel grup de la grada de la 1914 i vam posar això, que tinguessin cuidado a l'hora de quan pides al final d'invadir el camp i això, però crec que ho vam controlar molt bé, crec que va sortir com tenia que haver sortit i no va haver cap problema.
0: I alegria pràcticament triple en aquesta temporada, no? Perquè el juvenil, si no equivoco tu, Àlex, amb el teu equip que entrenes un...
2: El juvenil.
0: També campió
2: el mateix dia. Una hora abans.
0: A més de Sils, i els veterans que també han pujat, sí. Uah, pel club també és una autèntica borrada,
2: sí, sí,
0: no?
2: Sí. I, bueno, i també ja en Diego està fent playoff amb el seu equip, en Miqui ha fet també playoff, en Juanma va perdre la lliga aquell mateix dissabte pel matí a Arbúcies, però també està el playoff. Crec que les coses des de baix fins a dalt s'estan fent molt bé i culminant-ho amb l'ascens de juvenil, veterans i primer equip, crec que és l'ideal i el que tenia que passar perquè ens ho mereixíem també.
0: Com definiríeu el balanç o com l'evolució que heu fet com a equip durant tota la temporada? Començant per l'inici, potser alguns partits que es van escapar per detalls i després amb el final, que ha sigut totalment diferent.
4: Sí, jo crec que al principi, bueno, ja venim d'alguns anys amb en Guillem i ja sabem més o menys el que ens demana i com hem de jugar i tal, però sí, és veritat que al principi ens costava o ens costava trobar bé els quadrats o moure'ns depenent els rivals i altres jugadors i res, amb el pas dels partits i això crec que hem anat evolucionant. També és el que diu en Boris, que entrenem, bueno, jo, mira que jo el seu porter corro poc, però jo els veig i és que o sigui, van amb moto, o sigui, jo quan em poso dintre una conservació que fa mil que no corro, en plan, en 2 minuts estic fora ja. Però això, que posen un ritme molt alt en totes les tasques que fan i al final es nota el partit i tot, que van, reben la bola i ja saben el que han de fer, perquè pensen abans, perquè reaccionen abans, perquè, bueno, estan això, més dins que potser els altres, no sé.
3: I jo crec que també una cosa que hem millorat molt des de l'any passat, crec que és la manera que teníem de competir, que l'any passat i al principi de la temporada igual se'ns escapaven alguns partits que no se t'havien d'escapar perquè o no acabes d'estar tens o no acabes de saber com acabar el partit o no definies algunes situacions que havies de definir millor, i aquest últim tram de temporada crec que això ho hem solventat perfecte i no ens ha pogut la pressió, hem estat molt bé. Sí.
0: Va haver-hi algun moment, perquè el Sils, si no m'equivoco, se va escapar fins a 12 punts o alguna cosa així.
3: Una borrada, no?
0: En aquest moment, quan hi ha tanta diferència, no sé si a dins s'havia comentat fins i tot de, bueno, el campionat ja no es pot, anem a lluitar per aquesta segona plaça, anem a mantenir-nos aquí, perquè era un moment on també entre la segona i tercera plaça hi havia molt poca diferència.
2: Jo crec que el que ens ha donat una mica la confiança de poder arribar és veure el Sils guanyar tants de partits al 90. Crec que si ells haguessin guanyat els partits com últimament els estàvem guanyant nosaltres de 2-0, 3-0 fàcil, sí que allà penses que estàs més lluny i que és molt difícil arribar, però tu guanyaves el teu partit, entraves a la Fede i si no perdia els Sils i guanyava, eren el 90, el 90 i alguna cosa, i això et donava vitamines i la confiança i l'esperança de que va, la setmana que ve perden i pum, i perdien. Crec que això ens ha donat bastanta confiança i bastant optimisme.
0: Com és entrenar amb en Guillem, nois?
2: Bueno, está exigido toda la estona.
1: Sí, la verdad es que es muy exigente, es un entrenador que... Bueno, yo creo que, la verdad es que creo que todos estamos bastante contentos. Al final, obviamente, pasan, bueno, cosas de fútbol, ¿no? Que al final unos tienen más minutos, otros tienen menos minutos, pero creo que la gestión que lleva es bastante buena. La relación que tiene con el grupo creo que también es bastante buena. Sí que es cierto que a veces podría apretar un poquito menos en las entrenos, pero bueno, pero la verdad es que eso, lo que comentaban ellos, ¿no? Nos da ese plus en los últimos minutos que es que, bueno, creo que vamos volando y eso se nota también.
0: ¿Hi ha molta bronca a vestuaris?
1: Bronca en los vestuaris, no.
2: No. Hem tingut amb entrenadors anteriors, hem tingut més bronques dintre el vestuari.
1: Sí, alguna, sí. Alguna botella volando, també.
2: Sí.
0: Això aquest any o altre?
2: No.
0: Vale.
2: Amb l'últim entrenador.
0: Jo no t'anava a preguntar, però si el tens tu...
2: No, sí.
0: I a més, Àlex, tu, ara, com a nivell personal, 17 gols, si no m'equivoco, aquesta temporada,
2: sí.
0: Màxim golejador de l'equip, i que no jugues pràcticament com a davanter, sinó acostumes a tenir un rol de mig del camp potser una mica més ofensiu. També com es dona això?
2: Bueno, sí, són 17 gols, però crec que són també 6 de penal, no sé, 3 o 4 de falta, i bueno, si no llancés la pilota parada, pues, tampoc serien tants de gols. Sí, és, vull dir, no sóc un jugador, bueno... Quan era juvenil i cadet no era un jugador de fer gols. Ara, sènior, sí que porto 3 temporades fent bastants de gols, però... I sobretot va ser més a la primera volta que aquesta segona. La segona sí que no ha estat gaire encertada a porteria i han tirat més del carro Serrano, Adri, sobretot, però sí, la primera volta sí que considero que de cara a porteria va ser bastant bona.
0: Quin creu que ha sigut el jugador de la plantilla que potser més evolució cap a positiu ha fet? De dir, al principi de la temporada, bueno, sí, està per allà, però al final...
1: Vato 100%.
0: De dir, buah, mira.
2: Sí? Jo vi el pla,
3: Jo sí que també. Pues, I el pla al principi no jugava,
4: Jo també anava a dir amb Masferrer, tio.
2: Masferrer, les últimes 5 jornades.
0: De Masferrer ja juga com lliure, no? O sigui, comença de lateral, és però que, després, bueno, cap al mig del camp, no?
4: Per això em sorprèn, perquè s'ha adaptat... Bueno, és que jo no ho entenc. A vegades t'apareixia com a mig i deies, però aquest nano què fa aquí? I, com tu dius, saps? I jo mira que... Que sé per què ho feia, saps? Però, bueno, això, per mi...
1: Però el tema és com aparece, no? Allí en medio, a lo mejor coges y metes un lateral allí de medio y se gira, pues, como se gira un lateral. Yeah. Él se gira como si fuera un pivote de toda la vida.
0: Sí, no hi ha un consens, rotllo, cadascú té el seu,
2: Sí, no sé, a mi enviar el pla, per exemple, és que enviar el pla ens dona moltíssim. I el que ha dit de Badó també, en Badó ha fet un pas endavant. Sí. I sobretot ha sigut més de l'any passat aquest que durant aquest any, però... Uf.
0: Mira, en Joan Martín diu que la defensa cada cop li donava més seguretat a en Biel i Pujades, de dir, hòstia, és que vaya dupla, vull dir, estava com tranquil·líssim d'estar en allà. Ho rieu,
3: Sí, no, és que teníem algú enfadat, per això.
1: Sí. Ese comentari no sento muy bien.
2: Sí que és veritat que Pujades ha jugat, ho vaig estar mirant, vaig anar a dinar ahir amb ell i ho vam estar mirant, ha jugat la meitat de partits, ha jugat 900 minuts crec que en Pujades, i crec que en Joel ha jugat més minuts que Pujades, i Joel ens va donar molt també, quan no estava Pujades i jugar a Joel, ens ha donat un gran nivell.
0: Anem a passar una mica l'apartat d'aquest una mica de més xorra, no? Per dir, una mica conèixer una mica el vestidor per dins, pregunta random que potser em tiraré. De moment és la típica de, us diré una situació i m'heu de dir, o qui de vosaltres o qui del vestidor, doncs, veieu més en aquest perfil. I si després voleu tirar alguna a vosaltres, doncs, endavant també, La primera, l'has comentat fins i tot, Òscar, abans per sobre de dir, mira, aquesta pregunta l'anava a tirar, no sé si la resposta serà la mateixa. Qui és el que es posa més nerviós o està més insuportable abans d'un partit de dir d'alta exigència, o l'últim, o els Sils?
2: Fuà, tio. Diem un nom cadascú, no?
0: Sí, si voleu tirar un nom cadascú i a veure si ja...
4: Doncs jo seixo la paraula mentre penso, perquè...
0: Balones fora,
2: Jo et diré Pide.
0: Sí?
2: Que és sobreexcitat, sí.
3: Sí.
0: Que fins i tot us posa nerviosos a vosaltres.
2: Sí, però no de que li tembli, vull dir, que es posi nerviós i sigui un nerviosisme negatiu, sinó que està sobreexcitat. Ja durant la setmana i aquell partit està...
1: És que Pides una bomba d'emoció.
2: Sí.
1: No sabem per on de coger-lo.
2: Jo et diria Pide.
3: Sí, jo li compro.
1: Sí, jo també.
0: Tu vols dir un altre,
4: No, és que no en tinc cap, vull dir, no... Jo crec que tots els que entren al camp, jo mai veig ningú que senti gaire la pressió, vull dir, els veig molt tranquils, que després casco per dintre o porta lo seu, però els hi compro pide perfectament, el que diuen, està boig, tio.
0: En el vestidor, què és per introduir una mica? Però qui té el poder de la música?
1: Lo vamos cediendo bastante.
0: Sí. I ara és el que, la que tenia. Hi ha algú que tingui rotllo prohibit posar la música de dir, no la posis tu perquè no ens agradarà?
3: Bueno, li van començar a prohibir.
2: Sí, jo la posava abans.
0: Què ficaves?
2: Jo sempre l'he posat entre setmana. Els caps de setmana mai la posava jo, perquè sé que no ens agrada la meva música, però sí que posàvem rock, rap, i ja està, no s'escoltava reggaeton. I vaig deixar de posar-la jo, i la va començar a posar Raúl, no?
3: Sí, Raúl,
5: Alejandro,
3: Joel.
2: I sempre guanyàvem. I ja fa com... Sí, fa 10 setmanes o 9 setmanes que entre setmana no poso música.
1: Somos un equipo muy supersticioso.
0: No, és que ara us anava a preguntar quines supersticions teníeu a dins? Per exemple, o sigui, en Guillem sempre anava vestit igual.
2: Sí. Sempre escoltem la cançó, l'última cançó és la de Héroes del Sábado, i som molt de... Si una cosa funciona, no la toquem gaire.
1: ¿Sabes que me hacía mucha gracia cuando hacíamos lo del proyector y siempre teníamos que esperar a Alex para que viniera y lo encendiera?
2: Ah, sí, eso
1: fue el año pasado.
2: Sí, el año pasado.
1: Y teníamos que esperar a que él viniera y lo encendiera. Y a lo mejor estaba en el fisio y no, lo esperábamos a que viniera y lo encendiera.
2: Yo las charradas me sento siempre... Las charradas de l'aula siempre me sento al cantó de... d'enviar el pla, tant entre setmana i el cap de setmana també, però tampoc...
3: Sí, no, sí, manies sí. De que siguin iguals, ja tothom les té.
1: Sí, és que,
0: és que ara us anava a preguntar individuals, eh? Mm. O de, jo què sé, sempre ficar-se la mateixa bota primer, o fins i tot la mateixa roba interior, no sé, comenteu-me quines
1: manies... Yo siempre empiezo con la pierna izquierda. Siempre me pongo el primer calcetín el izquierdo, luego el otro del derecho, y luego lo mismo con la bota. No.
0: Sí, doncs raro, eh?
1: Sí, pero sí, es una algo que desde hace muchos años hago.
3: Jo tinc doncs, a entrar al camp amb la dreta i donar un parell de salts abans d'entrar, i també, com l'Àlex, posar-me a l'aula, m'havia de posar al cantó esquerre una miqueta com a darrere, al costat de que hi ha una bici estàtica, posar-me per allà.
0: Òscar, tu tens alguna? Perquè com aporteu a vegades amb els guants o alguna cosa?
4: Jo és que en tinc infinites, tio.
0: No, a mi m'agrada molt, m'agrada saber-ne.
4: Jo en tinc infinites. Jo abans, quan acaba en Guillem d'explicar l'escalfament, vaig a menjar el meu trosset de guaiava d'aquest d'enviar el pla, res una miqueta, després sempre faig tres amb el peu, o sigui, faig tres salts amb el peu dret, m'assentigo, surto... toco els tres pals, no sé, és que en tinc infinites, que m'estaré aquí hores explicant.
0: I amb els guants tens alguna?
4: No, amb els guants no. El que passa és que no m'agrada que la gent se'ls posi, i quan se'ls posen, pues, el sol apartar, però per la més...
3: Ah, bueno, i passar-te a buscar abans dels partits.
4: Ah, bueno, això sí, amb pot tenim la conya que el partit de sàbat realment el perdem perquè em porta el meu pare a sàbat, ens porta el meu pare a sàbat, perquè sempre que amb en Pau que em passa a buscar a casa... guanyàvem, i la segona volta, un cop que anem amb el meu pare, perdem, i ja no vam anar més amb el meu pare.
2: A mi m'agrada molt tocar a tothom quan entrem de l'escalfament. Abans de fer el crit, jo sempre vaig pel vestuari, i ja, que sigui, només fer així. Yo intento tocar a tothom.
1: Hòstia, ¿no os habéis dado cuenta de que cuando vamos a hacer el grito antes de salir siempre le pego una colleja a Badó?
2: Hòstia, no.
3: Sí, sí. Los últimos dos partidos me he dado cuenta.
0: Sí, sí, sí. Es María también, ¿no? Siempre. ¿Estás por aquí?
1: Oye, en este último partido de San Feliu, digo, ¿dónde está Badó? ¿Dónde está Badó? Y yo, ¿dónde está Badó? ¿Dónde está Badó? Y me dice, aquí estoy, va, Boris, pégame.
0: Bajo orejitas y... Sí. Va, vine. El que anàvem abans, hi ha algú que abans de jugar un partit o abans d'entrenar es comenci a anar al mirall a ficar-se a coqueto?
3: Hòstia.
0: El que diguis així, eh?
1: Pides el avalotiente.
3: Sí. Guarda pila sí, o... Sí, molt.
0: A on has sortit el partit de renta de
1: fent? Sí,
3: està muy loco. Jo? Pues afeita
2: o... S'afeita.
0: Però afeitar-se i després amb la suor no li pica?
2: I depilar-se, també s'ha depilat. Sí. Jo l'he vist depilant-se.
3: Home, jo l'he vist a la dutxa...
2: Sí.
0: Ara, si haguéssiu d'anar a un escape room... i que en aquell escape room sigui per salvar la vida a algú, aquí de l'equip no portaríeu?
1: A Pide.
0: Hòstia, sí, a Pide. En Pide avui s'està... Sí. De dir, o sigui, perquè fica molt nerviós en situacions així, una mica sota pressió, o se t'avala molt...
4: Fa, jo podria en Diego, perquè mai em fa puto càstig en Diego, tio. Li he dit 24 cops.
0: No. Oh, va haver-hi un cop? No? On era? Vas començar a cridar, però com un boig, eh?
2: Aquesta és una bona, bona història sí, dintre
0: el vestuari. És veritat que després sí. Vam entrar al vestuari sí. I no vam començar a cridar, eh?
2: Jo no la portaria... Uf, no ho sé, eh? A Sebi, no?
1: A Sebi, sí. Sí,
2: però,
1: sí, sí,
2: sí. No sé.
0: Bueno, passem a...
2: Sí,
0: a
2: passem a... Sí.
0: M'heu dit que abans no hi havia moltes bronques, però qui és el que rep més avisos o... Clar, tenia bronques d'en Guillem, però més avisos, o que se l'emporta més a xerrar amb ell... Fa, bueno, Òscar.
4: No, no, jo com a avisos no, però en Marc Ruiz sempre sí, és com sí. El blanco fàcil. Perquè,
0: sí?
4: Sí, més que li posa molt fàcil, però sí, sí.
0: Perquè... Pues mira, últimament ha estat bé, no?, en els últims partits.
4: No, no, però...
1: És que no és perquè juegue mal.
4: No,
1: és
4: sí,
1: sí. Perquè...
2: És un passó de...
1: Sí, és Marc Ruiz.
4: Sí, no és...
2: Sí.
4: No és per res que faci malament ni res, sinó perquè és això, el que diuen, que... Que passa a vegades de coses sí. O...
2: I tu alguna que altra també t'emportes,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, també. Sí,
2: és que alguna que altra també s'emporta.
0: Em recorda molt a nosaltres, bueno, en Elot i tal, quan va haver-hi la Transmi de Fornells, que et vam donar l'MVP, eh? Vam donar l'MVP per aquella aturada que fas en l'últim minut i ens diu, hòstia, mira que va gent que va fer un partidàs i li vam donar l'MVP a tu perquè va fer una aturada en l'últim instant. Com vas viure aquell partit? Perquè més una aturada que pràcticament també dones la victòria. Mm.
4: Doncs bé, bueno, jo sempre estic bastant tranquil perquè és el que t'he dit, que jo confio molt en ells i sé que si ells fan el que han de fer, el partit sempre s'anirà endavant. Vull dir, jo al final haig d'intentar, com aquest any, que m'arriben pocs cops i intentar parar el màxim de boles possible, perquè t'arriben això dos o tres cops comptats i el que no pots permetre és que et facin més d'un gol. Però sí, aquell partit se'ns va posar molt difícil, era el primer cop que jugàvem amb la calor i tal, xafogó, i el camp molt gran també, i bueno... No sé, al final, sort, el que sigui, és que no sé, vull dir...
0: I ara, què prefereixes? Una aturada potser en l'últim minut que dongui la victòria o en l'últim minut de dir a Guillem, Òscar, puja a rematar i que marquis?
4: No, no, jo prefereixo una parada abans que un gol, la veritat.
0: Sí, no en tens humil, eh?
4: Sí, sí.
0: Vosaltres, preferiu marcar un gol que dongui un premi potser a l'ascens o poder donar unes assistències perquè un altre, tres assistències perquè un company vostre faci un hat-trick?
3: Home, jo després d'aquesta setmana crec que preferiria...
2: El gol, eh?
0: El gol, no? Sí, Àlex, tu també?
2: Sí, m'és una mica igual, eh? I sempre he sigut de donar assistències, però a tothom li agrada celebrar el gol.
1: Jo sí, muita assistència, la verdad.
0: Sí?
1: Sí, me gusta.
0: A mi, jo a vegades... Bueno, clar, jo dic jo a vegades com si jugués a futbol ara. Jo vaig a ser al futbol perquè no... Vaig veure que no era el meu. Però a vegades pecava com de ser massa humil, saps? Sí, de dir, puc estar sol davant de qualsevol situació i la dono i potser és més mala opció aquesta, saps?
2: Yeah.
0: I al final l'acabava cagant. Ara és una que sempre la faig i tinc curiositat, però algú que us portaríeu a una illa deserta. Tres coses. M'heu de dir tres coses i ara... M'ha vingut així, un company de l'equip que us heu d'emportar.
2: Vale.
0: M'heu de dir un nom de l'equip i tres objectes que us pugueu emportar amb una idea.
2: Però...
0: Pot ser coses random, eh?
2: Sí, vull dir, que no, m'agradin a mi, no?
0: Sí, vull sí, exacte, vale. No fa falta que sigui, va, per fer por...
2: Exacte,
0: això no, això no.
2: Jo m'emportaria Juanma, segurament.
0: Però perquè, si t'ho passaries ben bé o perquè realment et podria ajudar?
2: Per les dues, potser. Ell o en Barceló, que són els que... O en Marc, que són els que tenen més confiança. I després, què m'aportaria?
0: Aneu pensant als altres, eh?
2: Ja.
3: Tot d'allà en fum, això.
4: Tu, Catan, segur.
2: Sí, ah, sí, un Catan.
0: Però
2: si som dos no podem jugar, eh?
4: Bueno,
2: si som dos no podem jugar.
4: Segur que trobes per allà algú que...
0: Poses un cocon allà i... Els altres, quin nom? Digueu-me un nom, va, els altres de moment.
3: Jo vol de l'Òscar mateix. O sigui, és el que tinc més confiança al final.
0: Ara ell no et dirà tu, eh?
4: No,
0: jo
4: anava a mateix.
0: Boris?
1: Jo creo que me llevaría o a Badó o a Biel Pla.
3: Hòstia, Biel Pla.
0: Clar, Biel.
1: Biel Pla és el abuelo de nosotros.
0: I objectes, va, digueu-me un o dos.
1: Un balón de futbol, 100%.
3: Sí, això sí.
1: No nos toques en una isla perdida.
3: Jo em portaria un llit, també, per no haver de dormir al terra.
2: Jo ganivets. Perquè no m'agrada menjar amb les mans, no m'agrada embrutir-me mentre menjo.
0: No?
2: No.
0: I sí, ah, aquestes típiques botifarrades, no? També t'has de amb el pa, no ho fas amb les mans, que també és l'essència, no?
2: Mm, sí, però... no sé, prefereixo també...
0: O sigui, ets el que menges pizzas amb forquí i ganivet?
2: Si té moltes coses, la pizza sí. Si té moltes, vull dir, a la sardana, per exemple, sí. Sí. Si és una tarradella, no, òbviament. Però si... si m'embrutiré, vull dir, jo una hamburguesa i embrutint-me no la disfruto. Me la menjo tan ràpid per restar el menys brut possible.
0: I amb aquestes que et donen guants, les gaudeixes
5: no,
0: o no?
5: No, jo no menjo amb guants. No. No. És molt raro.
2: Molt raro,
0: Òscar?
4: Sí. És que no tinc ni idea que m'emportaria.
0: Res, us trec un altre tema. O sigui, es trec allò del Catan. Hòstia, s'ha comentat molt el Catan, no? Que fins i tot, a mi és que els jocs de taula també em flipen, i d'això de que quedes amb els amics a les tantes de la nit, que la gent està de festa i tu estàs a casa d'algú jugant al Catan. O sigui, increïble, eh?
2: Sí, nosaltres, vull dir, amb Juanma, sobretot, Marc Serrano, Pujades, a vegades Adri, també sobretot, acabàvem el partit, anàvem a sopar tots i anàvem a mi casa a jugar al Catan. No sortíem de festa aquest any, hem sortit molt poc de festa pel Catan.
0: També tenia una sede, és que no sé qui m'ho va dir, que hi havia com una sede per jugar al Catan, perquè sempre anaven allà, no sé qui, la mare de no sé qui us, sempre us portava les coses per menjar.
2: Això a què s'empito?
0: Això que m'ho havien comentat. Sí, ja, per acabar, com es planteja la propera temporada?
4: Doncs no ho sé, la veritat. Jo és el que també els dic molt a ells, que jo estic de vacances i ara mateix penso
0: ara
4: poc...
0: Ara que et deixin en pau, eh?
4: Penso poc anar a futbol, perquè crec que ens feia falta a tots, perquè un mes més hauria sigut molt difícil.
3: Sí, no ho entenc.
4: Perquè, bueno, al final és tota temporada, estàs també una mica cremat, vens d'acabar amb un play-off que es va allargar més, vas tenir poc temps de vacances i tal, i jo ara mateix, sincerament, penso poc anar a futbol, I això, però jo crec que ho enfocarem igual que hem jugat altres temporades, sabem on hem fallat, i jo crec que anirem a línia ascendent segur.
0: O sigui, preferiu descansar ara, eh? Ara ja esteu una mica farts potser de veure-us tant.
1: Bueno, quizás no de ver, ¿no? Creo que en el vestuario, la verdad es que tenemos muy buen vestuario y cada vez que nos veíamos, entrenábamos, siempre eran risas, siempre pasaba algo bueno, siempre llegabas con algo para contar a casa. Pero bueno, creo que mentalmente haber alargado 4 semanas más hubiese sido, aparte de físicamente, creo que mentalmente hubiese sido mucho peor que físicamente, la verdad.
0: Ara, per tancar, fareu alguna coseta més? Vau fer la rua, se us van incorporar els juvenils, però potser els veterans van fer alguna també amb vosaltres, o fins i tot vosaltres per tancar la temporada, suposo que alguna coseta
2: sí,
0: fareu, no?
2: Jo que tinc entès, la idea és fer un sopar i sortir de festa, o un cap de setmana o això, i després ja el dia de Cluenda, que volen fer la rua els 3 equips, i no sé si acabarem a l'Ajuntament, no ho sé. I això, sí.
0: Sí, que ja plané, Pau. I sí. A sortir de festa, eh? Això no,
2: jo amb el que vaig veure el dissabte estic content. No passa res més i estic contentíssim.
0: Que abans hi comentaven amb Boris, abans de començar, de dir, hòstia, increïble sobretot l'ambient que es va viure, perquè va ser com així mig improvisat de, mira, si passa, doncs fem això, no hi havia cap cosa anunciada de si guanyem hi haurà això per aquests carrers, sinó que vau començar a voltar i...
1: Además, toda la gente que nos acompañó, que dio la vuelta entera, que subió Santa Llucia, el Camí Rar, y sí, nos sentimos muy acompañados, muy contentos.
2: I a sobre, també, al camp, ho estava parlant avui, jo crec que ja va haver-hi més gent que el dia contra el Roni. Però jo a la porteria veia 3 files o 4 files de gent.
0: Molta gent.
4: Sí, i també afegir que jo crec que el fer-ho després del partit teníem l'eufòria i el sentiment molt dins. Llavors, jo sé, si ho haguéssim fet el diumenge, potser...
0: També és fred,
4: ha sigut, exacte, més fred. I en aquell moment estaves eufòric, estaves... O sigui, jo crec que com que ho vam treure tot el que portàvem aguantant tota temporada, i no sé, per mi va ser... com el millor, saps? I, que podia passar, potser.
2: I jo, personalment, també trobar-me els juvenils allà, que no vaig poder, que estava bastant enfadat perquè no podia celebrar amb ells acabant el partit a Sils, que tenia que jugar aquí, em va donar la vida estar tots allà, a sobre, en el remolc, tots junts. A mi, per mi va ser un dia bastant especial, la veritat.
0: I a més, com a, tornant al que dèiem abans, com a club, perquè cada victòria després entraven tots els nens de la Pedrera a fer la foto, sí. També s'anaven pujant allà en alguns moments en el remolc, vull dir, també, ostres, quina família, no?
3: Sí, al final jo crec que el tenir molts dels jugadors que som entrenadors del club, això fa molt, fa més que encara els nens, si ja sentien el club per ser qui són i per ser el club del poble i per veure nosaltres que, vulguis o no, doncs som el seu exemple, que som els més grans, ja tenir un referent que van veient dia a dia al primer equip i veure'l jugar i veure'l com va guanyant les coses i va d'això, doncs sí. Crec que fa com que encara el club en general es conjunti més.
0: Doncs nois, moltes gràcies per venir, espero que us ho heu passat bé, desitjar-vos sort per la temporada vinent, però aquest estiu a veure si ens anem veient i anem fent cosetes. Moltes gràcies Boris, Pau, Àlex i Òscar per venir i fins la propera, ens veiem.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

Vinga, va, doncs a nosaltres que ja hem arribat al punt i final del programa d'avui, del show diari del dimarts 19 de maig. Ha estat tot un plaer que hem tingut aquí els campions d'aquesta tercera catalana, els jugadors del Club Futbol Tordera, en Boris, en Pau Llassarri, l'Àlex i l'Òscar. Doncs faig xerrar una mica del tot el que ha estat la temporada, perquè hem viscut una temporada difícil, però que tot l'esforç té el seu mèrit, i dissabte passat, que van tenir aquella festassa, ja hem escoltat les seves sensacions després d'aquesta gran victòria. El programa d'avui, que se'ns acaba, però crec que ha estat ben complet i que us pot interessar. Per tant, nosaltres que ja ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me durant aquesta nit. I res més, ens veiem demà de 8 a 9 del vespre amb més continguts, i que acabeu de passar una molt bona nit. Ens veiem demà, que vagi molt bé.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. L'aturada s'enmarca en una nova aturada també dels metges a l'Estat. Dels esports, el Barça femení encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, Tia tria la llibreria, que busca combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment amb força tranquil·litat en tota la xarxa viària catalana. Fa una estona teníem una avaria a l'altura de la Jonquera, la AP7, que tallava la sortida número 6 en sentit sud. Tot just fa uns instants ja s'ha solucionat i s'ha reobert aquesta circulació. De moment, a hores d'ara, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. El vessant Besòs, el nus de la Trinitat, ara mateix ja circula amb molta intensitat a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. També arriben retencions per la C33, C-33 des de Montcada i Reixac o la C-58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès. També, sobretot amb intensitat, és el tram de Ripollet. Tot plegat, doncs, deixa de retruc moltes retencions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també ja es forma densitat de vehicles de la AP-7 al punt de Barberà del Vallès en direcció Tarragona, i també tenim ja 1,5 km de lentitud a la C-17 i C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb retencions a la zona del Papiol per l'enllaç entre la AP-7 i la B-23 en direcció Barcelona.

0: central o les fondalades de Girona. A la resta del país hi ha el matí més obert, una mica menys fresquet que ahir, i aquesta pujada de temperatura ja serà molt més palesa al llarg d'aquesta tarda. De fet, ja estarem fregant els 30 graus cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda, novament, amb algun ruixadet, però ja molt local, a cavall de l'interior de l'Alt Empordà, el Ripollès o la Garrotxa. Gran part de Catalunya avui tindrà sol o simplement aquests núvols prims. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
3: S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
4: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
5: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
3: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
2: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern, si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
6: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
2: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta.

0: contra l'executiu, que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
1: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
0: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
4: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
3: A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles-instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
2: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Jonathan Andic fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
5: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
2: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar aleshores en llibertat i posteriorment la va matar. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamentava els fets.
6: S'estan dient moltes coses a xarxes, s'estan publicant vídeos que crec que no responen a el que hauria de ser la humanitat de la qual alguns fan gala. El jutge us donarà més informació, deixem treballar el jutge, deixem i ells, bueno, quan correspongui, ara no perquè hi ha secret de sumari.
2: El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
7: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: Els metges del sistema sanitari públic estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. El govern ha declarat, mentrestant, d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta, a Girona. El Consell Executiu podrà accelerar així els tràmits necessaris per a construir-los i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta transformaran les ciutats que els acolliran, Barcelona, Girona i Salt. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
3: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
8: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
3: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
2: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fan amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va de poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. El Joventut recupera aquesta nit el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB a la pista del Tenerife. Un triomf verd i negre certificaria el bitllet per als quarts de final i asseguraria la sisena posició. Ens amplia la informació des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
9: El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits de l'ACB, contra el Múrcia, el Morabanc Andorra, el Gran Canària i el Barça. Però sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League, on van ser escombrats a semifinals per Rites Vilnius. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i a Michael Rusic per defensar Shermadini i Frank Guerra.
10: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
9: Els verdinegres encara tenen 3 partits més pendents. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja a Badalona en el partit ajornat pels problemes del videomarcador. I acabarà la Lliga regular a Girona, inicialment el divendres 29 de maig.
2: També en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. S'enfrontarà al combinat de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa. L'últim rival de la selecció va ser l'Argentina el 2023, en un duel en què els catalans van caure per només 6 punts de diferència. El Vila-sana ha aparcat ja la victòria a la Copa de la Reina per centrar-se en la Lliga, un trofeu que es resisteix a les del Pla d'Urgell i que enguany no volen que se'ls escapi. Com a primeres de la Lliga regular, disputaran les semifinals davant del Palau. És una informació de Lleida Televisió, d'Eva Cortijo.
11: La festa del Vila-sana per la consecució de la Copa de la Reina ha estat mesurada. De moment no es volen excessos perquè l'equip pensa ja en un altre dels títols que se li resisteixen, la Lliga. Diumenge comença l'assalt al títol contra el Palau de Plegamans. Tots els pensaments ara estan en això.
12: I ara, evidentment, només pensem en el partit de diumenge, no pensem més enllà. Hem d'aconseguir el primer punt del play-off, guanyar el Palau, un rival que és complicat, no ens hem de confondre, i hem de donar-ho tot per intentar aconseguir el primer partit.
11: Els dos partits de Lliga contra el Palau de Plegamans han acabat amb victòria lleidatana per 5-0 i 3-4. El segon partit d'aquest play-off es jugarà a Palau el dissabte 30 de maig, a partir de la 1. Com que és l'eliminatòria al millor de 3, si fes falta un tercer partit, seria dimarts 2 a Vila-sana, encara amb horari per determinar.
2: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Music i Alicia Towers. La victòria de la ciclista d'Esplugues de Llobregat arriba després d'haver guanyat la Vuelta a Espanya i l'Amstel Gold Race. I arribarem a 7:45. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
13: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
14: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que, tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries, tal i com les tenim enteses ara, és complicada.
13: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: Aquest dilluns s'han lliurat els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell. Entre els guardonats, el comunicador Justo Molinero, la directora de l'Ara, Esther Vera, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1, i un premi que ens toca de prop, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, que mostra històries reals d'hospitals catalans sense veu en off i amb accés a moments molt íntims i delicats. El reconeixement destaca la capacitat del format per humanitzar la sanitat pública i apropar-la als espectadors, tal com explica un dels seus realitzadors, David Figueroa.
15: Hospital de Proximitat és una docusèrie que parla d'emocions. Llavors volíem deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
18: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
19: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
20: gràcies com la i fins la propera.
21: Moltes gràcies.
22: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
23: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
22: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
23: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
22: Premis Ràdio Associació.
23: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
24: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. Les situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
25: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a 20 de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C58 des de Ripollet a la o per la C33. El Vallès, densitat a l'AP7 a Barberà, direcció Tarragona a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des del Llobregat, retencions des del Papiol i Pallejà per la B23 i per la 2, també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques. Només quatre boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamunt Carvajal.
2: S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
3: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
4: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
2: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
5: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre a preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
6: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
6: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
8: delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
6: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
9: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
10: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
11: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
10: A la comissió del Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Vostè que assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant, d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
12: Bon dia.
1: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre i segons apunteu, en tot aquest temps Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte?
12: Bé, crec que queda bastant evident que la conselleria a hores d'ara, de fet el govern a hores d'ara, està més pendent de signar grans acords que inclouen obres faraòniques que potser no veurem ni vostè ni jo, i que, o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant fer que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
1: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
12: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Acabo ja, senyor Lleonart. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume en plena setmana, com dèiem, de mobilització també a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
12: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients. I per fer-ho, el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estiguin obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
1: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
12: Bon dia.
13: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Jonathan Andic, Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
14: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
13: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
15: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de 2 rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
16: Serà la primera vegada que una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
15: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
16: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
15: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
16: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca del Besòs ha permès que la qualitat que tenim en el riu avui no sigui la que teníem anys enrere. No? En el futur també, d'alguna manera, potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs.
15: Que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
17: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
1: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà 2 mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
18: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
1: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició la classificació de la Lliga F quan falten 2 jornades perquè finalitzi el campionat i ha arribat fins a les semifinals a la Copa.

0: El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
1: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
1: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tallets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si vol el seu suport en els comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. En parlarem en uns instants amb el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil. A aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports destaquem que el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20ena de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Serra. Molt bon dia, Eduard.
3: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària, perquè, com molt bé deies, estem en plena hora punta, per tant, tota l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes molt carregades. Avui destaquen les principals vies que enllacen Maresme amb Barcelona, sobretot l'autopista C31, amb retencions de més de 5 quilòmetres entre Montgat i Badalona. En sentit Barcelona, aquestes aturades de 5 quilòmetres, com et deia, la C31, en sentit Barcelona. Però és que la Pota Nord, la D20, també va molt carregada, presenta una cua molt compacta, molt llarga, de més de 3 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. En canvi, a l'extrem sud parlaríem només, entre cometes, d'aturades intermitents, per exemple, l'autovia A2, uns 4 quilòmetres entre el Papiol, Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez, que ens dius que ens anem enfilant cap a l'estiu, amb temperatures altes, entenc. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui ja estem guanyant alguns graus a aquesta hora del matí, graus que també...

0: i la tarda ja tindrà temperatures que tocaran els 30 graus a l'ombra al Pla de Lleida i a molts indrets del país ja tocant els 25, 26, 27 graus. Aquesta tarda gairebé ja sense tempestes, tot i que algun ruixat es resistirà a marxar a cavall del Ripollès, de la Garrotxa i de la banda més alta d'Osona, més o menys on va ploure ahir al vespre. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamón Carvajal.
3: Va donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
4: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
5: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
3: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
2: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la imputació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. I ens n'informa la Carina Bellvé.
6: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra ni ante ninguna otra administración.
6: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
8: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
6: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
9: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas, así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
2: I més notícies del dia. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat dels quals anirà a reforçar la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó,

0: ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica l'Esther Minguell.
1: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb l'UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
2: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
1: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar, però, són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. En parlem amb Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical dels professors de secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Bon dia.
0: Ho deia, qualifiqueu de presa de pèl la nova proposta que us ha fet arribar a Educació i, a més, exigiu formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó. Aquesta tarda no anireu a la reunió. Això és així, eh?
3: Sí, efectivament. Nosaltres ja a la mesa de la setmana passada vam dir que si no hi havia una proposta amb cara i ulls, doncs nosaltres no vindríem a perdre el temps amb un acord que considerem que està mort des del principi, que la majoria de docents ha rebutjat, i que respecte a la proposta de la setmana passada és pràcticament la mateixa proposta, excepte algun petit complement de tutoria que diuen que estan afegint. Estem parlant de que podrien ser uns 10 o 20 euros. Evidentment això no satisfà cap de les nostres demandes. Nosaltres ja vam advertir que si aquesta situació continuava, perquè portem ja molts mesos i el departament coneix quines són les nostres reivindicacions, després de tots aquests mesos, si el departament segueix sense moure's d'aquest acord, doncs nosaltres exigiríem la dimissió. No veiem cap mena de proposta en el calendari tancat que la conselleria ens proposa per negociar, cap proposta que des de l'educació secundària nosaltres puguem agafar-nos per negociar. I no hi ha cap de les demandes que nosaltres tenim. Un augment salarial universal que sigui considerable, que vagi més enllà de l'acord amb Comissions i UGT. No hi ha cap proposta sobre el retorn del deute dels sexenis, no hi ha cap proposta sobre les càtedres de secundària, que és un cost que està a punt d'extingir-se a Catalunya. Tampoc hi ha cap proposta sobre la qüestió fonamental dels currículums. No? Nosaltres demanem que hi hagi una reforma curricular. Quan parlo de currículums, perquè la gent m'entengui, em refereixo als plans d'estudi. No? Nosaltres plantegem que hi ha una necessitat de revisar els plans d'estudi, de com s'avalua els alumnes, com es passa de curs i s'obtenen les titulacions. Se'ns han tret els darrers anys de moltíssimes hores de les matèries que fem,
0: Ramiro,
3: i d'això no en vol parlar el departament.
0: Ramiro, per tant, i acabo, us desmarqueu de la unitat sindical. Si no esteu a la mesa, us quedeu sense veu directa. Com podeu condicionar els acords si us n'aparteu? Quina serà l'estratègia, doncs, que seguireu?
3: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de Comissions i UGT. En tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats. De totes maneres, estem coordinats i treballem en una unitat d'acció per pressionar el departament, perquè al final volem les mateixes coses, no? El que passa que el nostre punt de vista potser és el més perjudicat des de la secundària i sí que hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
0: Ramiro Gil, doncs estarem pendents del que passi a aquesta reunió i de com evoluciona tot plegat. Gràcies per atendre'ns un matí més. Bon dia.
3: Moltes gràcies. Bon dia.
4: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
0: És un quart de nou. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'un milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
5: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar tres vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
0: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I a hores d'ara estem pendents d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, a la ciutat de Barcelona. Fa una setmana que ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats s'han concentrat per intentar evitar-lo de nou. Allà hi hem enviat un equip de la xarxa, en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls. Què està passant ara mateix aquí?
6: Bon dia, Helena. Doncs mira, fa just uns minuts acaben d'anunciar que el desnonament a l'Olalla està previst d'aquí 5 minuts. De fet, fa poca estona acaba d'arribar la policia, 6 furgons i una vintena d'agents. Hi ha més d'una cinquantena de persones que s'estan atrinxerant davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires, número 60, on està previst, com dèiem, que d'aquí a uns minuts s'intenti desnonar l'Olalla i la seva família, tres infants menors d'edat. Estem parlant d'un edifici del propietari New Amsterdam Development que vol fer d'aquests pisos co-livings. Ho ha explicat fa una estoneta la portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Alcarnazo.
7: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills. I New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
6: Doncs com escolteu, aquí més d'una cinquantena de persones aplegades davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires número 60 que han acordonat amb diferents càntics per intentar evitar de nou aquest desnonament de l'Olalla del fons nat, el fons holandès que, com explicaven, té diversos edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Sant Agustí i també el del carrer Papallona. Continuarem informant amb aquesta situació perquè, com dèiem, d'aquí uns minuts aquest desnonament és imminent.
0: Gràcies, doncs, Sílvia. Veurem, doncs, si la comitiva judicial actua o si aquesta manifestació aconsegueix ajornar-lo. N'estem pendents. Gràcies, companys. Bon dia per aquesta última hora.
4: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: Camí de 8:45 del matí, us expliquem també que els metges del sistema sanitari públic han arrencat fa pocs minuts, de fet a les 8 del matí, una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
8: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
0: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat, però, per superar el repte.
9: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no en tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà al millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Les mataronines arriben reforçades després d'accedir a la final a 4 de la Champions, mentre que la Lliga és l'única opció d'aixecar un títol aquest curs per a les vallesanes. L'Atlètic Barceloneta visita avui la piscina de l'Olympiacos en la sisena i última jornada de la fase dels quarts de final de la Champions. Els mariners, ja classificats per a la final a 4, buscaran tancar la lligueta amb un ple de victòries. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
10: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
11: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
10: El Gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFES i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vinaloma i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats. Fanalets de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que totes dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau o la llum verda dels comuns que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Ho ha dit el Notícies en xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil.
2: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I a aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari. De fet, fa mitja hora aproximadament que ja està en dansa per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
3: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports, destaquem que el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6a consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a 20 de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. De seguida us expliquem el tema de portada al voltant de l'acord de pressupostos que avui ha de ser ratificat a Madrid. Abans, però, tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires, a Barcelona, per explicar el que està passant ara de manera imminent, que s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim un equip de la xarxa amb en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls d'aquest cas. Què està passant ara exactament?
2: Efectivament, Helena, aquí a l'espera que arribi la comitiva judicial per produir aquest desnonament de l'Olalla i la seva família. Tres fills menors d'edat, com deies, al bloc del carrer Buenos Aires, número 60. Prop d'una cinquantena de persones estan reivindicant i atrinxerades aquest edifici per evitar el desnonament, un fet que ja es va produir la setmana passada. També fa pocs minuts han arribat els agents de seguretat, més d'una vintena d'agents i sis furgons que han acordonat la zona i ens han fet allunyar-nos d'aquesta porta del bloc de pisos del carrer Buenos Aires, i hem pogut escoltar també la portaveu de sindicats de llogateres de Catalunya, Carme Alcarnazo, explicant quina és la situació de l'Olalla i la seva família.
3: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills, i New Amsterdam Developers, NAD, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
2: Doncs efectivament aquest gran tenidor New Amsterdam Development té altres edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Papallona i també el bloc de Sant Agustí, i continuen a l'espera de que es produeixi aquest intent de desnonament a l'Olalla i la seva família aquí al carrer de Buenos Aires número 60, com escolteu, amb diversos clams i aquests membres del sindicat de llogateres i diversos sindicats de la ciutat atrinxerats a la porta d'un edifici amb 20 habitatges que el propietari vol convertir en pisos de co-living pel mateix preu que ara costa un pis sencer, 6 habitacions. Es queixen també els sindicats que s'ha d'aplicar aquesta llei, que s'ha d'aprovar aquesta llei per regular els lloguers al Congrés.
1: Gràcies, Sílvia. Doncs aquí us deixem fent guàrdia, aviam què passa, que doncs depara l'actualitat i la realitat d'aquest desnonament. Gràcies, bon dia. I ara sí, entrem de ple en el tema de portada. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on justament s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació que ens amplia ara Lamont Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: Però avui també estem molt pendents de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa ara la Carina Bellver.
7: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb una injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
8: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
7: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
9: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
7: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
10: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
7: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I la flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que seguien navegant ahir després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restant. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 d'aquests activistes han començat una vaga de fam com a protesta. I Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs. El curs vinent, més de la meitat dels quals aniran a reforçar la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
12: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
11: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
13: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també han arrencat a les 8 del dematí una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
14: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Passen 2 minuts de 3:15 del matí. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment davant del jutge i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
15: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar en llibertat i posteriorment la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I abans dels esports us expliquem que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
16: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de dos rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
17: Serà la primera vegada que una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
16: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
17: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
16: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
17: Tot el desplegament de tot el sistema, la millora del sistema de sanejament en tota la conca, en tota la conca del Besòs, ha permès que la qualitat que tenim al riu avui no sigui la que teníem anys enrere, no? En el futur també d'alguna manera potenciarem tot el desplegament de la regeneració en l'àmbit del Besòs,
16: que implicarà regenerar aigua de la depuradora del Fòrum, retornar-la al riu, captar-la altre cop per potabilitzar-la i injectar-la a la xarxa per no dependre de la pluja.
1: I avui obrim la plana esportiva parlant del Barça femení. Cristina Álvarez, molt bon dia.
18: Bon dia.
1: Que prepara la final de la Champions de dissabte contra el Lió a Oslo.
18: Sí, queden 3 dies per aquesta gran cita. Serà la 6a final consecutiva de les blaugranes que opten a guanyar el títol per quarta vegada. Aquests dies estan ultimant els preparatius abans de marxar demà mateix cap a Noruega. Ho faran amb els dubtes de dues jugadores destacades, Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i Graham Hunt, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat per al repte.
19: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
18: Mentrestant, el Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el tindrà de baixa 2 mesos. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
20: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces.
18: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà el millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la sèrie entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Es decideixen els títols i entre ells els de waterpolo els pròxims dies. N'anirem informant.
1: Doncs gràcies, Cristina. T'esperem demà.
18: Fins demà.
1: Que vagi bé. Adéu. I aquest punt del matí tornem a connectar amb el carrer de Buenos Aires a Barcelona, on de manera imminent s'ha de produir un desnonament polèmic. Allà hi tenim a Lluís Sánchez i a la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia, de nou. Els Mossos d'Esquadra ja han començat a retirar els manifestants per poder deixar pas a la comitiva judicial. És així?
2: Helena, sí, els Mossos d'Esquadra han començat a identificar els manifestants. Tenim a l'Andrea Ribas, que ella és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Social de Catalunya. Andrea, que com espereu que evolucioni el matí?
0: Doncs, evidentment, els sindicats d'habitatge estem aquí per resistir fins al final. Defensarem Casa Lola ja fins al nostre últim alè. En tot cas, ja sabem com van aquestes coses. Un cop arriben els dispositius policials, la casa està perduda. I és que un cop més s'evidencia quines són les polítiques del PSC en matèria d'habitatge. Podem veure el desplegament que estan muntant avui aquí a carrer Buenos Aires, número 60, la quantitat ingent de recursos que es dedica a desnonar a una mare amb els seus tres fills de casa seva. I és que aquí l'única solució a la problemàtica d'habitatge, l'única manera que tindrem de sortir de la crisi d'habitatge passarà per l'organització en els sindicats d'habitatge, passarà per imposar-nos per sobre de les polítiques de repressió i de misèria del PSC i per imposar-nos sobre els interessos de fons voltors, inversionistes estrangers com New Amsterdam Developers, que l'únic que volen és seguir acumulant i acumulant en base a l'explotació de la classe treballadora, aquest cop amb un nou model d'habitatge com ara el co-living.
2: Doncs moltes gràcies, Andra, ens quedem sense temps. Gràcies pel teu testimoni a l'espera que es produeixi aquest desnonament aquí al carrer Buenos Aires número 60.
1: Gràcies, Sílvia, doncs, per aquesta ultimíssima hora. De fet, us ho dèiem, està passant, i som i us ho estem explicant. Demà tornem a les 7 del matí. Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.

0: la xarxa de comunicació local. Bon dia, són les 9. Comencem la revista de l'informatiu d'avui, dimecres 20 de maig del 2026. Ho fem amb una temperatura a l'exterior dels estudis d'ara mateix 19 graus centígrads. Repassarem, com sempre, l'actualitat del dia a través dels titulars del nostre poble, també de la premsa del dia, avui amb dues cares ben visibles. La primera, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i també, en clau catalana, l'hereu de l'imperi Mango. Repassarem, com sempre, píndoles d'opinió, informació de servei i efemèrides d'aquest dimecres 20 de maig del 2026. De moment, l'avanç informatiu. Coneguem l'actualitat del nostre poble amb el nostre company Lluís Sabater. Lluís, bon dia.
1: Bon dia. La Generalitat confirma la compra de 42 pisos d'Immocaixa a Tordera. Els veïns dels blocs dels carrers Doctor Carreras i Amistat passaran a pagar directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Segons l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, això aportarà una tranquil·litat a les famílies que viuen en aquests immobles.
2: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan, venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
1: Oberta la convocatòria per la creació de 14 places per la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per dos mesos. Hi haurà 7 places pel juliol, 7 a l'agost. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
3: És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica, doncs, el dia a dia d'administració i la feina que comporta, doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa. I bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes.
1: Tordera celebra dissabte la 6a edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada adreçada a tots els públics tindrà lloc durant el matí a la zona del mercat de la carretera de Fogàs i comptarà amb la presència d'un helicòpter dels Mossos d'Esquadra. IADSEO organitza un concert solidari per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu el proper dissabte serà recaptar fons per al projecte NIC. Sí, ens en parlaven des de l'organització.
4: La música és un acompanyament molt positiu en projectes així, ja que la música ens dona vida i les malalties en moltes ocasions ens la treuen o ens la trenquen en un altre.
1: Les imatges participants al 16è concurs fotogràfic de la Fira del Ram s'exposen al local del Fotoclub. L'exposició es podrà visitar fins al proper dimecres, 27 de maig. I en esports, maig frenètic pel patinatge artístic Tordera, amb pluja de medalles i classificacions per a la Copa Catalunya. Dues classificacions per la Copa, 5 ors i 7 medalles consoliden el gran nivell de les patinadores tordarenques. Un informatiu, on estarem pendents també de la informació meteorològica. Avui amb entrevista amb els polítics compartirem uns minuts amb el regidor de Vox a Tordera, Eric Pérez, i a partir d'aquesta tarda, connexió amb colònies, connectarem amb alumnes de l'escola Brianxa, que a partir d'avui i fins divendres aniran de colònies a Esponellà, a la casa de colònies de Can Quer. Tot plegat, us ho expliquem avui a l'informatiu, la primera cita a partir de les 10.
0: Molt bé, Lluís, estarem pendents. Fins després.
1: Fins després.
0: L'abans informatiu que hem començat i que arribem ja pràcticament a les 9 i 4 minuts. Ara, primer de tot, un tema musical.

En repassada l'actualitat del nostre poble, ampliem el prisma i ens centrem en l'actualitat general. Repassem ara els principals titulars que avui llegim als diaris d'avui. Comencem amb la premsa catalana, que, com dèiem, té doble protagonista. Zapatero el veurem a tots els diaris. La premsa catalana hi afegeix també imatges de Jonathan Antic. El titular de l'Ara diu que Zapatero és imputat com el líder d'una xarxa de tràfic d'influències. El jutge de l'Audiència Nacional l'acusa de cobrar 2 milions en comissions per facilitar contactes. L'expresident espanyol defensa la legalitat dels seus ingressos i nega haver fet cap gestió per al rescat de la companyia Plus Ultra. Veiem fotografia petita del líder socialista. D'aquí veiem imatge gran, és de Jonathan Andica i escortat pels Mossos d'Esquadra. Diu l'hereu de Mango, acusat de matar el pare. Jonathan Andica, ha pagat la fiança d'un milió d'euros per evitar la presó, va visitar diversos cops el mateix tram de Collbató dies abans de la caiguda mortal d'Isaac Andic, segons els Mossos. Imatge de la fotografia de família dels Premis Nacionals de Comunicació. Reivindicar la informació en temps de desinformació. Dos apunts més a la portada. Acord per als comptes. El PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF. I en un reportatge es pregunten per què un cap de Barcelona encara figura a nom de la Falange. Més diaris. Anem amb La Vanguardia, amb fotografia de José Luis Rodríguez Zapatero. Diu el jutge situa Zapatero al capdavant d'una xarxa de tràfic d'influències. Per primer cop, un expresident és investigat per presumpta corrupció. Se l'acusa de cobrar ell i les seves filles fins a 1,5 milions per gestions al govern i Venezuela. Sánchez surt en defensa seva i el PP rebutja la moció de censura que demana Vox. Imatge aquesta més gran de Rodríguez Zapatero, però la fotografia de portada també se l'emporta Jonathan Andic, el qual veiem escortat pels Mossos. Diu, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. Jonathan Andic surt en llibertat provisional després de dipositar 1 milió d'euros. També hi ha imatge per l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat i el líder d'Esquerra. Diu que ell es garanteix la legislatura amb el pacte de pressupostos amb Junqueras. Creat un ou per fer reviure ocells extingits. I alerta de l'OMS per la magnitud i la rapidesa de l'èbola en el brot identificat al Congo. El periòdico, amb imatge d'esquenes d'Illa i Junqueras, diu que segellen l'estabilitat. El govern i Esquerra tanquen l'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat pendents del sí dels comuns. Fotografia gran, pràcticament de mitja portada. El jutge investiga Zapatero pel cobrament de comissions. L'Audiència Nacional veu indicis de tràfic d'influències en el rescat de Plus Ultra. Aquí no hi veiem fotografia. Fotografia petita per Jonathan Antic en el jutjat de Martorell. Diu Antic en llibertat amb fiança investigat per homicidi. Més notícies. Barcelona és la tercera ciutat del món en nombre de congressos. La targeta rosa perd en 10 anys el 18% dels beneficiaris. I el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres. Completem els diaris catalans amb El Punt Avui.

Parla de virus sense fronteres. Els experts alerten que el 70% de les infeccions virals en humans les causen virus d'origen animal. La globalització i el canvi climàtic disparen el risc de pandèmies. Imatge també per Andic, diu 1 milió d'euros i en llibertat. La detenció del fill d'Andic i la imputació de Zapatero o com la presumpció d'innocència s'usa o s'obvia segons convé. Anem cap a Madrid, El Mundo, amb fotografia gran de José Luis Rodríguez Zapatero. Diu, casat el comissionista internacional Zapatero. El jutge l'imputa ser el vèrtex d'una trama organitzada per enriquir-se i rescatar Plus Ultra. La xarxa corrupta va actuar a Espanya i Venezuela, la Xina i els Emirats, amb or, petroli i divises. L'expresident i els seus fills van ingressar almenys 2 milions i ell va ordenar crear societats offshore. Els amos de l'aerolínia van celebrar el rescat abans de que s'aprovés. La caiguda de l'ànima del PSOE, diu, i inspirador de Sánchez, deixa orfe a l'esquerra. Plus Ultra va intentar la via Ábalos, però Zapatero va ser més útil per aconseguir el rescat. Portada pràcticament temàtica amb aquesta notícia i també amb imatge de el cas Isaac Andic. Diu, la seva obsessió pels diners i 3 visites al lloc de la caiguda acorralen el seu fill. El jutge veu indicis provats de la seva participació a la mort del seu pare, fundador de Mango. Evita la presó després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'ABC diu que Zapatero va liderar una trama criminal. El jutge l'imputa després d'investigar la Fiscalia i la UDEF, organització delictiva, tràfic d'influències i falsedat documental per blanqueig de capitals a Plus Ultra. Imatge de Zapatero en posat seriós. Va utilitzar la seva secretària per crear una societat fantasma a Dubai per canalitzar fons. Va manar el seu soci pressionar en el seu nom el comitè de la SEPI que havia d'aprovar el rescat. Portada d'avui on no hi ha més titulars. Tan sols un espai per destacar l'editorial titulat La crisi moral i penal del socialisme espanyol. Completem els diaris amb El País. Destaca Zapatero imputat. L'Audiència atribueix l'excap del govern tràfic d'influències en el rescat de l'aerolínia. L'investigació sosté que l'exdirigent socialista va cobrar gairebé 2 milions. El jutge l'implica en la creació d'una societat a Dubai per canalitzar el cobrament de les comissions. Fotografia per Zapatero, ahir en la seva compareixença defensant la seva innocència. Diu, mai he fet cap gestió per Plus Ultra. Un testament i 3 visites a Montserrat acorralen el fill d'Andic. L'amo de Mango i el seu primogènit es portaven malament, segons la jutgessa. No hi ha fotografies, de fet, l'única fotografia és la de Zapatero durant explicacions. Més notícies. El Suprem delimita que només els propers... El cercle més proper pot recórrer a l'eutanàsia. I en tennis, Alcaraz renuncia a Wimbledon per lesió del seu canell. I fins aquí els titulars de la premsa generalista. Anem amb la premsa esportiva i econòmica. L'esportiu amb fotografia de Hansi Flick aixecant el títol de la Lliga titula Ben lligat. La infal·libilitat a les lligues, la implicació amb el club i la ciutat i la simbiosi amb la Masia i l'afició fan del renovat Hansi Flick el tècnic ideal i de consens del barcelonisme. L'Esport mostra en portada Joao Pedro, titula Via Lliure. El davanter fora de la llista de Brasil no podrà revaloritzar-se durant el Mundial. El Barça disfrutarà d'un escenari més favorable per negociar el seu fitxatge. El Chelsea el posa en el cim com el seu millor jugador de la temporada. Mundo Deportivo, amb imatge de Gavi, diu Guerrer. L'andalús, que no s'arruga, espera anar al Mundial i diu que vol guanyar la Lliga al Madrid a casa. Llença una advertència als futurs reforços, als nous que no vinguin d'estrelletes. L'As amb fotografia de José Mourinho, diu Mourinho tancat. L'acord entre el tècnic i el Madrid és total, signarà per 2 anys i en tindrà un altre d'opcional si aconquereix almenys la Lliga.
portarà l'equip que l'acompanya en el Benfica. El club vol que ja estigui treballant a principis de juny. El Marca diu Rodri vindria de cap. L'adeu de Pep al City, el seu gran mentor, apropa l'Espanyol al Madrid. En el Club Blanc consideren que la predisposició del futbolista facilita l'operació. Reforçaria la posició més desitjada. Acabem amb la premsa econòmica. Cinco Días diu que les ofertes de dipòsits al 3% tornen als bancs. La possibilitat de més inflació i l'augment de les perspectives de tipus d'interès canvien el mapa de l'estalvi. L'economista diu que Indra renovarà part de la cúpula després de l'arribada del nou conseller delegat. I finalment, Expansión es fa ressò de les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid en el fòrum organitzat per aquest diari. Ayuso diu: estem en contra d'entrar en els consells de les empreses. Alerta de que el tracte d'Hisenda a moltes companyies és una fàbrica d'expulsar inversió. I fins aquí el més destacat de les portades dels diaris d'avui dimecres. Fem una pausa musical i tornem amb Opinió.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

6 minuts i ens plantem a 9:45 del matí. Repassats els titulars del dia d'àmbit local i general. Reflexionem, ho fem amb una píndola d'opinió, la d'avui. L'extraiem dels podcasts de la cadena SER, el signa l'escriptor Juan Tallón.

0: 107.1 FM.
1: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
2: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera, i al telèfon 666-50-27-50.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
7: Dos minuts que passen de 2:15 del matí d'avui dimecres 20 de maig del 2026. El termòmetre marca 21 graus centígrads en un dia que serà bàsicament assolellat. El vent bufa amb 6 km per hora, l'humitat relativa és del 69%. Avui, que és el Dia Mundial de les Abelles i dels Assajos Clínics, es celebra Sant Baldiri i fa anys l'actriu i cantant Cher, que en fa 80. La farmàcia de guàrdia és la farmàcia Marcobal, a la plaça de l'Església. Avui hi ha recollida de voluminosos a les urbanitzacions de Tordera Park i Niàgara Park. Cal deixar-les a la porta de casa i trucar prèviament al 93-765-3151 o enviar un WhatsApp al 615-39-21-46. Avui, com dèiem, esperem un dia bàsicament assolellat amb una màxima que pot arribar als 24 graus. Per demà esperem cel serè, amb una mínima de 14 i una màxima de 25. El riu ha pujat el seu cabal fins a 2 metres i mig cúbics per segon i 30 centímetres de fondària. El calendari del pagès diu que hem de recollir maduixes i diu que no és bon maig el que no deixa la bassa plena. Avui dimecres hi ha mercat a Pineda i a Massanet. Llegim que la intel·ligència artificial amenaça un de cada quatre llocs de treball. Les dones d'entre 35 i 54 anys seran les més afectades. La transformació de la IA impactarà en un grau més alt les treballadores en general, amb un 30% d'ocupacions exposades. A la web i a les xarxes de Ràdio Tordera us recomanem escoltar a través del Tordera en directe els darrers assajos de Fil de Gospel, que escoltarem diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Tordera. I ens quedem amb una frase de Pitàgores. Diu: ajuda els teus semblants a aixecar la seva càrrega, però no et consideris obligat a portar-los-hi. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: Dos quarts i mig de 10 del matí anem a repassar que era notícia en un 20 de maig al nostre poble. Avui fa 10 anys explicàvem que Tordera acolliria la tercera jornada de robòtica i programació de l'Alt Maresme. Una jornada on es donaria a conèixer la metodologia d'aprenentatge mitjançant eines de robòtica i programació que utilitzaven diversos centres educatius de Tordera i de la zona. Durant aquell matí, els alumnes exposarien els seus projectes i també farien tallers que servirien per intercanviar informació sobre els mètodes de treball que hi havia en aquell món tecnològic. Unes 400 persones participarien dels tallers i exposicions. Algunes empreses del sector de la robòtica també serien presents. El Teatre Claver i el Pavelló de la Concòrdia serien els escenaris que acollirien aquell esdeveniment. Avui fa 5 anys explicaven que ja eren un centenar de biblioteques de la província de Barcelona que disposaven del servei d'autopréstec. Una eina que modernitzava i agilitzava el servei, ja que eren els propis usuaris els que feien la gestió directament a través de màquines d'autopréstec. La Biblioteca de Tordera oferia aquell servei des del setembre del 2017. L'autopréstec permetia a l'usuari endur-se documents en préstec i retornar-los, consultar l'estat del seu compte, renovar els préstecs i recollir les seves reserves de documents directament a les prestatgeries de reserves. Ho valorava la directora de la Biblioteca de Tordera, Sílvia Enfrons.
1: Estem supercontents perquè s'estan generant unes dinàmiques molt interessants amb els nostres usuaris. Tenim potser un espai de rebuda de la biblioteca molt més dinàmic, molt més obert, molt més alliberat de mobiliari, perquè abans teníem un taulell molt gran i ara tenim un taulell petitonet, que és un taulell només per informació, per consultes puntuals. I l'autopréstec en si, doncs, la veritat és que ens està permetent que els usuaris siguin encara més autònoms. El que és la transacció del préstec i del retorn es fa amb una facilitat increïble. La gent gran, sobretot, que potser és aquella part dels nostres usuaris que poden ser un pèl més reticents a fer aquest canvi, al principi sí que notes que li fa un pèl de respecte, però quan veuen que és tan senzill, és que es posen contents i tot, no?, de veure que ho faran ells solets perfectament, i nosaltres, evidentment, sempre estarem per donar un cop de mà, no?, en aquest sentit.
0: I avui fa un any, les llars de les comarques de Barcelona destinaven una mitjana de 420 euros al mes en la compra domèstica, una xifra que havia augmentat gairebé un 20% en els darrers 5 anys. Una notícia que explicaven i que es desprenia de les dades destacades de l'enquesta d'hàbits de consum i compra 2024 de la Diputació de Barcelona, que també revelava canvis en les preferències dels consumidors. Havia crescut l'adquisició de productes de marca blanca, mentre que havia disminuït l'interès pels aliments ecològics o de proximitat. Canvis que portaven les administracions a adaptar-se per mantenir atractiu el comerç de proximitat. Sergi Vilamala, gerent dels serveis de comerç de la Diputació, assenyalava que era clau entendre aquelles dinàmiques per potenciar el consum local en un context de transformació d'hàbits.
2: La compra d'alimentació fresca i el que és l'equipament a la persona, bàsicament la roba, doncs té una pujada important. Aquí és un punt d'alerta. I aquí és on nosaltres, com a administració, posem elements per intentar ajudar els ajuntaments, no? Amb els mercats municipals, a través dels Next Generation, doncs hem posat armaris refrigerats, o hem posat eines de digitalització perquè la gent pugui fer compres que siguin els nostres equipaments municipals equiparables al que fa la resta del mercat.
0: I fins aquí les efemèrides informatives d'un 20 de maig al nostre poble. Fem una pausa per la publicitat i tornarem amb música.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
3: 107.1 FM.
0: 3 minuts i arribem a 3 quarts de 10 del matí. El grup Evanescence ha llançat el single i el vídeo Who Will You Follow? L'abans del que serà el seu nou àlbum Sanctuary, que BMG publicarà el 5 de juny. Sanctuary inclou temes produïts per diversos elements, com ara Cervini o Fish, juntament amb cançons produïdes per Nick Raskulnikes, que era el productor de Korn, Foo Fighters o Rush. Ens quedem amb aquest single que, com dèiem, avança el seu futur àlbum. Són els Evanescence i Who Will You Follow?

Avançament del nou àlbum dels Evanescence que presentàvem a través d'aquesta cançó i d'aquest videoclip. Nosaltres, que ja encarem el darrer quart d'hora del programa, ho fem amb referències musicals del dia d'avui. Avui, dimecres 20 de maig del 2026. En un 20 de maig de l'any 1944, a Sheffield, al Regne Unit, naixia Joe Cocker.

dels duets segurament més coneguts de Joe Cocker, juntament amb Jennifer Warnes, amb aquest Up Where We Belong, un tema que també formaria part de la banda sonora de la pel·lícula Oficial i Cavaller. Nosaltres, que anem avançant, 10 minuts i serà les 10 del matí, més efemèrides musicals d'un 20 de maig, a l'any 1946, a Califòrnia, naixia Cher.

Ja l'hem anomenat com els aniversaris destacats d'avui, la actriu i cantant Cher, que en fa 80, i l'escoltàvem a través d'aquesta cançó. Seguim en camí de les 10, ens en separen 5 minuts amb més efemèrides musicals. En un dia com el d'avui naixia Guy Hoffman, el bateria de les Violent Femmes.

I ens acomiadarem amb una cançó prohibida. El dia com el d'avui de l'any 1967, la BBC prohibia l'emissió de la cançó dels Beatles, A Day in the Life, per fer referència a les drogues. Amb aquest tema ens acomiadem. Adéu-siau.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Generalitat confirma la compra de 42 pisos d'Immocaixa a Tordera. Els veïns dels blocs dels carrers Doctor Carreras i Amistat passaran a pagar directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Segons l'alcaldessa de Tordera, la compra aportarà finalment tranquil·litat a les famílies que fins ara patien pressió per part de l'empresa gestora.
1: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan... que estan venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
0: Són dimecres 20 de maig de 2026, oberta la convocatòria per la creació de 14 places per la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per dos mesos, 7 places a juliol, 7 a l'agost. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
2: És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant, i conèixer una mica, doncs, el dia a dia d'administració i la feina que comporta, doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa, i bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes.
0: Tordera celebra dissabte la 6a edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada adreçada a tots els públics tindrà lloc durant el matí a la zona del mercat de la carretera de Fogars i comptarà amb la presència d'un helicòpter dels Mossos d'Esquadra. AEDC organitza un concert solidari diumenge per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu d'aquest 24 de maig serà recaptar fons per al projecte Nixi, endoscòpia sense por, ho explicava la presidenta de l'entitat.
3: La música és un acompanyament molt positiu en projectes així, ja que la música ens dona vida i les malalties en moltes ocasions ens la treuen o ens la trenquen en un altre.
0: Les imatges participants del 16è concurs fotogràfic de la Fira del Ram s'exposen al local de Fotoclub. L'exposició es podrà visitar fins al dimecres 27 de maig. En esports, maig frenètic pel patinatge artístic Tordera amb pluja de medalles i classificacions per la Copa Catalunya. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica aquest dimecres per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: La situació meteorològica és ja plenament estable. Avui tindrem un dia de sol a tota la comarca i unes temperatures que esperem que vagin pujant. De fet, fins divendres cada dia pujaran una mica més i ahir les màximes, les més altes, arribaven cap als 24 graus, avui ja arribaran als 26, Fraga els 27, sempre a l'interior de la comarca és on pujaran més i no tant a prop de la costa, i de cara al divendres sembla que tocarien sostre amb alguna màxima que podria arribar a fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos, situació marítima molt tranquil·la avui, també de cara demà i demà passat, a conseqüència d'aquest potent anticicló, que, per cert, farà pujar tant la temperatura entre divendres i dissabte que no descartem es puguin formar alguns núvols baixos i això afavoriria un lleuger descens de la temperatura de cara a dissabte. Però en qualsevol cas, la situació es mantindrà estable i càlida al llarg dels pròxims dies.
0: Informatiu que completarem avui amb entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor de Vox a l'Ajuntament de Tordera, Eric Pérez, i avui també connectarem amb colònies, en concret amb alumnes de l'Escola Brianxa, que marxen a partir d'avui i fins divendres a Esponellà, a la Casa de Colònies de Can Quer. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'avui, dimecres 20 de maig. Comencem aquesta nova edició.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sol va aprovar el passat 15 de maig l'adquisició d'un total de 1.094 habitatges a Immocaixa. Amb aquest tràmit administratiu es materialitza i s'amplia l'operació que el Govern de la Generalitat ja havia anunciat a finals de 2025. Dins d'aquest tercer paquet de compra d'habitatge assequible, la Generalitat ha adquirit 42 pisos a Tordera. Es tracta dels immobles situats als carrers Doctor Carreras i Amistat, uns habitatges construïts fa 25 anys i que fins ara estaven sota la gestió d'Immocaixa, filial externa de la Fundació La Caixa. Amb aquesta operació, els inquilins passaran a pagar el lloguer directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un canvi de titularitat que posa fi a l'incertesa en la qual vivien molts dels veïns. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, ha explicat que la notícia els va ser comunicada a finals de l'any passat en una reunió d'urgència amb la consellera Paneque i ha celebrat que la compra aportarà finalment tranquil·litat a les famílies que fins ara patien pressió per part de l'empresa gestora.
1: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan, que estan venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ja està. Què es guanya amb això? Tranquil·litat per les famílies, que fins ara eren llogateres, que ara estaven en aquest impàs de que si pagaven, no pagaven, de que els extorsionaven al final, no? Perquè t'obligaven a comprar un pis. Amb aquest moviment, amb aquesta compra que fa la Generalitat, és donar tranquil·litat a les famílies. A partir d'ara, el lloguer que pagaven l'hauran de pagar a l'Agència de l'Habitatge.
0: Tot i valorar de manera molt positiva aquest pas endavant de la Generalitat, l'alcaldessa ha volgut posar el focus en la problemàtica actual que pateix el municipi. Mejías ha alertat que el verdader repte de Tordera continua sent els habitatges buits i ocupats il·legalment que estan en mans de grans tenidors, fons d'inversió i de la Sareb. En aquest sentit, el municipi reclama una solució definitiva i urgent a les administracions competents, lamentant que, malgrat les promeses i els petits avenços, el municipi fa un any i mig que espera moviment concrets per part de grans fons per resoldre aquesta situació. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per a la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció per la Brigada Jove 2026. Fins al dilluns 1 de juny es podran presentar

0: personals, a la biblioteca i l'arxiu històric, un lloc de treball a l'oficina d'atenció al ciutadà, fent suport administratiu, i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Servei, fent treballs de jardineria i obres. Al mes d'agost hi haurà 2 llocs de treball al Departament de Medi Ambient per fer campanyes informatives, un lloc de treball a l'oficina d'atenció al ciutadà, fent suport administratiu, i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis en tasques de jardineria, lampisteria i obres. Durant tot el període, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal dels joves treballadors. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'iniciïn en el món laboral i percebin uns ingressos. Ho explicava la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
1: La veritat que és una iniciativa i un projecte ja consolidat, perquè ja fa molt de temps que es fa, i des de Brigada doncs estem molt contents, tant com nosaltres, al rebre el jove que vol viure la seva primera experiència laboral a l'administració i a més a la Brigada, com al revés, totes les persones que han passat estan contentes, no? És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica doncs el dia a dia d'administració i la feina que comporta doncs qualsevol demanda, qualsevol queixa, i bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes, la veritat que tiren. I bé, i ara el juliol i agost en tindrem uns quants més a diferents seccions, depenent del que hagin escollit dins de la Brigada, però la veritat que estem molt agraïts i que molt contents de que hi hagi tanta demanda en aquest projecte.
0: Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant instància genèrica, juntant la documentació que requereix a les bases. Es podran presentar sol·licituds fins a l'1 de juny. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i també de la Diputació de Barcelona.

El Consistori Tordarenc impulsa un any més una de les activitats de referència en matèria de prevenció, seguretat i proximitat. La Diada de la Seguretat i les Emergències arriba a la seva 6a edició amb l'objectiu de consolidar el vincle entre els cossos de seguretat i la ciutadania, posant un accent especial en els infants i joves del municipi. L'esdeveniment oferirà una oportunitat única i de caràcter molt didàctic per conèixer de ben a prop el funcionament dels serveis d'emergència, així com els recursos humans i tècnics que utilitzen els diferents cossos en el seu dia a dia al territori. El gran reclam de la jornada serà l'exposició interactiva i les demostracions en directe que es faran al llarg del matí. Els assistents podran veure una mostra completa de la flota i de les eines de seguretat preparades per actuar, exhibicions d'elements moderns com drons policials, exhibicions de les unitats canines policials amb simulacres operatius. Durant tot el matí també es comptarà amb la presència de l'helicòpter oficial del cos de Mossos d'Esquadra. La diada també servirà per reforçar la vessant pedagògica que es treballa a les aules durant l'any. En el tram final de l'acte es durà a terme el lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat al projecte d'educació viària que s'ha desenvolupat aquest curs en els diferents centres educatius de Tordera. Per tal de no perdre's cap activitat, l'organització ha detallat l'horari oficial. A les 10 del matí hi haurà obertura de la diada al públic, inici de l'exposició de vehicles i material. A les 11 hi haurà l'exhibició de les unitats canines. A 12:45, el lliurament de premis del curs d'educació per la mobilitat segura. I a la 1 del migdia hi haurà els parlaments de les autoritats locals i cloenda de la jornada. L'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica ha organitzat un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons per al projecte Nixi, Endoscòpia sense por. Es durà a terme el pròxim diumenge, 24 de maig, a les 6 de la tarda, a l'Església de Tordera. L'acte gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel, que oferirà un repertori energètic i emotiu als assistents. Els beneficis de l'esdeveniment es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen esofagitis eosinofílica, una malaltia crònica que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpia.

0: còpies periòdiques per al seu seguiment mèdic. Des de l'organització destaquen que la intenció de la campanya és reduir l'ansietat i el temor que aquestes proves mèdiques generen en els més petits a través d'eines d'acompanyament emocional.
1: Arrel del Dia Mundial vam dir de fer accions més locals i sobretot intentar recaudar fons per un projecte que tenim pediàtric per ajudar els nens amb esofagitis eosinofílica en l'acompanyament i de la endoscòpia. Aquesta malaltia, com saps, s'han de fer endoscòpies molt sovint, cada 3 mesos, llavors els nens tenen molta angoixa. Per això és un projecte amb realitat virtual per preparar el nen abans de l'endoscòpia i a la família. Llavors aquest concert, és, els fons que recaudem seran per aquesta causa.
0: Les entrades del concert tenen pel que fa a l'estil de música del concert, des del cor fil de gospel avancen, que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius, buscant sempre la implicació activa del públic assistent.
2: Llavors farem com un concert de gospel, però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més amb una miqueta més de balada, però no us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar de mans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina.
0: Les entrades del concert tenen un preu de 10 euros, ja es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium o en el següent enllaç també, que trobareu a la notícia. Així mateix, per a totes aquelles persones que vulguin col·laborar-hi però no puguin assistir al concert, s'ha habilitat una opció de fila zero per rebre donacions voluntàries. Amb aquesta activitat, l'associació busca donar visibilitat a la malaltia agraint la col·laboració de les entitats locals que s'han sumat per fer possible aquesta cita a Tordera. I el nostre municipi convida també els veïns i veïnes a descobrir el talent capturat durant la darrera edició de la Fira del Ram. El local, situat al carrer Aragó, número 11, de Fotoclub Tordera, acull l'exposició de les obres que han participat al 16è concurs fotogràfic d'aquest esdeveniment tan emblemàtic per al municipi. L'exposició és una oportunitat única per reviure els moments més destacats de la fira a través de l'objectiu dels participants. Els interessats en visitar-la tenen temps fins al proper dimecres 27 de maig. L'horari d'obertura al públic és els dilluns i dimecres de 5 de la tarda a 8 del vespre, en el local, com dèiem, del Fotoclub Tordera, al carrer Aragó, número 11.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El patinatge artístic Tordera va arrencar el mes de maig amb una gran demostració de talent i esforç a les pistes. Durant els dos primers caps de setmana del mes, les patinadores de l'entitat van aconseguir uns resultats excel·lents en diverses competicions arreu del territori català, destacant tant en la modalitat de solo dance com la de lliure. La intensa agenda competitiva va començar el passat dissabte 2 de maig, on l'equip de solo dance es va desplaçar fins a Horta per participar en l'Open Promoció de nivell 1 i 2, la seva darrera prova de la temporada en aquesta modalitat. Els resultats de l'expedició tordarenca van ser excel·lents, acumulant 3 ors. Afra García i Irene Heredia van pujar a la primera posició del nivell 1A i C, respectivament. Megan Espinosa va obtenir el bronze en el nivell 1B i Anna Martín es va penjar l'or al nivell 2A. Amb els resultats, Anna Martín i Irene Heredia van significar la classificació matemàtica per a Copa Catalunya. Paral·lelament, també durant la jornada del 2 de maig, la patinadora Irianne Heredia va fregar el podi a l'Open Formació de nivell 6 celebrat a Vidreres, on va aconseguir una meritòria quarta posició. L'estat de gràcia del club va tenir continuïtat el dissabte 9 de maig durant la disputa del 6è trofeu Catalunya Formació celebrat a la Jonquera. En aquesta ocasió van ser les patinadores de la modalitat lliure dels nivells 5 al 7, les encarregades de portar nous èxits al club, sumant 3 medalles més a l'historial. L'Efciba López i l'Ariadne Heredia van aconseguir la medalla d'or del nivell 7C i 6C, respectivament. Carla Goyos va pujar al segon escaló del podi al nivell 5B. Amb aquests brillants resultats, el patinatge artístic Tordera tanca una primera meitat de maig i agafa impuls per afrontar els reptes del que queda de l'any. Anem per la informació del temps, amb en Joaquim Serra.
2: Avui tenim una situació meteorològica ja plenament estable i assolellada que ens acompanyarà durant el que queda d'aquesta setmana. I, de fet, podríem dir que fins i tot pel que queda d'aquest mes de maig. Un mes de maig que, si res no canvia, probablement serà molt eixut en general i tenint en compte que la mitjana del mes de maig en quant a precipitació acostuma a ser força elevada i ja veurem què passa amb les temperatures, perquè de moment han d'anar tirant cap amunt. Avui pugen en relació a les d'ahir, màximes de 22 a 24 graus, avui ja poden arribar cap als 26, fins i tot fregar els 27 en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures tant avui com en els pròxims dies, i demà passat, sobretot divendres, esperem que alguna màxima fins i tot arribi a fregar els 30. Per tant, ambient càlid en aquest tast d'estiu que tindrem. Sembla que dissabte la temperatura podria recular una mica, no pujaria tant, però en general continuarem, com dèiem, amb una situació marcada per l'estabilitat i sobretot per aquest ambient càlid, per calor estiuenca la que tindrem els pròxims dies. Avui, com dèiem, estabilitat i sol, amb vents fluixos que bufaran de component molt variable al llarg del dia i sobretot en funció de quin punt de la costa de la comarca ens situem, i la situació marítima tranquil·la amb marejol de cara a demà, fins i tot la mar estaria arrissada amb petites àrees de marejol poc importants, per tant la mar molt tranquil·la, amb vents fluixos i, com dèiem, amb temperatures que pugen una mica. I si avui les màximes arribaran als 26, fregant els 27, demà ja podríem arribar cap als 28. Divendres serà, sembla, el dia més càlid d'aquesta setmana. L'espera de veure què passarà diumenge, ja que, com hem dit, dissabte les temperatures podrien baixar una mica. En qualsevol cas, continuaríem amb domini del sol, amb alguns núvols més de cara al cap de setmana, però d'entrada sense precipitacions aquí a la costa.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Una curiositat fascinant del món natural és la capacitat dels pops per modificar el seu ARN, un procés que els permet adaptar-se de manera ràpida als canvis ambientals sense alterar-ne l'ADN. A diferència de la majoria dels animals, que depenen gairebé exclusivament de mutacions genètiques heredades per evolucionar, els pops poden ajustar l'expressió de certes proteïnes mitjançant l'edició activa de l'ARN. Aquest mecanisme els ofereix una flexibilitat extraordinària, especialment útils en entorns on la temperatura, la llum o la disponibilitat de preses canvien de forma dràstica. Els científics han observat que aquestes edicions tenen lloc més sovint en gens relacionats amb el sistema nerviós, cosa que podria explicar la notable intel·ligència d'aquests animals, la seva memòria avançada i la seva sorprenent habilitat per resoldre problemes complexos. A més, aquesta capacitat els permet modificar la velocitat de transmissió de senyals neuronals, adaptant-ne el comportament gairebé en temps real. És sorprenent aquesta estratègia evolutiva, rara al regne animal, que converteix els pops en criatures extremadament versàtils, capaces de sobreviure en condicions inesperades i demostrar conductes que desafien les nostres expectatives sobre la vida marina.

0: notícies que...
1: Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752 i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se al dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida i va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el temps astronòmic i com un simple desfasament pot transformar la manera en què entenem els dies, els mesos i els anys.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de polinització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.

0: que...
1: La gravetat no és exactament igual a tot arreu del planeta. Tot i que solem pensar que és una força constant, en realitat varia lleugerament segons la forma de la Terra, l'altitud i la distribució de masses sota la superfície. Un dels exemples més curiosos és la zona de l'oceà Índic, coneguda com l'anomalia gravitatòria de l'oceà Índic, on la gravetat és més feble del que seria normal. Això provoca que el nivell del mar sigui fins a uns 100 metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profuns del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat, servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
3: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
2: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys i també el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
2: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat. Només quedaven uns 5.000 clients sense llum i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Benvinguts, benvingudes a l'Ara i Aquí. Comença el magazín de Ràdio Tordera. Avui tenim un programa molt especial, pensat especialment per persones que s'estan a casa, per persones, doncs, potser també recordem-se dels que tenen mobilitat reduïda, i per tots aquells que gaudeixen descobrint el món des de la tranquil·litat de casa, però amb la curiositat ben desperta. Perquè mai és tard per continuar aprenent, somiant i mirant cap al cel. I precisament avui aixecarem la mirada cap a les estrelles, els planetes i els misteris de l'univers. Ens acompanyarà un convidat especial, especialista en astronomia, que ens ajudarà a entendre d'una manera propera i senzilla què passa allà dalt. Com podem observar el cel des d'un balcó o una finestra? Quins fenòmens astronòmics podrem veure aquest any? I per què l'univers continua fascinant persones de totes les edats? Doncs prepareu-vos per viatjar a milions de quilòmetres, com encetem aquesta segona hora, sense moure'ns de la cadira, perquè avui, a l'Ara i Aquí, convertirem la ràdio en una finestra oberta a l'espai. Catalunya, diagnosi alarmant d'una economia malalta. L'informe Fènix denuncia un deteriorament progressiu del model productiu que fa perillar el manteniment del nivell de benestar que ha caracteritzat el nostre país en el passat. Critica durament els sectors que creixen amb mà d'obra estrangera i amb baixa productivitat i apunta a la mala actuació de molts polítics i empresaris catalans. Avui, dimecres 20 de maig, no hi ha cap gran festivitat oficial a Catalunya o a Espanya, però sí que coincideix amb algunes dates curioses, efemèrides culturals i moviment musical interessant. Doncs bé, amb aquestes efemèrides hem de dir que avui és el Dia Mundial de les Abelles, impulsat per l'ONU per conscienciar sobre la polinització i la biodiversitat.

Les abelles s'alimenten del nèctar de les flors i passen bona part de la seva vida recollint-lo i emmagatzemant-lo en forma de mel. Al mateix temps, també recullen pol·len, que els queda enganxat a les potes i, per això, en canviar de flor, contribueixen a la pol·linització. Quan han ben carregat de nèctar, es dirigeixen a l'eixam. Hi ha eixams salvatges, però la major part són semidomèstics i controlats, moltes vegades a prop d'una casa de pagès. L'interior de l'eixam és tot un món fosc i secret. La major part de les abelles són obreres, o sigui, femelles infèrtils que s'encarreguen de tota la feina de la casa, des de l'alimentació de les larves i de la reina fins a la neteja de la llar i la defensa de l'entrada davant de qualsevol intrus.

crescut molt, neix una altra reina i entren en acció els mascles encarregats de fecundar-la. Llavors es diu que l'eixam és a punt d'eixamenar-se. Un escamot d'abelles surt de l'eixam seguint la reina, que se'n vol anar de casa. Mentre no en troben una de nova, moltes vegades es pengen a la branca d'un arbre per donar temps a les obreres prospectores que busquen una llar nova. Això és un eixam eixamenat. Aquest és un moment delicat. Hi ha ocells, com els abellerols, que se n'aprofiten i es mengen les obreres despistades.

Les vespes, mentrestant, es dediquen a una altra feina. Són rapinyaires diminutes, capaces de caçar una mosca i també de fer festa amb una mica de carn crua. Cap competència per les abelles.

Però el perill, moltes vegades, s'ha passat desapercebut. I a l'hort de la masia hi està creixent un petit monstre. Menja fulles d'albergínia i té forma d'eruga gegantina. Quan sigui gran, aquesta eruga es convertirà en el papalló de la mort.

Quan es fa fosc, el papalló busca instintivament els eixams d'abelles i s'hi fica per atipar-se de la mel més dolça. Les abelles poden fer poca cosa per evitar-ho. El papalló és més valent i està recobert d'una pelussa que el defensa de les picades. Les abelles, aquesta vegada, tenen l'enemic a casa.

també avui hem de dir que se celebra el Dia Internacional dels Assajos Clínics i en aquest cas s'aposta per l'activitat científica participant activitat amb aquests assajos que promouen els centres sanitaris i de la salut de la nostra xarxa. Les dades més rellevants són des del 2021 que reflecteixen la nostra contribució i l'esforç dels nostres professionals. La participació és de més de 100 assajos clínics i la col·laboració amb 20 projectes d'investigació. A dia apostem per recercar perquè volen contribuir a l'avenç de la millora de la salut de les persones, dels seus diagnòstics i dels seus tractaments. Doncs bé, escoltem una mica del que ens parlen sobre aquest...

també aquest mes hi ha músiques, estrenes i novetats destacades. Aquest maig ja està arribant carregat de llançaments i avançaments musicals. Quevedo continua dominant les llistes espanyoles amb nous temes com Al Golpito i altres cançons del projecte El Baifo. Rosalía segueix sent protagonista aquest 2026 amb el seu àlbum Lux i la gira europea que està esgotant entrades. Maig està fent soroll dins el pop català amb el single Vull perquè no puc, amb un gir més rock i directe.

Rebobinant uns anys enrere en temes com aquest mateix que vam escoltant del grup Mocedades, nosaltres sí que ens endinsem ara amb aquest soroll dins del pop català, ara sí amb el vull perquè no puc.

0: Doncs bé, una de les últimes versions en català amb aquest single Vull perquè no puc. Doncs bé, un gir també rock i directe. Tenim notícies per explicar-los i anem, doncs, a damunt d'aquesta sintonia a explicar, doncs, el que hi ha de notícies. Fem ara un ràpid repàs a les notícies destacades de la premsa amb les portades que marquen l'actualitat política, social i esportiva tant a la Catalunya com a la resta d'estat. Els principals diaris destacant avui la situació política espanyola en noves tensions dins el panorama estatal i diversos titulars sobre investigacions i moviments dins dels grans partits polítics. A Catalunya moltes portades continuen pendents de l'actualitat social i institucionalment entre la premsa esportiva, posa el focus en el Barça i en els moviments del futbol espanyol. També trobem espai per les notícies internacionals a la mirada posada en els conflictes globals i en la situació geopolítica que continua preocupant a Europa i al món. I, com sempre, la diversitat de titulars ens recorda que cada diari mira l'actualitat amb una perspectiva diferent. Bon dia, contertulians.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Jordi de Diego, bon dia.
3: Bon dia.
0: Patrícia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Montserrat, bon dia.
4: Bon dia a tothom.
0: Estàs d'acord amb això que cada diari mira totes les notícies amb una perspectiva
1: i tant,
0: diferent?
1: I tant, i tant. Depèn del director del diari i de l'editorial que tingui, sí. Per exemple, sempre em dic que hi ha diaris de dretes, més liberals, menys liberals, d'esquerres, etc, etc, depèn del director.
3: Quan aquí teníem una premsa gairebé única, que
1: sí,
3: era la premsa
1: sí,
3: del Movimiento, jo recordo que
0: Franco... Però no és el Movimiento?
1: Sí, el Movimiento Nacional.
3: El Movimiento Nacional.
0: Ah, val.
3: Recordo que a França cada diari tenia una línia editorial molt diferent.
1: Sí.
3: O sigui, hi havia diaris d'una sintonia o d'una altra sintonia. Clar. I això ens sobtava molt a nosaltres perquè aquí tot estava intervinguda i era
1: sobretot ara tenim censurada. Un ventall.
3: I això pues, és un símptoma sí. de la democràcia, que sí. cada diari pugui expressar-se amb el sentit que vulgui.
0: Quin seguiu de diari vosaltres?
3: Jo llegeixo, el que més llegeixo és El País, que ara és per internet quasi tot, El País, i alguna vegada en paper El Periódico d'aquí de Catalunya.
4: Jo tinc preferència, de fet, en els comarcals, primer, ja des de fa molts anys, o del Punt de Girona, o d'aquí del Maresme, i llavors, clar, ja de fer segons quin te connectes, o el VilaWeb, o aquests així... doncs més primer de Catalunya i llavors, clar, ja, si no també segons quin diari també et diuen el que volen o no saps tota la informació realment com és o...
3: I alguna informació també del contrari, d'alguna informació del de dretes.
4: Has d'anar a contrastar.
3: Has de saber el que diu l'enemic.
4: Una mica tot.
0: A
2: veure, diaris no en miro cap, realment. Abans sí que fa 30 anys mirava molt El País, que era el que al meu pare li agradava en aquella època. Sí. Però després, quan ha començat tot aquest enrenou que si uns reben diners d'uns i altres reben diners d'altres, la veritat, no miro cap diari, busco fonts alternatives i...
0: Patri, què?
1: Jo tampoc no llegeixo cap diari de paper, però sí que quan hi ha notícies que m'interessen les busco per internet i ja està.
0: I
1: però busco el diari que, per exemple, avui com consultar, diguem, i busco a diversos diaris... i ja està.
0: Molt bé. Bé, doncs amb les notícies que estan parlant ara de la dona d'en Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, actualment està relacionada amb una investigació judicial a Espanya per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en negocis, malversació i apropiació indeguda. La fiscalia ha demanat en diverses ocasions l'arxivament de la causa, mentre que el jutge instructor manté oberta la investigació. En els últims dies, la defensa de Begoña Gómez ha sol·licitat la seva absolució i assegura que no va cometre cap delicte. Pedro Sánchez ha declarat públicament que confia en la justícia i que el temps posarà tothom al seu lloc. Això és una frase molt maca, no?
1: Sí, sí, bueno, sí, depèn, sí, sí. Depèn de qui jutgi.
2: Però si jutgi. Fa quasi 2 anys que l'estan...
1: A l'M. Rajoy encara no l'han posat al seu lloc.
3: I ara surt també contra Rodríguez Zapatero.
1: Claro, sí,
4: és el plat del dia.
0: Les converses que corralen Zapatero pel cas Plus Ultra, d'aquí vindrà la picossada. diuen. La interlocutòria del jutge instructor a la qual ha tingut accés revelen missatges entre els implicats a la trama que comprometen a l'expresident del govern espanyol. Avui s'ha sabut que l'Audiència Espanyola investiga formalment a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i emblanquiment de capital. Sospita que va intervenir perquè el govern de Pedro Sánchez concedia a l'aerolínia Plus Ultra un rescat de 53 milions d'euros en temps de pandèmia i que se'n va endur una comissió important. No hi ha solament fum, Zapatero mateix ha reconegut que va cobrar diners de la societat Anàlisis Relevante, propietat del seu amic Julio Martínez Martínez, que alhora havia rebut diners del Plus Ultra per mitjà d'una altra societat.
2: Sí, sí, això també ja fa temps.
0: Què us sembla, això?
4: Ah, em sembla que sí, que... A veure, ell, fins que no el jutgin així, sí, dirà que no, però és que ho diu amb tanta contundència que estàs, va, creuries declarar... que és veritat i tot, que no ha fet res, però vist lo vist...
2: Li van dir, bueno, i quins informes feia?
4: La pandèmia va fer molt
2: quins
4: de mal.
2: Quins informes feia? No, eren... així, coses generals, sí, però porta alguna mostra, no tenia res, no té res.
0: El Parlament demana a la síndica de Greuges que investigui morts, vexacions i abusos durant el servei militar espanyol. La comissió del síndic de Greuges sol·licita un estudi amb atenció especial als casos de reclutes procedents de Catalunya. Demana a la síndica Esther Jiménez Salinas que investigui aquests casos documentats de vexacions, maltractaments, assetjaments i morts durant el servei militar obligatori amb una atenció especial als reclutes procedents de Catalunya. El text presentat per Junts, ERC, els Comuns i la CUP ha rebut el suport d'aquests quatre grups, però el PP i Vox hi han votat en contra. No? I el PSC Units s'hi ha abstingut. L'Agència de Salut Pública de la Unió Africana ha declarat com a emergència de salut pública d'interès continental el brot d'Ebola originat al nord-est de la República Democràtica del Congo i estès també a Uganda. La directora de l'agència, la doctora Jean Kaseya, ha subratllat que aquest brot es produeix en un dels entorns més complexos del continent, amb inseguretat, molta mobilitat de població, fragilitat dels sistemes sanitaris i escassetat de mesures mèdiques. Ha fet una crida a la col·laboració dels estats mentre amb la Unió Africana, l'Organització Mundial de la Salut, OMS, el Fons de les Nacions Unides per a la Infància, UNICEF, i els països afectats. Què us sembla, vosaltres? Estem voltats a tot el món d'epidèmies, eh?
1: I espera,
0: a veure,
1: espera, que això no s'ha acabat, ja han dit, eh? Que estan esperant que vingui una pitjor que la... que el Covid.
0: Escolta, vols dir que tot això, també alguns rotatius diuen que això ho estan provocant la mateixa política. Què us sembla,
1: ah,
0: vosaltres?
1: Ah, no sé. Mare meva.
0: Jo penso malament, eh?
2: Jo també.
3: Això, jo crec que les pandèmies poden ser provocades. Les pandèmies poden ser provocades.
1: Bueno, no sabem, jo és que aquí lo que no sé, no lo hablo.
0: No, però vull dir que cada posaven un gràfic a un cada dos o tres anys hi havia un tipus de virus o de pandèmia. Bé, Junqueras assegura que insistirà en el IRPF en reformes legislatives de finançament. Mira per on. ERC espera que el govern espanyol introduixi la gestió i la recaptació de Catalunya a les lleis i, si no, hi presentarà esmenes. El president d'ERC ha defensat que no renunciava a intentar d'aconseguir aquesta recaptació i a la gestió de l'IRPF, el gran escull pendent de l'acord d'investidura i que van aparcar com a condició per negociar el pressupost de Salvador Illa. I acabem. Voleu saber si s'acosta l'apocalipsi?
1: No. El dia que arribi, doncs sí. Mira, que m'agafi satisfeta.
0: Perquè si voleu, podeu ser-ho, eh?
1: Sí? Ah, sí? No. Sí. Per tu.
0: Sí. Seguiu els jets privats dels multimilionaris. Kyle McDonald, programador i artista de Los Angeles, ha creat un sistema d'alerta que rastreja els moviments dels ultrarics per anticipar possibles catàstrofes. Tenen quantitats infinites de diners, búnquers sofisticats i jets privats. La pregunta és, podrien els oligarques del món tenir coneixement o ser advertits amb ventilació d'un apocalipsi nuclear? Doncs bé, aquesta és la idea, que és qüestió de vigilar, seguir i veure si hi ha molt d'enrenou per al cel o per on sigui, perquè els grans rics, en aquest cas, doncs, s'aniran amb un altre planeta.
3: Això també dona una esperança als pobres i demostra que els rics també n'hi han de tontos, de rics.
2: Però bueno, hi ha...
3: Home, que es creuen això i que els hi foten els calés amb búnkers i coses així que no servirien de res en el seu moment.
4: L'avarícia rompe el saco. No, sí.
1: Bueno, perquè tenen tants calés que no saben què fer amb ells.
3: Hi ha rics idiotes, però també.
1: Per això, Quina sort, ja m'agradaria a mi, no? Tenir tants calés i no saber què fer amb ells.
0: Què faria igual si tingués una pila de calés?
4: A la ràdio.
3: Això des de l'ugo que no.
1: Sí, compraria Ràdio Tordera. Jo compraria Ràdio Tordera.
0: Ai, mare meva. Es fumaria tots fora, aquesta dona.
3: Bueno, però jo compraria la SER.
2: Els milionaris...
1: I la COPE tampoc.
2: Els milionaris estan comprant finques i cases a prop del mar. Després ens estan dient que el nivell del mar està pujant.
0: Sí, doncs,
1: però bueno, pues mira, són els primers que s'ofegaran.
2: Sí. Tontos no són, eh?
0: Ja,
2: els que són tontos són els que ens creiem que està pujant el nivell del mar.
0: Molt bé, doncs vinga, ja tenim uns minuts que passen de quasi 11:15. Moment de repàs de temperatures i el tema que es porta avui la Patrícia, que, bueno, no té desperdici.
1: Sí, no, és complicat, perquè posar un tema cada setmana és complicat. No, aviam...
0: Perdona, cada setmana no li poses pas.
1: No, no dic jo, dic que sí, parlant també dels meus companys i de tots, a dilluns. Bueno, dilluns no, perquè el futbol ho tenen fàcil, però dimarts, dimecres... Aviam, és complicat. No, jo, més que res, per tot el que... les notícies aquestes que han sortit per la tele, vincular la política amb tots els àmbits de la vida, que amb tot, bueno... ja ho desenvoluparem.
0: Vinga, rebem i agafem les trucades. Ens anem a saludar en el carrer Sant Jordi a la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal? Tens els companys a la platja ja o què? Perquè aquests són dels primers, eh?
5: No, encara.
0: Ah, bueno,
5: la platja no, són a passejar, sí.
0: Bueno, val.
5: Ja van amb ànima fortí tot.
0: Molt bé, molt bé. Vinga, com va anar la temperatura ahir?
5: Doncs mira, 23 graus.
0: Molt bé.
5: I aquest dematí, 15 graus en 4 dècimes.
0: Uh-huh.
5: Ara, aquests moments, estem ja a 22 graus. Un 73% d'humitat i marca un núvol i sol.
0: Bueno, bé, si anem escoltant els homes del temps, no ho encerten quasi mai, eh? Perquè, a veure... i ja van dient de tot, però al final plou una mica cada dia un raig pel maig. Molt bé,
5: sí,
0: Paquita.
5: Sí, ha plogut en algun lloc,
0: clar.
5: Aquí no ens ha tocat gaire.
0: Molt poca cosa, ahir vaig regar jo, per variar. Perquè, si no,
5: en canvi, veus a Sant Feliu de Guíxols, els hi va ploure 99 litres,
0: sí,
5: eh?
0: Sí, sí,
1: anava als carrers.
0: Molt bé, Paquita, moltes gràcies, records al personal.
5: Molt bé,
0: vinga,
5: bon dia.
0: Adéu, bon dia. Ens anem a saludar amb en Joan González de Marreixà. Molt bon dia, Joan.
6: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapem com anava la temperatura ahir.
6: Mira, la màxima ahir va ser de 22 graus 5 dècimes.
0: Uh-huh.
6: O la mínima ha sigut de 13 graus 5 dècimes. Ara estem a 25 graus 4 dècimes.
0: Molt bé.
6: A humitat un 59%.
0: Uh-huh.
6: Això representa una temperatura de sensació o de xafogor, com es pugui dir, de 25 graus, 8 dècimes.
0: Oh, que bé, no?
6: Massa calor.
0: Ai, no, Joan, estem a la mida, així. Vale.
6: Per mi és massa calor, ja.
0: Molt bé. Joan, el vent, què?
6: I el màxim de vent d'ahir és de 33,8 quilòmetres hora.
0: Molt bé. Vinga, moltes gràcies.
6: Aquí anem preparant ja per la calor.
0: Molt bé,
6: ja
0: molt bé.
6: Aquí. Ja fica la porta.
0: Molt bé. Gràcies, Joan. Ens anirem parlant. Bon dia.
6: Bon dia.
0: I ens n'anem a saber les temperatures de l'estació meteorològica de Fibracolor, que en aquest cas doncs la tenim aquí pendent, a punt d'explicar. I bé, hem de dir que van tindre una temperatura de 22 graus 7 dècimes, mínima 13 graus 5 dècimes i ara 25 graus en 6 dècimes, una humitat d'un 62%. I ens n'anem ja cap al refrany català de maig a l'agost, ni cargols, ni...
1: Ostres, ens hem quedat muts, eh?
4: Cargols.
0: De maig a l'agost.
1: Ni cargols, ni...
0: Ni cargols, ni...
4: Ui, ui, ui.
1: Això vol dir que fa molt de fred, ai, molt de calor, i els cargols no surten, ni plou.
2: Els cargols no poden menjar a l'estiu.
0: Bé, què dius, Martí? Has d'estar fent gestos amb la mà, eh?
4: No l'entenem.
0: Ai. A veure...
1: Ni vi, ni cargols,
4: ni cargols,
0: bueno, doncs vinga, ni gots. Amics oients, que a l'estiu canviarem de ritme, de preguntes, no hi haurà refranys, hi haurà coses un tant més difícils, però tenim la deferència i patrocinador d'aquest programa de xiuxes a Elisa, aquí baix al pati del Patufet. De maig a l'agost, ni cargols, ni publicitat. Anem a publicitat, vinga.
7: Ara i aquí. Ràdio Tordera. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat. Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
10: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
8: En 7.1 FM.
7: Ara i aquí.
0: Doncs vinga, posem-nos de mans a la massa, com se sol dir, ben bé i sense cap tipus de rebuig, perquè la nostra companya, la Patrícia, ens explicarà una mica de quelcom, perquè nosaltres ho opinem.
1: Val, perfecte. Bon dia a tothom. Doncs no, degut als últims esdeveniments que... Aviam, jo vull portar a debatre de que la política, cada, només que posem el peu a terra a la nostra vida, la política està present en tots els àmbits, o sigui, en tots. Llavors, ara poder, últimament, des de fa uns anys cap aquí, i ja no només parlo del nostre país, sinó també, per exemple, quan se celebren els Oscars, quan se celebren esdevinent, que, ui, se m'ha trencat, que surten a totes les televisions del món i que tenen molta audiència, doncs sempre hi ha accions reivindicatives.
2: Políticament.
1: Políticament. Evidentment, políticament. Llavors, ara, últimament, al nostre país, comencem amb la celebració del campionat de Lliga del Barça, que algun jugador va treure alguna bandera, tant per una banda com per una altra, perquè sí. Es va criticar amb un per treure una bandera que no era d'aquest país, que era d'un altre, i amb un altre jugador, que malauradament ha plegat, que és el meu Lewandowski. que va treure, que portava l'estelada, llavors se'ls va criticar molt per polititzar un esdeveniment esportiu, val? Però això s'ha fet sempre, portem molts anys d'aquesta manera. Llavors, per una altra banda també, per exemple, el govern espanyol va dir que no es presentaria en el Festival d'Eurovisión per el tema de Gaza i de... o sigui, pel tema de Palestina i...
2: perquè Israel participava.
1: Perquè participava Israel. I uns altres països del món també van dir que... uns van dir que no i després sí, però llavors jo obro el ventall i us pregunto a tots, i podem portar de debat, que en penseu vosaltres de que tot amb aquesta vida ho polititzem. Tot. Fem el que fem...
0: Polititzem. No, nosaltres no, ho fan els altres.
1: No, i fins i tot nosaltres també.
0: Ja bé, bueno,
1: home, no sé, jo no ho sé tu, però no sé els meus companys, però bueno, sí que en un moment donat, doncs, tot ho encaminem o ho derivem cap a la política, no? Perquè jo crec que forma part de la nostra vida al 100%. Vull dir, tot el que fem té a veure la política. Gràcies o a desgràcia dels polítics tenim la vida que portem. Per dir-ho d'una altra manera, per donar-hi la volta, no? Vull dir, lo malament que ho fan i lo bé que ho fan, si és que ho fan bé i si és que ho fan molt malament, ens repercuteix a nosaltres. Uh-huh. Llavors, clar, és tot està polititzat, tot.
0: Bé, la política, ja que parlaves d'Eurovisió, permeteu-me, perquè aquest any, doncs, ni tan sequera, doncs, ha sortit per el mitjà d'Eurovisió. Vull dir, han fet càstig i va guanyar aquesta cançó, aquesta melodia, i bé, per un moment l'escoltem.

0: Doncs bé, el primer lloc que va assolir va ser aquesta cançó, a veure, no sé si ho sabré dir-ho, Bulgarabamba o alguna cosa així, una cançó doncs, que va representar a Bulgària, una cançó molt de ritme, però veig aquí que a Eurovisió ja estem acostumats que sempre són cançons d'aquestes que a un te llueixa més a les discoteques, eh?
1: Comercials.
2: Sí. En el cas del Barça, que has anomenat fa un moment amb la mitja mal, que va anar amb una bandera, el problema que ha tingut el Barça és històric. El Barça sempre ha tingut una connotació política, fins i tot van fusellar un president de la Generalitat, un president del Barça, per qüestions polítiques. O sigui, el Barça... Quan a l'època de la dictadura hi havia molta gent que anava al camp del Barça i no s'enterava del partit, sinó que tenien reunions polítiques a les grades. El Barça sempre ha tingut una connotació política. Hi ha una cosa que sempre he admirat bastant dels italians. Els italians tenen una política molt més convulsa que nosaltres, però en canvi l'economia italiana va per un costat i la vida italiana va per un costat i la política va per un altre. O sigui, la política acaba que no interfereix amb la vida quotidiana d'Itàlia. O sigui, i això tindríem que prendre alguna nota nosaltres i no barrejar tant la política, que té molta importància la política, però que es quedi a la política, que lògicament influeix en la vida i la majoria de ciutadans tenim una preferència política o una altra, i això és bo, però deixem-nos estar amb altres qüestions de la vida i no la posem dintre la política, i que la política i els que maneguen la política no intoxiquin la vida manipulant certes coses.
0: Vinga, Maria Jesús, què et sembla tu això?
3: Per parlar més de conspiracions, jo penso que això forma part de la constant fracturació de la societat. O sigui, quan abans tots els que érem del Barça o érem del Madrid o érem de l'Atlètic de Bilbao anaven a una. O sigui, aquí no es parlava de política ni de res. Ara, fins i tot aquests grups que eren una unitat estan dividits i s'està dividint tot per això, perquè és que, per exemple, la Volta Ciclista a Espanya, que es comencin allà a protestar, a posar en perill els ciclistes i a la gent que estava per allà per protestar per Palestina. Què té a veure Palestina amb la volta ciclista del nostre país? Res de res. I això són els polítics que ho fan i ho fomenten. Perquè això va ser...
0: Però potser és un únic recurs que la gent de peu troba perquè els polítics se'n donin compte, no? No ho
3: però,
0: sé.
3: Però, a veure, què té a veure Palestina amb... O sigui, per què no han fet, no fem això quan aquí ens pugen els impostos? Pues anem, fem política, no? Anem a un partit de futbol i fem una protesta perquè volem que ens baixin els impostos, perquè ens estan robant. Pues això no, que no es fa. Per què hem de organitzar una protesta al nostre país per un altre país que, a més, estan en guerra des de fa 40 anys? A qui ajuda això?
4: Ja que ha sortit el tema Barça, que no vull deixar passar això, això de la bandera reivindicativa que... Bueno, no, això que va fer Lamine Yamal d'aixecar la bandera de Palestina, això estic totalment d'acord, perquè és una festa que ell ho va fer al carrer. Una cosa és que ho hagués fet en un estadi oficial... Doncs llavors, potser sí que no és polititzar, però el noi estava al carrer i és de festa, i tu quan vas de festa pots fer el que vols, com si vols aixecar una estelada, o si vols aixecar la bandera del burro o del toro
2: era institucional,
4: ell estava de festa, i quan està de festa pot fer. El Barça, més que tot, és més que un club, ja ho diem. Vull dir, a part d'això de que dieu de que si polititzem això, més que polititzar és, no és la política, penso jo. És l'Estat més que tot, perquè quan va la selecció espanyola o així, és l'Estat. Llavors tots s'uneixen perquè obliguen o agafen diferents jugadors de diferents equips i és la selecció espanyola. Vull dir, és un Estat més que política. I això passa igual que a Eurovisió, per exemple, Espanya, doncs, esdeveniments internacionals o grans esdeveniments, com deia la Patrícia. Vull dir, és, més que tot és per cohesionar a la gent en l'Estat, i això passa des de fa molts anys. Ja en els Jocs Olímpics a Grècia, Vull dir, ja es feia això des de fa més de mil anys, quan,
3: no, perquè,
4: vull dir, per potenciar, doncs, van... per agafar fama o per...
3: Vull dir,
4: és així, a altres països. Això passa en tot arreu, en l'esport, doncs a Eurovisió, en el ciclisme, com deies, a tot arreu.
2: Però a Grècia, quan era els antics Jocs Olímpics, era al revés, perquè inclús paraven les guerres. Si hi havia guerra, la paraven. I es dedicaven a l'esport.
3: Cosa...
2: O sigui, era diferent. Aquí sí que no intervenia la política.
4: És perquè la ciutat d'Atenes i això, doncs, per l'imperi grec, doncs, perquè agafés una fama i un això.
2: No,
4: i ara,
2: no,
4: igualment,
2: no.
4: En els Jocs Olímpics, què fan? No guanya el país, guanyen els esportistes.
2: Sí.
4: Els fan fer la desfilada cada un amb la seva bandera,
2: sí,
4: del seu país. Vull dir, més que tot, i això s'ha fet sempre. Que es pot fer o no es pot fer, com diu la Patrícia?
2: Perdona, des del Barón de Coubertin, els Jocs Olímpics són diferents als que feien anteriorment.
4: Sí, és que es va parar. Això es feia des d'abans de Crist.
2: Sí. Però no tenia una connotació política.
3: No, però això, Montse, no,
2: era al revés.
3: No és el mateix. O sigui, una cosa és que, evidentment, les Olimpiades van per països. Van per països, o sigui...
4: N'hi han jugadors o així que no volen anar, i si són bons jugadors...
0: No, pues si no. Vinga, la Patrícia vol encarrilar el seu tema, digues, Patrícia, sí, perquè...
1: És interessant. No, jo, sí, doncs, m'ha llegit el pensament, perquè jo volia anar més cap a que aquests esdeveniments... Ara m'ha sortit, per
0: ara,
1: fi.
0: Ara,
1: és que volia
0: ara,
1: que em sortís la paraula. Musicals, de...
0: esports, esportius...
1: Esports, deixem-ho, de pel·lícules, o sigui, de cinema, de teatre, etc. Llavors, jo crec que tot referent al que diu la Maria Jesús, tot el que passa en el món ens afecta a tots. Nosaltres som ciutadans del món. Per mi, jo, penso, és una opinió completament meva. Som ciutadans,
2: actual, sí.
1: I tot el que passa en el món, sigui a l'altra punta, sigui tant com per malalties, pandèmies, etc, ens afecten a tots. Llavors, hi ha països que ho estan passant molt malament, a Àfrica, a Europa, a Àsia, i llavors, que algú utilitzi aquestes plataformes on hi ha tants milions de persones que ho veuen, per televisió, per les xarxes socials, etc, per reivindicar o per donar veu a tota aquesta gent que ho està passant malament i que no té un altre mitjà per poder-se expressar, jo ho trobo bé, perquè tots som ciutadans, ens afecta a tots. A mi m'afecta que Gaza estigui matant a nens de gana, que no, etc. M'afecta que Ucraïna passi això, m'afecta que Àfrica passi el que està passant. O sigui, a mi m'afecta com a persona i com a individu i com ciutadana d'aquest món. Llavors jo crec que sí, que s'ha de fer, s'ha de reivindicar amb educació, amb tolerància i amb respecte, i tot, també que ens pugin els impostos, també. I més que ens hi pugin els impostos, que els nostres impostos els utilitzin per coses com Déu mana. No és que ens pugin els impostos, perquè això hem de pagar impostos si volem una societat digna. Però, clar, que l'utilitzin com s'han de l'utilitzar.
0: Sí, però...
1: que no se'ls fotin a la butxaca.
0: Però fins ara no una veiem
1: cosa
0: gaire...
1: Una cosa no treu l'altra, però jo crec que...
0: Just,
3: a veure, jo el que volia puntualitzar és que no és el mateix. O sigui, evidentment, que això, que els esports i altres àmbits de la vida són part de la política del país, no? Però el que no es pot fer és el que es va fer a la Volta Ciclista, posant en perill, i a més que van haver-hi accidents, és que és una Volta Ciclista, la gent va a velocitat, i anar allà a tirar balles i a posar en perill justament l'esport que estaven fent. Una cosa és que tu treguis una bandera i te quedis allà parat sense més, i l'altra cosa és que vagis a boicotejar perquè està participant un país. En aquest país, Israel, hi haurà gent de tota mena. Hi haurà gent que estiguin d'acord amb el que està fent el desgraciat del Netanyahu, hi haurà gent que no hi està d'acord, però tenen el mateix dret a participar que qualsevol altre país, perquè a veure, si anem així, no, hi quedarien quatre països que podrien participar.
4: El
3: perquè...
4: dret és clar que sí que té. El que bueno,
1: Rússia,
4: és el manipulació.
1: A Rússia se'l va vetar durant molts anys, encara em sembla que està vetant en els Jocs Olímpics, hi ha moltes, en molts campionats mundials, sí, atletisme, sí, sí, sí. etcètera.
4: El jugador, el corredor, el qui sigui, tot té dret com a persona de participar i s'ha de valorar. El que estem dient aquí és el context de que de vegades doncs, fan manipulant les votacions o així per, vull dir,
3: no,
4: per afavorir el país.
3: Que clar, és una manera de fragmentar i enfrontar més a la gent, perquè un acte així, no el que va fet el futbolista, perquè si tu estàs al carrer...
4: No, perquè l'altre pot aixecar la bandera de l'altre país i també totalment... Els que estaran a favor d'un, sí, els altres no.
1: Bueno, també se li va criticar a Lewandowski perquè portava l'estelada. A Lewandowski portava l'estelada, també se va criticar.
4: En una festa tothom...
3: Però que això és un acte individual que no està interrompint res. Ara, si comencem, cada vegada que hi hagi ara estan dient que Israel no podrà participar en el Mundial.
1: De futbol.
2: I a Canes, per
1: no,
2: exemple...
1: No, participarà perquè fan Estats Units. Llavors participarà perquè Estats Units no.
2: I a Canes va dimitir tot el jurat del bueno, Festival
1: Oscar,
2: de Cinema.
3: Estàs despreciant a milions de persones que no tenen cap culpa d'això.
4: Per exemple, en les carreres de Fórmula 1 així, no diuen pas el nom del corredor així, diuen el nom de Ferrari, dels patrocinadors dels cotxes
3: que participen.
4: Llavors si guanyes sí que et diran potser doncs, ha sigut un espanyol o, però realment el que primer potencien és o el país o les marques de cotxes, les escuderies, els patrocinadors. No, patrocinadors potser és diferent.
3: No, són
4: però sobretot corre Ferrari, vull dir, és que va així, sí. I això no crec que sigui realment...
2: I la nacionalitat dels corredors de Fórmula 1 no, perquè que tots viuen a Suïssa i a Mónaco. Entre Suïssa i Mónaco.
0: De totes maneres, sí que la gent, la societat catalana o espanyola, posem ja totes, per exemple, tot el problema que arriba a haver-hi ara dels mestres que surten al carrer, no hi ha un potencial de gent de peu, de pares, d'avis, doncs que protestin i es queixin i donguin doncs, suport als mestres.
3: Això sí que s'hauria de fer.
0: Això feien una crida als mateixos mestres perquè realment s'estan quedant sols, ells. Sí. Bueno, ho som nosaltres, eh?
4: L'altre dia em va agradar molt això dels mestres, quan els hi va tocar els de la zona de Barcelona, que en comptes de tallar carreteres van anar davant de la Sagrada Família molt bé, perquè allà no molesten a ningú, ells poden expressar les seves...
0: Però
4: que molt bé, estic d'acord.
0: He sentit que
4: anar... Cap als guiris, la gent, que no entrin i mira, no cobren.
0: He sentit que anar la gent de peu a tot el voltant i fer-los-hi costat.
4: Clar, costat. Que sí, clar que sí.
0: Jo trobo que estem en un moment també que potser... no sé si
3: pues
0: es van fer moltes manifestacions per al tema d'independència, que la gent està saturada encara, o què? Perquè, a veure, la gent no ens movem ara, eh?
1: Per res. Sortim al carrer per res. Perquè, per exemple, per allò dels impostos, hauríem de sortir per moltes... per la sanitat, hauríem de sortir tots, no només els metges ni les infermeres, tots, perquè ens afecta a nosaltres, primordialment ens afecta... O sigui, hauríem de sortir per tot.
4: La societat.
1: Jo me'n recordo, hi ha països sud-americans...
3: De les llistes d'espera, però ningú es mou.
1: Exacte, però hi ha països sud-americans, me'n recordo jo, que sempre, això és una cosa que sempre he comentat, que si pujaven un cèntim, bueno, llavors no sé què era, un cèntim al pa i sortien tots al carrer, perquè el pa és l'aliment primordial i bàsic de l'alimentació d'ells. Si els hi pujaven el pa, amb ells la seva economia domèstica els tiraven per terra. Llavors, aquí no protestem per res, per la sanitat, amb les llistes d'espera, amb molta... I mira que tenim una sanitat que al costat d'Europa, ei... Tenim uns metges boníssims, tenim uns hospitals molt bons, per almenys jo l'experiència que he tingut amb ells és
3: saturats,
1: molt positiva. Ara,
3: hi ha coses
1: doncs, que no, que les llistes d'espera, etc, que un metge faci 24 hores i que t'hagi d'operar, doncs la veritat, no ho sé.
0: I per què la gent no sortim?
1: No ho sé,
0: per
1: això
0: què?
1: Els sociòlegs ho haurien de...
4: Jo el que he sentit pels mestres, cada cop que surten els hi treuen els diners, també.
0: Ah, sí,
4: si surtin tots, és que parem el país.
0: No, està... no, però a veure que clar, cada vegada que fan, sí, els hi treuen, em sembla que són 100 euros,
4: o 100 i pico, això vol dir que també cobren, però vull dir, perquè és el dia...
1: A tots, i a mi també.
4: D'un dia.
3: Te'n recordes del Divide i Venceràs? Estem dividits tots entre sí, partits sí. polítics, sí. clubs de futbol, que si Eurovisió, que si... O sigui, cada vegada tenim grupets més petits que la gent, doncs, bastant...
0: La llibertat d'expressió ens l'hem agafat ara amb màniga ampla, però molt gent, ampla, gent, no?
4: Jo crec que a vegades ens tenen amb els ulls clucs arrel de un mundial, sí. sobretot el jovent, que està molt bé l'esportivitat i l'esport, sí. però de vegades ens cohesionen una mica internament i a nivell
0: bueno,
4: mundial
0: i quedem,
4: també.
0: Quedem més pensant en això.
2: I la gent per què no surt al carrer? Pues la gent no surt al carrer perquè no, encara no estem prou malament per sortir al carrer. Perquè a nivell de comunicació tot està molt malament, tot està fet un desastre. Però a nivell de casa nostra encara vivim amb una certa comoditat. I aquesta comoditat...
0: Hi ha molta gent que no, Jordi.
2: No, hi ha molta gent que no. Però que, els que no poden, és que no poden ni sortir. És que els que no poden, no poden ni sortir. I els que podríem sortir, no estem prou malament encara.
4: Déu-n'hi-do. Sí.
1: Bueno, però hi ha coses que ens afecta a tots, per exemple.
2: Sí, ens afecta, aviam, ens afecta
1: la sanitat.
2: Però,
1: no
2: ens afecta, però podem continuar menjant, podem continuar bevent la nostra beguda preferida. Anem a un supermercat i encara està bastant sortit de productes.
4: Que no puguis fer res. Has
1: sí, bueno, però tu sents al carrer i es queixa tothom. Sí, ens queixem tothom, perquè sí, jo som la primera
2: queixa,
1: que em queixo.
2: Queixa, estem
1: anem al supermercat i sents, oh, és que no hi ha dret, que això, que... Sí, cada dia que vens és un euro més o 50
2: però mira,
1: centis.
2: Aquest dematí, tal,
1: però ningú diu res.
2: Perdona, aquest dematí sentia l'Àlvaro de Maritxalar que s'estava queixant
1: de que no arriba a final de
2: mes. Estava pintant el país com que ja tenien que anar-nos en tots. Ja era un desastre. Això era un desastre absolut.
1: L'Àlvaro de Maritxalar.
2: Absolut, sí, un faig de tremendo. Però bueno,
1: i que a ell això no li ha faltat.
2: Però com estava pintant el país... No és la realitat del país, no és la realitat del país. El país té moltes mancances, en té moltes, però no en té suficients per sortir al carrer a la totalitat de la població, perquè encara anem al supermercat, ens queixem de que és car, però encara ho podem adquirir.
4: És clar, si no, no menges.
2: Clar,
4: si poses, però, és que el primer que compraràs serà el menjar, no, però mira, llavors t'estàs limitant per a tres dies.
2: El meu pare
4: dies,
2: deia, la revolució saltarà en aquest país
4: serà
2: quan l'obrer no pugui prendre vigui com graciosa.
4: Quan no mengis ja...
3: La majoria de jovent que tenen títols que han pogut fer una carrera se'n van. Se'n van cada dia.
2: Sí.
4: Com estan els preus dels lloguers i com estan pujant tot.
3: I els que entren no són precisament enginyers i arquitectes, eh? O sigui que estem...
1: No, però a vegades és una mica contradictori, perquè els nostres se'n van i els de fora venen.
3: Sí, però venen.
1: I de fora bon venen. No, però no, ja no estem parlant de països sud-americans, sinó de països europeus, eh?
2: Sí,
1: ui,
2: sí.
1: Que no t'estic parlant perquè...
3: Aquí no venen tants, eh?
1: Sí, encara venen.
3: Se'n van a milers, eh?
1: Però, vull dir, bueno, és igual, bueno, no sé quan... No he vist la quantitat que entren i que surten, no? Però també venen, de fora. També, o sigui, que a vegades pensem que a fora és el paradís i que tot és meravellós, però no és tan No. Vull dir, no, que passa que tenim tot molt idealitzat.
2: I tenim molt idealitzat als Estats Units, i als Estats Units és una merda, però impressionant.
1: No. Home, de moment no tenen sanitat pública.
2: I el
1: que té diners per pagar-se es mora.
2: I la gent està sobreendeutada.
0: Cada vegada que anem per el camí de no t'hi entra certes medicines per la seguretat social, eh?
1: Bueno, això ja fa anys que van traient a poc medicina.
0: Però cada vegada més, Patricia?
1: Sí, però hi ha l'alternativa, també. Aviam, no t'entren els xarops per la tos, per el mal de coll, per aquestes coses que abans sí que t'entraven. Ara tu has a comprar. I l'altre dia em vaig anar a comprar el frenador a la farmàcia, 14 euros, una capsa de 10 sobres de frenador. Perquè me'l van resetar al metge. Però llavors
4: genèrics,
1: em vaig quedar de pedra, 14
0: euros. On t'està posat el preu?
1: De què?
0: De...
1: No sé, a què puesto?
3: A l'etiqueta.
1: No, el preu ja no està posat a l'etiqueta, no surt, carinyo.
3: A l'etiqueta aquella que agafen normalment, si és per la Seguretat Social...
1: No, jo vaig pagar, vaig anar a la farmàcia...
3: Tu vas pagar, però ja no... Té que venir el preu?
1: No ve el preu ja.
3: No?
1: Que va.
0: Ja fa molt de temps que no ve el preu.
1: No ve el preu.
5: El rebut de la farmàcia.
0: Després,
1: sí, amb el tiquet de la farmàcia, però el medicament ja no surt el preu.
5: No.
1: Ah, per què no surt el preu el medicament?
4: I també a vegades vas
1: pregunta.
4: Et donen un altre medicament que diuen, bé, és el mateix,
0: sí.
4: I dius, bé,
0: sí, però si
4: m'han
0: resultat
5: d'aquest... A la recepta sí surt, eh?
4: T'interessa.
5: A la recepta sí surt.
1: No, surt a la
5: recepta.
1: T'estic parlant a la privada. No,
5: però perdona. A la recepta de la Seguretat Social sí surt el teu pla de medicació quan val.
1: Sí, sí. Però t'estic parlant, jo vaig anar a la mútua perquè, clar, per anar per un cop de tos a urgències, vaig pensar, jo tinc mútua, vaig a Gavi Mèdic i que m'atengui el doctor que hi hagi de família. I sí, em va atendre molt bé i tal. Va donar la recepta, em va donar el Frenadol. Vaig a la farmàcia del costat, 14 euros. 14 euros, 10 sobres, surt un 40 per sobre.
0: A veure, i segons...
4: No,
0: jo no he pogut comprovar que hi ha vegades que d'un lloc a un altre varien el preu. Clar, tu no...
1: Clar, com la capsa de medicament no porta el preu com abans, clar, poden cobrar
4: el que vulguin. I si no ho va pujant, el que fan també, cada vegada el tub de pomada o així és més petit.
0: Ah.
4: O hi ha com aire, que dius, per això ja està. Vas apretant i dius, ja s'ha acabat.
0: Sí. De totes maneres, tenim moltes coses per protestar i per... Sí. Demanar que ens els arreglin aquí i parlem aquí ja de Catalunya. Sí. I bé, està bé que tinguem aquesta empatia amb aquestes indrets que estan perduts per el món de Déu, però n'hi ha molts que no volen saber res, perquè en el programa que va fer en Lluís Josep, que parla de tribus, hi ha moltes tribus que estan realment tribus i no volen saber res, eh? Ells ja estan bé, cacen, es cuiden la terra, etcètera.
1: Tant de bo jo pogués viure així, tu.
5: I aquests no protesten de res.
1: Jo me lo guiso i jo me lo como.
0: No, ells passen de tot, a veure.
1: Sí.
0: I sí que hi ha anat gent, i va gent, doncs, per poder-se colonitzar, però bé, no volen saber res, eh?
1: Sí.
5: I algun dels que han anat a colonitzar s'han matat.
1: Ben fet, perquè veient el que van fer els espanyols a Sud-amèrica...
5: La cristianització.
1: Sí.
5: Això és el que ha fet.
1: Això és un tema que...
5: Això és el que ha fet mal.
0: Mira, Patrícia, ja tens un tema més aquí, apunta-te'l.
1: No, ui, aquest dia no vinc jo. Ja t'ho dic, en públic, ja a la ràdio. Aquest dia jo no vinc. Ui, a mi això em treu.
3: El que a mi m'ha donat molta curiositat és veure que tenim aquí molts espanyols i catalans i protestant per Palestina, però no hi ha hagut cap manifestació ni cap per la mort de cristians a tota Àfrica, que han mort ja més de 50.000 persones. Però
1: a Àfrica fa molts anys que hi ha lluites i hi ha de tot.
3: Això no interessa.
1: Sí que interessa, dona, tot interessa.
3: No.
1: El que passa és que això això no surt a la tele, el que estàs comentant tu, malauradament, ni surt als diaris, ni surt res. I el de Gaza, i el de Palestina, sí que està sortint molt per la tele, i ho tenim molt viu, molt present.
5: El de Palestina i Israel, cap dels dos en cauen simpàtics. Cap dels dos. Sí. Home, uns aixafen els altres i els altres aixafen a uns.
4: Sí, sempre hi ha el més poderós.
1: Bueno, per exemple, hi ha el gran que
4: es menja el petit. Vull dir,
1: està clar.
5: Luego, Palestina, Israel, està situat en unes terres que en realitat no són seves.
3: Bueno, i qui els va posar aquí? Els europeus?
5: La comunitat internacional, Anglaterra sobretot.
0: Vinga.
5: Però bueno, això...
1: Que tenim per 4 hores de programa.
0: Sí. Aquí tenim el tema que avui ens ha portat la Patrícia, que
1: bé,
0: semblarà que era molt senzill, però a mi
1: sí,
0: t'hem tret aquí la
1: pomada. Ja s'ha estat en la pomada.
0: Sí, la veritat que sí. Patrícia, gràcies pel tema, per estar aquí. Montserrat, gràcies per estar aquí. Jordi, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Maria Jesús, gràcies per estar aquí.
6: Infopodcast Tordera.
7: Hola, dimecres 20 de maig. Les tres paraules del dia són pisos, emergències, pluja. Pisos. La Generalitat confirma la compra de 42 pisos d'Immocaixa a Tordera i oberta la convocatòria per la creació de 14 places per la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys. Emergències. Tordera celebra dissabte la 6a edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària, una jornada que tindrà lloc al matí de dissabte a la zona del mercat de la carretera de Fogàs. I ADSEO organitza un concert solidari per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu d'aquest proper diumenge, 24 de maig, serà recaptar fons per al projecte Nixi. Pluja, maig frenètic pel patinatge artístic Tordera amb pluja de medalles i classificacions per la Copa Catalunya. I les imatges participants al 16è concurs fotogràfic de la Fira del Ram s'exposen aquests dies al local del Fotoclub. L'exposició es podrà visitar fins dimecres 27 de maig. El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sol va aprovar el passat 15 de maig l'adquisició d'un total de 1.094 immobles a Immocaixa, entre aquests 42 pisos a Tordera. Els veïns dels blocs dels carrers Doctor Carreras i Amistat passaran a pagar directament ara a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Segons l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, aquesta compra aportarà tranquil·litat a les famílies.
8: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan, que estan venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
7: Avui a Sant Baldiri és el Dia Mundial de les Abelles, també dels assajos clínics. Avui fa anys l'actriu i cantant Cher, que fa 80 anys. Farmàcia de Guàrdia La Marcoval, a la plaça de l'Església, en recollida de poda, voluminosos, a Tordera Park i Niagara Park, trucant prèviament al 93 765 3151, enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem un dia assolellat, amb màxima de 24 graus, demà també cel serè, mínima de 14, màxima de 25. Puja el cabal de la Tordera, 2,5 metres cúbics per segon i 30 centímetres de fondària. La dita no és bon maig, el que no deixa la bassa plena. Fa un any explicàvem que les llars de les comarques de Barcelona gastaven un 20% més en la compra que fa 5 anys. Fa 5 anys, un centenar de biblioteques de la Diputació de Barcelona ja disposaven de terminals de servei d'autoprèstec i fa 10 anys Tordera era l'epicentre de la robòtica de l'Alt Maresme. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar el Tordera en directe dels darrers assaigs de Fil de Gospel, aquest concert que escoltarem aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Tordera.
6: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: 107.1 FM.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Cada dijous a 9:45 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.

0: Cervera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, sense més preàmbuls i esperant doncs, que ens aporti aquesta informació setmanal, Dani Pérez, bon dia.
1: Molt bon dia, Rosa Maria, molt bon dia, Joana. Yeah. Pues res, avui anem a començar parlant de, bueno, una sèrie que s'està esperant, s'esperava molt, que és Berlín i la Dama d'Armiño, que està a Netflix, que ja sabem que el personatge de Berlín ve de La Casa de Papel, és un personatge que...
0: Que segueix?
1: Té... Sí, vale, sí. Vale. Té molts, molts seguidors, i res, és una minissèrie on podem gaudir una altra vegada d'un robatori, on podem gaudir del personatge d'ell, de... que realment és, un, és icònic, el seu personatge és icònic. O sigui, el Pedro Alonso, l'actor que va començar la seva carrera als 90, que va estar a la Furó dels Baus, que ha tingut una trajectòria entre teatre, televisió gallega, televisió basca, i després aquí amb el paper de La Casa de Papel es va fer molt i molt, molt conegut pel seu personatge de Berlín,

0: Ha tingut una gran acollida, és una de les sèries més vistes d'Europa.
1: Caramba.
0: I de Sud-amèrica. Recordem que La Casa de Papel va ser un hit, vull dir...
1: Encara està en cartellera, Dani.
0: Sí, aquesta? Encara la pots veure a Netflix, la tens penjada allà. Sí, és una sèrie que, la veritat, està molt bé, és entretinguda. I aquesta amb el Berlín, que, com a, i amb altres actors, evident, sobretot la Inma Cuesta, que està molt bé, doncs la recomano perquè els té molts fans, molts seguidors, i ha estat a Don Robatori, veu Sevilla, està molt ben feta, i és més d'un mateix, però en curt, en petitó, sí. Llavors, que suposo que ja fins aquí s'acaba ja el que és el tema del Berlín. Anem a escoltar el tràiler i la podeu veure a Netflix ja. Ja, ja està a Netflix penjada. Vinga, anem a escoltar.
2: Te aseguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
2: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
5: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
6: Está de suerte, porque estoy buscando a banda.
4: Se llama Candela. Encanto a la vida.
3: Ese duque es un criminal.
4: ¿De verdad cree que podría dejarme sin nada?
3: Y no. No vamos a entorpecer nuestro robo con sexo. Estamos locos. No.
6: Este hombre es muy exagerado, ¿no?
4: Este plan es perfecto. Una obra de arte.
3: Un robo es cirugía.
4: Apúntale a la cabeza. Rock and roll.
0: Fins aquí el tràiler de Berlín, la podeu veure a Netflix, i La dama de Armiño, res, minissèrie, gaudireu i gaudireu molt del robatori i, de, i del personatge, que
1: bueno,
0: és del que es tracta.
1: El que és el tràiler ja enganxa,
0: Sí, sí. A part, a mi m'ha fet molta gràcia perquè vam fer una premiere tan a lo grande, tan que dius, carai, com es nota que a La Casa de Papel va fer molts diners, va anar molt bé, va ser molt rentable per Netflix, i com segueixem amb aquest personatge, que en realitat és una joia. Anem a seguir amb un altre. Està a Netflix, però és que a mi m'ha fet molta gràcia perquè és entre padre e hijo, val? A veure, són 20 capítols, però duren com 10 minuts, són curts,
1: ai,
0: són molt 10 curts.
1: Minuts,
0: sí, són molt
1: quina
0: curts.
1: Gràcia, no?
0: És, no és d'aquí, sud-americana, però ha tingut cert èxit, sobretot a Sud-amèrica, tot Sud-amèrica ha tingut cert èxit, perquè, bueno, no ha estat més enllà d'un trio, d'un trio que és el pare, el fill i la del mig, val?
1: No.
0: Llavors, ha tingut...
1: La mig, però,
0: sí,
1: no sé,
0: la del mig. Però ha tingut cert èxit perquè el que fa de fill és un actor que està començant a pujar a Mèxic, sobretot, a Argentina, a diferents països... que s'està començant a anomenar molt, i per les seves escenes que tenen sexis, diguem-ho així, calentetes, diguem-ho també així, i suposo que això ha enganxat molt a l'audiència, perquè la sèrie, a veure, jo dic que la veieu, la disfruteu, la gaudiu, la gent, alguns s'avorrirà, nosaltres no, però és veritat que té els seus punts de dir, carai, aquests que van...
1: Sí.
0: Estan de primavera, totalment. I res, és que no us puc explicar gaire de la trama perquè és padre, hijo,
1: i la
0: del medio, sí, punto, sí, o sigui, la prometida. Mira. Però m'ha fet molta gràcia perquè està en molts països entre les primeres 5 més vistes per... I, a veure, és que la trama és la trama no té res. Bueno, a part la família, que la família és cabró, és dolenta, diguem, val? La família s'entera, evidentment, fot llenya, val?

0: però clar, veure una cosa tan lleugera, perquè és lleugera, o sigui, realment, tu veus els seus capítols ràpidament i un passa l'altre, l'altre, l'altre, i tot és una miqueta, anem a veure una mica de carn. Està molt bé per ara, per la primavera, realment, està molt bé per ara, per la primavera. Qui vulgui gaudir d'una cosa senzilleta, amb una història que l'hem vist mil vegades, el que passa que protagonitzada per altres actors, etc. Tenen aquí Entre Padre e Hijo, i la recomano perquè la veritat, l'història te la passes i és lleugera. Anem a escoltar el tràiler.
1: Conocí una mujer.
2: Bueno, ¿quién es esta mujer?
1: Güey, es una diosa, pero es una diosa prohibida.
3: Hola, papá.
4: Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
5: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la cita.
3: ¿Qué hice?
5: ¿Qué hiciste? Me pusiste en riesgo.
3: Para mí es demasiado tarde ya. Yo no puedo seguir fingiendo que no te quiero quitar la ropa y hacerte el amor.
5: Cada vez que te veo.
4: Cuando me casé con Fernanda, pues nunca me imaginé un futuro tan trágico.
6: ¿Qué me puedes decir del caso Fernanda Solar?
7: No se nota que no sabes con quién te estás metiendo, ¿verdad?
8: Olvídate del misterio de mi mamá. Déjala en paz.
9: Ay, yo ya te conozco. Fuiste el otro día a la agencia buscando a Iker.
10: Es la prometida de mi papá.
11: Álvaro, creo que fue un error que yo viniera aquí. Ya no puedo seguir con esto.
12: Yo tampoco. O mi papá o yo.
13: ¿De verdad te quieres casar conmigo?
11: ¿Qué me preguntas eso?
13: ¿Por qué me mientes?
14: Esa zorra se los está cogiendo a los dos. No vamos a permitir que esa mujer acabe con nuestra familia.
0: Doncs ja hem escoltat el tràiler, hem rigut una miqueta aquí rere els micros. Anem a parlar d'una altra sèrie que ja fa molt de temps que està, que és Yellow Jackets, que la podeu... Disculpeu, és una sèrie que està a diferents plataformes, des de Prime fins a Sky Showtime, i tracta sobre... Bueno, a mi m'agrada molt. Se n'ha parlat molt poc d'aquesta sèrie i és una llàstima, perquè té diverses temporades, és molt bona, i tenim la versió jove i la versió més adulta de les protagonistes, que tot passa per X accident que hi ha, i com
15: sobre sèrie,
0: com,
15: dit,
0: sèrie,
15: tant,
0: com sobreviuen unes i lo que quan són adultes es van veient bueno, les trames que van passar quan eren joves. D'adultes tenim Juliette Lewis, que va estar nominada per El Cabo del Miedo, tenim Melanie Linsky, tenim la Tammy Cypress, tenim un càsting meravellós, meravellós, la Lauren Ambrose també, i de joves està la Ella Purnell, que ja és un actiu de les que puja molt fort a Hollywood. La veritat és una gran sorpresa, és, vaig estar mirant com sèries d'aquestes que no n'hem parlat i que estan allà i que la veritat han anat mica en mica guanyant audiència i premis, perquè les interpretacions, la història estan molt ben lligades, i realment és per recomanar-la, i perquè totes les temporades, des de la primera fins ara va a la tercera o quarta, és que estan molt ben fetes, i cada vegada la trama és que està molt ben lligada, no són d'aquestes sèries de que s'obliden de, no, i està protagonitzada tot per elles.
15: Quantes?
0: 3 o 4 temporades. Ara em perdo. 3 o 4 temporades.
15: Quin nom has dit?
0: Yellow Jackets.
15: Mira, jo m'han pivot aquestes pel·lícules que tenen sempre, doncs, el títol, sí. Si és en anglès o el que sigui, no?
0: Ah, però és que de vegades també dic una cosa, de vegades posen títols a les traduccions al castellà, són horroroses.
15: Ah, bueno, esclar.
0: Imagina't, per exemple, la pel·lícula Pretty Woman, Mujer Bonita. Tu vas a veure al cine una pel·li que es llama Mujer Bonita? Quina mandra.
15: Sí.
0: O Ghost, Fantasma. O...
15: Sí, també té raó.
0: Mira, me recordo aquí una pel·li espanyola dels finals dels 90, començament del 2000, que es deia Un buen novio. I jo, ui, quina mandra, ja. Si eso no existe.
15: Un buen novio.
0: Bueno, anem a escoltar el trailer de Yellow Jackets.
16: Ellas son especiales. Unas campeonas.
17: ¿Qué cree usted que pasó realmente?
18: Una terrible tragedia.
17: Creo que las dos sabemos que hay bastante más detrás de todo ello.
19: Solo ellas saben lo que pasó.
20: Si alguien está hurgando, estamos jodidas.
21: ¿Qué quiere la persona que nos envió estas postales?
22: Hacernos pensar en lo que pasó allí.
19: Yellow Jackets. En Movistar Series 2.
0: Doncs fins aquí, anem ara... Res, avui tocava parlar del tràiler, bueno, la cosa que s'està esperant amb totes unes ganes, que és el Rancho Dutton.
15: Ai, mare meva, que és de l'oest, no?
0: Aquesta, clar, després de Yellowstone, Rancho. Doncs la Beth Dutton, la filla, doncs se'n va amb l'Skip i formen el Rancho Dutton, i allà es trobaran doncs amb les dificultats que és tenir com a companya de guerra, de batalles, a la Annette Bening, actriu boníssima, que fa un paperàs, amb l'Ed Harris, que també està a la producció. El tràiler ha estat potser des de la setmana passada el tràiler més vist en YouTube, o sigui, amb no sé quantes visualitzacions. S'estrena ja, la gent està ja boig per seguir el personatge, sobretot d'ella, de la Beth Dutton. Uh-huh. I la veritat, la trama serà ella contra la Annette Bening directament, ja es veu en el tràiler, ja us ho puc avançar, o us puc avançar que serà una guerra entre matrimonis de... I evidentment veurem com el productor, director, guionista de Yellowstone ha cuidat amb molt de mimo aquesta sèrie, que ve de Yellowstone, evidentment, i perquè el personatge de la Beth Dutton va agradar moltíssim. Mm-hmm. Tot i que sabem que la Beth Dutton era una grandíssima, no dic el nom, però grandíssima. Anem a escoltar el tràiler, que està en espanyol latino, perquè només el trobes en espanyol latino, però anem a gaudir i ja veureu com ja... certa intensitat.
15: Aquestes actrius també fan pel·lícules al mateix temps? Sí,
0: Annette Bening, que està nominada com 7 o 8 vegades a l'Oscar, des d'American Beauty, a Los Timadores, a moltíssimes més. Kelly Reilly és una actriu molt coneguda des de Yellowstone, però ja venia del cinema anglès. L'Ed Harris ha estat nominat no sé quantes vegades també a l'Oscar. Vull dir, sí.
15: Aquí
0: tenim caché. Anem a escoltar Tyler. Rancho Dutton.
23: Extraño despertar con las montañas.
24: La vida aquí va a funcionar, ¿no es cierto?
23: Haremos que funcione. Bienvenida a Texas, cariño.
25: Compraste el Rancho Edwards.
24: Es el Rancho Dutton ahora.
26: Ya conociste a mi Río Paloma, ¿eh? Un gusto adquirido.
24: Beulah Jackson, un grizzly en Gucci.
25: Este rancho tiene 190 años y he trabajado duro para protegerlo. Rip y Beth tienen secretos y he aprendido que los secretos pueden ser útiles, corruptibles incluso.
23: Hay que cuidarse de esa familia. Nadie entiende lo que hemos hecho para proteger este rancho. Nadie sabe lo que haríamos para conservarlo. Si alguno de ustedes no quiere, no le reclamaré.
27: Estamos con usted.
24: Estaré junto a ti.
26: Creí que ya había visto mi última pelea.
24: Quería tener paz.
23: No puedes esperar la paz, cariño. Solo vívela.
24: La paz tendrá que esperar.
0: Doncs és potent, fins aquí avui el tema de les sèries. Rancho Dutton pensa que s'estan barallant les plataformes perquè tothom sap que serà un èxit, així de clar. El primer capítol està penjat por ahí.
15: Sí?
0: O sigui, sí. Evidentment, hi ha teca, ja es veu que serà una sèrie d'interpretacions fortes d'un guió amb molts girs, i la veritat és que el productor és que a mi m'ha tant atigat una miqueta, perquè tothom estava esperant quan es va acabar Yellowstone, tothom estava esperant, i no, s'ha esperat, ha cuidat molt el detall, molt els detalls. Pensa que estava treballant amb Madison i estava treballant amb aquesta, i el paper, bueno, Led Harris i Benning volien treballar amb ell.
15: No, esclar, això vol dir que...
0: I són dos actors, són dos actors que són de cinema, que tenen una trajectòria molt bona, i els seus personatges són rodons. Fan por,
15: apa,
0: directament. Fan por de... Però, bueno, delante tienen a la Beth Dutton i a l'esquí, que vull dir, ja es veurà com va la cosa, que la Beth Dutton una santa no és. I fins aquí...
15: Bueno,
0: ens veiem...
15: Déu-n'hi-do, Dani.
0: La
15: veure...
0: setmana vinent una mica més, a veure si podem ja gaudir de sèries que estan com una mica penjades, que han canviat els horaris perquè no saben... bueno, que han canviat els horaris, no. Les dades d'estrena.
15: Ah,
0: perquè, clar, hi ha una competència ferotge entre plataformes. S'estrena aquí, doncs nosaltres estrenem aquesta. L'estrena l'altra, doncs... I, clar, això ara és com, bueno, com els programes de la tele.
15: Sí, que sí, sí.
0: Jo me'n recordava que abans estrenaven el divendres una TV1, una altra Antena 3, una altra Telecinco, i era com... Quin mires, i a part tots eren patates, perquè tot era el mateix. Sí,
15: sí. Bueno, també ara, escolta, fan molts de concursos, un canal, l'altre...
0: Ai, però fan una manda dels concursos,
15: mare,
0: perquè no tenen ni gràcia.
15: Per favor.
0: Jo veig molt poc només les notícies, i prefereixo escoltar-les via ràdio, ja podeu escoltar-les aquí, a Ràdio Tordera, o podeu escoltar-les a altres canals, però de vegades és millor escoltar-les que no veure-les, perquè ja fins i tot els presentadors... diuen el seu què, o com ho diuen, ja saps si són d'un partit o d'un altre. Jo vull una cosa neutra. Llavors, quan ho escoltes, realment és quan t'assabentes d'una notícia.
15: Sí.
0: Doncs fins bé. Aquí, ens veiem la setmana propera.
15: Vinga, Dani, moltes gràcies, ens veiem. Adéu,
1: bon Dani, adéu.
2: Ara i aquí.
3: Tordera.
4: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
5: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Ara i aquí.

0: recordando viejos momentos. Doncs bé, encara ens falten uns minutets per arribar al punt de 2:15. Què tal? Com esteu? Esteu, doncs, preparats per agafar uns bons apunts? Perquè, a veure, això del cuinar, sempre les bones cuineres tenen el seu truquet. I tenim la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bolins. Bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Que sempre posa, doncs, els porros a tot arreu. Sí. Jo ara al final m'estic acostumat,
1: sí?
0: Eh? Ara,
1: sí. Va, molt bé, doncs això, va bé.
0: Vinga, què fem avui?
1: Doncs avui us porto uns fideus de pagès.
0: Apa.
1: De pagès perquè no són mixtes, ni són de peix, sinó són tots en carn.
0: Apa, què és això? Un joc de...
1: Clar, perquè els fideus els pots fer mixtes, sí, els pots fer de moltes maneres, i aquests de carn, doncs, són molt bons i queden, bueno, i també per variar una mica.
0: Vale, molt bé.
1: Doncs, què necessitarem? Necessitarem per 4 persones, com sempre, uns 350 grams de fideus del número 4.
0: Vale,
1: bueno, jo dic del número 4, que si us agraden aquells foradats de cada cantó, el més primet també, però a mi me queda massa tou, no m'agrada. M'agrada més el dente.
0: Jo massa tous tampoc,
1: I aquest, el número 4, és l'ideal per fer això. Uh-huh. Doncs llavors, 350 grams, perquè els fideus sempre es compta uns 80 grams per persona. Així és com l'arròs, n'hi posem 100, el fideu allarga més.
0: Ah, va, molt bé.
1: Condeix molt més que l'arròs. I llavors, per això fem això, que si volem posar tot el paquet, que és de 450, li posem tot, i llavors l'única cosa que hem de variar una mica és una mica la tomaca, posar-hi una cullerada més, i ja en tens per un altre dia, si vols, eh? Però per aquesta quantitat és això. Llavors, un quart de quilo de costella, 250 grams, costella de porc, 4 salsitxes, i ho podeu fer o tot de porc, llavors hi podríeu posar una mica de secret ibèric tallat també finet, a l'última hora, perquè no es quedi massa sec, o jo vaig fer, a mi m'agrada molt escurar, i ho vaig fer amb bales de pollastre i la cuixeta.
0: Ah, molt bé.
1: La punta de l'ala la retiro.
0: Sí.
1: Eh? Doncs llavors ho vaig partir pel mig, la vaig separar, diguéssim, l'ala i de la cuixa de l'ala, i vaig posar 4 ales i les seves cuixes.
0: Molt bé.
1: Eh? Un pebrot verd i un pebrot vermell, si us hi agrada. Una ceba grossa, i ara la ceba sempre he gastat la de Figueres. Però ara fa un temps que gasto aquella vermella, que a vegades deia, i doncs aquella vermella ara quasi bé s'aprofita tota, perquè la de Figueres et trobes ara, depèn de la temporada, suposo que deu ser, que al mig sempre està passat, podrit, que fa aquella olor tan desagradable
0: que l'has de... Sí, que queda com blava, eh?
1: L'has de llençar, perquè allò fa una olor com de podrit. Doncs aquesta, quasi bé l'aprofites tota, la ceba,
0: vull dir.
1: I també queda molt bé.
0: I no se'n diu cap nom així?
1: No, ja veuràs, ceba vermella, una que és molt vermella. I està dura, que tu com la toques està dura.
0: Ah, va, molt bé, molt bé.
1: Llavors, alls, un parell o tres de grans d'alls, peba vermell dolç, com sempre, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, com sempre, l'oli sempre que sigui oli verge. I llavors aquí jo sempre faig una picada en els fideus, d'ametlles i julivert, o avellanes, és igual el que tingueu. Ametlles i julivert.
0: Això dels fideus, doncs veus, ara que ho dius, fer una picada no l'he fet mai.
1: Sí, doncs
0: i segurament resulta
1: molt. I llavors hi farem, per aquesta quantitat, un litre de brou de pollastre o de verdures. Eh? Si fem tot el paquet, n'hi haurem de posar més d'un litre.
0: Va.
1: Sempre els fideus hem de comptar el doble. Així és com l'arròs hem de multiplicar per 3, el fideu no. Si són 400, són 800.
0: Va.
1: 4 i 4, 8. Eh? Perquè el fideu, i a més aquest, perquè en 6 o 7 minuts està, no es veu tanta aigua. Esclar, hem de pensar que l'arròs el bullim 20 minuts. Absorbeix molt més el caldo, molt més el brou. Doncs els fideus no tant, i llavors n'hi hem de posar menys. Eh?
0: Llavors, hem sempre... de posar-ho que, com a mesura que tapi els fideus?
1: A veure, d'aquest litro, per aquesta quantitat de fideus, quasi bé li hem de tirar tot, en deixem una mica, quasi bé tot.
0: I
1: ja no, llavors ho hem... Bueno, primer de tot, què farem? Agafarem aquest oli, sempre un oli extra d'oliva, verge, i enrossirem la costella i aquest pollastre, i de cap d'un rato hi posarem les salsitxes. Jo sempre hi poso 3 o 4 grans d'all, sense pelar, allà mateix.
0: Sense pelar?
1: Sense pelar.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí. I els alls moltes vegades amb el rostit i tot sense pelar. Sí, sí, sí, tal com venen.
0: Hi ha moltes vegades que te recomanen xafar-los així?
1: Sí, no,
0: tot?
1: No, jo no els aixafo, no. I queden tubets.
0: Va.
1: Llavors enrossirem tot això i quan tinguem tot això, aquesta carn ja ben enrossida, la separarem. I en aquest mateix oli hi farem aquesta ceba, i posarem aquesta ceba, l'enrossirem ben rossa. Quan la tinguem ben rossa hi posarem i posarem un bon raig de birlanci, que ens pujarà molt més el color de la ceba, perquè els sucres de tot pugen, i quedarà molt més bé. I llavors és el moment de posar-hi aquesta mica de pebre vermell i aquestes 4 cullerades soperes de tomaca, de tomaca natural. Llavors aquesta tomaca i aquesta ceba la passarem poder uns 10 minuts i anirem tirant una mica de brou d'aquest que tenim ja a punt, i com veiem que ens quedo ja com una pasta, i posarem tota la carn aquella que hem sofregit.
0: Val, molt bé.
1: I ho passarem poder 15 minuts perquè ens quedi, aquesta carn ens quedi una mica tova. Llavors, si hem volgut posar el pebrot verd i el pebrot vermell, també és el moment de tirar-li perquè no ens quedi massa tou. I quan ho tinguem tot això ja ben passat...
0: Oh, perdona, Joana, el pebrot com el talles?
1: Jo d'ouets, a daus, sí. I el pelo, sempre el pelo, vale, sempre sí. El pebrot pelat. Llavors hi posarem aquest pebrot, el deixarem també 5 o 6 minuts, ho rectificarem de sal i de pebre. Jo sempre hi poso en el sofregit sal i pebre, perquè queda, com hi tires i els fideus, i ja agafa un gust. Llavors ja hi haurem posat també aquesta mica de pebre vermell que hi hem posat perquè no se'ns agafi, ja li tirarem l'última hora, i passarem tots aquests fideus ben passats. Tindrem el brou sempre calent, li tirarem, i depèn del fabricant el que ens digui, és el que estarem. I llavors hi tirarem aquesta picada.
0: Ah, molt bé.
1: Aquesta picada
0: molt
1: que hem
0: bé,
1: dit. Jo la picada no la faig amb el morter, perquè hi ha gent que pica amb el morter. A mi m'agrada més fina. Doncs jo ho poso amb el mini pimer, les ametlles, les avellanes, 10 o 12, no ve d'una, un granet d'all, una mica de julivert, ho trituro amb una mica d'aigua i li tiro.
0: Val. I bueno, ja li tires tot, i esclar, després no es deu notar, perquè a vegades
1: no.
0: Si ho fas amb el morter...
1: Amb el morter, clar, es nota els trossos. Això queda ben fi. I després, depèn del fabricant, si ens diu 10 o 12 minuts, ho provarem, ho rectificarem de sal, i al cap d'aquest rato ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, no?
1: Sí.
0: Jo, ara, en aquest plat, sí que agafo el bona nota de la picada,
1: De la picada, sí, aquesta picada, així com l'arròs no cal, perquè l'arròs té molta més fècula i quedaria molt espès, doncs en els fideus aquesta picada hi va molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, repetim, Joana,
1: repetim
0: els ingredients, a veure.
1: Doncs aquests 350 grams de fideus, el quart de quilo de costella, 250 grams, les salsitxes, les ales i cuixa de pollastre, una per cada un, que són 4, el pebrot verd, pebrot vermell, una ceba grossa, la tomaca, 4 cullerades soperes, llavors els alls, que els alls aquests els posarem ja junt amb, quan rostim aquesta carn, i després, si voleu posar, jo hi poso un pèl de canyella. Però no en branca, en pols, en el sofregit.
0: Una miqueta així.
1: Però no ens passem, perquè això fa com tots, vull dir, les herbes, tot. Tot en mesura, i és bo.
0: Si ens passem una mica amb les espècies,
1: Això amb les espècies, vull dir, és això. Doncs llavors, com jo faig aquest sofregit, que tinc la ceba i la tomaca, sempre hi poso un pèl de canyella, en pols, una mica de canyella en pols, i don una substància molt bona, una mica de canyella, el pebrot verd i el pebrot vermell si li volem, aquest bon raig de birranci, oli, sal, pebre, la picada amb aquestes ametlles i el julivert al nostre gust, i el brou, un litre de brou el teniu a punt, sempre calent, que no li tirareu tot, a lo millor amb 800 en tindreu prou.
0: Bueno.
1: Doncs llavors el reservem, o a lo millor aquests fideus que hi heu posat se'ns veuran, perquè depèn del fabricant se'n veu més aigua o menys, més líquid. Doncs llavors, depèn del fabricant, li haureu de posar tot o no.
0: Bueno, o segons també el gust de qui s'ha de menjar,
1: I el gust, que si nosaltres ens agraden més sucosos,
0: sí,
1: i posem més brou. Si no ens agraden més secs... I llavors aquest plat, també, si us agrada, el podeu fer al forn.
0: A l'hora d'acabar de coure,
1: okay. Sí, o sigui que si són 10 minuts, 5 al foc i 5 al forn, dalt i baix, que ja el teniu preescalfat a 180.
0: I què hi fa, això?
1: Queden més saquets de sobre. no queda tan malós, eh? Queda de sobre, clar, posar dalt i baix, queda més sec.
0: Bueno, és clar, això pot ser igual que amb l'arròs, no?
1: Ah, exacte, l'arròs, que el dia que el volem fer sucós, el dia que el volem fer al forn, que també li posem.
0: Molt bé, Joana. Doncs un bon plat, a tenir molt en compte. I bé, doncs sempre traiem cada setmana algun d'aquests truquets, d'aquestes coses que tu saps fer i que, doncs mira, les podem anar aplicant a casa.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs au, adéu-siau.
0: Fins la propera
1: setmana, adéu.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM. Tordera.
2: Càpsules informatives. Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Claver ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, Reprogramant-nos, Allà on neixen els mons impossibles i Desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernarda Alba i L'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
3: 107.1 FM.
2: Ara i aquí.

0: Bé, nosaltres que anem agafant ja a la recta final d'aquest magazín, i sí que després d'escoltar tanta atenció doncs aquests plats que ens ofereix la nostra cuinera, la Joana Molins, i bé, doncs ara sí que a l'hora de començar aquest magazín sí que hem comentat i els hi hem dit doncs que avui teníem un programa en el que doncs viatjaríem cap a l'univers. Què passa aquí? Passa que en aquest cas tenim el senyor Jordi Ratés, que ens ho explicarà. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, Rosa Maria. Aquí estem.
0: Doncs vinga, perfecte. Farem un viatge molt especial avui, eh? Un viatge fins al límit del nostre sistema solar. I no ens mourem de la cadira.
1: Eh? Quasi.
0: No ens mourem de la cadira, eh? Farem volar la imaginació.
1: Exacte. Perquè viatjarem cap als tres planetes que en diem transpersonals. Per què en diem transpersonals? Perquè durant 5.000 anys, l'astrologia ha estat treballant amb els set planetes que en diem tradicionals. Sol, Lluna, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. I llavors, de cop i volta, un dia un que es va fer un telescopi més gros, el 1781, resulta que va localitzar el planeta Urà. El 1846, el Neptú, i el 1930, el Plutó. Llavors, se'n diuen, per això se'n diuen transpersonals, perquè estan més enllà de Saturn, que ha marcat sempre el límit. I a més, aquests tres planetes, en el fons, són els que ens marquen o els que ens haurien de fer entendre d'alguna manera la nova època quàntica. Bueno, que no és nova per l'univers, però per nosaltres sí. I aquests tres planetes, que estan ben relacionats entre ells, i ho estaran durant bastants anys, per sort, marcaran el canvi indefectible e ineludible de paradigmes, tots. Perquè així com hi ha fórmules algebraiques que van a missa i han anat sempre, n'hi ha una altra que no és algebraica però que també hi va, i que diu: tradició, que és on hem estat aquests últims anys, i a més estem parlant d'una tradició a Capricorni, de terra dura, mandona, etc. Aquesta tradició, més caos, que és on estem ara, igual a nou ordre. O sigui que això no pot fallar, segur. Anem amb un nou ordre, anem amb un canvi de paradigma. Però jo diria que la gent no es té que assustar per això, perquè això és, al llarg de la humanitat ha passat moltes vegades, i no són quatre gats, que a vegades són més. I després les monedes tenen dues cares, no? Quan passa, jo que sé jo, pues hi ha alguna gent que li va molt malament, hi ha altra gent que li va molt bé. I aquí és el que ens fa ara, preparats per uns canvis de paradigmes, i tenim que estar, perquè si no quedarem enrere, i això sí que no ens afarirà.
0: Però ja ho estan, no?, canviant de paradigma ja en aquests moments.
1: Sí, sí, tota la pel·lícula ha començat ja, però és que la pel·lícula és molt llarga, Rosa Maria. És llarga, m'entens? Sí, això durarà molt, perquè aquesta relació entre aquests tres planetes transpersonals i tal, això durarà, al meu entendre, sumat a una cosa que va passar el 2020, pues, bé, potser 200 anys, no passa
0: caramba,
1: res.
0: Caramba.
1: No, no són res, 200 anys, anirem seguint. A veure, començarem per planeta Urà, que és el planeta dels canvis sobtats. Urà és un gran ajut per sortir dels estats on estem aquí clavats. Generalment l'efecte d'aquest planeta es dona quan hi ha una ruptura iniciada amb la ment i acompanyada d'una intuïció. Jo aconsello que la gent que n'està fins al monyo d'una certa situació, si un dia resulta que li passa pel cap un flash de canvi, que s'atreveixi a fer-lo, perquè no es pot viure sempre d'aquesta manera. I aquest flash segur que el dona Urà, i ajuda molt, perquè exigeix una forta llibertat personal, eh? I les rutes d'avantguàrdia amb els esperits dels temps, seguir aquests esperits dels temps. Si no acceptem aquests vents de llibertat que ens porta l'Urà, que ara explicaré una mica millor contínuament, això pot agafar un gir ben desagradable, perquè, no ho sé, separacions per incapacitat de vincular-se quan està relacionat amb la Lluna i Venus, nerviosisme amb Mercuri, tendència als accidents amb Mart, en fi, trastorn cardíac amb el Sol, tot això. O sigui que, verdaderament, siguem agosarats, atrevim-nos a fer canvis. Perquè, a més, tot és molt mental, perquè Urà és l'octava superior de Mercuri.
0: Sí.
1: Vull posar un exemple que m'agrada molt de com funciona aquesta història entre Urà i Urà, que és la genialitat, i Mercuri, que és el treball profund. Gauss era un gran matemàtic, i llavors una vegada va trobar no sé quina fórmula, i trobar la solució. Diu, ara tinc que trobar el camí que em porti a ella. La solució li va donar Urà i el camí li ha de donar Mercuri. I aquest és el camí a seguir.
0: Val.
1: Llavors, succeeix una cosa. Aquests tres planetes, com els altres, i com molts, molts planetoides, que en parlarem un altre dia perquè no ens podem allargar tant, del cinturó de Kuiper, resulta que quan a la vista no descobreixen a través d'un telescopi un astròleg que possiblement, que el ser científic no sigui molt creient o almenys ortodoxament, i sempre li posen noms mitològics. Bueno, fins aquí no passa res. El que és quasi inexplicable és que aquest nom mitològic que li posen amb aquesta pedra que acaben de descobrir, resulta que les condicions i les qualitats sempre, sempre responen bé. O sigui, que a última hora, sense voler, les encerten totes. És una història realment estranya, no? Mira, Urà, aquest 1781, que a més Urà ja he dit que era violent, estava, bueno, doncs el 1789 va venir la toma de la Bastilla. I ja, és que sempre són preconitzadors d'històries d'aquestes increïbles. És veritat, eh? I a partir d'aquí, més coses, però bueno, deixem-ho aquí.
0: Aquesta és prou important, eh?
1: Oh, i tant, no és que els tres aquests són tres fieres.
0: Sí.
1: En Neptú, a 1846. I el Neptú mou el món espiritual. Perquè, clar, el Neptú ja és el rei del mar, llavors representa el mar, i nosaltres som una gota d'aquest mar, no? Claro, que això què vol dir? Pues que al cap de 4 dies Marc i Àngels van treure el llibre del Capital sobre el comunisme, que representa el mar. És que sempre va tot lligat, és que és increïble, no m'estic inventant res,
0: no,
1: ni m'ho estic fent venir bé, és que funciona així, què vols fer? No sé, és estupendo, no? Llavors, Neptú és l'octava superior de Venus, i perquè Venus sempre vol establir una relació entre el jo i el no-jo, ho necessita per sentir-se complet. Bueno, Neptú dissol els límits que separen el jo del no-jo. O sigui, Neptú és el planeta de la dissolució del jo i de la identificació i fusió amb l'altre, o sigui, la gota que som nosaltres, que caiem al mar. Bueno, llavors ens obre a l'amor panteístic general, o sigui, en el fons preconitza Parmènides. I si li dem suport, ens donarà qualitats profètiques, i si no, somiarem truites, cosa que, perquè a més, sí, mal expectat és el planeta de les addiccions, desgraciadament. Sí, no, poca broma també amb aquest, eh? Llavors, què succeeix? Potser hi ha alguna cosa d'aquestes que us diré avui, que alguna vegada ja he fet referència, però diguem-ho perquè lliga bé. El Neptú, el dia que el van avistar, astrològicament estava fent conjunció amb Saturn.
0: Ah, val.
1: I sobre la vertical de Rússia. Molt bé. Al cap de 4 dies es va encarregar el zar, em sembla que, Alejandro III.
0: Buf!
1: Bé, sí, no. Aquests es troben cada 36 anys. Doncs escolteu bé, perquè totes aquestes coses que jo us explico ara i que us explicaré sempre mai més, les podeu comprovar a la hemeroteca. Aquí no fem, no fem volar coloms ni contem històries estranyes. Passat 36 anys es va encarregar no sé quin altre zar. 36 anys més tard els hi va tocar els Romanov.
0: Mm.
1: Sí, és que a Rússia sempre li passen coses molt grosses cada 36 anys, que és quan es troben aquests dos, i sempre es veu la vertical de Rússia.
0: Mm-hmm.
1: Passat els 36 anys del Romanov i tot això, no?, que va ser ja quan es van instal·lar, la de l'octubre 1917, tot això, llavors va morir l'Stalin, que va representar ja algo important per Rússia, no? Que, per cert, el mateix any que va morir Stalin, va néixer el Xi Jinping aquest, el xino, i em sembla que el Trump, els dos.
0: Ah, val, Déu-n'hi-do, bueno,
1: sis,
0: eh? Tots són
1: sí,
0: terribles, eh?
1: Sí, sí. Passats 36 anys més, ja tenim una altra vegada que es troben aquests dos planetes, el mur de Berlín cau.
0: És mal.
1: Bueno, pues ara, aquest any, fa 36 anys que va caure el mur de Berlín. Ojo, o sigui que em passarà una de grossa i molt grossa a Rússia, això segur. A mi les apostes sobre temes generals, vull dir, inclús aplicats amb una persona, dir, mira, ves al tanto que els propers mesos a la feina potser tindràs problemes, això no falla mai, que explicat així aquestes coses, si estan mitjanament ben fetes, no falla mai. Ara, coses molt, molt, molt puntuals amb astrologia, jo aquests que diuen que no pot fallar, doncs, bueno, jo no soc d'ells, no m'hi fico, per això. Però m'arriesgaré i ja m'he comprat un casc perquè les pedrades potser aniran totes al cap, però aquesta vegada m'arriscaré. I jo crec que el 12 d'agost el Putin desapareixerà. Jo no dic que el matin, però no ho sé si el mataran, si el fotran fora, si el canviaran, no sé què. Per què dic això? Perquè és el dia de l'eclipse solar total, que ens afecta a tots en algun lloc de la carta. El que passa és que amb ell li afecta just el Michel, que en diem, que és la part més popular de la persona. El Michel és on ens mostrem. És com si fóssim, ens fessin sortir al balcó de l'Ajuntament i a baix hi hagués tot el poble.
0: Ah,
1: per tirar-se tomàquets o per aplaudir. Això és una altra història. I li cau, és que just... perquè això, claro, al ser una casa tindrà uns 30 graus més. No, no, és que li cau al mig del coco.
0: Ah.
1: I per això em vull... amb aquest cas concret d'aquest home, doncs em vull arriesgar. Us tinc que dir que una conversa profunda sobre aquests tres planetes, això se'ns podria fer de nit, eh? Però bueno, ja tenim un bon exemple amb tota aquesta història. Plutó, 1930. No, aquest planeta desenvolupa dins nostre, quan es posa a actuar, una energia psíquica increïble. I per què? Pues perquè va coincidir amb lo de la fissió nuclear, la bomba atòmica i tot això. Claro, llavors és això, energia increïble. Bé, Plutó, a pesar de tot, els que ho tenen molt marcat, marca pors.
0: I
1: per què marca pors? Sí, perquè pors, Plutó és el que està més allunyat de tots. De tots els 10 que treballem, un moment, dels 10, diguéssim, més normals, i tot plegat. I llavors, en el fons, Plutó podríem dir que és el planeta que mou les plaques tectòniques de la nostra consciència. Inclús sense nosaltres ser molt conscients. Sí, sí. D'altra vegada passen coses o fem coses que no sabem I ara per què he fet això, per què he pensat això, quina intuïció tira. Pues això és aquest que està per allà remenant, que està remenant la cua. Entens? És l'energia yin de Mart, així com hem dit que Urà és l'octava superior de Mercuri, Venus, Neptú de Venus, pues, Plutó ho és de Mart. Llavors, Plutó és un planeta molt dominant, i que té el mal gust d'acostumar a donar suport als que ja són molt forts i molt poderosos, perquè ell ho és i s'identifica. Sembla mentida, eh? Un planeta que els astrònoms el van rebaixar a planeta nan, amb sí, astrologia... Amb astrologia té una força i una importància enorme, perquè a més una mar regeix la casa 8 d'Escorpí. I llavors, pues, bueno, a més... Té una història, per mi, determinant per les nostres vides, que és l'au fènix.
0: L'au fènix, oi? L'he vist en pel·lícules.
1: Exacte, és el que ens permet renovar, cremar l'ovell i refer-nos i sortir de nou, m'entens? I agafar embranzida per altres cantons de la vida. O sigui, això és tremendament important, aquest planeta, per aquí. És veritat que mal aspectat, doncs llavors és manipulador i és dur i totes aquestes coses. Llavors, jo us vull fer un repàs ràpid, eh? De Plutó, que ara està al signe d'Aquari. Plutó és el més lent de tots aquests 10. Tarda 248 anys a donar la volta al Sol. Neptú tarda uns 170 i Urà 84. Bueno, llavors vol dir que de promig, perquè no és regular, estarà 20 anys a cada signe. Fa un any que ha entrat Aquari. Clar, allà on entra, doncs fa d'au fènix, i va alçant porqueria, i va cremant cos, però on verdaderament les fa la de l'alçada d'un campanar és quan està Aquari, que és on està ara i que hi serà fins al 2044.
0: Si oh, caramba, tenim temps, no? Mare meva!
1: Sí, teniu temps per rebre. Llavors, veuràs el que vull dir. Per què Aquari és on la fa més grossa? Doncs pues la fa més grossa Aquari, perquè Aquari és el signe dels grups humans, o sigui, afecta directament a les persones ja. No a qualitats de les persones, a les persones directament, no? I només us posaré un parell d'exemples que ja tenen que servir, sobretot per aquests que ho neguen tot sense saber res, que poden anar investigant, no? L'última, què fem nosaltres? Aquí, ja us ho he dit abans, invents i coses rares, ni una. Plutó fa un any que ha entrat a Aquari, què fem? Pues tirem 250 anys enrere i anem a buscar la hemeroteca. I l'hemeroteca ens diu que també va participar amb la presa de la Bastilla, que això va moure tota Europa de dalt a baix i durant molt de temps, la independència dels Estats Units, les conseqüències encara, lògicament, encara duren ara, i la caiguda de la dinastia, no recordo el nom, no sé què, de la Xina. Que fa molta gràcia perquè a la Xina la gent se n'estan recordant ara els últims 20 o 30 anys. I la Xina també té 3.000 anys enrere, i la Xina sempre ha sigut superimportant. I us recordo que allà s'ha descobert el paper, la pasta, la pólvora. I a part dels 200 anys de vergonya que diuen ells, que van ser segle XVIII i sobre XIX, que els anglesos, que són més llargs que llargs, els van inundar d'opi i els van tenir tots adormits i van fer amb ells el que van voler. No, això és així. Això. Però ara s'ha acabat el bròquil, eh? També un altre dia en parlarem de la Xina ara, perquè jo personalment, clar que van davant i aniran endavant, però no a la velocitat de creuer que es creu molta gent. Mm. Això és collita meva pròpia, eh? Per això. Bueno, llavors... I ja he dit això. Llavors, amb aquests que no es creuen res i no saben ni per què no s'ho creuen, llavors tirarem 250 anys més enrere i ens n'anem a principis del segle XVI. i a principis del segle XVI el que va passar és que 1517 a la ciutat de Wittenberg un tal Lutero va clavar allà les 95 tesis i aquest sí que la va fer alçar un campanar també perquè va estar 100 anys van durar les guerres a Europa està el, claro, no es va estabilitzar, però n'hi ha una de més grossa encara d'aquest segle XVI que va començar amb el segle que espanyols i portuguesos a Sud-amèrica i anglesos i francesos a Nord-amèrica es van dedicar a matar, robar, esclavitzar, cremar i apoderar-se absolutament de tot sense pietat, cap ni una. Per aquesta pobra gent la moneda era la cara falsa i per Europa pues, era la cara de la riquesa. Enteneu? Pues, aquests de Plutó només pel pas per Aquari el que podem esperar són aquestes històries que us acabo de
0: són històries
1: d'explicar.
0: Jordi, molt interessants i molt potents, molt bé, avui ho deixarem aquí, si te sembla, Jordi.
1: Doncs ho deixem aquí, que escolta'm, llenya per cremar en tenim molta.
0: Oh, i tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies amb aquest viatge que ens has portat cap a aquests confins del sistema solar. I bé, recordem que l'univers és immens. En Jordi Ratés té moltes coses per explicar-nos-ho i la nostra curiositat tot sempre estarà a punt, Jordi.
1: Aquí estarem, vinga.
0: Vinga, adéu-siau,
1: bon dia.
0: Bon dia. Adéu, bon dia.
1: Adéu.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Generalitat confirma la compra de 42 pisos d'Immocaixa a Tordera. Els veïns dels blocs dels carrers Doctor Carreras i Amistat passaran a pagar directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Segons l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, aquesta compra aportarà tranquil·litat a les famílies que fins ara patien pressió per part de l'empresa gestora.
4: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
3: Oberta la convocatòria per la creació de 14 places per la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal de 2 mesos, 7 places juliol i 7 a l'agost. En parla la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
5: És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica, doncs, el dia a dia d'administració i la feina que comporta, doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa. I bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes.
3: Tordera celebra dissabte la 6a edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada adreçada a tots els públics tindrà lloc durant el matí a la zona del mercat de la carretera de Fogars i comptarà amb la presència d'un helicòpter dels Mossos d'Esquadra. AEDSEO organitza un concert solidari per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu d'aquest 24 de maig serà recaptar fons pel projecte NICSI, d'endoscòpia sense por. En parlaven des de l'organització la seva presidenta.
6: La música és un acompanyament molt positiu en projectes així, ja que la música ens dona vida i les malalties en moltes ocasions ens la treuen o ens la trenquen en un altre.
3: Les imatges participants al 16è concurs fotogràfic de la Fira del Ram s'exposen al local de Fotoclub. L'exposició es podrà visitar fins al proper dimecres, 27 de maig. Imatge frenètic pel patinatge artístic Tordera amb pluja de medalles i classificacions per la Copa Catalunya. Diu dues classificacions per la Copa, 5 ors i 7 medalles consoliden el gran nivell de les patinadores tordarenques. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: La situació meteorològica és ja plenament estable. Avui tindrem un dia de sol a tota la comarca i unes temperatures que esperem que vagin pujant. De fet, fins divendres cada dia pujaran una mica més. I ahir les màximes, les més altes, arribaven cap als 24 graus, avui ja arribaran als 26, fregant els 27, sempre a l'interior de la comarca és on pujaran més i no tan a prop de la costa. I de cara al divendres, sembla que tocarien sostre amb alguna màxima que podria arribar a fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos, situació marítima molt tranquil·la, avui, també de cara a demà i demà passat, a conseqüència d'aquest potent anticicló, que, per cert, farà pujar tant la temperatura entre divendres i dissabte que no descartem es puguin formar alguns núvols baixos i això afavoriria un lleuger descens de la temperatura de cara a dissabte. Però en qualsevol cas, la situació es mantindrà estable i càlida al llarg dels pròxims dies.
3: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
1: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.

Acabem d'escoltar Antaviana de Jaume Cristau i Brunet. És una sardana que ens arriba des del a Tordera Sardanes de la Cobla Montgrins. I és una sardana que posem en reconeixement a la bona feina que està duent a terme l'associació de la Colla Antaviana. Continuem amb més sardanes, en aquest cas una, per cert, soc Toni López, una de la Cobla Montgrins interpretada per la Cobla Montgrins d'en Cifre Galvany, Fina Estimada.

Des del treball Blanes, la cobla Sant Palomera posa fil a l'agulla per interpretar-nos una sardana de Manel Saderra i Puigferrer, al nostre barri.

La Cobla Juvenívola Riella ens interpretarà una sardana del mestre Jordi Molina, Calella, Ciutat Pubilla.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Aquest que ens visita ara és un llarga durada dedicat a un compositor com el mestre Lluís Duran. Es diu Recordant Lluís Duran. La cobla és La ciutat de Girona i la interpretació és de la sardana El petit massanenc Gerard, composada per Lluís Duran.

0: Radio Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
2: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Comencem aquesta segona part del programa saludant a les persones que ens escolten aquesta nit. Bona nit. Saludant les persones que ens escolten el dimecres a la tarda. Bona tarda. I aquelles persones que ens escolten el dilluns o el diumenge al matí. Bon dia. Anem a escoltar una sardana que interpreta la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Es titula Bigotana.

Demanem disculpes per la qualitat de so d'aquesta última sardana que hem mantingut perquè es tracta d'una gravació d'un vinil i, vaja, intentarem ja prendre nota d'aquesta entrada de biguetana i no tornar a tenir aquest parany, caure en aquest parany. Sardanes d'en Ricard Viladesau, la cobla Flama de Farners, Gentil Mariona.

És moment d'acabar, de finalitzar la particel·la i d'emplaçar-vos per la setmana vinent. Marxem amb la principal del Llobregat amb una sardana del mestre Jordi León. Cançó de comiat. A reveure!

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

Cerfs de la llum i lliberts per l'espera, forts en el fort i assetjats per ningú, ens ombreja una sola bandera. L'altra nit jo cavalgava al ras, com qui no torna i se'n va i esquiva el mas.

Com qui torna i se'n va i esquiva el mas. Des tres pastors bataus seguia el pas i de llur folk en feia les carràs.

per veure foc i llum amb poca estella. Canta, tung, tant tung que cantaràs. Passen llampants pel bosc i la planella.

0: But you're just a boy.
1: I de llur folk em feia les carràs. Dins dels cims nevats i els clots, vegeu quin cas, venen alats, el persa de Domàs, l'hindú i l'anglès enllà de la querella.

Balla, que tu tant tu que ballaràs. I el rus i els seus amb la gorra i l'estella venen alats al persa de Domàs, de dalt del cel, tan alt com ho diràs.

0: Quan fulla el son entre aigües i juncars i entrullo l'oli i a la molina vella, salta que tunca tant tunca saltaràs.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
0: I tan contents amb lletra i cantarela, toca que tu, tant tu, que tocaràs, catalans i toscans, la caramella, amb fresa d'ombres i de fruits, molt mullars.

Ho sap tothom, i és profecia. La meva mare ho va dir un dia, quan m'acotxava amb blats lleugers, enllà del somni sempre ho repetia.

L'aigua dels astres mitjancers i els vidres vals d'una establia, tota plena d'arrels, el foc d'un gran prat.

A Cal Fuster hi ha novetat. Els nois que ronden per les cales i algues de sol i amb veu del bat.

Ho sap tothom, i és profecia. La meva mare ja m'ho va dir un dia, quan m'acotxava amb blats... No, no és pas aquest. Criden per l'ull de les escales, que a Cal Fuster hi ha novetat. Els qui ballaven per la sala surten i guaiten des del moll un estel nou que passa en el coll.

El coraller ho sap, pel pirata, que amaga els tints amb bucs d'escata quan crema l'arbre dels seus escrits.

Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords que el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al Consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions. Uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar avui als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
3: I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
2: I Salut xifra el seguiment de la vaga de metges en un 4,3% d'aquest matí. Metges de Catalunya diu que és d'un 30%. La d'avui ha estat l'onzena vaga convocada per Metges de Catalunya des de l'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat per exigir a Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte amb el col·lectiu mèdic, perquè diuen la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El secretari general del sindicat és Xavier Lleonart.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
2: I precisament ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga de la xarxa a Rodalies. Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat tant per a ells com pels usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincideixen amb l'aturada de 200, recordem-ho, convocada a tot Catalunya. I unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que la situació de protecció de la víctima hagi fallat. I una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció de cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa que obre les portes demà es podrà veure fins al dia 8 de novembre. Presenta obres d'art, objectes, històries, instal·lacions també contemporànies. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: I comença l'Ona Maresme.
6: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
7: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
5: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dimecres 20 de maig del 2026. Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, s'ha mostrat desconcertat pel projecte del tren orbital que ha anunciat ara la Generalitat. Martí Capçada.
8: Ho ha fet en la seva doble condició d'alcalde i president de l'ens comarcal i amb alguns matisos. Des de l'òptica municipal, diu que tal com està la infraestructura ferroviària actualment al Maresme i com ho pateixen els premianencs, el nou projecte li sembla gairebé una broma.
5: I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva reforça l'oftalmologia, evita derivacions de pacients i fa un pas per captar talent. Sergi Ferrer.
9: Després de l'aposta decidida per potenciar i ampliar el servei d'oftalmologia, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva fa ara un pas més amb l'objectiu de captar talent i consolidar equips especialitzats.
5: I l'escola Bressol de Malgrat els Fesolets inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millores, millors condicions laborals. Ona Malgrat.
10: Les treballadores de l'escola Bressol Els Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03 per reclamar salaris dignes i les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives.
5: I Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. Melina Morilla.
11: L'operació s'ha concertat amb el BBVA i el ple municipal aprovarà demà la modificació de crèdit per fer efectiva la compra d'aquests terrenys actualment agrícoles.

0: Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar i president del Consell Comarcal del Maresme, s'ha mostrat desconcertat pel projecte del tren orbital que ha anunciat ara la Generalitat. Martí Capçada, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Així és, i ho ha fet en la seva doble condició d'alcalde i president de l'ens comarcal i també amb alguns matisos. Des de l'òptica municipal, diu que tal com està la infraestructura ferroviària actualment al Maresme i com ho pateixen els premianencs, el nou projecte li sembla gairebé una broma i s'ha preguntat com podem aplaudir-ho als electes del PSC i Esquerra Republicana de les altres poblacions de la comarca, excepte el de Mataró, a qui Navarro considera que un cop més li ha tocat la loteria.
2: Com a alcalde de Premià de Mar, que projecte estrella d'uns pressupostos a nivell nacional sigui un tren orbital, com a idea no em sembla malament, però donades les circumstàncies actuals és gairebé una broma, perquè parlar d'un projecte pràcticament faraònic sense tenir les estacions de les línies actuals en condicions, sense assegurar un bon transport als passatgers al Maresme, tenint doncs, segurament una de les pitjors línies de tren, sense desdoblar la línia al Maresme Nord, jo no sé, els alcaldes del Maresme que pertanyen als partits que signen el pressupost, no sé si els hi fa gràcia, excepte el de Mataró, lògicament, que sempre li cau la loteria. Però, no sé, caldria fer aquesta reflexió. Si realment, abans d'entrar en projectes megalomaníacs, caldria doncs, garantir la seguretat i la bona gestió de les infraestructures que no se'ns caiguin a sobre, com passa literalment a Premià.
1: Des de l'òptica del Consell Comarcal, on a més de president és responsable de mobilitat, Rafa Navarro no s'ha mostrat tan crític perquè sempre s'ha de celebrar, diu, que s'anunciïn millores en aquesta matèria, però també s'ha mostrat rotundament escèptic respecte a la materialització del projecte. Diu que mireu com estan les estacions de la comarca malgrat els desastres que han patit els últims mesos. La visió de Navarro constata poderosament com ell mateix assenyalava amb l'Ajuntament de Mataró, que hauria de ser un dels nodes principals del futur tren orbital. Segons informava ahir el consistori mataroní, aquesta ciutat i la resta de poblacions membres de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità valoren molt positivament el projecte i una representació d'alcaldes de l'entitat, entre ells el mataroní David Bote, va ser ahir a Sant Sadurní d'Anoia per escoltar de primera mà els detalls en una presentació que se'n feia. Com s'ha explicat aquesta setmana, la nova infraestructura, que es faria per fases i hauria de quedar enllestida l'any 2041, connectarà les comarques de l'àmbit metropolità entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. En total seran 120 quilòmetres de via, dels quals 68 de nova construcció, amb un total de 40 estacions, d'aquestes 23 de noves. La inversió prevista per part de la Generalitat serà de 5.200 milions d'euros, que assumirà íntegrament el govern de Madrid. La primera fase entre Granollers i Terrassa és l'única que avui té el finançament garantit a través del Pla de Rodalies 2026-2030.
0: I metges i educació infantil es mobilitzen per reclamar millores laborals. Ràdio Canet.
3: D'una banda, el 50% dels metges del CAP de Canet han secundat la vaga d'avui. Aquesta aturada convocada pel Sindicat de Metges és l'onzena que duen a terme des del mes d'octubre i té per objectiu reclamar millores en les condicions laborals d'aquest col·lectiu. En el cas de Canet, la principal afectació és que s'han hagut de reprogramar visites. Cal recordar, però, que el servei d'urgències està garantit. Les demandes del col·lectiu de metges són, de fet, les mateixes que van fer el primer dia. Una vegada més, reclamen un conveni específic pel col·lectiu mèdic, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores o la planificació d'agendes amb límits de pacients. A l'educació avui també s'ha fet vaga en el sector infantil de 0 a 3 anys. Aquesta convocatòria ha tingut un ampli seguiment entre les famílies de l'escola Bressol al Palauet i és que el 73% de les famílies l'han secundat i no han portat els seus fills i filles a l'escola. Entre les mestres, el 58% s'hi ha sumat. Des de la Llar d'Infants Municipal al Palauet de Canet de Mar reivindiquen el valor educatiu de l'etapa de 0 a 3 anys. Aquest és un dels motius de la vaga d'avui. També demanen

0: créixer professionalment i formar-se en tècniques cada vegada més avançades. El doctor José Manuel Navero, coordinador del servei, ho explicava a l'entrevista del dia de Ràdio Calella Televisió.
1: Necessitem professionals que vinguin a donar serveis i a millorar aquests serveis, no? I aquí és una mica on estem apuntant. I són cirurgies complexes. Fer un servei competitiu, atractiu, on la gent jove vulgui venir, vulgui desplaçar-se fins aquí, perquè moltes d'aquestes persones o aquests metges a vegades viuen a Barcelona i se sentin bé aquí, es quedin aquí i vulguin formar-se i progressar aquí. I aquesta és la nostra idea, no? Fer un servei atractiu, potent. Això requereix el seu temps, estamos en ello, i atraure aquest talent, no? Que no marxi fora, perquè moltes vegades es queden al tercer nivell i a vegades això fa que no arribin aquests professionals a centres com el nostre, no? I el nostre centre cada vegada pues, té més demanda i hem d'augmentar la complexitat perquè la població ens ho demana i la població té aquest tipus de problemes.
0: Aquest reforç arriba en un moment de creixement del servei, tant pel que fa a l'activitat assistencial com a la capacitat quirúrgica. Fa pocs dies, l'Hospital de Blanes incorporava una nova tècnica poc invasiva per operar el glaucoma, un avenç important que permet als pacients fer tot el procés assistencial a prop de casa amb intervencions i recuperacions més ràpides. Pacients amb problemes oculars, de retina o glaucoma ja no s'han de desplaçar a hospitals de referència de Barcelona. Ara, aquests tractaments i intervencions es duen a terme a l'Hospital de Blanes. El reforç del servei també ha permès reduir les llistes d'espera quirúrgiques, especialment en casos complexos, com el glaucoma. Amb aquesta aposta, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva continua avançant en la descentralització de serveis i reforça el paper dels hospitals de proximitat com a centres de referència assistencial al territori.
2: Gràcies, Sergi. La Generalitat ha confirmat la compra de 42 pisos d'ImmoCaixa a Tordera per rebaixar la pressió sobre les famílies. Marc Tresserres.
3: Així és, el Consell d'Administració de l'Institut Català del Sòl va aprovar el passat 15 de maig l'adquisició d'un total de 1.094 habitatges a ImmoCaixa. Dins d'aquest tercer paquet de compra d'habitatge assequible, la Generalitat ha adquirit 42 pisos a Tordera. Es tracta dels immobles situats als carrers Doctor Carreras i Amistat, uns habitatges construïts fa 25 anys i que fins ara estaven sota la gestió d'ImmoCaixa, que és la filial externa de la Fundació La Caixa. Amb aquesta operació, els inquilins passaran a pagar el lloguer directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un canvi de titularitat que posa fi a la incertesa en la qual vivien molts dels veïns. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, ha explicat que la notícia els va ser comunicada a finals de l'any passat en una reunió d'urgència amb la consellera Paneque i que ha valorat positivament.
4: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan, venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer i ImmoCaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ja està. Què es guanya amb això? Tranquil·litat per les famílies, que fins ara eren llogateres, que ara estaven en aquest impàs de que si pagaven, no pagaven, de que els extorsionaven al final, no? Perquè t'obligaven a comprar un pis. Amb aquest moviment, amb aquesta compra que fa la Generalitat, és donar tranquil·litat a les famílies. A partir d'ara, el lloguer que pagaven l'hauran de pagar a l'Agència de l'Habitatge.
3: Tot i valorar de manera molt positiva aquest pas endavant de la Generalitat, l'alcaldessa ha volgut posar el focus en la problemàtica estructural que pateix el poble. Mejías ha alertat que el verdader repte de Tordera continua sent els habitatges buits i ocupats il·legalment que estan en mans de grans tenidors, fons d'inversió i de la Sareb. En aquest sentit, el municipi reclama una solució definitiva i urgent a les administracions competents, lamentant que, malgrat les promeses i els petits avenços, el municipi fa un any i mig que espera moviments concrets per part dels grans fons per resoldre aquesta situació.
2: Malgrat l'Associació de Veïns de la Verneda lamenta que l'Ajuntament no els hagi explicat els projectes del carrer Segre i la pujada del castell abans de començar les obres. Ona Malgrat.
5: L'Associació de Veïns de la Verneda diu que l'Ajuntament no els explica els projectes abans de tirar-los endavant. El president de l'entitat, en Rafael Calle, comenta que els veïns i veïnes han expressat el seu malestar en veure que han començat unes obres al carrer Segre i a la pujada del castell, però que no s'havia informat absolutament a ningú. De fet, ens ha comentat explicar els temes que han sabut que la Junta era a punt de dimitir, lamentava Rafael Calle. També el president de l'entitat recorda que les associacions de veïns estan per les coses bones i les dolentes i assegura que si no se'ls té en compte es quedaran a casa.
6: En general, tanto la asociación como los vecinos estaban muy molestos porque veíamos que se iba a preparar unas obras, pero no habían informado absolutamente a nadie. No creemos normal que si hay una asociación de vecinos no se haga un cambio de impresiones o se les explique antes lo que iban a hacer. La realidad es que han empezado a explicarnos los temas cuando se han enterado que la asociación está muy molesta y que estábamos

0: punto de dimitir y casi toda la Junta. Realmente el presidente tenía un pie fuera de la Junta ya. La realidad es que si una asociación está para lo bueno y para lo malo, y si no cuentan con nosotros, pues nos quedamos en casa y hacemos otra actividad. Yo mismo tengo el club de Scars de la Verneda, el cual le dedico muchas horas, y realmente me tengo más satisfacción en el club que no en la asociación, al cual no se nos escucha para nada.
1: En relació a les obres que es duen a terme al barri, Mari Carmen Reiner, secretària de l'associació, detalla que el carrer Segre s'hi canvia el color del quitrà per la temperatura del terra. Reiner explica que, en comptes de ser vermell, serà groc, tirarà daurat, i que, segons el que ha dit l'Ajuntament, això permetrà baixar la temperatura 4 graus com a mínim. Per altra part, Reiner també comenta que l'actuació que es fa a la pujada del castell permetrà que les aigües no baixin cap al poble i vagin filtrant en unes pedres que posaran com en altres indrets. La previsió del consistori és, segons la veïna, que també s'hi posin jardins, arbres i pèrgoles per evitar la calor.
2: Al carrer Segre ens han explicat que canvien l'equitrenatge per l'escalfor, la temperatura del terra, que canviant el color baixa 4 graus per lo menos la temperatura. En vez de ser vermell, el posaran groc, bueno, tirant així a durat. Ens han dit que és per les aigües, quan la pluja, fan que quedi com les aigües que no baixin cap al poble i vagin filtrant amb unes pedres que posaran, perquè ara tot el poble està així, a base de pedres, fan uns jardins, posaran algun arbre pel camí, posaran unes quantes pèrgoles, 5 o 7 pèrgoles pel camí, perquè no faci tanta calor, perquè toca molt el sol. Això sí que és veritat, que toca molt el sol.
1: Arran del malestar generat per la falta d'informació prèvia a les obres, l'associació ha aconseguit que l'Ajuntament es comprometi a fer reunions abans de tirar endavant qualsevol projecte.
3: Canviem de qüestions. El projecte Petits Grans Artistes celebra 10 anys amb una exposició inspirada en el Maresme, a Martí Capçada.
4: Així és, el projecte educatiu i artístic Petits Grans Artistes celebra aquest 2026 el seu desè aniversari amb una nova exposició a Caldetes sota el títol Flors i Bestioles i Romaní. La mostra, que es podrà visitar a la Fundació Palau entre el 22 de maig i el 14 de juny, recull els treballs de l'alumnat de l'Escola Sagrada Família, inspirats en la flora i la fauna del Maresme. Els alumnes han treballat durant tot el curs amb artistes i professionals vinculats a l'art contemporani, participant no només en la creació de les obres, sinó també en l'organització i el muntatge de l'exposició. El projecte, nascut l'any 2016, té com a objectiu apropar l'art contemporani als infants i poder fomentar així espais d'aprenentatge compartit entre escoles, artistes, famílies i institucions culturals.
3: Gràcies. I l'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica organitza un concert solidari a Tordera per ajudar els infants que pateixen la malaltia. Marc.
5: Així és, l'associació ha organitzat un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons pel projecte Nixi Endoscòpia Sense Por. Es durà a terme el concert el pròxim diumenge 24 de maig a les 6 de la tarda a l'església de Tordera. L'acte gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel, que oferirà un repertori enèrgic i emotiu en els assistents. Els beneficis de l'esdeveniment es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen esofagitis eosinofílica, una malaltia crònica que obliga els infants a sotmetre's endoscòpies periòdiques pel seu seguiment mèdic. Des de l'organització destaquen que la intenció de la campanya és reduir-ne l'ansietat i el temor que aquestes proves mèdiques generen en els més petits a través d'eines d'acompanyament emocional.
6: Arrel del Dia Mundial vam dir de fer accions més locals i, sobretot, intentar recaudar fons per un projecte que tenim pediàtric per ajudar els nens amb esofagitis eosinofílica en l'acompanyament i de la endoscòpia. Aquesta malaltia, com saps, s'han de fer endoscòpies molt sovint, cada 3 mesos, llavors els nens tenen molta angoixa. Per això és un projecte amb realitat virtual per preparar el nen abans de l'endoscòpia i a la família. Llavors aquest concert, els fons que recaudem seran per aquesta causa.
5: Pel que fa a l'estil musical del concert, des del cor Fil de Gospel avancen que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius, buscant sempre la implicació activa del públic assistent.
7: Llavors farem com un concert de gospel, però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més amb una miqueta més de balada, però no us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar abans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina.
5: Les entrades del concert tenen un preu de 10 euros i ja es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium. Així mateix, per a totes aquelles persones que vulguin col·laborar-hi però no puguin assistir al concert, s'ha habilitat una opció de fila zero per rebre donacions voluntàries. Amb aquesta activitat, l'associació busca donar visibilitat a la malaltia, agraint també la col·laboració de les entitats locals que s'han sumat per fer possible la cita a Tordera.
3: Montse Rovira referma la renovació del PSC de Palafolls i descarta pactes amb Palafolls Som. Melina Morilla.
8: Així és, la regidora de l'oposició del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Montse Rovira, ha estat la protagonista aquesta setmana a l'Assumptes Interns. En una conversa marcada per la seva tornada a la política activa després de 7 anys, Rovira ha volgut deixar clar que el partit ha tancat la seva etapa més convulsa i es projecta cap al futur amb una nova estratègia de gestió municipal. Rovira ha confirmat que la formació ha superat la fractura de les dues ànimes que dividia el grup entre l'oposició frontal i la cerca d'acords. Amb l'elecció unànime de Rosa García com a candidata a l'alcaldia, la regidora assegura que el PSC és ara un equip nou i cohesionat. En aquest sentit, Rovira s'ha posicionat clarament al costat de la visió de Joan Vila, defensant la necessitat d'establir ponts i negociar amb el govern d'Esquerra, pel bé del poble, distanciant-se de les tensions passades.
9: Pensava que vos...
10: Home, sí que ho sabia, que, i a més que es veia el que hi havia allà.
9: Segons vostè què hi veia?
10: Home, doncs una mica així, que hi havia dos bandos i cada un tirava pel seu cantó i no... Jo crec que sí, ara el que tenim que fer és mirar cap al futur, treballar en equip i som un equip nou i tenim moltes ganes de treballar pel poble i pels veïns i veïnes del poble de Palafolls.
8: Un dels punts que també es van tractar a l'entrevista està la valoració de la relació amb Palafolls Som. La regidora està contundent en afirmar que actualment els ponts polítics amb aquesta formació estan totalment trencats. Rovira ha negat tenir coneixement de cap reunió formal per plantejar una moció de censura, contradient així versions prèvies de Palafolls Som, i ha descartat qualsevol possibilitat de pacte amb ells en el que resta de legislatura o en la propera.
3: I encara en clau política, avui se celebra a Premià de Mar el ple municipal ordinari del mes de maig, que presenta una ordre del dia de perfil baix amb temes pel que fa a la part de govern, de l'àmbit pressupostari i també de territori. Sergi.
11: Sí, a la part de control inclou 3 mocions presentades per l'oposició. Abans de tot això, però, en un apartat de secretaria es dona compte del decret d'alcaldia de renúncia com a integrant del grup de Premià en Comú Podem de la Lole Morilla, que passa a ser regidora no adscrita. En l'apartat econòmic s'informa el ple de l'execució del pressupost, es porta a aprovació al Pla Econòmic Financer 2026-27, s'informa del compliment de terminis en el pagament de proveïdors i també es porta a aprovació una modificació en els preus públics de l'Escola de Música. Seguidament, en un apartat d'obres i urbanisme, es porta a aprovació el text refós d'un pla especial per a l'ampliació d'un equipament assistencial al carrer Núria i també es vota l'aprovació provisional de la modificació del POM que en el futur ha de frenar l'arribada de grans locals d'oci nocturn al Torrent Malet. També es vota una actualització del pla d'acció i el pla d'implementació de l'agenda urbana local. A l'apartat de mocions n'hi trobem una presentada per Esquerra Republicana, Crida i En Comú Podem, en contra de la presència estable d'agents de policia a centres educatius. Una segona que presenten Crida i En Comú Podem per la millora de condicions del personal educatiu i, finalment, la moció del PSC per la creació a Premià de Mar de la figura del defensor del ciutadà, iniciativa a la qual ja ahir a la tertúlia de Premià Mèdia anunciaven el vot en contra. Els dos grups del govern, Estimem Premià i Esquerra Republicana. Finalment, a pregs i preguntes, només hi ha una pregunta de Ciutadans sobre places gratuïtes d'aparcament a Premià de Mar.
3: Més qüestions. L'escola Bressol de Malgrat, els Fesolets, inicia la segona jornada de vaga aquest dimecres per reclamar millors condicions laborals. Ona Malgrat.
1: Així és, les treballadores de l'escola Bressol als Fesolets participen aquest dimecres a la segona jornada de vaga convocada per la plataforma 03. La primera, recordem que va ser el 6 de maig. Aquestes treballadores que reclamen són salaris dignes i també les mateixes condicions laborals que es tenen en altres etapes educatives. De la mateixa manera que la plataforma 03, també les treballadores de l'escola Bressol volen reducció de les ràtios, personal qualificat per atendre nens amb necessitats educatives especials socials i també més reconeixement professional. En total, hi ha 12 treballadores de l'Escola Bressol als Fesolets, inclosa la directora, malgrat la vaga. Des del centre informen que hi hauran durant tot el dia serveis mínims. En concret, hi haurà disponible el 33% de la plantilla, és a dir, la mateixa directora i també 3 educadores que atendran els nens de les famílies que deixin els seus fills al centre.
3: I un total de 63 infants participen al casal de conciliació que tira endavant l'Ajuntament de Canet per aquest 25 de maig, coincidint amb el dia de lliure disposició dels centres educatius. Ràdio Canet.
12: És la primera vegada que des del consistori s'ofereix un servei d'aquest tipus. L'Ajuntament de Canet de Mar, amb el suport del programa Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, organitza aquest casal de conciliació gratuït pel pròxim 25 de maig, coincidint amb el dia de lliure disposició dels centres educatius. L'activitat està pensada per donar suport a les famílies en una jornada no lectiva, oferint un espai educatiu i lúdic per als infants. Rosabel Madrid és regidora d'Educació.
13: Això ve a través del Consell Comarcal, que és el temps de cures, que serveix per acollides, és a dir, subvencions d'aquestes que anem rascant.
12: El casal s'adreça a nens i nenes de segon cicle d'educació infantil i primària, és a dir, des de I3 fins a 6è de primària, i és obert a tota la població del municipi. Es durà a terme entre les 9 i les 2 del migdia a les instal·lacions de l'Escola Misericòrdia.
3: I Caldes d'Estrac impulsa una campanya per fomentar el reciclatge i el consum sostenible. Martí.
4: Doncs sí, l'Ajuntament de Caldetes s'ha posat en marxa aquest mes de maig una campanya al mercat municipal i als comerços d'alimentació per fomentar l'ús d'envasos reutilitzables i reduir els residus d'un sol ús. La iniciativa, sota el lema Fem un pas, porta l'envàs, anima la ciutadania a fer la compra amb tàpers, carmanyoles, bosses reutilitzables o els envasos que facilitaran els mateixos establiments participants. Cada vegada que els clients facin servir aquests recipients sostenibles, rebran un taló segellat. Amb 6 segells aconseguits en diferents compres o establiments, podran obtenir un obsequi durant la Fira de Medi Ambient, prevista per el dia 5 de juny. La campanya forma part del Pla Municipal per promoure el comerç sostenible i revitalitzar el mercat local amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és fomentar nous hàbits de consum responsables i avançar cap a un municipi més sostenible i respectuós amb el medi ambient.
3: I Palafolls comprarà una zona verda al costat de la biblioteca amb un préstec de 700.000 euros. Melina.
8: L'Ajuntament tornarà a endeutar-se després de diversos anys sense pràcticament tenir deute viu. El consistori preveu demanar un préstec de 700.000 euros per adquirir uns terrenys destinats a zona verda, una operació que feia més d'una dècada que estava encallada per discrepàncies econòmiques i dificultats per tancar-ne la compra. L'Ajuntament ha concertat ja l'operació de crèdit amb el BBVA, l'entitat que ha presentat millors condicions al concurs públic, i demà el ple aprovarà la modificació de crèdit per fer la compra. Amb l'adquisició dels terrenys actualment dedicats a l'activitat agrícola just al costat de la biblioteca, es desbloquejarà una carpeta històrica pendent al poble que s'arrossega des de fa algunes legislatures. Tot i la nova operació de crèdit, la voluntat de l'Ajuntament és liquidar aquest endeutament a curt termini mitjançant el romanent de tresoreria. Aquest romanent correspon a diners acumulats pel consistori que per normativa només es poden destinar a determinats usos, principalment a reduir el deute públic. L'Ajuntament va tancar l'any passat, de fet, amb un romanent superior als 7,2 milions d'euros. Des del 2020, l'Ajuntament de Palafolls pràcticament no tenia endeutament i aquesta operació es fa per resoldre aquesta compra pendent de fa anys.
3: I en cultura, Joel Joan porta a Calella una relectura íntima i contemporània de Txékhov amb Vània. Sergi.
11: Joel Joan ha tornat als escenaris amb una de les propostes teatrals més singulars de la temporada, estrenada al Romea i que aquest dissabte farà parada a Calella. L'actor barceloní, conegut per la seva trajectòria teatral i televisiva, encapçala Vània, una revisió actualitzada del clàssic universal L'oncle Vània d'Anton Txékhov, que dirigeix l'argentí Nelson Valente. El resultat és un monòleg contemporani en què Joel Joan dona vida tot sol als 8 personatges de la història, que posa el focus a les emocions emocions més humanes, la frustració pel pas del temps, els somnis que no s'han complert, l'amor impossible o la sensació d'haver dedicat la vida a una causa equivocada. La versió signada pel dramaturg britànic Simon Stephens trasllada l'acció fora de la Rússia tsarista i la situa en un context actual, mantenint intacta l'essència emocional de Chekhov. Vania es presenta com un repte interpretatiu que assumeix Joel Joan, que encadena personatges i registres diferents en aquesta producció de Risca i el Teatre Romea, on es va estrenar a principis del 2026. La funció d'aquest dissabte 23 de maig a la Sala Mozart a les 8 del vespre tanca el cicle de programació d'Escena Calella. Les entrades tenen un preu general de 25 euros amb descomptes per a jubilats, membres del Club Escena Calella i joves de fins a 29 anys. Es poden comprar anticipadament a través del portal Intràpolis i també a la taquilla de la Sala Mozart, sempre que no s'hagin exhaurit.
3: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Hola, bona tarda. Situació meteorològica marcada bàsicament per l'estabilitat i per les temperatures que van en augment. De moment no podem parlar de calor, però atenció perquè els pròxims dies les temperatures pugen força. De fet, demà seran més altes que avui i divendres tocarien sostre aquesta setmana. Entre divendres i diumenge, dissabte, tindríem un petit parèntesi, un lleuger descens de la temperatura màxima, molt lleuger, però diumenge tornaran a pujar tant com divendres i sembla que la setmana que ve continuarà marcada per les altes temperatures. De moment, per tant, aquesta tarda, igual que aquest matí, ambient assolellat amb alguns núvols cap a la serralada litoral poc importants i de cara a demà i demà passat l'ambient serà plenament assolellat durant tot el dia i a tota la comarca amb aquestes temperatures que cada dia pujaran una mica més.
3: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per a aquest dimecres 20 de maig, el 26. Seguirem molt pendent la situació meteorològica. Nosaltres ara, de mentre, farem una petita pausa de només 3 minuts i quan tornem, com sempre, a aquesta hora, farem el repàs a les xarxes socials, destacant el més rellevant al Maresme i també en clau internacional. També parlarem d'aquí a una estona amb la Nàdia Cantero sobre la sisena diada dels cossos d'emergència, una entrevista que ens porta a Tordera. I també parlarem amb la Marta Alabart, de la regidora d'Esports de Palafolls, sobre el Cuida't Palafolls. Tot això aquí a l'Ona Maresme en només 3 minuts. Fins ara.
15: La xarxa de comunicació local.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
4: Va, som-hi amb el repàs a les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, què destaquem avui al Maresme?
5: Doncs destaquem que tres centres educatius del Maresme han estat reconeguts als Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla. Els guardons han distingit l'Institut Escola Àngela Brançuela i l'Escola d'Educació Especial L'Arbós de Mataró, així com l'Escola Les Ferreries de Palafolls, dins la categoria d'Experiències Educatives Innovadores. L'Àngela Brançuela ha estat premiat pel projecte Som Paraula, que reforça el català com a eina de cohesió i pensament crític. Per la seva banda, l'Arbós ha rebut el reconeixement pels Jocs Florals Inclusius, una iniciativa literària adaptada a la diversitat de l'alumnat. I també ha estat distingida l'escola Les Ferreries de Palafolls amb el projecte Apadrinem Paraules, una proposta participativa per fomentar l'ús del català entre infants i joves. Cada centre premiat rebrà una dotació de 600 euros.
4: Molt bé, i el món, què podem destacar?
5: Mira, aquests aplaudiments m'han agradat molt, eh? Parlem de, mira, Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, que ha estat detingut i acusat d'homicidi per la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat, prop de les coves del Salnitre, al desembre de 2024. La jutgessa considera que hi ha indicis d'una participació activa i premeditada en la caiguda mortal de l'empresari. Segons la investigació, diversos elements posarien en dubte la teoria de l'accident, entre ells una petjada trobada al lloc dels fets i els moviments previs de Jonathan Andic a la zona. La magistrada també apunta a possibles desavinences familiars relacionades amb l'herència i amb la voluntat d'Isaac Andic de destinar part del seu patrimoni a una fundació. Tot i l'acusació, Jonathan Andic ha quedat en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
4: I el tema curiós del dia?
5: Mira, doncs parlem d'una cosa que ha tingut rebombori a les xarxes, i és que fer coses sol continua generant debat en aquestes xarxes socials, especialment a X, arran d'un comentari de del periodista David Balaguer, que reflexionava sobre com la percepció de la solitud canvia segons l'activitat, sobre la vergonya que a vegades provoca anar sol a certs llocs. Molts usuaris han compartit experiències i opinions ben diferents. Segons Balaguer, no és el mateix anar a esmorzar sol, una situació que molta gent veu completament natural i sense càrrega social, que, per exemple, anar a sopar a un restaurant japonès, que sovint s'associa a un pla més social i, per alguns, pot generar més incomoditat si es fa en solitari. També apunta que anar sol a un museu no acostuma a ser percebut com estrany, mentre que anar al cinema sol sí que pot despertar més sensació de mirades estranyes. També hi ha comentaris que associen menjar sol amb no tenir ningú a l'entorn, un estigma que continua molt present.
4: Molt bé, Sergi, doncs va, anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, tu diràs.
5: Doncs us preguntem directament si aniríeu sols o soles a un restaurant, amb tres opcions. Sí, no tindria cap problema, només en segons quins llocs, o no, em faria cosa.
4: Molt bé, Sergi, doncs moltes gràcies. Aquesta és la pregunta del dia. Fins ara.
5: Fins ara.

0: La tasca de la policia, els bombers, sanitaris, protecció civil o agents rurals és imprescindible per la seguretat d'un municipi i els seus habitants, i a Tordera volen acostar aquests cossos d'emergència a la població. De quina manera ho volen fer, Marc?
1: Així és, Gemma. Aquest dissabte se celebrarà la 6ª Diada dels Cossos d'Emergències de Tordera, impulsada per l'Ajuntament i que vol acostar, bàsicament, la feina dels serveis d'emergència i seguretat a tota la ciutadania, des dels més petits fins als més grans. Per conèixer-ho bé i des de dins aquesta activitat, en parlarem ara amb la regidora de Seguretat i Protecció Civil de l'Ajuntament, Nàdia Cantero. Què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, quins són, ja anem directes al gra, els principals objectius d'aquesta diada?
2: Bé, doncs com bé has dit, no, la presentació, el principal objectiu que té aquesta diada és aproximar les tasques dels cossos d'emergència i de seguretat a la ciutadania, no? La gent sap que durant el dia a dia, no, durant, hi ha doncs, la policia que actua en diferents situacions, a l'ambulància, no, ells senten les sirenes de l'ambulància, dels bombers i tots aquests cossos de seguretat i emergència, i el que fem aquest dia és arreplegar-los tots a un mateix espai perquè la gent es pugui acostar, es pugui conèixer i sàpiga quina és la tasca que fan i doncs, perquè encara sigui més vivencial i potser també més didàctic, tenim els seus vehicles on la gent hi pot accedir i les diferents tasques que fan i les poden manipular ells mateixos.
1: Quan dius vehicles, vols dir que hi haurà el camió de bombers,
2: sí,
1: els cotxes de policia,
2: sí,
1: drons fins i tot?
2: Sí, també hi haurà drons, també hi haurà motos, i aquest any, la passada edició vam tenir... Fa dues edicions vam tenir un helicòpter, també de Mossos d'Esquadra. El que passa que, bueno, com és un tema complicat perquè ells estan constantment de servei, s'han de posar en un espai separat per si han de sortir en qualsevol moment a una emergència. I aquest any, en comptes de venir helicòpter, doncs vindrà una altra unitat de Mossos d'Esquadra, que crec que també serà... No la vull...
1: No la vull desvetllar,
2: perquè crec que ha de venir la gent, ha de veure-la. I crec que serà una experiència molt, molt, molt, no, molt nova per aquesta jornada.
1: I a més, a part de tots els vehicles,
2: sí,
1: de seguretat i d'emergència, vindran, evidentment, amb bombers, amb policies, també.
2: Exacte.
1: Que faran fent explicacions.
2: Exacte. No? En aquesta jornada el que fem és posar els vehicles, no només els vehicles, sinó el material, perquè també, per exemple, ve la Policia Nacional amb la científica, no? I ensenyen als nens doncs, com agafar les empremtes digitals.
1: Això és molt xulo, eh?
2: Sí, és molt maco. Quin és el procediment que es fa quan algú entra a un lloc a agafar les empremtes digitals i fins arriben a identificar a la persona. També tenim com fer el RPC.
1: És molt important,
2: a més que ho ensenyem a les escoles, doncs també venim aquí perquè els nens ho puguin aprendre.
1: Que mai se sap quan el pots utilitzar.
2: Ja sabem que també Tordera doncs, està té una gran expansió d'idees per tot el municipi i és important doncs, que la gent sàpiga fer-lo servir per si en algun moment d'emergència doncs, l'hem d'utilitzar i salvar una vida d'aquesta manera. Doncs això, no? I tot el que són les diferents unitats, els camions de bombers, doncs et pots emprovar els seus uniformes, pots agafar diferents materials. Tenen molt d'èxit els camions de bombers sempre, no? Perquè a més és molt gran, venen dos, i bueno, i tenen allà una pila de botons i de coses a l'exterior, doncs que als nens els crida molt l'atenció i als adults també. I bé, i el que fem és això, aquesta proximitat i poder aprendre o conèixer de més a prop aquests vehicles i aquestes unitats.
1: Aquest any es durà a terme aquest dissabte,
2: sí,
1: a la zona del mercat de la carretera de Fogars.
2: De Fogars, sí, a la zona que diem la zona 4 del mercat dels diumenges.
1: Per què s'ha decidit col·locar-ho en aquest espai?
2: Bueno, perquè és una zona molt àmplia i perquè així, doncs, si tenim... un augment de dispositius perquè vinguin aquí el dia, doncs allà tenim molt d'espai per fer-ho. És una zona fàcil d'accedir, és una zona molt visible i també és una zona fàcil de sortir perquè també tenim alguns vehicles que, tot i que venen aquell dia, també estan de servei i hem de tenir-ho molt fàcil per poder sortir de l'espai en cas d'un servei d'emergència.
1: Hem parlat també dels cossos que hi hauran assistents en aquesta diada, però també no hem esmentat que n'hi haurà de cossos sanitaris i de protecció civil.
2: Sí, no? Perquè és això, no? És els cossos d'emergència i de seguretat.
1: Exacte.
2: No? Quan parlem de les emergències, també parlem de les ambulàncies, del servei del SEM, que també hi serà, va ser l'any passat, també vam portar un nino per poder practicar la RCP, i a més doncs, t'ensenyen com fan les cures dintre de l'ambulància, no? Quan van a un servei, no farem cap simulacre aquest any amb ells, però sí que és veritat doncs, que t'ensenyen una mica com tenen el material distribuït, què passa si tenen un accident, com actuen i com van a rescatar o com van a auxiliar aquesta persona i quins són els primers auxilis que se'ls hi fan.
1: Respecte a altres anys, què heu decidit que sí o sí hi havia de ser per poder-ho explicar a la ciutadania, aquesta sisena edició?
2: El que sí o sí ha de ser-hi són els cossos que treballen més aquí en aquest municipi, que és bombers, a Protecció Civil i Policia Local, sobretot, han de ser-hi sempre. I el que també és una cosa que crida molt l'atenció i agrada molt és la unitat canina, que agrada molt a tota la família, perquè fem una demostració de unitat canina i és, la veritat és que és impressionant veure com treballen aquests animals i els seus amos, perquè als nens els agrada molt els animals i és una manera també d'acostar-los i tenir una proximitat amb la policia, amb els cossos de seguretat, no? Que sovint últimament doncs, estan com una mica, no? La policia és una mica dolenta, però no, perquè vegin que entre tots, els animals i les persones, doncs, al final acabem fent una tasca molt, molt important. De fet, vam tenir la unitat canina l'any passat a la Festa Major i va ser un èxit. Va ser un èxit per la gent. A la gent li va encantar que tinguéssim aquesta mesura de seguretat a les cues d'accés de les barraques.
1: És que és útil.
2: Va ser molt útil. I, bueno, i els nens i les famílies doncs, han de veure quina és la tasca que fan aquestes unitats.
1: Com d'important és justament la coordinació entre aquests serveis d'emergència que hem anat esmentant ara durant l'entrevista?
2: Bueno, clar, és vital, no? És vital. Aquests, hem de dir que són uns cossos que quan treballen junts s'organitzen molt bé perquè ells tenen les seves pròpies escales i quan van a un espai tothom sap qui mana i qui dona les ordres.
1: Aquí a Tordera com funciona, per exemple? O hi ha tot
2: això
1: arreu?
2: És a nivell general.
1: General,
2: dir, en el mateix
1: protocol per tothom.
2: Exacte. No? En funció dels cossos de seguretat que hi ha, doncs el primer que dona les ordres, no? En un accident, per exemple, el que mana ja és el bomber, no? Que és el que va donant les ordres, el que va mirant des de amb la perspectiva i quines coses es poden fer en cada moment. I hi ha un protocol per totes aquestes actuacions. Lo important d'aquí és que, a més de tenir aquests cossos, perquè la gent sàpiga què fa cadascú, és que en tenim d'altres que no hi participen tant, no? Com són els agents rurals o els vigilants del Montnegre, que fan altres tasques, però bueno, que també són igual d'important la seva feina, ja no tant en una situació vital com és un accident o un incendi o una actuació d'aquesta magnitud, com pot ser doncs, qualsevol altra petita cosa que pot resoldre també un cos d'aquests que participaran aquest dissabte.
1: I a més, ara hem parlat de drons prèviament, quin paper té la tecnologia, perquè cada vegada també sí. Es va avançant en aquest aspecte, i la innovació no? Dins de la feina d'aquests cossos de seguretat,
2: doncs
1: a Tordera
2: sí.
1: Almenys, vull dir.
2: Sí, cada cop estem treballant més amb la digitalització, és cap a on anem, vull dir, és el futur, tot i que costa, perquè com va tot tan ràpid, ens hem d'anar adaptant molt ràpid, i a vida que te vas adaptant ja van sortint coses noves i sempre és molt difícil posar-te al dia. Però sí, cada cop doncs, la tecnologia està més avançada i cada cop hem de treballar-hi més i bé, ens hem d'anar adaptant i també és una eina que ens ajuda a tots i que ens connecta més a tots els cossos de seguretat.
1: Aquesta diada, creus que arribarà algun moment que s'haurà de deixar de fer, però bàsicament perquè la població estarà conscienciada i entendrà la responsabilitat que té els cossos d'emergència?
2: No, jo crec que aquesta...
1: S'ha de seguir fent
2: aquesta diada, perquè més enllà de la conscienciació de la gent que hi és per conèixer, com he dit abans, no? Quina és la tasca i les funcions i els recursos tècnics i humans que hi ha a cada cos, i perquè és una tasca que fem de proximitat, no? Hi ha nens que, bueno, tenen por dels uniformes o que els impressionen, i aquesta diada és una manera de crear aquesta proximitat, aquesta confiança del ciutadà amb el professional d'emergència o de seguretat, i sobretot que quan algú té un problema es pot adreçar i que són persones que t'atendran, i perquè és la seva feina i perquè és la seva vocació, no? I jo crec que és important que sempre es faci perquè no es perdi aquest vincle.
1: I parlaves justament d'aquests nens, i el qual, doncs, durant aquesta diada hi haurà uns premis d'educació, que hi havia un concurs, no?, de dibuix.
2: Exacte.
1: D'educació vial, no sé si ho...
2: Sí, durant aquest curs els nens de tercer de primària de totes les escoles han fet el curs d'educació de mobilitat segura, on el nostre agent de proximitat i formació va a les escoles i els explica als nens quina és la manera de moure's de manera segura, ja no només amb una bicicleta, amb un patinet, sinó també com a vianant, perquè no, sovint anem aquí cantant, saltant i jugant i hem de saber pues, que hem d'anar d'una manera correcta i que hem d'anar a vigilar al nostre voltant i que quan volem travessar el carrer hem d'anar a buscar un pas de vianants i mirar cap a les dues bandes. Doncs durant aquest curs, com he dit, es fa aquest curs d'educació per la mobilitat segura i, a més, aquest curs acaba amb la tela cloenda al circuit vial que vam estrenar fa un parell d'anys o tres allà a la Mollera, i durant aquesta setmana doncs, fan allà la cloenda fent ús d'aquest circuit per posar en pràctica les coses que han après. I aquests nens han fet tots un dibuix d'aquesta experiència del curs i aquest dissabte doncs, fem un petit concurs i els donarem un trofeu als tres millors dibuixos.
1: Molt bé, fantàstic. Recordar que és dissabte, dia 23, a partir de quina hora comença?
2: A les 10 obrim portes. Bueno, t'explico una mica la programació. No l'hem dit. Mira,
1: vinga,
2: a les
1: 10
2: obrirem portes, vale? Obrirem l'exposició. A les 11 hi haurà una exhibició d'unitats canines, que ja t'he dit que té molt d'èxit i agrada molt. I a les 12:45 hi haurà el lliurament de premis del curs aquest d'educació per la mobilitat segura, i a la 1 doncs, finalitzarà l'acte. És un esdeveniment curt, de 3 hores, perquè també és molt intens. Aquest any augmentem els números de vehicles perquè sempre es fan moltes cues, per tant, augmenten el número de vehicles, evitem que hi hagi tantes cues. I res, que esperem a tothom que durant tot el matí doncs, passi per allà i faci aquesta feina de proximitat amb els seus fills i ells mateixos, perquè recordo que l'any passat també hi havia gent adulta que s'emprovava els trajes de bombers.
1: És que fa gràcia, això.
2: I estàvem ben contents. Fins i tot un senyor que deia que el seu somni era poder posar-se un traje de bomber algun dia i estava molt content perquè ho va poder fer.
1: Segur que aquest any hi haurà algú que voldrà repetir
2: i
1: que té el mateix somni.
2: Allà hi serem.
1: Nàdia Cantero, regidora de Seguretat i Protecció Civil de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi genial la dia del dissabte.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Va, som-hi, seguim avançant. Moment de les efemèrides, el tal dia amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, com estem?
0: Molt bé. I tu què tal? Com va tot?
3: Bé, anem fent un dimecres a l'uso, et diria, normal
0: molt
3: i
0: bé.
3: Fluent.
0: Un dimecres en què avui diverses persones segurament fan anys i també famosos. Quins famosos hauríem de felicitar?
3: Doncs sí, mira, comencem amb els exporters de futbol, Iker Casillas i Peter Cech, que fan anys els dos avui. S'escau que són dos dels millors porters potser de la història d'aquest esport. I fan any un 20 de maig, així que felicitats de part de l'Ona Maresma a aquests dos porters. També tenim l'exciclista Chris Froome i l'actor Jack Gleeson, conegut pel seu paper de Joffrey Baratheon a Joc de Trons.
0: I és a l'aniversari d'algú més?
3: Sí, perdó, que he hagut de fer un esternut i m'he baixat el micro. I ja per acabar, és l'aniversari de Cher, la famosíssima cantant, que avui fa 80 anys, Emma.
0: Déu-n'hi-do, 80 anys ja ha fet la Cher. Què més? Avui és algun dia internacional que haguem de recordar?
3: Sí, sempre és algun dia internacional així estrany. I avui és el Dia Internacional de les Abelles, una data proclamada per l'ONU per generar consciència sobre la vital importància d'aquests animals pol·linitzadors.
0: Molt bé, doncs avui és el Dia Internacional de les Abelles i explica'ns ara les efemèrides el tal dia que va passar, doncs tal dia com avui, un 20 de maig d'altres anys.
3: Doncs ens anem cap a l'any 2019, que Google i les grans tecnologies dels Estats Units van tallar les cobertures a la companyia xinesa Huawei. La decisió es va produir després de la inclusió de la multinacional del país asiàtic en una llista negra comercial del govern nord-americà. Com a conseqüència, Huawei va perdre l'accés a les actualitzacions del sistema operatiu Android i a serveis com Google Play o Gmail en futurs dispositius. La mesura va afectar acords amb altres companyies tecnològiques i també va generar incertesa al mercat internacional dels telèfons intel·ligents.
0: I més coses que passaven tal dia com avui?
3: Bé, crec que hi ha un error al guió, perquè posa el 1016, però no, és el 2016, juraria, que va ser quan la cantant Ariana Grande llança el seu tercer àlbum anomenat Dangerous Woman. I és que l'àlbum mostra una Ariana més madura, amb un estil més sensual i influències del pop, el R&B i el house. Ariana va explicar que va canviar el títol perquè Dangerous Woman representava millor l'energia i confiança del projecte. L'àlbum va tenir molt d'èxit comercial i va consolidar la cantant com una de les grans estrelles del pop mundial, a més de diverses nominacions als Grammy Awards. La cançó més popular de l'àlbum és probablement l'anomenada Into You, considerada un dels millors hits pop de la dècada per molts crítics i fans.
0: Així que... Què tal? Gemma, sí.
3: No, deia que ara estava començant a sonar de fons i més tard l'escoltarem. Què em deies?
0: Sí. No, si t'agrada l'Ariana Grande.
3: Doncs t'he de dir que no em desagrada, eh? A més, és una cantant que em surt en molts TikToks, així com que fa moltes covers de cançons, que és com que canta cançons d'altres artistes, i la veritat és que et diria que és de les cantants amb millor veu. O sigui, ho trobo increïble com canta, ja que actualment hi ha molt en la música del... Bueno, en la indústria del pop hi ha molt cantant que utilitza autotune, o hi ha molta polèmica amb això, però ostres... L'Ariana Grande jo crec que és de les poques que dona la talla.
0: Sí, a mi de fet també m'agrada, no?, d'aquest repertori d'artistes pop, Taylor Swift, no?, etcètera, Dua Lipa, Ariana Grande, doncs entra en aquesta línia d'artistes que fan aquest gènere musical. Així que, com bé tu comentes, Martí, anem a escoltar la cançó d'Into You d'Ariana Grande. Moltes gràcies i fins ara.
3: A tu, fins ara.

0: Herrera. L'emissora que t'escolta.
1: Perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
5: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa.
7: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres, UGT, i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
8: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
9: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
7: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.
5: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
0: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda i tot seguit el que fem és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
10: Bona tarda, Gemma. Bona tarda a tothom. Doncs mira, us comento que avui ens situem en un 20 de maig, però del 1983, és a dir, fa 42 anys, al municipi veí de Tordera. El diari El Punt, amb aquella data, es feia ressò d'un dels seus articles d'un cert malestar que hi havia a la població per la construcció i propera inauguració del castell medieval que hi ha tot just a l'entrada del municipi. El nou consistori no estava totalment d'acord amb aquesta construcció, atès que, segons el batlle Jaume Romaguera, per ètica la Generalitat no havia d'haver donat permís, ja que no havien tingut en compte el pla general en què es troba, de fet, en procés de realització, deia, i que contempla la zona com agrícola no urbanitzable. El castell és dels tipus dels que hi havia a Benidorm, per exemple, i Mallorca, on es volia realitzar, i de fet així va ser, adreçat als turistes, torneigs medievals duts a terme per especialistes en personatges de pel·lícula com els comtes de la Vall Tordera i amb sopars temàtics de l'època amb grans sales i amb una capacitat aproximada de 1.400 persones, tot com a iniciativa particular. L'edifici, que ja era a punt d'inaugurar-se, doncs tenia una veritable forma de castell i es troba a l'entrada de Tordera. De fet, encara es pot veure al costat mateix de la carretera Nacional 2 i les llicències d'obres anaven a càrrec de la Comissió Provincial d'Urbanisme de Barcelona, sense que l'Ajuntament tingués res a veure ni abans ni llavors. Davant aquest fet, l'alcalde de la població, llavors seguia explicant el diari, deia així: creiem que tot el que pugui donar feina a Tordera està bé, però crec que és un permís que no s'havia d'haver donat, ja que creiem que no és el lloc més adequat. Eren les seves declaracions. Tot i això, la població de Tordera, com dèiem, es va convertir en pionera d'una activitat turística a la comarca, la dels espectacles medievals. Gemma.
0: Molt bé, doncs aquests fets els recollia la premsa un 20 de maig del 1983 a Tordera, en aquest cas. Jordi, gràcies. Fins ara.
10: Gràcies.

0: I ens quedem ara a Palafolls amb una proposta per aquest dissabte. Proposta, de fet, de caire esportiu. Jordi, endavant.
1: Una d'aquelles activitats que sempre, més o menys, per aquestes dates, arriben al nostre municipi, que ja tenim marcades a l'agenda, és el Cuida't Palafolls. N'hem vist de diferents versions, La que arriba aquest pròxim dissabte al nostre municipi, avui ens l'explica la regidora d'Esports a Palafolls, ella és la Marta Alabart. Marta, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda.
1: Gràcies de nou per ser amb nosaltres, en aquest cas, avui, per parlar del Cuida't. Una sessió que va dirigida a totes les edats, bàsicament per incentivar l'activitat física a tots els nivells al nostre municipi, no?
2: Exacte, aquesta és una activitat que ve d'una subvenció de la Diputació, per tant ho fem en col·laboració amb ells, també amb el Consell Esportiu del Maresme, i la idea és doncs, donar tastets de diferents tipus d'esport perquè tothom pugui participar, des dels més petitons, no? Després ara en parlarem, fins a les persones més grans, que sembla que l'esport quedi com al marge, no? O que l'esport hagi de ser doncs, a quatre estiraments, sinó que intentem que tothom pugui gaudir, tingui algun tastet i s'animi a seguir amb la pràctica esportiva.
1: De fet, és una proposta que, com dèiem, ja fa anys que situa el calendari al nostre municipi. Quan comença el bon temps, s'aprofita sí. doncs, per intentar doncs, dissenyar un programa on, jo crec que per una banda, Marta, el que s'incentiva és el fet de fer esport per totes les edats, però per altra també descobrir esports, i després, si vols, en parlarem, que poques vegades hem sentit o que són especials, no? Fugint una miqueta del futbol, del bàsquet i dels esports més habituals al nostre municipi, també.
2: Sí, l'any passat també vam fer-ho amb el Newcom, que és aquesta mena de vòlei adaptat, i una mica pel que comentava abans, no? És perquè els esports típics o clàssics, no? Com el futbol, el bàsquet, etc. La franja d'edat de les persones que hi participen és molt limitada, no? Estem parant ja, podria partir dels 50, el tema del futbol ja es comença, no? Veteranos que de tant en tant peta algun genoll o peta algun lligament, llavors la idea, van sortint nous esports o noves adaptacions, no? Farem a la pista del Palauet el pickleball de 10 a 2, que és una... L'any passat vam fer futbol, aquest any el que farem serà esports de raqueta, i llavors és doncs, aquest esport de raqueta adaptat a que tothom pugui fer-ho, encara que tinguis una lesió, siguis una persona gran o no estiguis habituat a una pràctica esportiva més intensa, no? Com un pàdel o un tennis, doncs poder fer jocs de raqueta i poder participar, i a més a l'aire lliure, etc, amb tota la socialització que això suposa també.
1: Ara que hem començat a parlar del pickleball, doncs a nivell general cal remarcar que crec que ho heu dividit en tres zones.
2: Sí,
1: no?
2: Tot està al mateix espai, perquè hi ha la gespa del casal d'avis, que sempre allà també fèiem sempre activitats, després hi ha a la pista exterior del Palauet i la gespa davant de la Torre de Guaita.
1: La zona A, que és la pista exterior del Palauet, ja que hem començat per aquí, és on hi haurà aquesta sessió de pickleball.
2: Correcte.
1: Per totes les edats?
2: Per totes les edats. O sigui, aquí poden venir avis, nets, mames, papes, tiets, oncles... Vull dir, tothom podrà participar, i per la gràcia aquesta que et deia, no? Aquest tipus d'esport adaptat perquè tothom pugui gaudir de l'esport i no haver de fer doncs, un tennis o pàdel que són més intensos.
1: Fa falta alguna inscripció prèvia o directament durant el matí acostar-nos i, escolta, provar sort?
2: Exacte, sí. A veure, el Cuida't té molta participació, però les participacions mai han sigut... mai hem necessitat haver de fer reinscripcions, ni haver de fer control d'aforament, ni res. La gent va entrant i venint, el dissabte al matí ja se sap, no? Que el que no té un partit de futbol ha d'anar a comprar, el que tal, però sí que en un moment del matí la gent es va passant i anem fent. Per tant, és lliure i tampoc tant a qui vulgui.
1: Anem a la zona B, que és la situada a la plaça de les Valls d'Acs. Aquí sí que poder pensar més amb els més menuts i un espai també per ells.
2: Sí, allà hi ha la ludoteca, que cada any la fem. Aquest any no recordo l'empresa, però és una empresa diferent de la de l'any passat, per a nens de 0 a 5 anys, sempre posant monitors, etc., en zones d'ombra i tal. I després hi ha la part on que també ens venen els amics de Players, que ja ens han fet alguna activitat anteriorment, amb activitats esportives, amb uns inflables, també posaran uns karts, tota aquella zona estarà també dinamitzada per als nanos més jovenets, fins als 14, 15, més o menys, perquè puguin estar allà doncs, gaudint del matí, ja et dic que també amb els monitors i també doncs, una miqueta fent els grups, no? Recordo l'any passat vam fer, o fa dos anys vam fer, em sembla que era algú de l'Àcer o no sé què, llavors ells anaven dinamitzant amb els grupets i doncs, el mateix serà aquest any.
1: Important el servei de monitoratge, clar. Per tant els pares poden estar tranquils, òbviament es podran quedar per al recinte, però en aquest cas els nens estaran vigilats, i veig que també aquí també podríem dividir en diferents zones, no? La ludoteca poder seria per als més menuts de casa, parlant de sessió de karts, ara estic llegint també un bàsquet challenge, que serà tot un repte. inflables, també com comentaves, sí, d'anys anteriors, poder, en aquest cas, ja parlem poder més d'adolescents o una, sí, sí, una miqueta més avançada.
2: Aquí ja estem una primària avançada i els primers i primer i segon de l'ESO aproximadament. A veure, que al final l'any passat vam fer el futbol i van baixar els nanos del futbol sala, el Rafa, el Manolo, tots es van liar allà a jugar, vull dir que al final tothom ho pot fer, però sí que és cert que hi ha aquest punt, una mica, de joc.

0: perquè m'han parlat molt bé d'aquesta activitat, d'aquesta noia que ho fa superbé. A més, això, no? Quan estàs parlant de totes les edats, doncs tothom amb moviments també que siguin respectuosos també pel cos, etc. Clar, això és un horari tancat, no pot ser tot el dia, no? Aquesta em sembla que era de 10, sí, exacte, d'un quart d'11 a un quart de 12, una horeta allà davant de la gespa.
1: Mm-hmm. I després, Mindfulness Movement Woman.
0: Exacte, el Mindful Movement és per adults, és una miqueta... Nosaltres sempre havíem fet al barri, que també tenia molt d'èxit, perquè és, també és una barreja, no?, d'estiraments, pilates, ioga, etc. El que passa que enguany la noia que ens portava aquesta activitat i ara un clàssic no podia, mm-hmm. i doncs hem fet aquesta altra activitat que també és una cosa semblant, no? Un cop hem fet ja tot aquest moviment del zumba, de la música una mica més canyera, doncs passem a un moment més de relaxació, més de concentració, que també és molt important. Parlem de l'activitat esportiva pensant en l'explosió, no? En vinga cardio, vinga accelerar el cor, no? Tan important és accelerar-lo i riure i saltar o el que puguem, no? El que ens deixi el cos, com poder baixar aquestes revolucions, com poder ser conscients del propi cos. I en aquests moments també, no?, de reflexió, a vegades quan feia ioga, me recordo una cosa que m'agradava molt, que em deien, no? Un cop has fet aquesta activitat, frena, pensa què has fet, no? Intenta gaudir d'aquest moment també post-entreno, que també és molt gratificant.
1: Ara, escoltant-te, també em dóna la sensació, i vaja, amb l'experiència dels últims cuida'ts, també, que el que es busca també és la convivència. En aquest sentit, no?, el fet de fer-ho per totes les edats, fer-ho de forma divertida, més lúdica, fugint una miqueta del que normalment es practica, també cada cap de setmana o durant la setmana al nostre municipi. Per tant, aquest sentit de convivència i d'activitats per totes les edats, Marta, també es cuida, també hi és.
0: I tant. És que és molt important que siguem conscients que el moviment, fer esport no implica anar amb tota l'última marca, amb les millors bambes, els millors tops, les millors tauletes... No, o sigui, simplement tens un cos i fer esport també és implicar gaudir-lo, no? I tant en, com deia fa un moment, no? Tant en l'esport, tant en l'activitat aeròbica, com en l'activitat de relaxació o d'estirament, també tan important. Llavors, és una miqueta trencar aquestes barreres, no? La vergonya de qui se't vol apuntar al gimnàs, però no, clar, m'apunto al gimnàs, però amb aquests michelins on vaig, no? O ara vull anar a córrer, però faré dos passes, em posaré vermella com un tomàquet i em veurà tothom i quina... Vull dir, hem d'anar trencant tot això i poder simplement sortir, gaudir i ser feliços, carai.
1: Abans de parlar de l'última activitat, que de fet serà quina la que comenci amb tot aquest cuida't, recordar-vos que per les activitats dirigides sí que demaneu, Marta, que es porti tovallola o estoreta, entenc, per no tocar directament al terra i per la comoditat, no?, de l'exercici.
0: Sí. Bé, totes aquestes activitats normalment sempre... necessites d'una petita alguna cosa per poder-te posar sobre del terra.
1: Sí, és obvi, en aquest cas cal que l'usuari ho porti. I deia que parlaríem de l'última activitat, però que de fet és la primera, perquè abans de començar tot això el que fareu és servir un esmorzar comunitari que començarà a partir de un quart de 10 del matí, si no m'equivoco, més o menys pels voltants. Parla'ns una miqueta d'aquesta proposta.
0: A la que comencem a muntar tota l'activitat, nosaltres cada any ho fem, això, Tenim sempre... fa dos anys em sembla que va ser per festa major, no recordo, i va ser un berenar... Bueno, depèn una miqueta de com hem anat fent les coses, doncs, escut, i aquest any doncs farem un esmorzar pel matí, que, bueno, que la gent que vagi passant també segur que vindran a les 11 i encara quedarà fruita o encara quedarà sucs o el que sigui, vull dir que allà tindrem també un petit espai per fer un piscolabis i refrescar-se.
1: Quina és l'experiència? O sigui, què en traieu des de l'àrea d'esports, des de l'Ajuntament, organitzant una proposta com el Cuida't, que, com deia, ja és una activitat veterana, que ja fa un munt d'edicions que estem organitzant a Palafolls.
0: Mira, personalment, totes les activitats que organitzem i de les quals jo em porto la regidoria, no?, com esports, festa de l'esport, setmana de la gent gran, tot i que no hi ha un esforç físic per part meva, no?, sí que hi ha un esforç tècnic per part dels administratius, dels tècnics que tinc, que són fantàstics, i hi ha una part, doncs, d'organització, no?, però per mi és un dia que té un pes important, és una responsabilitat molt gran, que funcioni bé, que la gent vingui, que els nanos que estan jugant s'ho estiguin passant bé, tot això per mi és clau, estar pendent de tot això, no?, per tant, per mi és un dia molt intens. No fa res, sí que fas molt. I a més això, no?, pendent constantment de que els nanos i la gent que vingui s'ho passi bé, participi bé i tal. I quan acabes el dia, no?, i veus... Pues, te'n recordes aquell nen que quina risa, no sé què. L'altre, que aquella persona gran que m'ha vingut m'ha donat la mà, que divertit que s'ho ha passat. Que això no ho sé. Tot això genera un dia meravellós. Mm-hmm. Durant el moment, jo m'ho passo malament, pel que et deia fa un moment, perquè pateix

0: la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer, a veure si el tenim disponible. Sergi? O qui tinguem per aquí? A veure, intentem recuperar la connexió amb els companys perquè...
1: Estic.
0: Mita'l, és que crec que hem perdut la connexió amb tots. Crec que
1: sí,
0: hi ha hagut un problema tècnic i no ens sentíem cap, de nosaltres.
1: Correcte.
0: Doncs bé, de seguida recuperem l'entrevista, però vaja, Sergi, aprofitem que et tenim per aquí a la vora per fer aquest recordatori de la pregunta del dia.
1: Sí, vinga, mira, recuperem la pregunta que avui preguntàvem si aniríeu sols o soles a un restaurant respecte a el que hem comentat abans del tuit curiós que comentàvem del periodista David Balaguer, amb tres opcions. Sí, no tindria cap problema, només en segons quins llocs, i no, em faria cosa, i la gent, bueno, ja ha estat responent a les nostres xarxes.
0: I què ens han dit?
1: Doncs mira, de moment guanya amb un 66% el sí, no tindria cap problema, cosa que em sorprèn, et diria jo, perquè jo sí que personalment em faria bastanta cosa.
0: Clar, és el que has comentat abans, que feies aquesta reflexió que havies vist a xarxes de que potser esmorzar no fa tanta cosa, no fa tanta vergonya, però sí que anar a dinar o anar a sopar segons quin lloc et pots sentir més jutjat i més exposat.
1: Sí, bueno, al final, almenys parlo per mi, que sóc una persona que m'agrada molt fer coses sol, però en la intimitat, o sigui, llegir, no?, fer cosetes a casa, no anar, doncs, a llocs públics, perquè sí que sento una mica de vergonya. No sé si és el teu cas, Gemma.
0: Sí, totalment. No, de fet, potser anar a esmorzar, anar a fer un cafè al matí o a mig matí sí que vaig sola, no? Però anar a dinar i anar a sopar, a no ser que sigui per forces majors, allò que estàs en un viatge i estàs sol, o no sé, a l'aeroport i has de dinar, però no he anat per plaer sola amb mi mateixa a sopar, per exemple, mai.
1: Jo vull provar-lo del cine, perquè diuen que bueno, pot ser interessant, no? Al final és com anar al museu.
0: Sí, però mira, al cine m'ha sorprès que es digui que sembla estrany, no?, anar al cinema sol. Jo conec molta gent que va sola, al cinema.
1: Jo no massa. Als museus sí, bueno. Jo sí.
2: Hola.
0: Sí, hola, hola.
2: I intervinc només per dir que lo de la Gemma té raó. O sigui, hi ha molta gent que va al cinema i que... És com diuen, mira, la primera vegada sempre sorprèn, no?, tens aquesta por, però una vegada hi vas sol, ja està, ja t'acostumes a tot anar sol. O sigui que no és una cosa... És com perdre la por a nadar o a fer alguna cosa així raro, no?
0: I al final, com tothom està veient la pel·lícula, crec que la gent no està pendent de si estàs acompanyat o no. O sigui, crec que anar al cinema sol és una de les activitats que, si et fa precisament cosa anar sol als llocs, comença per anar al cinema sol.
1: Bueno, i al final anar a sopar passa el mateix, no? La que hi vas una vegada, segurament veus que no hi ha per tant. Però sí que amb el tema del sopar passa més, jo crec, per les mirades, no?, de les altres taules.
0: Clar, i perquè molta gent comenta les taules al voltant, eh? O sigui,
1: exacte.
0: Fins i tot hi ha gent que juga, doncs, a endevinar quant de temps fa que es coneixen aquestes dues persones, o deuen estar en una primera cita o no. Clar, i veus una persona sola i bé, a vegades és tema de conversa.
2: Ostres, clar. Mira, jo crec que dec ser l'excepció, perquè jo quan vaig a sopar amb els amics no m'hi fixo en la resta de les taules, o sigui, estic molt més pendent del meu ambient, del meu entorn, que no de les altres taules. Però jo crec que, o sigui, jo crec que per sopar tenim més por, perquè jo crec que el fet d'anar a sopar es concebeix com un acte més social, no? Llavors,
0: clar.
2: Si vas a sortir fora... És com anar-te a una discoteca sol o anar-te...
0: Ui, sí,
2: no sé.
0: Això sí que no ho faríem.
2: És un acte social que, per tant, és com... No sé...
1: Però ho fa gent, també, allò de la discoteca.
0: Sí, sí, també.
1: O sigui, mira que jo no surto, però
0: companys,
1: amics meus que surten...
0: Hem de deixar el debat aquí. Nosaltres tornem de seguida. Gràcies a tots. Fins ara. Merci.
2: Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.
4: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camí Ral 50.
6: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
7: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
8: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: La xarxa de comunicació local.
0: I aquesta setmana, nou episodi de Llibres amb la Mar Arenaza. Avui ens porta dos llibres, Homo, de Juan Evaristo Valls, i Dame Veneno, que quiero vivir, de Leticia Sala, dos llibres que busquen reflexionar sobre la bellesa, la llibertat i la satisfacció de perdre's coses.
1: Doncs vinga, nou episodi de Llibres, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs avui?
9: Bé, bé. Estic millor que ahir, pitjor que demà.
1: Bueno, intentarem fer el que puguem.
9: Sí, sí.
1: Avui portes dos llibres, segons tu, d'actualitat.
9: Sí.
1: Parla'm una mica d'aquests dos,
9: mira,
1: d'aquestes obres.
9: És que m'han cridat molt l'atenció. Un és de la Leticia Sala, que es diu Dame Veneno, que quiero vivir. Val? I això és veritat, m'has fet pensar en els xunguitos.
1: Sí, bueno, és que quan m'has dit el títol fora de micros, he pensat, això no és una cançó de los chunguitos bastant coneguda, però no, és Dame Veneno, que quiero vivir.
9: Sí.
1: Aquest és vivir, l'altre és morir.
9: Sí, sí, tot és molt així. I el subtítol és Skincare, Botox, Miedo a Envejecer y Linaje Femenino. A mi el que em va cridar l'atenció no és només l'skincare, el Botox i el Miedo a Envejecer, cosa que és real i tal, sí, sinó el linaje femenino, no? Volia saber a veure com ho lliga això. I és aquesta autora que es diu Leticia Sala, que ella ha escrit algun llibre,

0: és arrugues, i aquesta por em va dir que, bueno...
1: Bueno, però es refereix a veneno en el títol, però, clar, es refereix a veneno només a lo del Botox o a tot en general?
0: Perquè, jo, clar... sí, tot en general, perquè aquest llibre també fa referència que és... Tot això ara perquè és molt exagerat tot aquest tema, no? I també perquè hi ha tot el tema de xarxes, de les pantalles, ens veiem molt a nosaltres mateixos i als altres.
1: Bueno, no? I t'anava a comentar el tema de les influencers, que afecten
0: clar,
1: molt el tema de...
0: I dels filtres,
1: de
0: que ja no saps...
1: No?
0: Uh-huh. Que és maquillatge i que és un filtre, no? Posat
1: sí, bueno,
0: per la
1: avui
0: mateixa,
1: en
0: dia. Clar, no? I, però que hi ha això en el segle XVII o XVIII, no? Vull dir que les senyores aristòcrates també es posaven un tipus de materials uh-huh. amb arsènic o amb plom i que acabaven enverinades per tenir la pell encara més blanca, no? Més com de nina, uh-huh. i que això també les estava matant. Vull dir que és un tema que ara passa, però que ja durant molt, molt, molt de temps això sempre ha passat, no? Uh-huh.
1: És curiós perquè és com la percepció de la bellesa
0: sí.
1: és tan diferent, i sobretot quan em parles de segle XVII i segle XVIII,
0: clar.
1: Parlem de... Bueno, jo he anat a molts museus, m'agrada molt l'art, i quan veig obres de Rubens, diré que ara és belga, si no m'equivoco, o holandès, crec que és belga.
0: Belga-holandès.
1: Crec que és belga. Les Tres Gràcies, que és un quadre molt famós, representa la dona amb un pes, doncs, més...
0: Sí, superior a...
1: On, obès, sí. no?, podríem sí. dir, que és la
0: sí.
1: forma de bellesa que es tenia en aquella època,
0: clar.
1: Perquè es relacionava a la bellesa en quant a riqueses, en quant a poder menjar molt. Llavors...
0: Clar.
1: Tu m'estàs parlant d'un altre tipus de bellesa
0: clar.
1: i no va massa allunyada d'aquest segle.
0: No, és clar, és que
1: curiós.
0: Jo suposo que tot és molt reflexe de l'època on que vius, no?
1: Uh-huh.
0: I de les necessitats i de les aspiracions, no? Que provoca la societat depèn de quina època, no? Llavors, doncs,
1: uh-huh.
0: és així, no? És com el romanticisme, no? Que tothom havia de ser com molt blanc, molt lànguid, no? Poc vital,
1: uh-huh.
0: no? Perquè és així com molt oníric, i en canvi ara tampoc no és
1: bueno.
0: així.
1: Clar, és el tema que hem parlat de les influencers. No sé si tu n'has vist algunes, però clar, si parlem d'influencers, no només parlem de maquillatge i bellesa, sinó també podem parlar de coses més en general.
0: Sí.
1: Viatges, penjar-ho tot a les xarxes
0: sí.
1: per mostrar una realitat, podríem dir, diferent a la
0: sí.
1: que és. No?
0: Sí, sí. Sí, a més que tot és molt ficció, no? Vull dir que i ens emmirallem amb aquestes fantasies... I que al final ens acaben enfonsant una miqueta també amb la misèria, no?
1: Mm.
0: No només per comparació, sinó que a vegades hi poses tanta intenció i que quan realment ho aconsegueixes no t'acaba d'omplir el que tu t'esperaves.
1: Pot haver-hi un punt d'enveja, creus?
0: També, també, sí.
1: Bellesa, enveja, va una mica relacionat.
0: Sí, sí, el ser sempre desitjable, no?
1: Mm.
0: Que tothom sempre doncs, cridis l'atenció en algú, no?
1: Bueno, però això és un altre debat molt interessant, que és el fet de que la gent sigui bella, amb B,
0: sí.
1: no amb B, amb
0: sí,
1: B baixa,
0: guapa, sí.
1: guapa, per ella mateixa o per als altres?
0: Normalment sempre sol ser més per als altres que per una mateixa.
1: Bueno, la gent normalment et diu el contrari, perquè no vol quedar malament, no?
0: Sí. Sí, sí. Hi ha aquest llibre, llavors, però també em porto un altre,
1: uh-huh.
0: és que estan com relacionats,
1: uh-huh.
0: més o menys, d'un professor de filosofia, que és Juan Evaristo Valls Boix, que es diu Homo,
1: vale.
0: Val? Que és el gusto de perder, que és l'oposat al FOMO, que és la por aquesta, a perdre qualsevol... Aquesta por de perdre qualsevol cosa, no?, d'acte, activitat i de més...
1: El que sigui.
0: El que sigui, no? No t'ho pots perdre, ho has de viure tot. Has d'estar sempre vivint al límit, no?
1: Uh-huh.
0: I, en canvi, el homo és tot el contrari, és no ho faré.
1: M'és igual perdre-m'ho, no?
0: M'és igual perdre-m'ho, però normalment sempre com una reacció davant doncs, d'aquesta ansietat i d'aquest estrès i de més, no? I jo crec que aquests dos llibres estan relacionats perquè jo crec que són coses que ens passen ara a nosaltres, més o menys de diferent intensitat, però sí que, per una banda, ens aterroritza fer-nos grans i envellir i que deixem de ser nosaltres perquè ens imaginem que nosaltres sempre serem joves i guais i tal. I per una altra banda, també aquesta... I això provoca molta ansietat i,
1: uh-huh.
0: i molta preocupació i de més. I també aquesta manera de viure sempre amb molt d'estrès, fent 3.000 activitats alhora, intentant viure-ho tot, no? És com abans que deies que havies fet un viatge, doncs, bueno...
1: Correcte.
0: Què passa amb els viatges? Pues que ho vols fer-ho tot.
1: I tant.
0: Vols anar aquí, vols anar allà, tot, i al final...
1: No et dona.
0: No et dona, és com una mena de tortura.

0: de màxima,
1: sí.
0: I en lloc de gaudir i estar bé,
1: vas a saco.
0: És una carrera.
1: Sí, correcte.
0: Llavors, on està aquest límit, no? On ens deixem portar, on som nosaltres que decidim, no? I sempre aquests dos llibres, a mi el que m'han fet pensar és on està la nostra capacitat de decisió? Sabem el que volem? O sempre estem atrapats, doncs, amb aquesta ansietat, amb aquest estrès, que després tampoc no ho podem aprofitar perquè tot ha passat tan ràpid que no has pogut gaudir, vull dir que no ha quedat res amb tu de tota aquesta activitat que has fet, no?
1: Bueno, però en el cas de viatjar, que has donat aquest exemple, jo he viatjat molt i jo, al final, amb els meus pares estem molt acostumats a perdre'ns coses que ja ni ens afecten. Vam anar a Madrid, no vam anar fins al Mercado de San Miguel,
0: sí.
1: I no va passar res.
0: No va passar res.
1: Al final, no ho pots fer tot. I si no, ja hi tornaràs.
0: Més endavant. No es veurà del lloc, clar.
1: I en quant al llibre, jo sempre m'intento llegir la sinopsi de cada llibre, i al llegir-me la d'aquest llibre t'he de dir que m'ha costat Déu i ajuda entendre.
0: Sí.
1: Quan has dit que era filòsof, ja...
0: Sí, però ho fa d'una manera molt entenedora, perquè a mi el que m'interessa és que va com bastant al fons de la qüestió, no? En aquest sentit, doncs, que al final tot és un tema de diners. No? És un tema, doncs, de gastar, consumir sempre, no perdre res, perquè tu ets algú i tu has de construir-te tu mateix vivint aquestes experiències. Llavors, si no ho fas, no ets ningú. Vull dir que has d'estar al cas de tot, has de comprar-ho tot, has de prendre decisions sempre...
1: Que parlaríem d'un esgotament col·lectiu en quant al sistema capitalista. Seria com la primera frase que definiria aquest llibre, no? És com allò de definir, la llibertat de les persones... de cadascú de nosaltres, no a través de consumir, de comprar, de tenir èxit, sinó de tot el contrari, no? Que seria poder, no fer res...
0: Clar, triar. Vull dir, estic cansat, doncs me'n vaig a dormir. O no sé què, doncs faig tot el contrari, no? O estic molt actiu, doncs vaig a fer alguna cosa, però la trio jo, i la trio jo a la meva mida segons el que jo necessito, el que jo vulgui. Canvi ara... Clar, les forces són tan grans, no? Hi ha tantes activitats, hi ha tanta cosa per viure, no? Que llavors doncs, sempre vas com al darrere del happening, no? Però que al final això jo crec que t'acaba jugant a la contra, no? Perquè no ho gaudeixes, no ho vius amb tranquil·litat, no? No és...
1: Sí, per això el concepte de llibertat ara és tan simbòlic i filosòfic, no? Com abans, que teníem el concepte de llibertat
0: bueno,
1: més...
0: perquè era com una cosa molt pràctica abans,
1: molt pràctica,
0: també, no?
1: L'esclavitud i tot això era més clar. Ara no tant, ara
0: no.
1: ens ho posem però... més en quant a filosòficament parlant.
0: Sí, te n'adones que és que al final ets molt poc lliure, també. No?
1: Bueno,
0: sempre estàs darrere d'alguna pastanaga guai.
1: Sí.
0: No?
1: D'una què?
0: Una pastanaga.
1: D'una pastanaga?
0: Clar, com els burros, no? És allò que sempre...
1: No,
0: si aconsegueixes això, seràs feliç. Si vas aquí... No? I a vegades és tot el contrari.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: és dir, mira, jo prefereixo viure tranquil i de més. I llavors, doncs, un tema comú que hi ha en aquests dos llibres és el consum, tot el tema dels diners i de tal... I que tot costa molts diners i que et gastes moltíssims diners. Tant
1: bueno,
0: en lo
1: per
0: que
1: això
0: és el...
1: estan, no? També et dic que... A veure.
0: Sí, però quan ja et deixes portar tant...
1: Ja, sí.
0: És allò que és com a la societat nord-americana, no? Que treballes molt per gastar.
1: Sí.
0: Saps allò?
1: I el Japó és el contrari.
0: Gastar, sempre gastar. I llavors, doncs, això dona molt que pensar, també, perquè llavors... No? I també un punt depressiu, no? Que realment estem en una societat bastant deprimida, i que sempre anem buscant l'entreteniment continu, que és com una droga allò a lo loco.
1: I la satisfacció en el consum i en els diners, que és el que has dit.
0: Exacte, i sempre ser desitjable, no? I sempre estar, no?, retocada, perquè clar, si retoques una cosa, després es nota més d'una altra, llavors això també, no? I és tota una construcció molt fantasiosa que van omplint buits que mai acaben d'omplir-se mai. No sé, a mi m'han donat molt que pensar.
1: Molt bé, Mar, doncs dos llibres que ens han fet pensar molt, que ens seguirem pensant després del programa una miqueta, molt filosòfics. Gràcies per portar-nos aquests dos llibres. Recupera't.
0: Gràcies, sí, estic aquí amb la tos cavernosa.
1: I fins la setmana següent.
0: Vale.
2: I avui acabarem el programa parlant d'un projecte cinematogràfic que s'està rodant al castell de Santa Florentina, Canet de Mar. Es tracta del Caso Vitruvio, una trilogia de misteri i intriga que vol convertir aquest emblemàtic espai en un dels grans escenaris de la producció.
3: Hay algo que no encaja. Entre millones de monedas, hay una que no debería estar ahí. No es un error. No es casualidad. Lo hemos visto antes, en distintas ciudades, en distintos momentos. Y cada vez que aparece, alguien desaparece. El caso Vitruvio. Para más información, elcasovitruvio.com.
2: Emocionant, inquietant, El Caso Vitruvio. Què és? Us ho expliquem de seguida. És una trilogia sobre la mancança humana. A través d'una moneda marcada amb una creu, tres actes retraten la piràmide del Caso Vitruvio. Un rodamón i la supervivència, una família i la pertinença, i un empresari i l'autorealització. Cada història culmina en una mort accidental, natural, premeditada, una mort que tanca un cercle on els diners substitueixen a Déu i l'atzar es converteix en fe. Filmada amb un llenguatge on el pla seqüència i el muntatge tenen un valor simbòlic, la pel·lícula construeix un retrat social i espiritual del segle XXI. El Caso Vitruvio ens parla de valor, de soledat i també de la necessitat que ens uneix a tots. Avui amb nosaltres volem conèixer més detalls d'aquest projecte que ha provocat que les productores Common Film i Black Zinc s'uneixin per iniciar aquesta nova coproducció cinematogràfica. Una proposta que rodarà entre Barcelona, Badalona i, atenció, al castell de Santa Florentina de Canet. Per parlar-ne tenim els estudis el Jordi Mendive. Ell és director, productor i guionista. El trobem en la creació i direcció d'aquesta proposta. I també Ernest Vila, que és realitzador, director de Common Film i, a més, és calellenc. Per tant, fantàstic tenir-vos aquí. Benvinguts.
4: Gràcies.
2: Què tal? Com estem?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
2: Un plaer, a més, quan hi ha projectes amb aquesta il·lusió que hi ha darrere i que veiem a la vostra mirada, volem compartir-ho i volem, evidentment, preguntar-vos a l'inici com sorgeix l'idea d'una proposta com aquesta.
5: Bueno, aquí potser tinc una mica més a dir. La idea original era un curtmetratge, una idea que se'ns va acudir a mi i a uns amics farà cosa de 4-5 anys, I bàsicament sorgeix de dir, vale, com podem fer algo molt xulo, però també molt econòmic i que estigui, doncs, relacionat amb l'actualitat, no? I bueno, volíem explicar la història d'una moneda que passava de mà en mà i jugar amb el pla seqüència, no? Amb aquesta idea de mantenir l'atenció tot el film. I després de conèixer l'Ernest, i aquest projecte estava estancat des de feia molt temps perquè, doncs, tampoc teníem opció de fer un curt d'aquesta magnitud, ens vam conèixer per un altre projecte, The High Club.
4: Correcte.
5: I vam dir, ostres, algun dia hauríem de fer una pel·lícula, hauríem de fer un projecte de ficció. Li vaig parlar d'aquesta idea i em va dir, però la podries convertir en un llarg? I vaig dir, doncs, ho puc intentar. I bueno, ens vam posar a escriure i vam convertir aquella idea de la moneda en una pel·lícula en tres actes, que ara, doncs, bueno, ha acabat agafant vida pròpia i ja no es pot parar, això.
2: De fet, l'Ernest sempre diu que la seva productora ho poden fer gairebé tot.
4: Quasi tot. Jo crec que amb una miqueta de ganes i contactes adequats es pot fer tot. Sí. Sí.
2: Una proposta, per tant, que sorgeix. Com és la primera conversa que teniu al voltant d'aquesta idea? És a dir, tu, Ernest, com reps aquesta proposta que et fa el Jordi?
4: Clar, amb en Jordi ja fa, com ha explicat, ja fa temps que ens coneixem i aquesta pel·li, clar, ja... M'ho vas comentar ja fa mesos, que es deia Maslow, que hi havia... Sí, a mi em va impactar, em va interessar i em va... O sigui, la idea és brutal, el guió és una passada, em va passar el guió per llegir-lo i en seguida vam dir, això s'ha de fer, s'ha de realitzar. I jo crec que no hi va haver... O sigui, no hi va haver cap dubte des de l'inici de que això ho tiraríem endavant.
2: Fantàstic, eh? I com és el fet de tenir aquesta primera conversa i començar a dir, bueno, comencem a treballar? És a dir, com ens ajuntem tots plegats per tirar això endavant i fer-ho una realitat?
5: Bueno, primer apareix el mític gran problema, no?, que és els diners. I des d'allà, doncs, diem, bueno, a veure, quan és el mínim que ens fa falta per poder fer realitat aquesta pel·lícula. Veiem doncs, el que podem aportar des de Black Zinc, des de Common, i apareixen doncs, altres figures d'inversors, de persones que volen col·laborar. Arrel també d'aquest primer projecte que vaig dirigir fa un parell d'anys, que era The High Club, doncs, persones que van venir a l'estrena, que van veure com havia quedat, van voler dir, doncs mira, jo vull ajudar-te a fer la teva primera pel·lícula, i van col·laborar econòmicament. Han hagut problemes de tot tipus, inversors que s'han tirat enrere a l'últim moment, marques que també han fet bomba de fum.
4: Correcte.
5: Però bueno, hem seguit picant pedra, hem seguit aixecant pedres, i al final, doncs, apretant-nos tots els cinturons, i bueno, des d'aquí també un agraïment molt gran a tot l'equip, tant tècnic com artístic, perquè tenim actors de renom, com seria l'Octavi Pujades o el Marcos Franz, que tenen un caché alt, i sobretot doncs, perquè estan entusiasmats amb aquest projecte, han baixat molt els seus cachés, s'han ajustat al pressupost del projecte, i gràcies a això hem pogut fer-ho realitat també.
2: I com decidiu en quins espais s'ubicarà tota aquesta gravació d'aquest projecte, i per què Canet? Això és una pregunta que us hem de fer. I per què el Castell de Santa Florentina?
4: Doncs el Castell de Santa Florentina, a veure, jo el conec des de fa bastant de temps, i hem fet coses. De fet, fa un anyet vam fer el curtmetratge de l'Espot del Maresme Film Festival, i estàvem parlant de necessitem un castell, busquem un castell. De fet, en teníem un inicialment que la cosa no va funcionar del tot, i, ostres, jo, maresmenc, que conec bé el castell, vaig proposar. Per què no el castell de Santa Florentina?
5: De fet, va ser curiós perquè se'ns va caure el castell que teníem original, se'ns va caure. Nosaltres diem aquest concepte, no? Però no es va caure el castell, tranquils.
2: No, es va desentendre del que havia dit abans, no?
5: Sí. Vam fer una llista des de la productora, anem doncs, a buscar castells, vam fer una llista de 10 castells i els hi vam passar a l'Ernest i al Marc, i el segon o el tercer de la llista era Santa Florentina, i ens diuen, ostres, que nosaltres tenim accés, tenim el contacte, tal, podem parlar amb ells.
4: Sí.
5: I, bueno, va ser gràcies a Common, això, perquè...
4: De fet, agrair també a la gent de Santa Florentina, perquè ens ho han posat molt fàcil, sí. Són maquíssims, i des d'aquí volem fer un agraïment. És que és un lloc espectacular.
2: Totalment,
4: És brutal.
2: Evidentment, la gent ara es pregunta quan, com serà això, quan estareu al castell rodant, com serà tot això?
4: Podem dir dates o què?
5: Sí. El castell estarem el dia 1 i 2 de juny. Sisplau, no us passeu per allà perquè ens fotreu el rodatge.
4: millor no.
5: Però sí, estarem un parell de dies en el castell. I és on passa bàsicament el gran acte de la pel·lícula, per dir-ho així, no? És l'acte 2, és una família que es reuneix per celebrar els 100 anys de la besàvia. I doncs tenen un dinar familiar que acaba de formes ben curioses.
4: Sí. És un rodatge, o sigui, hi ha molt de pla seqüència, i tècnicament és una bona aliada gravar allà, en un lloc on haurem de jugar també molt bé amb la llum, amb tota la maquinària. Vull dir, és complex, i és un repte que crec que el tenim ja bastant controlat. Hem estat ja diversos dies fent proves i pot ser molt guapo.
2: De fet, abans el Jordi ens explicava una mica a actors que trobem en aquesta proposta, però si us sembla, endinsem-nos una mica, expliqueu-nos una mica quin és el repertori que hi trobarem, i sobretot també el que dèiem abans, no? Aquestes grans persones que hi ha darrere la càmera, tot aquest equip que porteu, i que sense ells no seria possible, tampoc.
5: Correcte. Bueno, com heu pogut escoltar també en el teaser aquest, tenim una de les millors veus, jo crec, de Catalunya, o inclús de la península, que és Albert Peñarroyo.
4: Gran.
5: Que bueno, ens ha posat la veu tant a la pel·lícula com a narrador, com també tot el que és la promoció i de més. I, ostres, escoltar aquesta veu dir El Caso Vitruvio ja en cines és
2: espectacular,
5: bestial. Però bueno, tenim gent molt xula, bueno, puc començar a dir noms, no? Així...
4: Sí, jo crec que els més principals els podem dir, no?
5: Sí, tindríem, sí. Bueno, com deia l'Octavi Pujades, tenim el Marcos Franz, tenim
4: a
5: l'Augusta Zenic. Tenim el Juanjo Pardo.
4: Grande.
5: Tenim a la Clàudia Font.
4: Correcte.
5: I després tenim actors no tan coneguts com el Ferran de Vic, a la Clàudia Bocci. Tenim a gent xula. També tenim nous talents. Jo sempre dic una cosa que m'agrada molt, no? Que és quan tu li dones a una persona l'oportunitat de fer alguna cosa, normalment, doncs ho farà bé, no? Però si és una persona que normalment no li donen l'oportunitat de fer coses... ho farà encara millor. Si tu saps fer alguna cosa i et diuen fes-ho, tu faràs el que saps fer. Però si s'has acostumat a que et diguin fes alguna que saps fer, doncs al final fas el que saps. Però si normalment no et donen aquesta oportunitat, quan te la donen, dones el 200, el 300 o el 400%. I en aquest cas el que he intentat, i el que estem també fent amb aquest projecte, és donar-li oportunitats a persones que normalment no els hi donen. No? Uh-huh. L'operador de la pel·lícula, el que portarà la càmera, és un noi que no ha operat una pel·lícula mai a la seva vida. Jo el conec des de fa 6 anys, es diu Dani Guinot. I és un crac, és un geni operant la càmera, però mai li han donat l'oportunitat d'operar una càmera en una pel·lícula. Uh-huh. I ara està donant-ho tot, està demostrant el que sap fer i això també es veu reflexat, no, en el resultat. I com amb ell, doncs, actors també més petits o equip tècnic... Uh-huh. I això s'agraeix molt.
2: Totalment, i s'agraeix aquest potencial que teniu també vosaltres, que ja teniu projectes a les esquenes, però que teniu molt futur per davant, i de ben segur, com deia abans l'Ernest, seguirem parlant i segurament els vostres noms seguiran ressonant, i aquí ja us diem que us tornarem a convidar per a que ens expliqueu tota l'experiència i perquè puguem parlar dels premis futurs i dels festivals i de tot el que vindrà. Moltíssimes gràcies,
5: moltes
2: un
5: gràcies
2: plaer.
5: A vosaltres.
3: Hay algo que no encaja. Entre millones de monedas, hay una que no debería estar ahí. No es un error. No es casualidad. Lo hemos visto antes, en distintas ciudades, en distintos momentos.
6: Molt bé, doncs nosaltres acabem el programa d'avui dimecres i tornem demà amb més Ona Maresma. Adéu, fins demà.

0: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia. De dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació. Vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera, connexió amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats en vaga es tornen a reunir a hores d'ara amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou pactat en comissions obreres i la UGT i millorar alguns complements. La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
6: I fins i tot per poder també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
5: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Ustec assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Escoltem el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gin, en declaracions a la xarxa.
7: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió, perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
5: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha condemnat el tracte del ministre d'ultradreta israelià Itamar Ben-Gair a sobre els activistes de la flotilla detinguts. En un missatge a les xarxes socials, Netanyahu ha defensat que Israel té tot el dret a impedir que les flotilles provocadores de simpatitzants terroristes de Hamas, diu, entren en aigües territorials israelianes i arribin a Gaza, però ha admès que la forma en què el ministre ha tractat els activistes no s'ajusta als valors i a les normes d'Israel. El missatge arriba després de la difusió d'un vídeo en què es veu els activistes exposats i agenollats i també insultats. I enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material entre taules, cadires, panells i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. I parlem de Valls, perquè es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol amb l'iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a 4.000 persones.
8: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
9: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció. Descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
10: Molt bon dia, Ona.
9: Quin dret ens descobriràs avui? Què ens portes?
10: Avui parlarem de matrimonis i parelles estables.
9: Ah, carai.
10: Sí, és un tema que hem tingut sobre la taula aquest any. Hem tingut sentències del Suprem, doncs, que n'han parlat. I bé, és un tema, doncs, a tenir en compte, perquè qui més qui menys, doncs, es topa amb un casament, o amb algun divorci també, però amb algun casament en algun moment.
9: De divorcis ja en vam parlar, amb tot el tema de les custòdies compartides dels infants, i avui sí, anem a parlar de l'altra cara de la moneda, no?, dels matrimonis.
10: Sí, potser haguéssim hagut de fer al revés, eh? Primer cosa dels matrimonis, però mira, això ha estat notícia més recentment i per tant és interessant parlar-ne. Comencem amb un cas real, eh? Un cas real que segur que moltes de les persones que ens escolten també han tingut a prop o coneixen, no?
9: Uh-huh.
10: I una parella, doncs, que porta 25 anys vivint junts i que tenen 2 o 3 fills, un gos fins i tot, i una hipoteca a mitges, no? Ja, per tothom, pels amics, pels veïns, pels familiars. Escolta'm, allò és una relació consolidadíssima i per tant són una família amb tots els ets i uts, no? I ells són d'aquella gent que diuen: "Ah, és que a mi no em cal un paper per demostrar l'amor." Bé, no, per demostrar l'amor no. Per demostrar altres coses, potser sí.
9: Potser sí, no?
10: Potser sí, no? Però hi ha un dia, i ara em posaré tràgic, igual que quan parlem d'herències, bueno, una de les dues persones de la parella mor sobtadament, i quan l'altra parella, la dona en aquest cas, perquè és el cas més general, no? És el més habitual, va demanar la pensió de viudetat, l'administració li diu: "Escolti, em sap greu, però vostè no té dret aquesta pensió de viudetat." Com pot ser això? Per què aquesta persona té, no? Tenen el llibre de família, porten vivint 25 anys junts, etc, etc. Doncs avui, aquí a Drets de Butxaca, posarem totes aquestes cartes sobre la taula, sobre aquest concepte de la parella de fet. És el mateix que està casat? No. Quins drets tenim? Per què Catalunya la llei ens diu una cosa, el nostre Codi Civil, que ho diem sempre, i el Tribunal Suprem de tant en tant ens en diu una altra? Com ho regulem tot això?
9: Doncs som-hi, anem a veure una mica on està regulat tot això.
10: Doncs avui canviem de llibre del Codi Civil, ens anem al llibre segon, com quan vam parlar dels divorcis i les custòdies, no? Que és la part, doncs, que ens indica com funcionen aquestes relacions, no? De parella, etc, etc. Primer de tot, concepte: parella de fet o parella estable?
9: És el mateix?
10: A veure, a nivell de carrer ho fem servir com a sinònims. Què passa? El nostre dret civil parla de parella estable. Parla de parella estable. Per tant, jo faré servir el concepte parella estable. Però parella de fet també hi ha altres normatives que ho fan servir. Codi estatal, generalment.
9: Per tant, podem dir que sí, que és el mateix?
10: Sí. Però, en el cas de Catalunya, per ser una parella estable, no és obligatori ni que haguem anat a fer papers, ni que haguem anat a un jutjat, a un registre, a un ajuntament. En principi, no cal. Per què? Doncs perquè la llei ens dona 3 supòsits en els quals jo sóc parella estable, em converteixo en parella estable amb la meva parella, si es produeixen, en primer lloc, una convivència ininterrompuda de com a mínim 2 anys, punt número 1. Punt número 2, que hi hagi fills en comú. I punt número 3, que efectivament ho formalitzem en escriptura pública davant de notari. Són aquests tres supòsits. Convivència ininterrompuda, fill comú i aquesta formalització en escriptura pública. Què ens permet, en el moment en el que això s'ha produït, un d'aquests tres, no calen els tres alhora, i jo tinc aquesta consideració de parella estable, a mi això, a nivell de successions, llibre quart, ens atorga una sèrie de drets que, en el cas català, estan molt equiparats, molt equiparats a un matrimoni. A un matrimoni. Per exemple, en el cas de la successió, si el qui mor, mor sense testament, el convivent, és a dir, l'altre, té el mateix dret que un cònjuge en l'herència. Per tant, a l'ús de fruit universal de a l'ús de fruit universal dels béns, no? I en segon lloc, pel que fa als drets viudals, si aquesta parella, doncs, un mor, tenen el dret al que se li diu l'any de viudetat. En aquest any vol dir que es pot viure en el pis en el qual s'estava convivint i a rebre aliments gràcies al patrimoni del difunt. I a quedar-se també amb el parament de la casa, amb el que hi ha dins de la casa. Han estat pràcticament equiparat. Pràcticament equiparat. Ara, si volem tots els drets, s'ha de casar un. Si no et cases, no tens tots els drets.
9: Clar, quins són aquests drets que no tenim, no? Perquè aquí dius la successió i els drets viudals aquests sí, però quins no tindríem?
10: Bueno, és cert que a nivell successori hi hauria algunes altres qüestions o que serien segurament més complicades de demostrar, que ens generarien més dificultat pel fet de que no és tan establert, de que no hi ha aquest establiment tan clar, no? Quan ve el problema, no? I ho hem dit a l'inici, la pensió de viudetat amb aquest fet de soc parella estable o soc matrimoni. Si soc matrimoni no hi ha dubte. I aquesta pensió de viudetat la tinc, per exemple. No? Em preguntaves, un dret que no tindria. Bueno, doncs en un matrimoni no hi ha dubte. En una parella estable, o parella de fet, podem tenir algun problema. I aquí és on entra el que deia, no? Aquesta sentència recent també del Tribunal Suprem, on molta gent s'emporta sorpreses desagradables. Perquè com que tenen aquesta consideració de que han estat convivint durant tant de temps i tenen fills, etc, etc, no els hi calia res més. Bé, doncs aquí, encara que el Codi Civil de Catalunya ens digui que ets parella estable i que pot portar 2 anys vivint junts, tenir fills, això pot no servir per cobrar la pensió de viudetat. Per què? Doncs perquè la llei espanyola, que és la llei de la Seguretat Social, que és la llei que regula com s'atorguen aquestes prestacions, és una competència exclusiva de l'Estat. Per tant, el Tribunal Suprem hi té a dir. Hi té a dir. I, per tant, si bé el Codi Civil regula les relacions i de quina manera s'estableixen i de quina manera funcionen les successions, etc., en aquest cas concret de com es regula la prestació de viudetat, això és una competència de l'Estat. I aquí l'Estat ens diu, escolti'm, vostè ha d'estar registrat com a parella, de fet, parella estable, com a mínim, per poder tenir dret a aquesta pensió de viudetat. Si no, problemes.
9: Per tant, tu pots ser parella estable a Catalunya sense tenir cap paper i aquí t'és vàlid, però en el cas de l'Estat això ja no és vàlid.
10: Bé, no he dit ben bé això. És a dir, el dret civil espanyol funciona diferent, el dret civil comú funcionarà diferent amb com es regulen aquestes parelles de fet. Eh? És a dir, el com es regula, com arribem a aquesta parella de fet, es regula de manera diferent, efectivament. Però jo el que vull dir és, en el cas català, jo puc tenir aquesta garantia de que sóc parella estable, però puc tenir problemes just doncs, per aquesta sentència recent, i que ja és doctrina del tribunal, no és la primera, eh? Ve dient el mateix de manera reiterada, dir, escolti'm, vostè això ho ha d'acreditar via registre. Via registre. Per altres qüestions que t'atorga permisos, per exemple, potser a Catalunya en tens prou, però per aquest

0: el cas de poder demostrar. Tant, ho amplia. Tant, això ho hem de tenir en compte. Tant, quan es produeix la situació aquesta de és que com pot ser que jo, que he fet tota la vida amb algú, etc, bueno, hem de tenir la llei clara. I si vostè vol tots els drets, ha de complir amb els deures. I a vegades pot ser controversial, efectivament, i a vegades hi ha judicis i s'ha d'analitzar cas per cas, eh? És a dir, no és blanc o negre. Però, escolti'm, si vostè sap que això és així, signi un paper. És que no demostrarà més o menys amor. I li donarà a vostè i als seus fills doncs una seguretat que li podria ser qüestionada en altres casos, no?
1: Per tant, és interessant, inscriure's al registre.
0: Sí, perquè aquella parlàvem, no?, de tres supòsits: l'escriptura en notari, la convivència i els fills. Clar, l'escriptura estrictament no és el registre. I com que estrictament no és el registre, ens pot portar alguna dificultat. Per tant, jo diria, escolti'm, si ve per la llei catalana vostè té aquests drets a tots els efectes, hi haurà qüestions que potser no depenen de la normativa catalana, on el tribunal ja ha assentat una normativa, una doctrina contrària, i ha de vostè calibrar això molt bé. Per tant, escolti'm, tingui-ho present, perquè qui ve aquí és la Seguretat Social, no la Generalitat de Catalunya. I un cas concret, sí que és cert que en alguns casos, malgrat això que acabo de dir, i com deia, no?, que hem de veure la practicitat de cadascun d'ells, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha estirat de les orelles a l'estat espanyol, perquè diu, escolti'm, gent que ha complert amb tot el que correspon, vostè li està denegant pensions de viudetat per no haver estat inscrites. I aquestes estirades d'orelles en casos concrets han fet que el Suprem, en aquests casos, hagi admès algunes revisions específiques justament per protecció de la vida familiar. Recordo un cas durant la Covid que va ser sonor també, no?, en aquell moment, d'una parella que tenia acreditada tota aquesta convivència. No recordo si tenien fills o no, però la convivència estava acreditada. I s'havien de casar, tenien data per casar-se en el moment en què es va produir el confinament. Amb la mala sort que ell va morir sense haver pogut reprogramar la data. Aquí sí que se li va atorgar a la viuda la pensió de viudetat, malgrat no estaven casats.
1: Clar, situació excepcional. Hi havia aquesta previsió, no?, de casar-se.
0: Exacte, és a dir, hi havia previsió d'exercitar el dret que correspon, veníem a més amb una acreditació d'aquesta parella estable, i aquí el tribunal sí que va atorgar aquest dret, no? Però hem d'anar filant prim,
1: Doncs ja anem cap a uns consells finals per tancar la secció d'avui.
0: Sí, doncs per no haver d'aprendre d'aquesta excepcionalitat de les sentències europees, o de pandèmies mundials, que no recomanem a ningú haver de tornar a passar, no em refiaria únicament de la convivència, no em refiaria, és a dir, portar tots aquests anys junts, tenir els fills, etc., no t'atorga per se de manera directa aquesta pensió de viudetat, no te l'atorga de manera directa. Inscriviu-vos en el registre. A Catalunya en tenim un, registre de parelles estables de Catalunya. És un tràmit senzill, es pot fer per internet, i recordeu que el Suprem ens demana que aquesta inscripció s'hagi fet 2 anys abans de la mort. Per tant, no us espereu estar malalts. No us espereu estar malalts. I finalment, aquesta contraposició matrimoni versus parella estable. El blindatge que ens atorga el matrimoni no ens l'atorga la parella estable. Per tant, reflexió: si volem tots els drets, apliquem-nos els deures, perquè d'aquesta manera no hi haurà cap mena de discussió, perquè haurem complert amb el que se'ns requereix. Per tant, més enllà de la convivència, dels fills a part, etc., reitero, l'amor no es demostra tenint o no tenint un paper, i el paper ens pot facilitar la vida. Facilitem-nos la vida, i després ens evitem litigis, problemes amb fills, amb tribunals, etc., etc.
1: Per tant, es desprèn d'aquí que ens estàs recomanant que ens casem.
0: O que us inscriviu al registre de parelles estables. Si algú li considera, perquè efectivament el matrimoni té una connotació també moral forta, et pots inscriure en el registre de parelles.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per descobrir-nos aquesta diferència, no?, entre el matrimoni o la parella estable, i aquest apunt, que a Catalunya tenim uns drets, però que la pensió de viudat

0: d'edat, no? Com que ve regida pel Tribunal Suprem, doncs juga una altra lliga una mica.
1: Exacte, hem de conviure amb aquests dos sistemes, no? Aquesta competència exclusiva de l'Estat amb Seguretat Social, doncs que el Suprem ens indica de quina manera i en quins termes ens atorgarà aquesta prestació. Per tant, efectivament, o caseu-vos o registreu-vos.
0: Doncs ja ens retrobem un altre dia, Drets de Butxaca.
1: Molt bé, fins la propera.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Generalitat confirma la compra de 42 pisos d'Immocaixa a Tordera. Els veïns dels blocs dels carrers Doctor Carreras i Amistat passaran a pagar directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Segons l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, aquesta compra aportarà tranquil·litat a les famílies que fins ara patien pressió per part de l'empresa gestora.
2: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
1: Oberta la convocatòria per la creació de 14 places per la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal de 2 mesos, 7 places juliol i 7 a l'agost. En parla la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
3: És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica, doncs, el dia a dia d'administració i la feina que comporta, doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa. I bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes.
1: Tordera celebra dissabte la 6a edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada adreçada a tots els públics tindrà lloc durant el matí a la zona del mercat de la carretera de Fogàs i comptarà amb la presència d'un helicòpter dels Mossos d'Esquadra. AEDSEO organitza un concert solidari per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu d'aquest 24 de maig serà recaptar fons pel projecte NICSI, d'endoscòpia sense por. En parlaven des de l'organització la seva presidenta.
4: La música és un acompanyament molt positiu en projectes així, ja que la música ens dona vida i les malalties en moltes ocasions ens la treuen o ens la trenquen en un altre.
1: Les imatges participants al 16è concurs fotogràfic de la Fira del Ram s'exposen al local de Fotoclub. L'exposició es podrà visitar fins al proper dimecres, 27 de maig. Imatge frenètic pel patinatge artístic Tordera amb pluja de medalles i classificacions per la Copa Catalunya. Diu dues classificacions per la Copa, 5 ors i 7 medalles consoliden el gran nivell de les patinadores tordarenques. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: La situació meteorològica és ja plenament estable. Avui tindrem un dia de sol a tota la comarca i unes temperatures que esperem que vagin pujant. De fet, fins divendres cada dia pujaran una mica més. I ahir les màximes, les més altes, arribaven cap als 24 graus, avui ja arribaran als 26, fraguen els 27, sempre a l'interior de la comarca és on pujaran més i no tan a prop de la costa. I de cara al divendres sembla que tocarien sostre amb alguna màxima que podria arribar a fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos, situació marítima molt tranquil·la, avui, també de cara a demà i demà passat, a conseqüència d'aquest potent anticicló, que, per cert, farà pujar tant la temperatura entre divendres i dissabte que no descartem es puguin formar alguns núvols baixos i això afavoriria un lleuger descens de la temperatura de cara a dissabte. Però, en qualsevol cas, la situació es mantindrà estable i càlida al llarg dels pròxims dies.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: La tarda és record.

0: Molt bé, bona tarda. Una vegada més estem aquí, en aquest programa La Tarda és Record. En control de so tenim en Salvador Romans.
1: Bona tarda a tothom, aquí refredat.
0: Estàs refredat, bueno.
1: Refredat.
0: No posis l'aire condicionat, doncs.
1: No, fora. Faré algun esternut, això sí.
0: Avui tenim una pregunta que parlarem del convidat d'avui. La pregunta és... quin dia va néixer i on, perquè resulta que la setmana que ve posarem el mexicà que havíem demanat. Perquè llavors per les xarxes socials resulta que també me van contestar més gent i també volien el nostre cantant mexicà. Doncs, per tant...
1: Miguel Aceves Mejía.
0: No, no era Miguel Aceves Mejía.
1: Com que no?
0: Aquest és el que hi ha avui.
1: Ah, i doncs, qui era?
0: Espera't, que ara trobaràs, me fas buscar els papers.
1: Ah.
0: No era Miguel Aceves Mejía.
1: No?
0: Deixa'm-ho buscar.
1: Ai, carai.
0: Ja ho diré després. O si algú sap, que ens ajudi. Perquè ara no tinc...
1: Pedro Infante.
0: No podria ser que no Pedro
1: Infante. Pedro Infante.
0: No poder ser, ara no dic ni que sí ni que no.
1: Que sí, que sí, que sí.
0: Ah,
1: que sí.
0: Veus, en Pedro Infante, doncs.
1: Pedro Infante, bueno, de lunes a martes, d'Infante
0: sí,
1: no te apartes.
0: Tots canten mexicà, això sí. No sé, t'ho vaig posar el paper la setmana passada. Bé, doncs, això, que...
1: això.
0: La setmana que ve tindrem en Pedro Infante com a convidat, i avui tenim el José Luis Perales, que va guanyar la setmana passada davant d'en Pedro Infante, d'acord?
1: Mm-hmm.
0: I després, la setmana que ve, ja farem la pregunta de quin cantant volen escoltar l'altra setmana següent, o si ara avui ja voleu dir-ne un, també podeu fer-ho, trucant al 93-764-20-893, dient, mira, l'altra setmana ens agradaria escoltar Fulanito, el de los palotes.
1: Sí, i en tants...
0: És que són molts cantants els que hi ha, i a vegades no saps quin portar.
1: Clar.
0: Doncs si us traieu vosaltres, millor. Bé, doncs continuem. El premi té, ara patrocina el restaurant del Camí Ral, 146. És una paella per dues persones, el de més t'ho has de pagar tu, i que podeu telefonar al 643-04-42-89. Aquest és el telèfon que podeu trucar per reserves, ja que només té obert els dimecres, bueno, els dimecres de 1 a 4, i llavors després els diumenges també té obert de 1 a 4, em sembla que sí. O sigui, bueno, que té obert de dimecres a diumenge, perdona, que avui ja tinc el cap una mica espès.
1: Bueno,
0: i no,
1: va molt temps, això.
0: Sí. Bé, doncs ara direm les cançons que tenim. La pregunta és, quin dia va néixer i on? En José Luis Perales? Aquesta és la pregunta que fem. I les cançons que tenim avui d'ell, sí, és el nostre convidat, comencem per Un velero llamado Libertad.
1: Jo també et dedico a algo?
0: Sí.
1: Sí? Doncs me llames.
0: Ja te llamaré després.
1: Sí.
0: ¿Y cómo es él?
1: Quisiera decir tu nombre.
0: Te quiero.
1: Que canten los niños.
0: Amada mía.
1: Le llamaban loca.
0: Ella y él.
1: Dime.
0: I ja està, això és el que tenim d'ell, del nostre cantant convidat i que vau triar tots els oients. N'hi havia molts, eren uns 15, I el Pedro Infante és el que tenia 8, o sigui que va guanyar per majoria absoluta. També tenim, doncs, cançons com aquesta de Miguel Aceves Mejía, que deies tu,
1: sí,
0: que és La cama de piedra.
1: Sí, i la Rocío Jarada amb Senyora, carai.
0: Però també tenim la Salomé amb Sant Benà.
1: Y en Lorenzo Santa María, Bailemos.
0: Bailemos.
1: Ui, molt romàntic tot això. Molt romàntic tot això.
0: Tenim trucada i l'agafem de seguida. Bona tarda, amb qui parlo.
1: Ui.
0: És el Marc.
1: El Xapallí, segur.
0: No, el Marc. A veure, qui ho ha endevinat? Hola.
2: Bona tarda.
0: Ah, el Xapallí, vas endevinat tu.
1: Bona tarda tinguis, hola, senyor Xapallí.
2: Com esteu?
1: Ui, de com moment, el temps.
0: De moment sentats.
2: Jo també.
1: Com molt el bé. Temps, escolta.
0: Sí. Què hi farem? Bueno, quina cançó t'agradaria escoltar?
2: Que canten los niños.
0: Que canten, carai, los niños, también canto yo. Bueno, i què més?
1: Que canten que los niños.
0: I què més vols dir? La vols dedicar... Què faràs?
2: La dedico a tothom. Que escolti Ràdio Torradera i a la meva família i vosaltres tots.
1: Molt bé, molt bé.
0: Gràcies,
1: bé.
0: Gràcies, Joan.
2: Me'n podeu posar una?
0: Sí.
2: De la llista?
0: Sí, quina vols?
2: Bailemos.
0: Bailemos.
1: Lorenzo Santa María.
0: La, la, la, la, la.
1: És és un mallorquí.
0: Mallorquí, mallorquí, sí. Doncs vinga, també te la posarem.
2: No, sí, no poses canta tu, Joan.
0: No. Ja ho estava fent, eh? Ja t'estava, ja t'estava donant pistes, jo.
2: Vale, vinga, doncs.
1: Vinga, adéu.
0: Bona tarda, adéu. A veure, què tenim per aquí, doncs? Tenim una altra trucada?
1: En Marc, potser, no?
0: Hola, bona tarda.
3: ¿Cómo lo sabes, guapetón? ¿Eh? Hola, Salvador, guapetón.
1: Hola, Marc. Para ti.
0: Sí, Marc.
3: Salvador, cuídate.
1: Ah, sí.
3: Que no,
1: sí. Ja ho faig, ja ho faig.
0: Està tirant però... tot de microbis pel micro.
3: Sí. Jo creo que es por culpa del aire.
1: Sí,
0: este aire que es muy calentito.
3: Va, me puede poner libertad.
1: Libertad.
0: Libertad, sí, señor. ¿A quién la quieres dedicar, la libertad?
3: Sí, y también quiero que cante los niños.
0: Oh, bueno, pues que canten tú.
3: Sí, ya dedico a la avenida.
0: Sí.
3: A ti, Juan Madrid.
0: Vale.
3: A Salvador Domán.
1: No. Muy bien, gracias, Marc.
3: De nada, guapetón.
0: Guapetón.
1: A Tony López.
3: A Tony López.
0: Otra vez, hay dos Tonys ya.
3: A la Erika.
0: Ah, que fue su santo. Anteayer era Santa Erika.
3: ¿Y a quién más?
0: ¿A quién más? No sé, tú sabrás.
3: Y a la madre Ángeles, a la Evita Dumageda, a la Aitana Bon Matí y a mi madre.
0: Molt bé, doncs molt bé, Marc.
1: D'acord.
0: Fins la propera.
1: Adéu.
0: Adéu. Bé, doncs anem per cançons?
1: Anem per cançons.
0: Posem la primera del nostre convidat d'avui, que és un velero llamado Libertad, que sí. Tenim moltes sol·licituds. Tenim en Francesc Llopart, que dedica a l'Enric i a la Núria, en Joan i a la Roser, a la Montse Caimel. Tenim l'Anna Fernández, que el dedica a en Marc i les seves amigues. Tenim també, doncs, el Marc, que el dedica a les seves amistats. I ja està, sembla que no, si em deixo algú...
1: Pues mira...
0: Em sembla que hi havia un altre que el devia demanar, però jo no el tinc apuntat.
1: Doncs, o sigui, som-hi.
0: Ja està bé, endavant.

0: Bé, i no sé si tenim una trucada. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Hola, Maria. Digue'm,
1: hola,
0: Maria.
1: Hola, trempat.
0: Com anem?
1: Que guapos que sou, eh?
0: Oi, te regalarem una foto i tot. Ja que ens has dit guapos?
1: Home, és que teniu molta paciència.
0: També. Bueno,
1: bueno,
0: digue'm.
1: Jo vull en Lorenzo Santa Maria.
0: Oh, que maco, eh? Aquesta de Bailemos sí. És molt maca. Doncs aquí la dedicaràs.
1: La dedico a totes les meves amigues i a la Quimeta Puig. I a tots vosaltres, que ho feu molt bé, i tota la gent que ens escolten.
0: Doncs moltes gràcies, i nosaltres te la dediquem a tu especialment.
1: Molt bé, gràcies, eh? Apa.
0: Vaig bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Seguim amb cançons?
2: Doncs com tu diguis.
0: Tenim una cançó que també ja ens fa...
2: La cama de piedra.
0: La piedra de cama.
2: La cama de piedra.
0: Sí que ens l'ha demanat la Mercè García, en Salvador Massó, per la Julita i en Jaume. I la Mercè García sempre sí, la dedica per tots els que escolten el programa.
2: Que comença dient de piedra de ser la cama.
0: De piedra de ser la cama i de piedra la cabecera. Sí. Miguel Acedes Mejías. Sí.
2: Espérate, agafarem una trucada.
0: Ah, penja, penja. Hola, aquí ja tenim per aquí. Bona tarda.
3: Hola, Joan i companyia.
2: Hola, Fina.
0: Hola, Fina, què tal? Fina.
3: Molt bé. Escolta'm, jo estava a Girona i he arribat ara mateix.
0: Ah, mira, tenim...
3: Posa'm una cançó la que vulguis, tu.
0: Bueno, te posarem del nostre convidat, si per cas.
3: Vale.
0: És el nostre... Tu mateix. José Luis Perales, te posarem... Me llames, perquè m'acabes de llamar, vale?
3: Vale, molt bé, Joan.
0: Doncs aquí la vas
3: I
0: dedicar.
3: I la dedico a la Nuri, a l'Enric, a la Mercè, i en Joaquim, i l'Àngela, i en Salvador. I tothom que escolta la ràdio Tordera.
0: Molt bé, doncs vale? També per a Francesc.
3: I a vosaltres...

0: mi último adiós con mis balas.
1: Ostres, no. Ara el que posarem és una altra cançó del nostre convidat, que això l'esperava. I le pregunté al presidente.
0: Això perquè l'havíem començat i l'havíem parat.
1: Ah, i ara també ha tornat
0: faltava
1: a fer el mateix.
0: Faltava aquest trosset.
1: Oh. Bueno, anem per la segona cançó.
0: Sí.
1: Serà I com és él? L'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-lo a tota l'audiència en general.
0: Carai.
1: En Salvador està molt dedicador. Salvador, ets molt dedicador.
0: Molt dedicador, doncs, és això. I com és ell?
1: Com és ell?

0: 30 segons tenim...
1: Per fer publicitat.
0: Abans de la publicitat.
1: Ah, 30 segons. En 30 segons te diré la cançó que vull posar ara. Tenim que posar el Lorenzo Santa Maria. L'ha demanat la Maria Maresme, en Joan Chapallí i l'Anna Fernández. I la cançó és Bailemos.
0: Doncs Bailemos amb les Publi.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Notícies en xarxa, edició matí.
4: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Ràdio Tordera.
8: La tarda és record.
1: Doncs sí, ara és el moment d'escoltar Lorenzo Santa Maria amb aquesta cançó, Bailemos.
0: Sí, aquesta...
1: És la que ha demanat en Chapallí i la Maria Maresme, i l'Anna Fernández.
0: I ningú més?
1: I ningú més, perquè ja n'hi ha
0: I,
1: prou.
0: I no, jo no, també la demano.
1: Demana-la, doncs. És molt maca.
0: Molt maca.
1: Aquesta la bailàvem, amb, la ballàvem amb un tros de rajol que no tenies pas que moure-te. Aguantàvem bé l'equilibri.
0: Vols dir que anava així, això?
1: Sí,
0: sí. Sí, home, de jove,
1: de jove,
0: no sé si es pot aguantar bé l'equilibri. No. Tenim trucada, eh?
1: Ah, sí?
0: Saber
1: veure
0: qui és.
1: La trucada. Hola. Hola. Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Bona tarda, eh? Amb qui parlem?
9: Bon. Montserrat de Sant Pere.
1: Hola, Montse, què tal? Tot bé?
0: I tant.
9: Podria estar més bé.
0: Bueno, sí. Sempre,
1: no ens queixem,
0: sempre.
1: No ens queixem, perquè en Salvador...
9: Sí, ens queixem
1: molt,
9: sempre.
1: En Salvador està molt constipat i no es queixa.
0: Això.
9: No, no, no, jo no estic constipat.
1: Digue'm, Montse, quina cançó...
9: Jo vull escoltar la Salomé.
1: Molt bé, em se'n va anar, amb un dia molt clar. Sí. Molt bé, sí. I aquí la vols dedicar?
9: A vosaltres i a tothom el que escolti la ràdio.
1: Molt bé, Montserrat, Montserrat.
0: Moltes gràcies, doncs.
1: Fins la propera, vale. Gràcies per trucar.
9: Adéu.
0: Adéu.
1: Merci. Bé, doncs el Montserrat de Sant Pere, feia temps que no ens trucava, però mira, ens escoltava.
0: Segurament.
1: Tenim molta gent
0: i molta gent que escolta i no truca,
1: no
0: esclar.
1: Truquen, eh? Perquè no se'm al telèfon, poder, no?
0: Digue'ls-hi.
1: 678?
0: Què 678? 93-764... 28-93. Ai, ui, ui, ui, ui.
1: Ai, perdó, perdó.
0: Val més que posem Bailemos.
1: Bailemos, posem-la, posem-la.
0: Posem Bailemos.
1: Bailemos.
0: Sí.
1: Ai, ai.

0: Que maca.
1: Ai, és
0: que
1: sí.
0: Jo mateix m'enamoro de les cançons que trio.
1: Home, és clar que sí.
0: Bueno, anem a posar un altre del nostre convidat, José Luis Perales, que hem preguntat quin dia va néixer i on, i ningú ens diu res. No. Ja després ho direm al final.
1: És que no ho saben.
0: No ho saben, no deuen saber.
1: Que canten los niños, ara
0: sí,
1: toca.
0: Sí, perquè en Chapallí tenia ganes d'escoltar-la i l'ha dedicat, pues, a tots nosaltres, com sempre, i a la seva família. Doncs.
1: Sí,
0: també a Mar també l'ha demanat. No, no, aquesta no l'ha demanat
1: sí.
0: pas. Sí. També ha demanat aquesta, que canta. Ah, sí, és
1: sí,
0: veritat.
1: Sí.
0: Sí que tinc una senyal aquí de Marc, sí.
1: Veus?
0: Marc, també te la posem ara per tu a la gent que has dedicat, eh?
1: Sí.
0: Vinga.
1: Doncs, que canten los niños.

0: trobo a faltar la Quima.
1: Ai, la Quima de Canet avui va tard, eh?
0: Avui deu anar allà a escoltar els comedians en aquella, d'allò que tenen allà, a la carpa aquella.
1: Ah, clar. És
0: i
1: que
0: deu fer tard.
1: Ho fa córrer tot.
0: Tot. Quima.
1: Pobre Quima.
0: Que vagi bé tot.
1: Això, que disfruta, gaudeix. Mentre puguem fer-ho, això no passa res. Bueno, ara m'has de deixar dedicar la cançó, eh?
0: Dedica, dedica.
1: Posarem la Salomé, eh? I cantarà Se'n va anar. I l'han demanat en Salvador Massó, per en Jaume i la Julita, per la Roser i en Joan, i també doncs, l'ha demanat l'Àngels Droc per dedicar-li a en Marc Massaguer, també la Montse, no sé quina Montse és aquesta, la Montserrat aquí, la que es acaba de trucar,
0: ah,
1: també l'ha demanat, si sí, ara no me'n recordava quina Montse ens
0: havia. Home, escolta.
1: La Montse de Sant Pere és.
0: Ai, les cues de pansa.
1: De conèixer, eh?
0: Les cues de pansa. Tu saps que això era, com hem comentat, del Festival del Mediterrani.
1: El Festival del Mediterrani.
0: Això fa molts anys. I saps què va passar?
1: No.
0: Un any va guanyar en Guardiola, em sembla que érem, Les Nubes de Colores.
1: Ah, mira, també l'hauríem de posar algun dia, Les Nubes de Colores.
0: I quan va acabar de cantar Les Nubes de Colores, va començar a entrar aquella borrasca que va inundar Sabadell, Terrassa...
1: Llevants.
0: I tot allò, eh?
1: No fotis, eh?
0: Ah, o sigui...
1: No sé si posava, doncs.
0: No.
1: No posarem pas, no posarem.
0: Deu-nos renguard de Les Nubes de Colores.
1: Que
0: doncs...
1: Bueno, del Festival del Mediterrani, escoltareu, se'n va anar.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: La tarda és record.
4: I ara sí que retornem a escoltar el nostre convidat d'avui, que el vau triar vosaltres amb moltes peticions per en José Luis Perales. Anirem, doncs, a escoltar la que ens ha demanat la Fina Catava, no dic que li posés una, i a fer la dedicatòria i tot, i escoltarem amb la veu de José Luis Perales, Me llames.
5: Me llames.
4: I si sí. Me llames, jo te contestaré.
5: I tu recordes la Salomé? Saps quina imatge tinc jo d'ella?
4: Sí, quan cantava la Lala en el Festival de l'Eurovisió.
5: No, home, no, la Lala, no. La Lala era, era la madrilenya.
4: No, però també la Salomé tenia que anar-hi, no? Doncs quina que van a cantar, no, ella, a l'Eurovisió?
5: Ell va ser un terceto que van guanyar. I van guanyar amb la cançó ella, Vivo Cantando.
4: Ah, Vivo Cantando. Sí, portava un vestit de lentejuelas.
5: Portava aquell vestit d'un milió de fideus lluents.
4: Fideus eren?
5: Que quan es bellugava, ballaven molt. I jo tinc aquesta imatge, saps? I ara ens truca la Quima, segur.
4: A veure.
5: Hola.
4: Bona tarda. Bona tarda.
5: Hola.
4: Ai, que no hi ha ningú.
5: Ah, s'ha quedat mut, això.
4: Hola.
5: Ai, ai, ai.
4: Hem de posar una cançó.
5: Deixem-ho.
6: Sí, que sóc jo.
4: Ara, és la com se diu? Ara no me recordo. Maria Cinta.
5: Ai.
4: La Maria Cinta.
5: Està més fònica
4: perquè,
5: que jo.
4: Perquè aquí, aquest barri, no hi ha...
5: No hi ha cobertura.
4: Cobertura.
5: Ha de pujar dalt al terrat.
4: Puja dalt al terrat, Maria Cinta. Ha penjat.
5: Mira.
4: Ara ja li decarem una, eh?
5: Mira, ja ha penjat.
4: Sí, no, el que passa que... Si es mou, se li talla.
5: Clar.
4: Ja li ha passat altres vegades. Maria Cinta, te posarem una cançó ben maca com aquesta. Me llames.
5: Deu voler tornar a trucar perquè està aquí. Hola?
4: No li anirà.
5: Hola?
4: Ara.
5: Sí,
6: hola.
5: Sí.
6: Se talla, no hi ha pas...
5: Se talla, sí.
4: Ja te posarem una de ben maca, Vale?
6: Bueno.
5: Vinga.
6: Està molt bé.
5: Adéu,
4: Maria.
5: Adéu. Se talla, nois, sí,
4: no
5: se talla.
4: No podem fer-hi res.
5: També es talla el d'allò.
4: El bacallà.
5: L'aioli.
4: I el bacallà, si l'has de tallar, diu. Bueno, com talla el bacallà.
5: Sí. El que talla el bacallà, es pensa, aquell d'allà, de l'Amèrica del Nord, s'ho pensa, que talla el bacallà. Sí, però em sembla que són els xinos els que tallen el bacallà.
4: Sí, aquests sí que són els que manen.
5: Bueno, deixem la poli, la política.
4: I anem a Mellames.
5: Anem a ballar.
4: Però no, Mellames està després, eh?
5: Ah, sí, doncs, a veure aquí on te'l tinc jo. No, Mellames, Mellames, Mellames. Aquí el tenim.

0: Peral és un lletrista espectacular. Ha fet cançons, centenars de cançons per a altres cantants.
1: I tant que sí. Ha fet una pila de cançons que la gent ha sabut escoltar-se. Però escolta'm un moment, que haig de dedicar-la. No me deixes dedicar cap cançó, eh?
0: Totes les que vulguis. Aquí en tinc un fotimer.
1: N'hi ha triat moltes i no les podem posar totes.
0: No, que
1: va. Però ara anem per una que la dedicarem a tota aquesta gent que sé que ens escolta, que no han pogut trucar, o que no es troben gaire bé, com la nostra Oliveres, Maria Dolors Oliveres, sé que estàs escoltant, la Dolors Mas, la Quimeta Puig, pobreta.
0: Sí, n'hi ha, eh? Ha moltes la, i que els hi costa.
1: La Paquita Albertí, doncs tota aquesta gent que escolteu aquest programa i no, avui no podeu
0: tocar. Els hi dedicarem una de ben guapa.
1: Que és Quisiera decir tu nombre, eh? I, ah. els hi hem dit el nom, eh? Hem dit Dolors, Quimeta, Paquita... Doncs volem dir aquests noms, els hi dediquem a elles especialment, i els que escolten.
0: Perfecte, molt bé.
1: Doncs vinga.
0: Ben triada.
1: José Luis Perales.

0: me'n recordo quin nom és.
1: Escolta, me se fa patir a tots. El teu nom, el teu nom.
0: Ens ha marxat. Diem una cosa.
1: Digues.
0: Hem de fer el sorteig de l'1 al 14.
1: Farem la música.
0: De l'1 al 14 per anar al Camí Ral a menjar una paella per dues persones. I tenim 14 persones que entren. Hem de dir que 3 que ens han contestat per les xarxes socials ens han dit que el José Luis Perales, ho han encertat, va néixer a Castejón, un puesto, una ciutat de Cuenca. I va ser el 18 de l'1 del 45. Ens han contestat
1: Comunitat
0: per xarxes.
1: Comunitat de Castilla-La Mancha.
0: Exacte. I doncs, gràcies a ells, també entren en el sorteig i m'has de dir un número de l'1 al 14.
1: De l'1 al 14. L'1 i el 4 fa 14. Doncs pues em quedo amb el 4.
0: El 4. Doncs mira, has donat la sort a la Fina Catà. La Fina Catà ja podrà anar a dinar. Un rodolí.
1: Caram, noi, t'has espavilat avui.
0: Calla, que he vingut, que estava cau.
1: Sí.
0: Bé, doncs anem per despedir-nos amb una cançó. Podem posar aquesta de la Rocío Jurado, què et sembla?
1: Senyora.
0: Senyora,
1: Senyora mia.
0: Senyora mia, senyora de tot el mundo, perquè aquesta dona té molta raó, s'enamora d'un noi, i com que era casat.
1: No acabarà, però podem posar-la.
0: Es poden fer la idea de què va.
1: Exactament.
0: I diem adeu-siau, fins la setmana vinent, si Déu vol.
1: Sí, us esperem aquí. Tots bons, que és el més important d'aquesta vida.
0: Que sigueu bonets, n'hi ha que diuen.
1: La salut per tothom, sisplau.
0: Adéu-siau.
1: Doncs adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Generalitat confirma la compra de 42 pisos d'Immocaixa a Tordera. Els veïns dels blocs dels carrers Doctor Carreras i Amistat passaran a pagar directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Segons l'alcaldessa de Tordera, la compra aportarà finalment tranquil·litat a les famílies que fins ara patien pressió per part de l'empresa gestora.
1: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
0: Són dimecres 20 de maig de 2026, oberta la convocatòria per la creació de 14 places per la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places a juliol, 7 a l'agost. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
2: És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica, doncs, el dia a dia d'administració i la feina que comporta, doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa, i bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes.
0: Tordera celebra dissabte la 6a edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada adreçada a tots els públics tindrà lloc durant el matí a la zona del mercat de la carretera de Fogars i comptarà amb la presència d'un helicòpter dels Mossos d'Esquadra. AEDC organitza un concert solidari diumenge per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu d'aquest 24 de maig serà recaptar fons per al projecte Nixi, endoscòpia sense por, ho explicava la presidenta de l'entitat.
3: La música és un acompanyament molt positiu en projectes així, ja que la música ens dona vida i les malalties en moltes ocasions ens la treuen o ens la trenquen en un altre.
0: Les imatges participants del 16è concurs fotogràfic de la Fira del Ram s'exposen al local de Fotoclub. L'exposició es podrà visitar fins al dimecres 27 de maig. En esports, maig frenètic pel patinatge artístic Tordera amb pluja de medalles i classificacions per la Copa Catalunya. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica aquest dimecres per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: La situació meteorològica és ja plenament estable. Avui tindrem un dia de sol a tota la comarca i unes temperatures que esperem que vagin pujant. De fet, fins divendres cada dia pujaran una mica més. I ahir les màximes, les més altes, arribaven cap als 24 graus, avui ja arribaran als 26, freguen els 27, sempre a l'interior de la comarca és on pujaran més i no tant a prop de la costa. I de cara al divendres sembla que tocarien sostre amb alguna màxima que podria arribar a fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos, situació marítima molt tranquil·la avui, també de cara a demà i demà passat, a conseqüència d'aquest potent anticicló, que, per cert, farà pujar tant la temperatura entre divendres i dissabte que no descartem es puguin formar alguns núvols baixos i això afavoriria un lleuger descens de la temperatura de cara a dissabte. Però, en qualsevol cas, la situació es mantindrà estable i càlida al llarg dels pròxims dies.
0: Informatiu que completarem avui amb entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor de Vox a l'Ajuntament de Tordera, Eric Pérez, i avui també connectarem amb colònies, en concret amb alumnes de l'Escola Brianxa, que marxen a partir d'avui i fins divendres a Esponellà, a la Casa de Colònies de Can Quer. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'avui, dimecres 20 de maig. Comencem aquesta nova edició.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sol va aprovar el passat 15 de maig l'adquisició d'un total de 1.094 habitatges a Immocaixa. Amb aquest tràmit administratiu es materialitza i s'amplia l'operació que el govern de la Generalitat ja havia anunciat a finals de 2025. Dins d'aquest tercer paquet de compra d'habitatge assequible, la Generalitat ha adquirit 42 pisos a Tordera. Es tracta dels immobles situats als carrers Doctor Carreras i Amistat, uns habitatges construïts fa 25 anys i que fins ara estaven sota la gestió d'Immocaixa, filial externa de la Fundació La Caixa. Amb aquesta operació, els inquilins passaran a pagar el lloguer directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un canvi de titularitat que posa fi a l'incertesa en la qual vivien molts dels veïns. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, ha explicat que la notícia els va ser comunicada a finals de l'any passat en una reunió d'urgència amb la consellera Paneque i ha celebrat que la compra aportarà finalment tranquil·litat a les famílies que fins ara patien pressió per part de l'empresa gestora.
1: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan, que estan venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ja està. Què es guanya amb això? Tranquil·litat per les famílies que fins ara eren llogateres, que ara estaven en aquest impàs de que si pagaven, no pagaven, de que els extorsionaven final, no? Perquè t'obligaven a comprar un pis. Amb aquest moviment, amb aquesta compra que fa la Generalitat, és donar tranquil·litat a les famílies. A partir d'ara, el lloguer que pagaven l'hauran de pagar a l'Agència de l'Habitatge.
0: Tot i valorar de manera molt positiva aquest pas endavant de la Generalitat, l'alcaldessa ha volgut posar el focus en la problemàtica actual que pateix el municipi. Mejías ha alertat que el verdader repte de Tordera continua sent els habitatges buits i ocupats il·legalment que estan en mans de grans tenidors, fons d'inversió i de la Sareb. En aquest sentit, el municipi reclama una solució definitiva i urgent a les administracions competents, lamentant que, malgrat les promeses i els petits avenços, el municipi fa un any i mig que espera moviment concrets per part de grans fons per resoldre aquesta situació. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per a la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció per la Brigada Jove 2026. Fins al dilluns 1 de juny es podran presentar les sol·licituds. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places juliol i 7 a l'agost. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'iniciïn en el món laboral i percebin uns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per a persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera. Al mes de juliol, 2 llocs de treball al Departament de Serveis Personals, a la Biblioteca i l'Arxiu Històric, un lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, fent suport administratiu, i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Servei fent treballs de jardineria i obres. Al mes d'agost hi haurà 2 llocs de treball al Departament de Medi Ambient per fer campanyes informatives, un lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà fent suport administratiu i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis en tasques de jardineria, lampisteria i obres. Durant tot el període, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal dels joves treballadors. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'iniciïn en el món laboral i percebin uns ingressos. Ho explicava la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
2: La veritat que és una iniciativa i un projecte ja consolidat, perquè ja fa molt de temps que es fa, i des de Brigada doncs estem molt contents, tant com nosaltres, al rebre el jove que vol viure la seva primera experiència laboral a l'administració i a més a la Brigada, com al revés, totes les persones que han passat estan contentes, no? És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica doncs el dia a dia de l'administració i la feina que comporta doncs qualsevol demanda, qualsevol queixa. I bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes, la veritat que sí que són, que tiren. I bé, i ara el juliol i agost en tindrem uns quants més, a diferents seccions, depenent del que hagin escollit dins de la brigada, però la veritat que estem molt agraïts i que molt contents de que hi hagi tanta demanda en aquest projecte.
0: Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant instància genèrica, juntant la documentació que requereix a les bases. Es podran presentar sol·licituds fins a l'1 de juny. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i també de la Diputació de Barcelona.

El Consistori Tordarenc impulsa un any més una de les activitats de referència en matèria de prevenció, seguretat i proximitat. La Diada de la Seguretat i les Emergències arriba a la seva 6a edició amb l'objectiu de consolidar el vincle entre els cossos de seguretat i la ciutadania, posant un accent especial en els infants i joves del municipi. L'esdeveniment oferirà una oportunitat única i de caràcter molt didàctic per conèixer de ben a prop el funcionament dels serveis d'emergència, així com els recursos humans i tècnics que utilitzen els diferents cossos en el seu dia a dia al territori. El gran reclam de la jornada serà l'exposició interactiva i les demostracions en directe que es faran al llarg del matí. Els assistents podran veure una mostra completa de la flota i de les eines de seguretat preparades per actuar, exhibicions d'elements moderns com drons policials, exhibicions de les unitats canines policials amb simulacres operatius. Durant tot el matí també es comptarà amb la presència de l'helicòpter oficial del cos de Mossos d'Esquadra. La diada també servirà per reforçar la vessant pedagògica que es treballa a les aules durant l'any. En el tram final de l'acte es durà a terme el lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat al projecte d'educació viària que s'ha desenvolupat aquest curs en els diferents centres educatius de Tordera. Per tal de no perdre's cap activitat, l'organització ha detallat l'horari oficial. A les 10 del matí hi haurà obertura de la diada al públic, inici de l'exposició de vehicles i material. A les 11 hi haurà l'exhibició de les unitats canines, a 12:45 el lliurament de premis del curs d'educació per la mobilitat segura i a 1 del migdia hi haurà els parlaments de les autoritats locals i cloenda de la jornada. L'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica ha organitzat un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons per al projecte Nixi, Endoscòpia sense por. Es durà a terme el pròxim diumenge, 24 de maig, a les 6 de la tarda, a l'Església de Tordera. L'acte gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel, que oferirà un repertori energètic i emotiu als assistents. Els beneficis de l'esdeveniment es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen esofagitis eosinofílica, una malaltia crònica que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpies periòdiques per al seu seguiment mèdic. Des de l'organització destaquen que la intenció de la campanya és reduir l'ansietat i el temor que aquestes proves mèdiques generen en

0: és els fons que recaudem seran per a aquesta causa.
1: Les entrades del concert tenen un, pel que fa a l'estil de música del concert, des del cor fil de gospel, avancen que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius, buscant sempre la implicació activa del públic assistent.
2: Llavors farem com un concert de gospel, però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més amb una miqueta més de balada, però no us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar de mans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina.
1: Les entrades del concert tenen un preu de 10 euros, ja es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium o en el següent enllaç també, que trobareu a la notícia. Així mateix, per a totes aquelles persones que vulguin col·laborar-hi però no puguin assistir al concert, s'ha habilitat una opció de fila zero per rebre donacions voluntàries. Amb aquesta activitat, l'associació busca donar visibilitat a la malaltia agraint la col·laboració de les entitats locals que s'han sumat per fer possible aquesta cita a Tordera. I el nostre municipi convida també els veïns i veïnes a descobrir el talent capturat durant la darrera edició de la Fira del Ram. El local, situat al carrer Aragó, número 11, de Fotoclub Tordera, acull l'exposició de les obres que han participat al 16è concurs fotogràfic d'aquest esdeveniment tan emblemàtic per al municipi. L'exposició és una oportunitat única per reviure els moments més destacats de la fira a través de l'objectiu dels participants. Els interessats en visitar-la tenen temps fins al proper dimecres 27 de maig. L'horari d'obertura al públic és els dilluns i dimecres de 5 de la tarda a 8 del vespre, en el local, com dèiem, del Fotoclub Tordera, al carrer Aragó, número 11.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El patinatge artístic Tordera va arrencar el mes de maig amb una gran demostració de talent i esforç a les pistes. Durant els dos primers caps de setmana del mes, les patinadores de l'entitat van aconseguir uns resultats excel·lents en diverses competicions arreu del territori català, destacant tant en la modalitat de solo dance com la de lliure. La intensa agenda competitiva va començar el passat dissabte 2 de maig, on l'equip de solo dance es va desplaçar fins a Horta per participar en l'Open Promoció de nivell 1 i 2, la seva darrera prova de la temporada en aquesta modalitat. Els resultats de l'expedició tordarenca van ser excel·lents, acumulant 3 ors. Afra García i Irene Heredia van pujar a la primera posició del nivell 1A i C, respectivament. Megan Espinosa va obtenir el bronze en el nivell 1B i Anna Martín es va penjar l'or al nivell 2A. Amb els resultats, Anna Martín i Irene Heredia van significar la classificació matemàtica per a Copa Catalunya. Paral·lelament, també durant la jornada del 2 de maig, la patinadora Irianne Heredia va fregar el podi a l'Open Formació de nivell 6 celebrat a Vidreres, on va aconseguir una meritòria quarta posició. L'estat de gràcia del club va tenir continuïtat el dissabte 9 de maig durant la disputa del 6è trofeu Catalunya Formació celebrat a la Jonquera. En aquesta ocasió van ser les patinadores de la modalitat lliure dels nivells 5 al 7, les encarregades de portar nous èxits al club, sumant 3 medalles més a l'historial. L'Efiba López i l'Ariadne Heredia van aconseguir la medalla d'or del nivell 7C i 6C, respectivament. Carla Goyos va pujar al segon escaló del podi al nivell 5B. Amb aquests brillants resultats, el patinatge artístic Tordera tanca una primera meitat de maig i agafa impuls per afrontar els reptes del que queda de l'any. Anem per la informació del temps, amb en Joaquim Serra.
2: Avui tenim una situació meteorològica ja plenament estable i assolellada que ens acompanyarà durant el que queda d'aquesta setmana. I, de fet, podríem dir que fins i tot pel que queda d'aquest mes de maig. Un mes de maig que, si res no canvia, probablement serà molt eixut en general i tenint en compte que la mitjana del mes de maig, en quant a precipitació, acostuma a ser força elevada i ja veurem què passa.

0: amb les temperatures, perquè de moment han d'anar tirant cap amunt. Avui pugen en relació a les d'ahir, ahir màximes de 22 a 24 graus, avui ja poden arribar cap als 26, fins i tot fregar els 27 en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures, tant avui com en els pròxims dies, i demà passat, sobretot divendres, esperem que alguna màxima fins i tot arribi a fregar els 30. Per tant, ambient càlid en aquest tast d'estiu que tindrem. Sembla que dissabte la temperatura podria recular una mica, no pujaria tant, però en general continuarem, com dèiem, amb una situació marcada per l'estabilitat i sobretot per aquest ambient càlid, per calor estiuenca la que tindrem els pròxims dies. Avui, com dèiem, estabilitat i sol, amb vents fluixos que bufaran de component molt variable al llarg del dia i sobretot en funció de quin punt de la costa de la comarca ens situem, i la situació marítima tranquil·la amb marejol de cara a demà. Fins i tot la mar estaria arrissada amb petites àrees de marejol poc importants, per tant la mar molt tranquil·la, amb vents fluixos i, com dèiem, amb temperatures que pugen una mica. I si avui les màximes arribaran als 26, fregant els 27, demà ja podríem arribar cap als 28. Divendres serà, sembla, el dia més càlid d'aquesta setmana. L'espera de veure què passarà diumenge, ja que, com hem dit, dissabte les temperatures podrien baixar una mica. En qualsevol cas, continuaríem amb domini del sol, amb alguns núvols més de cara al cap de setmana, però d'entrada sense precipitacions aquí a la costa.
1: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Bé, anem de colònies perquè tenim alumnes de l'Escola Brianxa que avui han marxat de colònies a Esponellana. A veure com ha anat el viatge aquestes primeres hores de colònies. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé,
2: hola. Hola.
0: Com ha anat aquest viatge?
2: Molt bé.
1: La veritat és que l'arribada a la casa i el viatge ha anat molt bé.
0: Expliqueu-nos bé quants nens i nenes esteu aquí de colònies, quins cursos, on us trobeu?
1: Doncs mira, ens trobem a la casa de colònies Can Què, que està a Esponellà, a prop d'Olot, i hem marxat a cicle mitjà, tercer i quart, i cicle superior, cinquè i sisè, i total som 91 alumnes.
0: Déu-n'hi-do. Molt bé, em sembla que aquí tens ja alguns protagonistes que ens poden avançar alguna cosa de la que heu fet fins ara.
1: Sí, mira, et passo amb en Max de tercer de primària.
0: Molt bé.
3: Hola, bones.
0: Hola, Max, què tal? Com ha anat aquesta arribada a la casa de colònies?
3: Molt bé.
0: Què és el primer que heu fet quan heu arribat?
3: Ens hem presentat entre tots, hem conegut els monitors i això.
0: Molt bé, ens pots explicar una miqueta com és aquesta casa de colònia, si és gaire gran, quines activitats hi ha per fer?
3: És bastant gran, molt, molt, molt gran, amb cuina i tot. Les habitacions són gaire, gaire grans, amb guiteres, i ara estem fent aquí unes activitats per del bosc.
0: Molt bé. Molt bé, Max, gràcies per explicar-nos. Ens passes algun altre company o companya?
1: Sí, passo a en Pol. Avui parlem amb alumnes de tercer de primària, d'acord?
0: Perfecte.
1: Vinga, en Pol.
0: Pol. Hola. Hola, Pol, com t'ho estàs passant de moment?
4: Perfecte, m'estic passant ja mal.
0: Molt bé. Què heu menjat avui per dinar?
4: Hem menjat espaguetis amb formatge i tomata, de segon pollastre amb patates i la postre frita.
0: Molt bé, i aquest matí quina activitat heu fet? O només us heu establert a la casa? Què heu fet aquest matí?
4: Ens hem presentat als monitors.
0: D'acord.
4: I
0: tu has escollit ja llitera, dalt o baix, on dormiràs avui?
4: Jo dormiré a la de dalt.
0: Molt bé. I ara què esteu fent?
4: Ara estem fent unes activitats en el bosc.
0: Molt bé, Pol. Ens passes algun altre company o companya?
1: Et passo a la Valèria.
0: Vale.
5: Hola.
0: Hola, Valèria. Ens pots explicar alguna d'aquestes activitats que esteu fent ara aquí al bosc?
5: Sí, estem fent tirar l'arc, escalant, fent cursa amb obstacle i ja està.
0: Molt bé. I tu, de moment, quina és l'activitat que més t'agrada?
5: No sé, perquè només he fet una, de moment.
0: I quina has fet?
5: La cursa amb obstacle.
0: I com ha anat? Era difícil, aquests obstacles? Què havíeu de fer?
5: Havíem de pujar com una muntanya, després baixar de la muntanya i havia com una escala com a la terra que hi havíem de posar els peus en el forat.
0: Molt bé. Molt bé, Valèria. El menjar bo per dinar, has menjat bé?
5: Sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies. Si ens passes algun altre company o companya que tinguis per aquí.
1: Acabarem amb l'Arlet.
0: Molt bé. Arlet, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Què t'agradaria explicar-nos de moment de l'experiència de colònies? Què en destacaries?
6: Bueno, el viatge per mi se m'ha fet una mica llarg, però al final ja m'ho he acabat passant bé.
0: Molt bé.
6: I ara mateix estic fent el tiramarc i, bueno, la veritat que no he apuntat ni una. Soc dolentíssima.
0: Bueno, això és pràctica, no? Suposo això de la punteria és anar practicant i segur que, que te sortirà més bé. Has escollit també ja el que és la llitera, l'habitació, ja ho tens tot preparat?
6: Sí, ja ho tinc tot preparat.
0: Molt bé, suposo que amb moltes ganes, no?, d'aquests dies de colònies, suposo que ho esperàveu amb moltes ganes.
6: Bueno, bastantes ganes.
0: Us fa bon temps, de moment, aquí?
6: Sí.
0: Fa calor, fa sol?
6: No fa tanta calor ni sol, no sé.
0: Perfecte. Així esteu, en bona temperatura. Doncs moltes gràcies, que us ho vagi molt bé.
6: Ja, vale. Adéu.
0: Bé, doncs veiem que s'ho estan passant novament molt bé aquests nens i nenes amb activitats, suposo que aprofitant el bon temps, no?
1: Sí, la veritat és que fa molta, molta calor. I tots els hem dit que van amb crema solar perquè fa calor, la veritat. El bon temps ens acompanya.
0: Molt bé, suposo que ve després de les activitats a sopar i alguna activitat de nit, no? Avui per acabar la jornada.
1: Sí, farem, després de sopar farem el joc de nit.
0: Doncs molt bé, demà al matí tornem a trucar-vos a veure com ha anat tot plegat aquesta primera nit de colònies i que vagi molt bé.
1: Perfecte. Doncs res, només dir a les famílies que estiguin tranquils, que estem molt bé.
0: Els sentim amb molta energia, això ja dona la sensació de que...
1: Anem bé.
0: Que s'ho estan passant molt bé. Moltes gràcies, vinga, fins demà.
1: Moltes gràcies, adéu.
0: Adéu. Adéu.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents d'una reunió entre Educació i els sindicats convocants a la vaga per valorar l'última proposta que el departament ha posat sobre la taula. De moment han sortit i han tornat a entrar, han fet un recés. Sembla que no hi ha consens. Allà hi ha la nostra companya d'ETV, Andrea Martínez. Bona tarda, Andrea.
3: Bona tarda. Sí, els sindicats en aquests moments ja han tornat a entrar a reunir-se de nou amb la consellera després d'haver fet aquesta pausa pocs minuts abans de les 7 del vespre perquè no s'estava arribant a cap acord. En aquest interval s'han agrupat per plantejar una contraproposta i presentar-la al govern. Ja han dit que per part seva es quedaran aquí el temps que sigui necessari per tornar a seure's i arribar a una entesa. Recordem que el punt principal del debat són els salaris, però entre la resta de propostes de millora també es plantegen la baixada de les ràtios, més recursos per a l'educació inclusiva i menys burocràcia. Amb tot, els sindicats remarquen que, com no s'està arribant a bon port, continuaran en peu les jornades de manifestacions de demà a les Terres de l'Ebre i a Tarragona.
2: Moltíssimes gràcies, Andrea. Doncs ja ho sentíem, una reunió que sembla que va per llarg i que de moment no té entesa. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província, té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquesta mena. Laia Bonet és primera tinent d'alcalde.
4: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
2: I nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat i demanar responsabilitats. Aquest matí ja s'han reunit unes 500 persones concentrades davant de l'Ajuntament per fer un minut de silenci, aquest petit homenatge a aquesta dona que va morir ganivetades a un carrer de Figueres. L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas. I acabem amb nom propi. Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació a la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes pel seu paper a la pel·lícula Viva, que és alhora el seu debut en la direcció d'un llargmetratge. L'obra és una de les 7 produccions catalanes projectades en aquest certamen.
0: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui dimecres, 20 de maig. Jo sóc en Jordi Duran, us acompanyaré durant aquesta propera horeta i no estaré sol, tindré a dos companys per poder dur a terme doncs, aquest programa, perquè sabeu que toquen els dimecres, no? Vinga, va, anem a descobrir-ho, com no?

Vinga, va, com cada dimecres. Primer tindrem aquesta secció de Minut 90 i després a peu de camp. Dues seccions de gent que està començant a ràdio amb Pau Serrano i amb la Elisabet Supí. Doncs aquestes petites píndoles, doncs aquestes petites foradets que donem doncs, perquè comencin a enrotllar i comencin a estar aquí i acostumats a xerrar amb aquests micròfons. Primer de tot, amb en Pau, doncs xerrarem una mica sobre el futbol en global, en àmbit general. Parlarem de com han anat acabant les lligues, perquè pràcticament s'han decidit absolutament totes en aquesta última setmana. I direu, ostres, però és que d'aquí la setmana, a partir de la setmana vinent, què hi haurà? Ja ho veurem, perquè ara compte que d'aquí poc comença el Mundial, comença el Mundial d'aquí poquet. Doncs això ho parlarem amb en Pau Serrano i també en parlarem amb la Elisabet Sopí, que comentarem tot l'àmbit una mica més general, però en aquest cas del futbol femení i també aquestes petites píndoles d'una mica d'esports més minoritaris que no se'n parlen tant i també, com sempre, com cada dimecres, aquest petit joc que tant ens agrada.

Vinga, va, i parlem amb aquest àmbit general, i és que Fermín molt acompanyat a l'hospital després de la seva operació. Dani Olmo, Eric García, Pedri, Ferran Torres, Bojan Krikic i Alejandro Echevarría l'han visitat després de sortir de quiròfan i abans d'anar-se'n a casa a descansar i a començar la recuperació. És que Fermín López no està sol. El migcampista del Campillo no ha deixat de rebre missatges de suport dels seus companys des de que va patir la fractura al cinquè metatarsià del seu peu dret durant el Barça-Betis de diumenge passat. Aquest dimarts a la tarda va ser intervingut a l'Hospital de Barcelona per al doctor Antoni Dalmau Coll, amb la supervisió dels serveis mèdics del club, amb el doctor Ricard Pruna. L'operació va ser un total èxit, encara que la lesió no li permetrà jugar al Mundial i estarà uns 3 mesos de baixa. Tot i l'enorme cop, Fermín va agrair la presència del centre hospitalari de Dani Olmo, Eric García, Pedri i Ferran Torres, que es van desplaçar per animar-lo tot just sortir del quiròfan. També hi eren Bojan i Alejandro Echevarría acompanyant-lo en nom del Club Blaugrana. El futbolista de Huelva mai oblidarà aquest tipus de detalls i les trucades i missatges que van rebre després de la intervenció. Fermín se'n va a casa dimarts mateix per descansar i començar la recuperació. Que el vestidor del Barça és una gran família es demostra amb gestos i com els que va rebre Fermín. No és el primer a sentir-se orgullós per ells. Quan Gavi va ser operat el setembre passat de la lesió radial al menisc intern del genoll dret, també va rebre la visita dels seus companys Lamin, Pedri i Ronald Araujo. La foto penjada a les xarxes socials va ser aplaudida pel barcelonisme, igual que la visita que va fer Ferran Torres a la nit de la victòria de la temporada passada al Cornellà al Prat. El valencià no va poder jugar contra l'Espanyol a causa d'un apendicitis i el clan del Bissing, format per Daniel Boeri, García de Pedri i Íñigo, van anar de matinada a saludar a Ferran i a compartir l'alegria per títol. Tots ells es van presentar a l'Hospital de Barcelona amb bici, donant novament la imatge de normalitat i de gran germanor que presideix el vestidor del primer equip del barcelonista, en gran clau per entendre quan el Barça s'acaba de portar la tercera lliga en els darrers 4 anys. També passem en el món del bàsquet, i és que està sonant els últims dies doncs la possible sortida, no? la pràcticament sortida ja feta de Xavi Pasqual del Barça. I és que hi ha novetats amb una reunió que hi haurà entre Joan Laporta i el propi entrenador encara del bàsquet blaugrana, Xavi Pasqual. La trobada entre el president electe del Barça i el tècnic de Gavà no serà fins a final d'aquesta setmana. És a dir, no serà finalment aquesta setmana, perdoneu. En contra del que s'havia comentat aquest dimarts, la projectada reunió entre Joan Laporta i Xavi Pasqual no tindrà lloc aquesta setmana. El president electe del Barça es vol veure cara a cara amb el tècnic del primer equip del bàsquet per intentar que consideri la seva decisió de marxar a final de temporada. Però l'interès no ha de ser tan alt quan des del Club Blaugrana han posat el maig, han proposat aquesta reunió fins la setmana vinent. Al principi, la reunió havia de tenir lloc aquest divendres, ja que Laporta viatjarà el cap de setmana a Oslo per assistir a la final de la Champions League femenina, on el Barça buscarà el títol davant l'Olímpic de Lió. Tot i això, motius no especificats han fet que retardés fins a l'entorn del mandatari blaugrana. Pasqual es va reunir dilluns passat amb el president en funcions, Rafa Juste, i un dia després amb l'assessor del president, Enric Massip. En totes les dues ocasions, el tècnic va mantenir ferma la seva decisió d'anar-se'n al final de la present temporada, fent ús de la seva clàusula de rescisió, una mica més de 400.000 euros, que inclou en el seu contracte. El seu acord amb Dubai Basket ja està tancat i no sembla possible que hi pugui haver-hi una marxa enrere. Per tant, unes bones notícies per al futbol, pel Futbol Club Barcelona, i les altres no tan bones pel bàsquet blaugrana.

Passem a parlar de l'esport local. Maig frenètic pel Pa Tordera com a amb pluja de medalles i classificacions per la Copa Catalunya. Dues classificacions per la Copa Catalunya, 5 cors i 7 medalles, consoliden el gran nivell de les patinadores tordarenques. I és que el Pa Tordera va arrencar el mes de maig amb una gran demostració de talent i esforç a les pistes. Durant els dos primers caps de setmana del mes, les patinadores de l'entitat van aconseguir uns resultats excel·lents en diverses competicions arreu del territori català, destacant tant en la modalitat de solo dance com amb la de lliure. La intensa agenda competitiva va començar el passat dissabte 2 de maig, on l'equip de solo dance es va disfressar fins a Horta, a Barcelona, per disputar l'Open Promoció de nivell 1-2. La seva darrera prova de la temporada en aquesta modalitat i els resultats de l'expedició tordarenca van ser excel·lents, acumulant 3 ors. Afra García i Irene Heredia van pujar en primera posició del nivell 1, A i C, respectivament. Megan Espinosa va obtenir el bronze en el nivell 1B i Anna Martín, que es va penjar l'or en el nivell 2A. Amb els resultats d'Anna Martín i Irene Heredia van significar la classificació matemàtica per la Copa Catalunya. Paral·lelament, i també durant la jornada del 2 de maig, la patinadora Ariane Heredia va fregar el podi a l'Open de Formació Nivell 6 celebrat a Vidreres, on va aconseguir una meritòria quarta posició. L'estat de gràcia del club va continuar el dissabte 9 de maig quan la disputa del 6è Trofeu Catalunya Formació, celebrat a la Jonquera. En aquesta ocasió van ser les patinadores de modalitat lliure dels nivells 5 i 7 les encarregades de portar nous èxits al club, sumant 3 medalles més a l'historial. Edziva López i Ariane Heredia van aconseguir la medalla d'or en el nivell 7 i C, en el nivell 7C i 6C, respectivament. Carla Goyos va pujar al segon esglaó del podi en el nivell 5B. Amb aquests brillants resultats, el Pa Tordera tanca una primera meitat de maig i agafa impuls per afrontar els propers reptes de l'any.

0: Vinga, va, i després de llegir l'actualitat del dia d'avui, anem a donar pas ja als continguts. Vinga, va!
1: Cada dia, rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre, amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general.

0: Veu de camp amb l'Elisabet. Molt bona tarda, Elisabet, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi, aquí estem. Bueno, una mica atabalada, no?
0: Bueno, la setmana passada estaves de vacances,
1: sí.
0: Ara ja acabes.
1: Ara ja
0: és a dir, els exàmens ja estan, només et queda la selectivitat i ja està.
1: Ja
0: és un pur tràmit.
1: Ja està, és un
0: ja
1: tràmit.
0: Ja ho tens fet.
1: Vull que acabi, ja està.
0: Ben fet. Però aquí anem a parlar d'altres coses, anem a passar-nos-ho bé una mica.
1: Sí.
0: I a deixar de pensar en aquestes coses i anem a parlar de coses bones. Què tenim avui?
1: Don titulars?
0: Titulars, sí.
1: Copa de la Reina.
0: Uh-huh.
1: Val? Copa de la Reina. Prèvia final de Champions.
0: També.
1: Val? Pindoletes esportives, una de futbol anglès.
0: Oh.
1: Val? I l'altra de tennis.
0: Vale.
1: I després un joc anomenat El Minut de Glòria.
0: Uf, aquí tinc por. Aquí tinc por perquè abans m'has dit que és amb cronòmetre i em fa patir.
1: No, però com la setmana... Bueno, fa dues setmanes em vas dir que portés el que et portés, t'ho trauries.
0: No ho recordo ja, veus?
1: No ho recordo ja.
0: Bueno, anem a començar.
1: Bé, comencem. Bueno, primer de tot, abans de donar entrada a tots els titulars de la secció, doncs des de tant jo com la seva, que avui no hi és, però també ho hem parlat, felicitar el primer equip del Tordera, que ha guanyat la Lliga, ha pujat de categoria ja, i bueno, també el juvenil, que també ha pujat de categoria. Doncs felicitats, que és molt important pel futbol local, això.
0: Oi tant, i a més en un any, que ja ho hem comentat, perquè tant dilluns van fer el post, després ja s'han anat comentant durant la setmana, però clar, ha pujat el juvenil, ha pujat el primer equip, ha pujat els veterans.
1: Els veterans, també,
0: per tant,
1: és veritat.
0: Felicitats com a club, i impressionant.
1: Mm-hmm. Sí. Val, si vols comencem ja amb tema...
0: Vinga, va,
1: val.
0: Som-hi.
1: Futbol femení, Copa de la Reina. Mm-hmm. Val. Doncs bé, el Barça femení va guanyar l'Atlètic de Madrid la final de la Copa de la Reina i es converteixen en campiones de la Copa per 12a vegada la seva història i la tercera consecutiva.
0: Per què ho dius sense ganes?
1: No, ho dic amb ganes, però és que estic cada setmana aquí, com la setmana que ve, hagi de venir aquí donant el titular de la Champions.
0: Buah, tant de bo! Home, qui prefereixes, que guanyi un equip francès?
1: No, prefereixo que guanyi un equip català.
0: Ah, vale.
1: Però sí que m'ho restregaràs, ja m'ho veig a venir.
0: No, perquè l'Espanyol no competeix en aquella competició. Bueno, que de fet he de felicitar perquè, s'ha mantingut, o sigui,
1: sí,
0: la permanència està assegurada.
1: Sí, mantenim, i estem a res d'Europa, eh?
0: El meu pare no em deixa dir aquesta paraula, a casa.
1: No, el meu tampoc, i jo no deixo el meu pare, és un pacte.
0: Europa?
1: Sí, Europa, perquè
0: no? Si esteu a res, esteu a
1: estem
0: un...
1: a res.
0: Però mira, guanyem el proper partit i potser aneu a Europa.
1: És que te'n rius de mi.
0: No pas.
1: Jo ja no puc fer res més.
0: Anem a parlar de la Copa de la Reina.
1: Va. Doncs bé, la final es va disputar a Gran Canària, val? Mm-hmm. I el resultat va ser de 3-1 a favor de les graugranes. Les golejadores del Barça van ser la Clàudia Pina, Esme Brooks i Salma Parayuelo. El gol de l'Atlètic de Madrid va venir al minut 58 quan el Barça, tot i acabar, es veia més a prop, s'ha de dir, el 4-0 que el 3-1, dominava el partit, però la jugadora de l'Atlètic de Madrid, Risa, va fer un golaç de molt lluny de la porteria i bueno, va donar una mica d'esperança a l'Atlètic de Madrid, però que realment no va servir per molt perquè el Barça va guanyar aquest partit, com ja hem dit, 3-1.
0: No, i a més va ser un partit que la primera part ja pràcticament es va encarrilar.
1: Sí,
0: és a dir,
1: exacte.
0: Va haver-hi el segon gol en el 31 i 6 minuts després marques el tercer.
1: Exacte. Sí.
0: Ja estava pràcticament fet.
1: Sí, el Barça va deixar el partit pràcticament fet a la primera part i tot i que aquest gol va donar una mica d'impuls, no va servir de gaire, no va moure gaire més el marcador. També d'aquest partit cal destacar l'assistència, 26.093 persones. Xifra històrica, ja que ha sigut la major assistència registrada en aquesta competició.
0: Quanta?
1: 26.093.
0: Mira, i l'estadi té 32.000 de capacitat.
1: O sigui que gairebé...
0: Gairebé està totalment ple.
1: Gairebé ple, sí. I la veritat que és molt curiós també perquè, bueno, un equip de Madrid i un equip de Barcelona, mm-hmm. bueno... Tot i això, els aficionats es van desplaçar.
0: A
1: i...
0: més, Gran Canària...
1: Canolet,
0: pots, exacte,
1: no?
0: Pots estar una mica de vacances
1: sí, allà. Que si guanya o perd el teu equip, doncs ja t'ho prens d'una altra manera tot,
0: bueno,
1: no?
0: Si guanya, celebrar, i si perd...
1: Pues a prendre el sol.
0: Ah, correcte.
1: No,
0: no, però m'agrada, perquè cada cop està veient més assistència,
1: sí.
0: I de mica en mica, temporada rere temporada, estem veient com a més aficionats es desplacen en aquests partits del futbol femení.
1: Sí, no hi ha molt més a destacar d'aquest partit, la veritat que, bueno, domini total del Barça.
0: Uh-huh.
1: Parlant del Barça, hem d'enllaçar perquè aquest dissabte s'ha de comentar l'esdeveniment principal de la temporada de futbol. Dissabte 23 de maig,

0: final de Champions femenina entre Barça i Olympique de Lyon a les 6 de la tarda. Re, volia fer una mica de prèvia de com arriba el Barça, perquè s'ha de dir que el Barça arriba molt i molt bé. O sigui, arriba gairebé en plantilla completa. No podrà comptar amb la Laia Alexandri, que té el creuat trencat, però, bueno, recupera una peça per mi clau de l'equip, que ja vam comentar fa dues setmanes. L'Aitana Bonmatí torna amb total normalitat a l'equip, ja ha agafat rodatge, i arriba molt i molt bé a la final, tant ella, a moment individual, com l'equip, no? Més Clàudia Pina també ha tornat a final de Copa, llavors ja s'està enllestint tot, i sembla que el Barça arriba molt i molt bé a aquesta final de Champions.
1: I a més és una final de Champions que enfronta el primer contra el segon de la Lliga, sí, d'aquesta fase de grups que hi ha ara de la Champions. El Barça va quedar primer i el Lyon segon, però tenien els mateixos punts.
0: Exacte.
1: És a dir, van acabar amb els mateixos punts. Com a... No sé si creus qui ha tingut el camí potser més difícil per superar. De fet, l'Olímpic de Lió, que ja va estar en aquests quarts de final, doncs, perquè ja venia directe d'aquesta classificació, va eliminar el Wolfsburgo, que ara ja no tant, però sí
0: va
1: que
0: tenir una època
1: fa uns anys, per exemple, Eva Pajor, la davantera del Barça, venia del Wolfsburgo,
0: sí,
1: però va guanyar 4-0, i a l'Arsenal li va guanyar 3-1, i s'ha plantat a la final. En canvi, el Barça, el Madrid a quarts de final un 6-0 global, i a les semifinals el Bayern un 4-2. En el d'anada sí que va ser un empat a 1,
0: sí,
1: però després a tornada va haver-hi aquest 3-1.
0: Home, jo crec que independentment dels camins que han tingut, que jo crec que realment són bastant igualats, perquè, bueno, potser el Wolfsburg arriba una mica pitjor, però després et trobes amb l'actual campiona, que era l'Arsenal, i el Barça, doncs, bueno, un clàssic que sempre imposa, i un rival com el Bayern, que també és molt gran. Però independentment d'això, bueno, destacar el que tu has dit, primer contra segon. És que realment jo crec que una final potser de les més justes de la història de la competició. Les primeres que van quedar primeres i segones de tots els equips jugaran la final, podem dir que jugaran els dos millors equips de la competició, i que serà una final, doncs, molt interessant, perquè porta estan competida des del principi de la competició.
1: És que el Barça està mirant, li han encaixat només 8 gols en tota la competició, són 8 partits els que ha jugat, per tant, un gol per partit. Ara deixa'm mirar de l'Olímpic, de mentre, ves-me dient, perquè, o sigui, també és curiós, no?, que de fet l'entrenador de l'Olímpic de Lyon és Jonathan,
0: sí,
1: Giraldez, que havia entrenat al Barça femení, i quan va sortir va dir que no es volia enfrontar qualsevol mena contra el Barça, i mira, doncs per primer cop i li toca en una final.
0: Home, jo crec que serà entre un partit complicat i molt especial per ell, no? Retrobar-se amb les seves jugadores, les jugadores que havia entrenat bastant de temps, en un partit on jo crec que ningú vol perdre, no? Al final, per molt de carinyo que li puguis tindre a un equip, una final de Champions sempre la vols guanyar, sempre vols tenir l'alegria. Partit complicat per l'entrenador, però que no crec que li condicioni a l'hora d'anar per totes.
1: No, no,
0: I bueno, que té la capacitat, no? L'Olympique de Lyon té un equipàs també aquesta temporada, i jo crec que aniran a per totes, de mateixa manera que les noies del Barça, que porten arrasant tota la temporada a totes les competicions que juguen, i van a per el triplet aquesta temporada, a veure si l'aconsegueixen.
1: Anirem a veure aquest triplet, si es pot aconseguir. De fet, t'anava a dir, perquè l'Olímpic de Lyon s'han encaixat 9 gols, és a dir, un més que el Barça, per tant estan allà, però sí que és veritat que ve de perdre l'Olímpic de Lyon a Arsenal, com has comentat abans, amb aquest 2-1, i potser sí que tenen aquest, no?
0: Sí.
1: No sé si fa trontollar.
0: Sí, podríem dir que arriba millor el Barça, perquè el Barça ve de guanyar, remuntar el Bayern a casa seva, bueno, remuntar d'un empat, guanyes el partit amb facilitat, i ve de guanyar la Copa de la Reina, que guanyar un títol abans d'una final sempre és algú que et dona impuls i et dona a seguir. Els aficionats estan molt i molt animats, i podríem dir que el Barça potser sí que arriba amb això que dius una mica millor, però al final, quan parlem d'una final i d'una final de Champions, jo crec que és tot 90 minuts, i a per totes hi ha jugar al final, jo crec.
1: De fet, l'Olímpic de Lió femení, en aquest cas, doncs, que porta ja 3 anys amb un nou projecte, amb una nova propietària que li està ficant molts diners, està invertint molts diners perquè de mica en mica, i doncs que ara ja va tinguent aquest sentit, no?, aquests fruits que ha costat potser de treure una mica, i veurem, perquè l'Olímpic de Lió potser serà un dels rivals, ara començarà un dels rivals complicats pel Barça.
0: Igual que el que deies aquests anys, els últims anys del Wolfsburgo, que sempre estava allà, doncs jo crec que ara l'Olímpic de Lió començarà per fi a sortir i a demostrar que aquest projecte que porten anys formant doncs, comença a sorgir ara.
1: I també s'enfrontaran al Barça amb una excompanya, Ingrid Engen,
0: exacte, sí,
1: que ara està a l'Olímpic de Lió, havia jugat en el Barça i, de fet, si no m'equivoco, també havia guanyat alguna Champions, no, amb el Barça?
0: Diria que sí. Una segur.
1: Sí.
0: Sí. La setmana que ve també comentarem, perquè no m'ha donat temps de ficar-ho aquí en aquest guió avui, però comencen a haver-hi ja molts de rumors, fitxatges, ventes, coses interessants que involucren jugadors interessants, l'Alexia, la Mapi, així que ja veurem, que al final una final de Champions guanyada o perduda et pot canviar molt les coses a l'hora de marxar, quedar-te, renovar, no renovar... I la setmana que ve jo crec que tindré moltes més notícies d'aquestes jugadores que estan en un limbo, podríem dir, entre si es queden o si marxen de l'equip.
1: Una d'elles potser és l'Alexia Botellas, no?
0: L'Alexia mateix. També estava molt en dubte la Mapi. Sonava que marxava a Anglaterra, no sé si està confirmat ja.
1: No està confirmat, de fet ara està, o sigui, mirant una mica doncs, les jugadores que tenia l'Olímpic de Lió, he trobat, perquè Ingrid Engen i Mapi Lió són parella, i que hauran de pausar aquesta relació
0: no?
1: durant 90 minuts, perquè cadascuna voldrà triomfar amb el seu equip.
0: Exacte, sí. Fins ara havien triomfat juntes, jugaven les dues al Barça i havien guanyat molts de títols juntes. Però ara, bueno, cadascuna ha de mirar pel seu equip i és el que hi ha. Per destacar alguna jugadora, m'agradaria parlar de la Clàudia Pina. Sempre estava amb els seus gols. Jo crec que portàvem setmanes nombrant a l'Alexia, a l'Aitana pel seu retorn i tal. A mi m'agradaria nombrar aquesta setmana la Clàudia Pina, màxima golejadora del Barça, si no m'equivoco, a Lliga. I no sé si a la Champions, ara mateix, però que és indiferent. Sempre destaca pels seus gols, per estar en minuts importants i doncs m'agradaria nombrar-la aquesta setmana.
1: És una jugadora que crec que va ser la primera secció que vam fer i ja la vaig nombrar perquè era una de les jugadores que veig i dius uah, quina autèntica jugadora. Sí.
0: Que fa gust veure-la i fa gust quan fa gols que ajuden a l'equip cada setmana. Sí. Passem a les píndoles.
1: Vinga.
0: Bueno, ja hem deixat comentar de l'actualitat del futbol femení i ja veurem si la setmana que ve venim amb la notícia de la Champions. A veure com va tot. Val, portem dues píndoles aquesta setmana.
1: Mm-hmm.
0: La primera t'he dit que és de futbol anglès, però realment t'he enganyat una mica.
1: Ei!
0: Segona divisió de futbol anglès, potser saps per on vaig ja, perquè ha resonat molt aquesta notícia, i és que el Southampton ha quedat expulsat del playoff descens per espionatge, que jo personalment és una cosa que mai havia escoltat que passés en el futbol.
1: No, i a més, bastant lamentable, un espionatge... Sí. Amb el mòbil.
0: Exacte. O sigui,
1: si ho fes-ho bé, no?
0: Exacte. Que encara que no et pillin.
1: Exacte.
0: Però, bueno,
1: no, i que si et pillen, que almenys...
0: Hagi valgut la pena.
1: Sí, però vull dir, és que
0: amb un mòbil. L'equip anglès ha estat sancionat per haver espiat el Middlesbrough i també, a part de ser expulsat del playoff, començarà la temporada següent amb 4 punts menys.
1: Ostres, això no ho sabia, eh?
0: Sí, sí. O sigui, a part de quedar-se sense la possibilitat d'ascendre a la Premier, a sobre comencen amb menys 4 punts la temporada següent.
1: Buah.
0: Que sembla que no, però a les segones divisions a vegades això et marca diferències,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè ja sabem com van els equips.
1: Mm.
0: El Southampton va espiar un entrenament dels Middlesbrough i la conseqüència va ser aquesta, però realment... La forma d'espionatge ha sigut molt ridícula, podem dir.
1: És que els oients que ens estigueu escoltant ara, busqueu a internet i mirareu la foto que hi ha del home, a més de l'staff, és a dir,
0: exacte.
1: No hem vist algú de l'staff, i a més a gravar amb un mòbil, o sigui, cola't com algú de la premsa i ja està, i gravas amb una mica de qualitat, però lamentable.
0: I a part, molt fàcil de veure, no? Que...
1: Sí, darrere d'un arbre.
0: Clar, és
1: o sigui,
0: que no...
1: per favor, va.
0: Ni s'ho han intentat amagar-se.
1: No.
0: Després d'això, d'aquesta manera, doncs, el Middlesbrough ocuparà el seu lloc i serà qui podrà disputar la final de Wembley contra el Hull City dissabte vinent per pujar a primera divisió.
1: Hull City, un equip que fa potser 2 o 3 anys estava molt més baix,
0: sí.
1: I de mica en mica que ha anat pujant i és un equip mític, sí. Perquè diria que ha guanyat... algun títol important, eh? Vull dir, a la seva història diria que
0: podria
1: té
0: ser,
1: títols
0: eh?
1: Importants.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Ara, de fet, ara te l'estava intentant mirar. Mira, o sigui, en el 2007-2008 va aconseguir pujar a la Premier League i va guanyar... no, vale, doncs no. No?
0: No,
1: no, no, no trobo... Sí que ha quedat subcampió en algunes ocasions a la FA Cup, que és la Copa Anglesa.
0: Exacte, sí.
1: Però, vull dir, és un equip mític d'Anglaterra que ostres, sí. Ja torna al futbol d'elit, ho esperem.
0: Sí, sí. A més, aquesta setmana contrarrestava molt que l'Arsenal campió de Premier després de 22 anys i surt-lo del Southampton i és com... Quines notícies tan diferents, sí. I quines sensacions pels dos equips, saps?
1: Uh-huh.
0: Bueno, segona píndola d'aquesta setmana, portem una miqueta de tennis. Feia molt que no comentàvem, des d'Alcaraz.
1: Uh-huh.
0: Doncs bé, el tennista francès Corentin Moutet va protagonitzar aquest dilluns la imatge del dia, on, mentre disputava el seu partit de l'Open 500 d'Hamburg, va baixar-se els pantalons en ple partit.
1: Però això...
0: Aquesta setmana portem notícies una mica que no, jo no les havia vist mai.
1: No, jo aquesta tampoc l'havia vist, eh? És que
0: jo
1: ara l'he buscat.
0: Entre allò de la foto del mòbil de l'estaf del Southampton i aquest home que va baixar-se els pantalons en ple partit, jo no...
1: No, no, o sigui, és increïble perquè, a més, o sigui, que la gent, ho anem a especificar, no es baixa els pantalons completament i es veu, sinó que
0: no.
1: Es veu la roba interior.
0: Exacte.
1: I bé, doncs ell mateix doncs,
0: però,
1: som els pantalons baixats.
0: Enmig d'un partit, d'un Open, doncs clar, amb aquesta imatge doncs, sobta una mica, no?
1: Sí, i és que a més és després de perdre un punt que ho fa com a gest de dir, hòstia, m'acaben de ficar,
0: sí,
1: un punt.
0: Sí, exacte.
1: Doncs es baixa els pantalons, fa 2 passets i se'ls torna a pujar, eh? És a dir, no té cap mena de sentit.
0: Sí, ho fa perquè li surt a ell, no és cap equivocació, no se li cau, no.
1: I a més, amb això de baixar el pantaló, m'he recordat perquè a la Premier va haver-hi una altra situació bastant similar, i és que Incapié, el defensa de l'Arsenal, va caure al terra, un jugador de l'altre equip va trepitjar-li el pantaló, i amb la inèrcia, sí que se li va veure,
0: no ho havia vist.
1: I va baixar tot.
0: Ai, ai, ai.
1: Se li va veure el cul, per sort estava boca avall.
0: Per sort.
1: Sí.
0: Gràcies.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, ha sigut una setmana una mica rara, no?, pels esports.
1: Sí, bastant rarota.
0: Espionatges, pantalons a baix... estem una mica... Mare de Déu.
1: Sí, sí.
0: Bueno, passem a la teva part preferida del programa.
1: Ara,
0: el joc. El minut de glòria. El repte que et proposo aquesta setmana és que tindràs 60 segons, val?, per respondre... T'he preparat 27 preguntes. Resposta ràpida.
1: Vale.
0: D'esports, en general.
1: Vale. Quantes, per exemple, hauria de contestar per aprovar?
0: Ai, 27. 30.
1: Vale.
0: Tens 30. 60 segons. T'he beneficiat.
1: Home, però he de respondre o sigui, per segona 2 preguntes, eh?
0: Ja t'estàs queixant?
1: No, no, no. Jo respondré pràcticament totes.
0: 30 preguntes, val? És per saber... Són bàsiques, no t'has d'espantar. Resposta ràpida, bastants esports, val?
1: Vale.
0: I tens un minut per respondre-les.
1: Vas amb el cronòmetre en mà i tot ja, eh?
0: Vaig amb el cronòmetre en mà. A mi no se m'escapa res perquè vas desafiar fa 2 setmanes que el joc que et portés t'aniria bé sigués el que sigués. Per tant, anem a fer-ho, val?
1: Vinga.
0: Tens un avantatge, això sí que t'ho haig de dir. Si no la saps, la pots passar.
1: Ah, vale.
0: Val? I després, al final, te la torno a repetir.
1: Vale.
0: Val?
1: Vinga, va.
0: Comencem jo.
1: La gent que jugui dins de casa també, eh?
0: Exacte,
1: que clar, després direu, oh, que dolent és en Jordi. No, no, jugueu vosaltres també.
0: Amb el temps, eh? No s'hi val...
1: Home, clar, quan tu diguis temps, ja està.
0: Doncs comencem, eh? 3, 2, 1... Quin esport es juga a Wimbledon?
1: El tenis.
0: Quin tenista es va baixar els pantalons en ple partit aquesta setmana?
1: Motet.
0: Quin país és famós pels All Blacks?
1: Passa.
0: Quin esport practica Marc Márquez?
1: Moto.
0: Vale, te la compro.
1: Motociclisme.
0: Existeix l'esport tenis platjo?
1: No.
0: Sí!
1: Vale.
0: No passa res. Quin és el gran slam que juga sobre herba?
1: Wimbledon?
0: Molt bé.
1: Ah, vale.
0: Quin número portava Michael Jordan?
1: 23.
0: Molt bé. Quin és més gran, una pista de pàdel o una pista de tenis?
1: Tenis.
0: Quants anells olímpics hi ha al logotip?
1: 5.
0: Quin animal apareix al logo de Ferrari?
1: Un cavall.
0: En quin país es van celebrar els Jocs Olímpics del 92?
1: Espanya?
0: Vale. En quin, quants sets s'han de guanyar habitualment en un partit d'ATP?
1: 3. Dos.
0: Dos. A l'hoquei hi ha targeta blava?
1: Sí.
0: Quin país va inventar el futbol modern?
1: A Anglaterra.
0: Temps.
1: Ha entrat aquesta.
0: Ha entrat aquesta.
1: Vale, vale. Quantes he fet?
0: Has fet 14 menys una 13 preguntes.
1: Bueno, està molt bé. Està molt
0: està
1: bé.
0: Està molt bé. Però anem a fer una cosa, anem a donar joc.
1: Vale.
0: Et dono, perquè has fet més o menys la meitat i t'has equivocat en un parell. Et dono un minut més i acabem.
1: Vinga, va. Ara.
0: Estic sent molt bona, aquesta setmana. Val, començo, 3, 2, 1... Quin esportista és conegut com King James?
1: LeBron.
0: Quin jugador va marcar el gol del segle el 1986?
1: Passo.
0: Quin esportista va dominar el tennis amb 14 Roland Garros?
1: Rafa.
0: Quin equip de l'NBA té més anells històrics?
1: Lakers.
0: No, Celtics. Quin pilot té més victòries de Fórmula 1?
1: Hamilton. Verstappen.
0: Hamilton!
1: No.
0: Quin esport té touchdown?
1: Passo.
0: Robin Lenormand ha publicat recentment un llibre?
1: Sí.
0: Molt bé. Quin país ha guanyat més medalles olímpiques històricament?
1: Estats Units.
0: Molt bé. Quin esport es fa amb kayak?
1: El kayak, la baixada al rafting, no? O
0: sí, sí. Quin esportista té més medalles olímpiques de la història?
1: Phelps.
0: Amb quin dia comença el proper Mundial de Futbol?
1: 7?
0: 11.
1: 11.
0: Amb quin partit es comença aquest Mundial?
1: Se t'acaba. Ni idea. Quin... Hola.
0: Va, dona una pista.
1: Sí.
0: Torna a obrir el mateix país que va guanyar Espanya el Mundial. Mateix partit.
1: Sud-Àfrica... Mèxic?
0: Sí.
1: Sud-Àfrica-Mèxic?
0: A Ciutat de Mèxic.
1: Va ser aquest mateix partit el que va inaugurar...
0: Diria, juraria que sí.
1: O sigui, sabia que era Mèxic perquè el seu sí. Una de les seus... Però a Sud-Àfrica no en tenia ni idea. I a més, és un mundial que cau sobretot de matinada.
0: Sí, ens haurem de... Ens haurem d'aixecar, a veure...
1: Bueno, o aixecar, o mentre estiguis amb
0: clar,
1: un got a la mà.
0: És estiu, clar. Bueno, comença la selectivitat, Jo no sé què fa.
1: Però és, comença l'11. L'11 és la cele, no?
0: 10, 11, 12.
1: Però el Mundial comença ja al juny?
0: Al juny.
1: Ah, ja! Pensava que era el juliol.
0: Això m'ha posat aquest. Aquí tinc l'11 de juny.
1: Ah, perfecte. Menys estona.
0: Comencem.
1: Espera. Bueno, però seran els primers. Què et perdràs? Un Sud-Àfrica o Uzbekistan? No passa res.
0: Tanquem aquí la secció. T'ha costat aquest joc, aquesta setmana.
1: Bueno, però m'ha agradat, perquè estava en tensió i hi havia moltes que les sabia i tardaven a respondre,
0: sí,
1: per què.
0: La dels Jocs Olímpics del 92, Barcelona.
1: Sí, però no sé per què m'ha vingut des de 92 o 82, no ho sé.
0: No passa res, te les compro.
1: És que amb la pressió
0: canvia tot.
1: No et sabia dir ni em sortia el nom de LeBron ni el de Rafa Nadal, no em sortia res, i he de dir si me la sé.
0: Doncs bé, jo tanquem secció aquí, espero a veure si la setmana que ve a veure com va. Uh-huh. No sé si estaré acompanyada, segurament no, però l'Esteve està aquí present amb nosaltres igualment.
1: Sempre està,
0: tot el que veieu, ella ha estat present davant, d'acord?
1: Doncs, Elisabet, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana vinent.
0: Ens veiem la setmana vinent.

0: Vinga, va, amb la segona part del programa. Anem a encarar-la ara ja sí que sí. La segona part del programa, com sabeu, hem tingut aquesta secció de A Peu de Camp amb l'Elisabet. Doncs ara toca minut 90. Amb en Pau Serrano, bona tarda, bon vespre. Pau, com estàs?
1: Bona tarda, Jordi, estic molt bé. I, com sempre, a punt per explicar-vos l'actualitat del futbol.
0: Què tenim? Tira'm alguns titulars que puguem veure del que tindrem en el dia d'avui.
1: L'Arsenal, que ha guanyat la Premier, Mourinho, que torna al Madrid, el Girona Els, on es juga tot per no baixar segona, i moltes més notícies.
0: Doncs vinga, Pau, anem a entrar ara sí que sí amb el peu dret en aquesta secció. Anem a començar destacant el que tu vulguis. De què vols començar a parlar?
1: Comencem parlant dels partits, com sempre. I va, comencem amb el Barça mateix, que guanya 3-1 al Betis amb un polèmic penalti que no sé si vas veure el partit.
0: No ho vaig poder veure perquè estava treballant i no... Ah, no, perdó, no estava treballant. Estava a Itàlia, tenia un bateig i sí que em pillava ja al mig de tot, i també jugava al Tordera, vull dir...
1: Sí, sí, sí.
0: Va ser complicat.
1: Totalment. Bé, doncs el polèmic penalti l'explico una mica perquè pels que no hagueu vist el partit, els oients, bé, ha sigut un suposat xoc entre cama i cama de...
0: Ah, ja sé quin penal diu, sí.
1: A Isco Larcón, i la veritat és que per mi és penal.
0: Sí?
1: Sí.
0: Jo no l'acabo de veure el contacte.
1: Per mi sí, jo des de l'angle que ho vaig veure, des de l'angle que s'ha penjat a xarxes socials, doncs he vist penal.
0: Doncs jo no he acabat de veure aquest contacte, però bé, òbviament, si el va cridar al VAR i va continuar dient que era penal, era perquè, bueno, devia ser perquè era penal, eh? Però va ser un partit, Pau, que bé, amb aquest 3-1, doncs el Barça tanca una temporada històrica, no només per guanyar la Lliga, sinó perquè no ha perdut cap partit com a local. Els ha guanyat completament tots, 19 partits com a local els ha guanyat els 19, i a més com a acomiadament de Lewandowski, no?
1: Sí, sí, de l'acomiadament de Lewandowski, entre llàgrimes, dient unes paraules al Camp Nou, la veritat. És que a molta gent li va fer pena, perquè al final un jugador que ve i en 4 temporades guanya 3 lligues i marca més de 100 gols, la veritat és que et deixa marca al club.
0: No, i a més, va ser un de... Bueno, pràcticament va ser el pilar del projecte de tornar a reconstruir el Barça. És a dir, aquell estiu que va venir Lewandowski, va venir Rafinha, va venir Koundé, va venir Christensen... Ostres, va ser el primer mercat de fitxatges després de molt de temps que el barcelonisme tornava a tenir il·lusió una mica pel projecte, i es veia que la cosa es volia construir, i és que amb ell va començar tot, per això se li ha dit, no?, que va ser el pilar del projecte. I en el seu vídeo, un vídeo molt emotiu, que a més és un vídeo parlant en anglès, òbviament, però els únics subtítols són en català,
1: sí,
0: que això també a l'afició del Barça li agraeix, comenta de que la seva feina va ser venir per tornar al Barça al seu lloc, i que ja ho ha fet.
1: Totalment, totalment. Una llegenda que serà Robert Lewandowski. Seguim parlant amb els partits de futbol i bé, el Madrid, que guanya 0-1 al Sevilla, amb un gol de Vinícius. Poc a comentar aquest partit, la veritat, 0-1...
0: Bueno, és que ara ja els partits de la part alta...
1: Ja no interessen.
0: Interessen més si els de la part alta s'enfronten contra la part baixa,
1: sí.
0: Perquè possiblement, doncs, entre aquests 6 primers ja no juguen res... I potser els de baix poden donar sorpresa. En aquest cas, el Sevilla no va poder donar la sorpresa, tampoc té perill. Tenia perill, ara ja no en té, està salvat, com matemàticament també l'Espanyol, però el que sí que se la juga és el Girona.
1: Sí, ara parlem del Girona, que perd contra l'Atlètic de Madrid, i no vaig poder veure el partit, però pel que vaig sentir a les ràdios, veu que Estuani va tenir una ocasió molt clara a l'últim minut. No sé si tu en saps alguna
0: cosa. No vaig veure aquest partit. Ja et dic que estava en un bateig i clar, ho tenia ben complicat. Però sí que és veritat que el Girona és vida o mort ara.
1: Sí.
0: L'Espanyol, que semblava que també seria vida o mort, però que al final amb aquests dos últims partits guanyats, doncs que ja matemàticament no ho ha tingut i no ha de patir, però és que la classificació, anem a repassar-la, perquè està molt, molt apretada, i cap dels equips de la part baixa, l'Oviedo ja ha baixat, però després està el Mallorca amb 39 punts, el Girona amb 40, i sí que és veritat que el Mallorca pràcticament ja baixaria,
1: sí.
0: Hauria de... És a dir, el Mallorca ja no depèn de si mateix,
1: clar.
0: Necessita que algú més perdi, però el Mallorca, en aquest cas, porta 39 punts a 3 de diferència de la salvació.
1: Uf.
0: Per tant, hauria de guanyar sí o sí el partit que té en el proper cap de setmana, que és contra l'Oviedo. Això sí que és veritat que ho té bé. I a més, l'Elche que se la juga, perquè juga contra el Girona, i si el Mallorca guanya a l'Oviedo i el Girona guanya a l'Elche, l'Elche cauria el descens.
1: Clar.
0: Cauria el descens i en 19a posició. És a dir, que tampoc se l'està jugant, com també se la juga l'Osasuna, com també se la juga el Levante, perquè són aquests tres equips que porten 42 punts, que són els únics que pot baixar, perquè l'Alavés ja s'ha salvat també amb aquests 43 punts, igual que l'Espanyol. Igual que el Sevilla, perquè l'Espanyol porta 45. De fet, amb un partit guanyat podria anar-se'n a Europa. Podrien.
1: Sí, esclar.
0: Però clar, l'incògnita jo crec que a tots ens importa aquest partit, el proper del Girona-Elche, perquè és on sí o sí es sabrà quin serà el destí del Girona a la propera temporada.
1: Sí, sí, un partit molt important on les entrades, vaig estar mirant l'altre dia i ja s'han esgotat, tot Montilivia a l'establer, i bé, ja sabem que és un dels partits que no ens podem perdre aquest cap de setmana.
0: Mm-hmm.
1: Seguim parlant dels partits, continuem amb el Tordera, que guanya a l'últim minut el Guíxols i puja a segona catalana.
0: Per fi,
1: guanyant la Lliga.
0: 3 anys després que torna a pujar de categoria. Pau, que tu vas ser allà. Com vas veure aquest partit?
1: Un partit molt intens, la veritat. Tot i que teníem estàvem relaxats perquè Alcaldes una mica més de començar la segona part ja anava perdent 3-0, i per tant això també ens hagués pujat a segona catalana siguent campions, però sí, un partit molt emocionant, tot el municipal de Tordera estava ple, gol al minut 90 de Marc Ruiz, la veritat, un partit increïble.
0: No, i a més, amb un Caldes-Sils que jugava, tothom esperava que el Sils, òbviament, guanyaria,
1: sí.
0: I de fet, els propis jugadors del Tordera, que hi van estar aquí xerrant, van dir, és que nosaltres... per exemple, a l'Òscar li deien des de darrere de la porteria, ei, que el Sils va perdent 3-0, va perdent. I pensava realment que l'estaven vacilant.
1: Clar.
0: Clar, no s'ho creia, perquè ells volien la victòria perquè en cas d'empat sabien o
1: sí.
0: Creien que el Sils marcaria 9 gols.
1: Ja.
0: És a dir, ho
1: sí,
0: tenien
1: sí.
0: Ben clar, per tant, volien anar a guanyar sí o sí el partit. Al final es va donar que l'altre resultat ja ajudava el Tordera a ser campió.
1: Sí.
0: Però jo crec que no s'hagués celebrat de la mateixa manera si no s'hagués guanyat el partit.
1: Perquè sigut més
0: són 10 victòries consecutives, de dir, ostres, 10 victòries consecutives no passa des de feia anys.
1: Clar.
0: I hem de tirar de maroteca i mirar realment quantes temporades fa que no passava això en el Tordera i si algun cop s'havia fet. És que aquesta és l'altra.
1: Sí.
0: I a part, amb un gol de Maradona en el minut 90, dona més èpica encara. Però em va agradar molt també l'esportivitat que va tenir el Guíxols.
1: Sí, sí, totalment.
0: Perquè el
1: Guíxols
0: se la jugava moltíssim, perquè al perdre aquell partit es quedava fora del play-off. Abans tenia possibilitats, de fet, si guanyava, inclús, no sé si empatava, no depenia d'ell mateix per classificar-se com a millor sis, com a, dels millors sis tercers de la categoria. Però un cop acabat el partit van deixar celebrar bé el Tordera,
1: sí.
0: A més van fer un post a Instagram doncs, felicitant el Tordera i s'ho van prendre la mateixa de la millor manera, dient que la il·lusió aquesta temporada havia tornat en el vestuari, i és una manera d'enfocar-ho que, ostres, no sempre es veu, perquè
1: exacte.
0: Et passa això i pot ser molt negativista, no deixar gaudir a l'altre rival ni celebrar més en el seu camp. Crec que es van comportar molt bé i així van tenir el premi, i li desitgem molta sort al Guíxols a la propera temporada també.
1: Un gran equip al Guíxols. Seguim parlant de partits, i bé, com ja havíem comentat, l'Espanyol que guanya 1-2 al Sadar, i bé, és això, que ja està classificat, que ja està assegurat a primera.
0: Va guanyant el Sadar, és un camp difícil, i ara deixa l'Osasuna, el que dèiem abans, doncs oberta, que depèn de què facin el seu proper partit, un proper partit que juguen contra el Getafe.
1: Sí, un partit que serà interessant més que res per aviam si es queden o no.
0: Mm-hmm.
1: Doncs ara anem a parlar dels últims rumors, fitxatges, tots aquests que han sortit.
0: Mm-hmm.
1: Comencem amb l'Arsenal, que, com s'havia dit abans, és campió de la Premier League uns quants anys després.
0: 22 anys després, eh?
1: 22 anys,
0: ja sabeu que Arteta, en el camp d'entrenament, a dins de les instal·lacions, havia manat a ficar la silueta amb llums de la Copa de la Premier, sí, però apagada. I no la podien obrir fins que no guanyessin la Premier. Això des que va arribar. I aquest any doncs la podran obrir, i és una manera de dir, mira, aquest és l'objectiu que volem, doncs anem a per ella, que cada dia veien la copa, cada dia la podien saber el que volien, i tenien això que no podien, sí, encendre les llums fins que no guanyessin la Premier.
1: Una curiositat sobre l'Arsenal és que Max Domann, que ja vam estar parlant fa uns quants programes, que es va transformar en el golejador més jove de la Premier, mm-hmm, s'ha transformat en el jugador més jove en guanyar la Premier League, que això final és un mèrit.
0: Sí, sí, també. No? I és que, a més, no guanyaven la Premier des que hi havia Titi Henry a l'Arsenal, per exemple. És a dir, esclar, són 22 anys. És a dir, jo pràcticament naixia quan l'Arsenal va guanyar la seva última Premier.
1: Bueno, jo vaig néixer 10 anys després.
0: Sí, vull dir, Déu-n'hi-do.
1: Seguim parlant de notícies del futbol. I Guardiola s'ha anat al City?
0: No és oficial?
1: És oficial, i el City ha fitxat a Enzo Maresca, entrenador del Chelsea.
0: Però això és oficial,
1: o no? És oficial, ho ha dit Fabrizio Romano.
0: Ah,
1: sí,
0: val,
1: si no t'ho vols creure.
0: Val, però és Fabrizio Romano, però no hi ha font oficial encara, eh?
1: Fabrizio Romano, si no t'ho creus, no t'ho vols creure, però,
0: no, però
1: ell sempre
0: diu
1: la veritat.
0: Sí, que pot acertar-ho, però que, ostres, que fins que jo fins que no vegi el tuit
1: del City
0: no, encara no ho anunciaré en gran mesura. Òbviament, si s'ha filtrat, s'ha de confiar en qui ho ha filtrat, però per fer-ho realitat i informar-ho, doncs m'espero també les fonts oficials del propi club.
1: Sí. Doncs, si vols saber una font oficial del propi club, ja podràs buscar el Chelsea, perquè ha fitxat a Xavi Alonso com a entrenador.
0: Això sí, sí. El fitxa, i jo crec que el Chelsea aquí fa un gran salt de qualitat.
1: Sí, totalment.
0: És a dir, aquesta temporada que no s'ha classificat per la Champions, per tant, crec que Xavi Alonso donarà aquest salt de qualitat, i a més a la Premier i a Anglaterra, que és una lliga que també deixen treballar molt l'entrenador, es creu molt en el projecte, i per tant crec que podrà fer el seu paper, i ojo que en els propers anys no estigui com a candidat també de guanyar la Premier, i també de tornar a guanyar la Champions, que ja ho va fer farà uns anys, i que pot ser una barbaritat de club, i la lluita que hi hauria amb City, Arsenal, Chelsea, ara amb Xavi Alonso. És que per mi Xavi Alonso em sembla un grandíssim entrenador, és que va trencar l'hegemonia del Bayern de Múnich quan estaven a Leverkusen, és a dir, que mai havia passat des de feia 13 anys.
1: Totalment. Seguim parlant d'entrenadors, i aquesta potser tampoc te la vols creure, però José Mourinho ha tornat al Madrid.
0: Sí, exacte. No? Vull dir, jo sempre diré que sona que tornarà al Madrid, no ho confirmaré, i és el que et dic, eh? Porta sonant molt de temps que el Mourinho torna al Madrid, de moment no sabem res, sí que es va dient que ja s'ha arribat a un acord, per tant haurem d'estar també pendents del que acaba passant, perquè Mourinho a vegades havia dit que no havia parlat amb Florentino, i després just sortia una notícia que diu ara sí que han parlat, però després tornava a sortir i deia que no. Ostres, hi ha molts enrenous que bé, sí que ara sembla que ja és com final,
1: sí,
0: que sí que tornarà, però el que dic, fins que no vegi el tuit i els anuncis, sí, oficials, de moment diré, mantindré una mica calmat.
1: Com tu pensis. Seguim per una altra banda, i Neymar Júnior, que va convocat al Mundial quan semblava que no ho estaria, al final João Pedro no ha anat convocat i ha anat Neymar.
0: Sí, i a més, de fet, Neymar ha anat, l'alegria que saltava, i Neymar, quan va saber que estava convocat, va fer una videotrucada, no sé si ho has vist.
1: No, no ho he vist.
0: Doncs va trucant en Rafinha.
1: Ostres!
0: Va fer una videotrucada amb en Rafinha per celebrar-ho amb ell. Ho va penjar a les xarxes socials. Un João Pedro que no va, per tant el valor de mercat podrà baixar.
1: Sí.
0: I veurem, perquè ell va fer un tuit o va dir públicament, ara no ho sé ben bé, però que deia que volia jugar amb Neymar, és a dir, volia que convoquessin a Neymar perquè volia jugar a la Copa del Món amb ell, donant per fet que ja el convocaven.
1: Clar.
0: I no l'han convocat. Igual que Richarlison, va dir que quan anés a jugar a la Copa del Món no s'emportaria el mòbil perquè volia estar totalment centrat, doncs no, tampoc ha anat convocat. Per tant, bé, aquesta cara A i cara B de la convocatòria de la Brasil.
1: Això que parla sobre João Pedro, que serà devaluat molt probablement, és un factor bo pel Barça, degut a que fa uns dies ja sonava de si el fitxaven, si no, doncs bé, és una gran notícia pel Barça. Tot i que a mi, com a davanter, no sé què dir-te, trobo que li falta alguna cosa. A tu què et sembla?
0: No, a mi també em falta alguna cosa perquè, ja et dic, no hi ha gaire temari, per sí. dir-ho de manera. No té, aquesta temporada tampoc ha marcat gaires gols, amb el Chelsea, vull dir, sí que és un bon jugador, però no sé si com a davanter titular i recanvi de Lewandowski.
1: Clar. Totalment. Seguim parlant de jugadors que van al Mundial i és Cristiano Ronaldo qui també va al Mundial, que jugarà el seu 6è Mundial, la veritat.
0: Sí, jugarà el seu 6è Mundial i jo crec que ja serà l'últim.
1: Home!
0: Per tant, serà un de les dans d'aquestes sí. llegendes del futbol.
1: Sí, sí, és una pena, però bueno, hi ha un moment en què s'han de retirar.
0: Mm-hmm.
1: Ara tornem cap als entrenadors i Hansi Flick, que ha renovat fins a 2028 amb el Barça.
0: I un d'opcional, també. Per tant, Hansi Flick que es queda en el Barça. Si completa el temps, hauria estat més temps que Guardiola en el Barça.
1: Buah.
0: Que ja és un dir. Per tant, ja Hansi Flick ja és com una estàtua, com un pilar
1: sí, sí.
0: dins de l'entitat blaugrana.
1: Clar. Doncs seguim parlant d'entrenadors que han renovat i Michael Carrick, entrenador del Manchester United, que ha renovat fins a 2029. La veritat, una notícia que potser alguns no se l'esperaven pel rendiment del Manchester United aquest any, però sí, ha renovat.
0: Un United que s'ha desinflat, doncs veurem si en Carrick doncs, li tornen a donar i de mica en mica que l'United, tot i que s'ha classificat per la Champions.
1: Sí, sí, això està molt bé, la veritat. Hi havia un punt en què anava a entrar-se a Premier... Però bé, tot i no guanyar gaire aquesta temporada, aviam si la temporada que ve els hi va millor. Mm-hmm. Anem a parlar ara de Fermín López, que es va lesionar, semblava que no arribaria al Mundial, però ara sembla que sí.
0: No arriba, no. Se'l perd. No, l'han operat, el van operar ahir, va marxar cap a l'hospital i són uns 3 mesos de recuperació.
1: Un altre esportista que també s'ha lesionat és Àlex Márquez, així com a, mm-hmm. com a curiositat fora del futbol. Des d'aquí l'enviem moltes, moltes forces. Seguim ara amb el Barça femení, que ha guanyat la Copa del Rei 3-1 contra l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, de fet, el Barça femení, que just l'acabem de comentar amb l'Elisabet, hem també hem fet aquesta prèvia d'Oslo, que jugarà contra el Jonathan Lyon. Giraldez, sí. el seu exentrenador amb el Lyon. Per tant... Bé, que ja està, ho hem comentat de bastant, i si vols anar per la següent, perquè ens queda poquet temps, Pau.
1: Vinga, doncs anem a parlar pel final del Burnley i el seu descens a segona, i és que per baixar a segona al Burnley li han donat 50 milions i al Barça per guanyar la Lliga 45, que és el que em comentaves tu abans fora de micros.
0: Sí, el Burnley per baixar de divisió, doncs que li han donat aquests 50 milions i bé, imagina't el que li donen al primer, eh?
1: Sí, sí.
0: I al Barça per guanyar la Lliga li han donat 46. Aquí es veu una mica la diferència econòmica dels dos clubs, bueno, de les dues lligues, i la Lliga anglesa que viu amb un núvol econòmic que hi ha mercat de fitxatges, tenen un propi seu que s'intercanvien pràcticament amb un valor molt de fitxatges als seus jugadors, doncs per intentar mantenir viu aquest mercat, però que les altres lligues no poden arribar, i òbviament aquí es veu, no? Aquí a la Lliga Espanyola, que el Barça per guanyar la Lliga toni 46 milions i per baixar a la Premier toni 50.
1: Clar.
0: Déu-n'hi-do.
1: I ja anem cap al final, en partits que no ens podem perdre, que aquests són la final de Champions femenina, que és el dissabte a les 6 de la tarda, que la veritat un partit molt, molt interessant, i el Girona-Elx.
0: aquests dos partits, Pau, que no ens va poder perdre. Moltes gràcies. Avui, que pràcticament ens hem quedat sense temps, ens veiem la setmana vinent perquè tindrem moltes més notícies. Totes les lligues ja hauran acabat. Començaran una mica els rumors i també tindrem aquesta final de la Champions femenina. Moltes gràcies, Pau. Que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé.

Vinga, va, que nosaltres arribem al punt final avui del programa, un programa ben completet, que pràcticament ens hem emportat tot el temps per davant i ens l'hem empassat. Hem tingut aquesta secció de peu de camp amb l'Elisabet, doncs, per saber una mica l'actualitat del futbol femení i també aquestes píndoles i, òbviament, amb el joc que tant ens agrada. I, finalment, doncs, hem acabat el programa amb en Pau Serrano repassant una mica l'actualitat més general del món del futbol. Avui, un programa ben complet, que haurem d'estar pendents ja a la setmana vinent i també el que es ve costant per aquí en l'esport orderenc. Vinga, va, que vagi molt bé, bona nit. Ens veiem demà amb la tertúlia.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. La reunió entre Educació i els sindicats convocants a la vaga ha acabat sense acord, però s'han citat per continuar negociant demà dijous i divendres. El govern ha plantejat al sindicat, recordem-ho, concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord de Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements, a més d'incloure 2.405 efectius més al curs vinent. I el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos de Mossos fins a 25.000 agents al 2030. La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que s'ha celebrat aquesta tarda a Madrid, ha concretat també algunes mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que és l'inici d'una nova etapa de relacions entre els dos governs.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions.
2: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribatge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta manera s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 i entre 70 i 74. Serà implantació progressiva. La mesura respon a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen a dones menors de 50 anys. I encara continuem més notícies. El 21 de juny, com a tard, Junts tindrà candidat a les properes eleccions municipals del 2027, després que els darrers dies el president del grup de Barcelona, Jordi Martí, hagi formalitzat que vol ser alcaldable i que el regidor Josep Rius faci un pas enrere. Els presidents del districte de Barcelona han passat a l'acció i s'han reunit amb el secretari general Jordi Turull per expressar la voluntat de, a la propera reunió de l'1 de juny, activar el procés per la tria de candidat. I el 27è Mercat de l'Audiovisual de Catalunya arriba al certamen després d'un any de sessions de treball dins del Mac Més i d'experiències al Mac Lab. La 27a edició i la de conèixer cap on va la comunicació de l'audiovisual, sobretot enguany amb el treball de la intel·ligència artificial, serà el proper 3 de juny.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
4: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltat de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres, per reserves i encàrrecs, truqueu al 93 764 0607.
0: Cada dijous a 2:15 del matí, alumnes de tots els centres educatius del poble passen pel nostre estudi per explicar-nos què fan, què pensen i què aprenen.
7: Les escoles a la ràdio. Un espai per escoltar i compartir la vida a les aules.
0: Només a Ràdio Tordera.

0: fortsat på Nu FM. Ràdio Tordera.
1: Càpsules informatives.
2: Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Claver ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos Allà on neixen els mons impossibles i desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernard d'Alba i l'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
3: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera.

perquè la poesia pot ser còmplice dels teus sentiments. Temps de paraules. Amb Elvira Romaguera i Joan Madrid a Ràdio Tordera. Dimecres a les 9 de la nit i dijous a la 1 del migdia.

Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Dimecres, 9 del vespre, i això és Temps de Paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb música i poesia.

Ben poca cosa tens. La taula i uns quants llibres. L'enyor d'ell, que és lluny, i tampoc l'oblides. I aquest silenci dens de paraules no dites. Si ara escrius, a raser de tanta melangia, et perdràs pels camins d'una tristor benigna. La veu se't tornarà poruga i malaltissa, i a cada mot creuràs que perds un tros de vida. Deixo tot. El carrer fa una tarda tranquil·la. Camina. Hi ha la gent per fer-te companyia. No et refusis a cap dels horitzons que et criden. Quan tornis, tot serà més assenyat i digne. No hauràs oblidat res. No és més lliure qui oblida. Però duràs les mans plenes de llum, fresquíssima. Miquel, Martí i Pol.

0: Cugat Punt UFM.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
1: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
0: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
1: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
0: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

No sé fins on sóc jo molt més que tu. No sé fins on ets tu molt més que jo. Quelcom de mi en tu, sensible i bo. Quelcom de tu i en mi, tu i jo som un. Si a mi m'han fet persona i a tu gos, si vas de quatre grapes i jo amb dos peus, de fit a fit ens entenem tots dos i ens expressem, però amb distintes veus. Tu vius feliç tenint-me al teu costat, de prop, de llum, m'adores com a un déu. Jo amb tu tinc el tresor d'una amistat que no em perdrà ningú, només la Déu. No sé fins on gaudeixes del present, no sé fins on la mort m'és un fatic. Tu em mires i ho tens tot, cada moment. Jo visc amb por de perdre't, dolç amic. Amb un sol gest comprens on vull anar. Jo, d'un cop d'ull, entenc tot el que em dius. A frec de romanins i de perdius, que bé que ens ho passem camins enllà. Com els infants, també ets un xic gelós. No acceptes el teu ídol compartir. Vull dir que et faci fora un altre gos. Ho entenc molt bé, si em passaria a mi. No tinguis por, sagrat és el teu lloc. El meu no el donaries tu a ningú. T'estimo, noble amic, i en mi tinc cloc el tot immens on som germans, tu i jo.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major? O aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera.
2: T'he fet així, tal com et necessitava. Tancant els ulls, t'he imaginat a mida dels meus somnis. T'he fet així, centímetre a centímetre, acariciant amb la punta dels dits el fang de la teva pell i del teu cos, a mida dels meus somnis. T'he fet així, en tots els teus detalls, el teu pensament, la teva veu, el teu desig, la teva voluntat. En tot, t'he fet tal com et necessitava. Tancant els ulls, t'he imaginat com l'ombra perfecta del millor creador, a mida dels meus somnis, tal com en necessitava. Però on ets quan et cerco? No em sents quan et crido? Potser no t'he fet i sols t'he imaginat. Tant en necessitava que potser he estimat solament un vell somni.

No és estrany que dubtis i que estones et demanis on és la veritat, tot dient-te que no, o bé que sí, quan la pregunta és sempre la mateixa. No és estrany que dubtis, perquè et trobes en un camí que et sembla mal llaurat, on és difícil de trobar la fi i on és difícil de tornar enrere. La veritat no són les conveniències, ni fer allò que diuen que està bé, ni el que diran aquells que sols critiquen, ni els perjudicis que algú sent per tu. La veritat ets tu i el que tu penses, quan et deixes que el teu cor sigui sincer per dir-te tot allò que ell necessita i que fins ara no li ha dat ningú. Veritat és allò que fa que et paris i que sentis un tremolor a la veu quan veus que no pots dir el que volies i sents que el que tu penses et fa por. Veritat és allò que et crema els llavis i voldries cridar per tot arreu perquè tothom sabés el que somnies i tot el que tu sents al fons del cor.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats convocants a la vaga ha acabat sense acord, però totes les parts s'han citat per continuar negociant demà dijous i divendres. Educació va fer arribar dimarts una proposta als sindicats per millorar l'acord ja subscrit amb Comissions Obreres i UGT. Els sindicats la van qualificar d'insuficient fins al punt que professors de secundària va decidir no participar en la trobada aquesta tarda. Demà, per cert, la convocatòria de vaga és a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. I el govern espanyol i la Generalitat han arribat a un acord per finançar l'ampliació del cos dels Mossos fins als 25.000 agents el 2030. És un dels acords de la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquesta tarda a Madrid, que també ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la creació de la nova línia orbital ferroviària. Albert Dalmau és el conseller de Presidència.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions.
2: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afirma que el seu executiu impulsarà que de manera urgent el ministre israelià Itamar Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. Ho ha dit en un missatge a la xarxa social X, on ha dit que aquesta prohibició d'accés ja és vigent a Espanya des del setembre. L'anunci de Sánchez és una reacció al vídeo que s'ha fet viral, en el qual el ministre es mofa dels activistes de la flotilla retinguts que apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits i mirant a terra. Segons ell, les imatges del ministre humiliant els membres de la flotilla internacional en suport a Gaza són inacceptables. I les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'informe de l'estudi de l'ENS amb dades recollides del 2012 al 2022. La pitjor part de la regressió se l'endú a les platges del tram nord, especialment Montgat, que ha retrocedit un 66%. Fixeu-vos que el retrocés és com de 295 piscines. I més de 600.000 globus reciclables formen part d'una nova mostra que combina l'art efímer amb instal·lacions interactives. Es pot veure a partir de demà a l'Espai Immersa de Barcelona. És tot, molt bona nit.
4: Sí, comencem amb l'Elvis. Soc a Teresa. I això és música per tu. Faré un viatge ple de música de tots els temps. Només a Música per tu podreu trobar els èxits que veu ballar. Les cançons que veu cantar. I la música amb la que us veu enamorar.

vam escoltar a Cobra Cranes de l'any 2008, que ens cantava Just Humans. L'altre dia la vaig sentir en una pel·lícula

L'altre dia vaig recordar-me d'aquesta cançó i buscant la vaig trobar. A veure, jo l'havia sentit per la Cyndi Lauper, ja sabeu que a mi m'agrada molt, i després hi ha una altra versió de l'Aretha, no és de l'Aretha Franklin, bueno, és una altra Aretha, i després hi ha una altra versió i vaig trobar una versió del 2002 de la Celine, i em sembla que és aquesta la que us posaré ara, At Last, i ens la canta la gran Celine Dion.

una cançó preciosa, una versió llarga, més de 4 minuts, que evidentment ja sabeu que no la puc posar en 4 minuts i pico. A vegades us puc allargar, però tant. Canviem una miqueta de marxa. Bon Jovi, Living on a Prayer.

Si algú li interessa, sapigueu que encara farà concerts. Primers de juliol, 7, 8 o 8, 9 de juliol, està al Madison Square Garden. Bueno, a qualsevol lloc, eh? A qualsevol lloc. Continua estant a sobre d'un escenari. Quina passada i quina força en la tindrà, perquè són cantants que no se senten en una cadira. No sé si m'enteneu, vull dir que no paren a l'escenari. Ai, el gran Bon Jovi. Anem amb Guns N' Roses, quan es cantava allò de Sweet Chin O' Mine.

Ara vam decidir que podíeu demanar cançons amb un número de WhatsApp que podeu escriure, que és el 611-481-381, 611-481-381. Teniu que posar bastant nom, si voleu, quina cançó voleu escoltar i si, per quina raó, si és un record vostre o va dedicat a algú. No ha tingut gaire èxit, això, vull dir, només la gent que... d'aquí de la casa o gent que jo conec que directament m'ha dit posa'm això, que és el cumple de la meva filla o és el cumple del... posa'm això, dedica-li o encara més fàcil, busca'm la cançó de fulano de tal que li agrada al meu fill, i jo penso, mira, quina cançó li agradarà, vull dir, no em sap greu, ho feia amb molt d'amor i carinyo, però no escriviu al WhatsApp de Radio Tordera, no escriviu al 611-481-381, al 611-481-381, demanant-me una cançó. En fi, l'altre dia vaig trobar-me i em va fer molta il·lusió un senyor a la verdoleria. I em va dir, nena, tu ets la que fas el programa de cançons? Dic, perdoni, dic, però és que hi ha molts programes de cançons. I em diu, no, jo només t'escolto tu i els diumenges a les sardanes. I un altre programa que fan de sardanes. Dic, pensarà, clar, en la Particela, el Toni López. Diu, i a tu, que m'agrada molt. I era un senyor, doncs no sabria ja dir jo l'edat, no? El cas és que a mi ja em tocava, vaig tindre que pagar i no vaig... I li vaig dir, dic, pues, i per què no em demana una cançó? Diu, és que no sé com fer-ho. Dic, me la pot demanar ara mateix, si vol, i li poso. Però bueno, va dir que no, que ja intentaria quedar-se amb el número de telèfon. Em va fer il·lusió, vaig pensar, bueno, hi ha una persona tordera que m'escolta. Eh? Sí, cada dia estic més boja, no sé si us heu donat compte. Bueno, teniu en compte que ja estem al maig, vull dir, pràcticament estem acabant perquè el juny ja canvi de programació. Jo no sé si jo seguiré aquesta santa casa o tindreu altra gent nova, perquè hi ha molt de jovent ara mateix, molt de jovent. En fi, aquesta que polis...

Ai, aquestes que m'agrada molt, m'agrada moltíssim. I September, Earth, Wind, Fire. Vinga, som-hi en September.

He de dir que no es van matar molt buscant el nom de la cançó. O sigui, rock and roll, pues sí, és un rock and roll, però, vamos, que a vegades li pots posar un títol, però bueno. Anna, que la que us vaig a posar ara de l'Eric Clapton, segurament és una noia que li agradava o que sortia amb ella o algo. Ens cantava Cocaine. L'ho ha dit alguna novia que tindria por ahí.

aquesta guitarra de l'Eric Clapton, mare de Déu, mare de Déu, que et posava la gallina de piel. Estem amb rock, amb rock, i em sembla que és el rock del duo, ara canviarem. Però va, us poso l'última d'aquesta línia de rock en anglès, que és Europe, que ens cantava també. També van tindre molta imaginació, Rock the night, o sigui, rock a la nit. Toma, ja...

Aviam, jo sé que els que ballàvem ens feia ballar, i altres jo crec que aquest tipus de música tan bèstia, no vull dir per què, ni m'ho vull imaginar, perquè la farien servir. En fi, canviem totalment, anem amb Cher, amb la dolça Cher, quan ens cantava allò de Believe, que maca.

això m'ha recordat a un altre cantant que m'encantava, a mi, Tom Jones. Ens podia cantar música de ballar, super, super, com un sex boom, pam, pam, pam, o com un Delilah. I avui toca Delilah, Tom Jones.

Ai, que maca aquesta Delilah, Tom Jones. Tom Jones, ens cantés el que ens cantés. Té una versió també de Pretty Woman. En fi, anem a canviar radical i marxem una miqueta en francès. Després seria en italià i després serà en català. Ja veieu quantes coses vull fer jo en menys de 20 minuts. En fi, l'altre dia vaig veure una pel·lícula que no havia vist, que és del 22 o així, o del 23, vull dir, no és nova, que es diu tal qual, Aznavour, i és la vida. El pròxim programa que faré serà de pel·lícules i de sèries, perquè em sembla a mi que... En fi... La pel·lícula em va agradar molt. Jo sabia que havia sigut un cantant que li havia costat. No és que hagués començat gran, sinó que... Perquè sempre tenim a l'Aznavour com de gran, no? Almenys de la meva edat. Vull dir, les persones de la meva edat l'hem vist sempre com a més gran. I clar, és que va ser famós una miqueta gran, amb 40 i pico, i no serà que no treballava i no feia, quan se'n va a Amèrica. Mare de Déu, quan se'n va a Amèrica, que seguia l'Edi... Era telonero de l'Edi Piaf, cosa que jo no sabia. I la segueix a Amèrica i ella li diu, què fots aquí? És que vas dir que vingués, que aquí havia feina per tots. Doncs sí, evidentment, és molt bo. No porten els passes per anar als Estats Units i, bueno, al final es deixen quedar amb ella un amic. Bueno, total, que li costa moltíssim. Tampoc sabia jo que era una mica farandulero. No sé quantes dones va tindre i fills dintre i fora del matrimoni. En fi, no estem aquí per jutjar ningú, ni molt menys jo. I us posaré La Bohème, de Charles Aznavour. Que maca! Per favor! Amor, amor, amor.

si em veiéssiu aquí, mi cantar. Evidentment, jo era superpetita i la meva mare la devia posar en el que era un long play, eh? O sigui, un disc d'aquells grans, un LP, que en dèiem. El tocadiscos, el jovent no sap ni de lo que estic parlant. Ells saben que hi ha un Spotify i que ho demanen i ho tenen tot. No, pues abans posàvem disc per disc i cançó per cançó. Jo recordo haver sentit molt aquesta música i a part els programes de la tele. És que ell ho diu en un moment de la pel·li que vol fer els seus èxits en castellà, em sembla que diu en italià i en alemany. Clar, ell no, ja està a Amèrica i no sé si torna o no torna, no recordo bé. El cas és que molta gent com ell, sempre us ho dic, èxit que treien sobretot els italians, castellà i cap a Espanya a l'estiu. Bé, m'he enrotllat ara per dir-vos a tot això, però que realment és així. Us he parlat de l'Edith Piaf, pues home, per favor, una gran com ella, aquesta que a mi m'agrada molt, la Vian Rose, Edith Piaf.

Ai, que maca, és una versió antiga perquè se sent com en plan megàfono, o sigui, megàfono, per favor, ja no sé el que em dic. Bueno, ja sabeu, ja m'heu entès. Aquest tocadiscos primerizo, no? Que ara no em surt el nom, vale, és igual. I buscaré una altra cançó, perquè és una cançó molt maca i l'Edith Piaf cantava cançons precioses. Era la que us vaig a posar ara. L'hem sentida mil vegades, però jo, la veritat, no tenia molta idea de què anava la cosa. Ens diu, i ara què faré? Com serà la meva vida sense tu? Com passaré el temps? De totes les persones que me són indiferents, ara que te n'has anat, totes les nits per aquí i els matins que tornen per res. Aquest cor que batega, per qui, per què, com, no sé molt bé què faré sense tu. No m'enrotllo més, eh? És una cançó de Gilbert Bécaud que és preciosa i és en francès tal qual és. Us la llegeixo tal qual, que el meu francès, jo vaig estudiar francès, però ja se m'ha oblidat. Maintenant, o algú semblant, que total diu, i ara què? O sigui, ara què faré sense tu, jo? Ah, espavila, nen.

preciós. És que la música, les cançons en francès tenen un toc com sensual, com, d'aquella manera, com d'amor, d'amor, sempre d'amor, i d'amor, d'amor als italians, als grans italians, als joves i als no tan joves, perquè jo em considero no tan jove, però jove d'esperit. I en aquest cas, un Toto Cotugno que ens canta Serenata. Que maca. Toto Cotugno jove, guapo.

I anem a fer una miqueta d'això musical. És que a vegades em sembla que parlo massa i a vegades que parlo poc. Adriano Celentano, a mi és un dels que m'agrada moltíssim i té cançons precioses. Té una que és la còpia Più Bella del Mondo de 1967, que va vendre més d'un milió de còpies i evidentment va tindre un disc d'or. Té Azzurro del 68 i té un gran èxit internacional que es diu Prison Coli Nancy Nancy Siusol. Aquesta la buscaré, jo se la posaré, perquè de veritat no tinc molt clar què vol dir. De moment, la còpia més vella del món. O del mundo, com vulgueu.

0: no puc acabar en català, se'ns està acabant el temps. Fins la setmana vinent i us prometo posar més coses.
1: La bambina.
2: Nemmeno un minuto.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 20 de maig. Les tres paraules del dia són pisos, emergències, pluja. Pisos. La Generalitat confirma la compra de 42 pisos d'Immocaixa a Tordera i oberta la convocatòria per la creació de 14 places per la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys. Emergències. Tordera celebra dissabte la 6a edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària, una jornada que tindrà lloc al matí de dissabte a la zona del mercat de la carretera de Fogàs. I a Edeseo organitza un concert solidari per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu d'aquest proper diumenge, 24 de maig, serà recaptar fons per al projecte Nixi. Pluja, maig frenètic pel patinatge artístic Tordera amb pluja de medalles i classificacions per la Copa Catalunya. I les imatges participants al 16è concurs fotogràfic de la Fira del Ram s'exposen aquests dies al local del Fotoclub. L'exposició es podrà visitar fins dimecres 27 de maig. El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sol va aprovar el passat 15 de maig l'adquisició d'un total de 1.094 immobles a Immocaixa, entre aquests 42 pisos a Tordera. Els veïns dels blocs dels carrers Doctor Carreras i Amistat passaran a pagar directament ara a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Segons l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, aquesta compra aportarà tranquil·litat a les famílies.
2: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan, venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
1: Avui a Sant Baldiri és el Dia Mundial de les Abelles, també dels assajos clínics. Avui fa anys l'actriu i cantant Cher, que fa 80 anys. Farmàcia de Guàrdia a la Marcobal, a la plaça de l'Església, en recollida de poda, voluminosos, a Tordera Park i Niagara Park, trucant prèviament al 93 765 3151, enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Esperem un dia assolellat, amb màxima de 24 graus, demà també cel serè, mínima de 14, màxima de 25. Puja el cabal de la Tordera, 2,5 metres cúbics per segon i 30 centímetres de fondària. La dita no és bon maig, el que no deixa la bassa plena. Fa un any explicàvem que les llars de les comarques de Barcelona gastaven un 20% més en la compra que fa 5 anys. Fa 5 anys, un centenar de biblioteques de la Diputació de Barcelona ja disposaven de terminals de servei d'autoprèstec i fa 10 anys Tordera era l'epicentre de la robòtica de l'Alt Maresme. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar el Tordera en directe dels darrers assaigs de Fil de Gospel, aquest concert que escoltarem aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Benvinguts, benvingudes a l'Ara i Aquí. Comença el magazín de Ràdio Tordera. Avui tenim un programa molt especial, pensat especialment per persones que s'estan a casa, per persones, doncs, potser també recordem-se dels que tenen mobilitat reduïda i per tots aquells que gaudeixen descobrint el món des de la tranquil·litat de casa, però amb la curiositat ben desperta. Perquè mai és tard per continuar aprenent, somiant i mirant cap al cel. I precisament avui aixecarem la mirada cap a les estrelles, els planetes i els misteris de l'univers. Ens acompanyarà un convidat especial, especialista en astronomia, que ens ajudarà a entendre d'una manera propera i senzilla què passa allà dalt. Com podem observar el cel des d'un balcó o una finestra? Quins fenòmens astronòmics podrem veure aquest any? I per què l'univers continua fascinant persones de totes les edats? Doncs prepareu-vos per viatjar a milions de quilòmetres, com encetem aquesta segona hora, sense moure'ns de la cadira, perquè avui, a l'Ara i Aquí, convertirem la ràdio en una finestra oberta a l'espai. Catalunya, diagnosi alarmant d'una economia malalta. L'informe Fènix denuncia un deteriorament progressiu del model productiu que fa perillar el manteniment del nivell de benestar que ha caracteritzat el nostre país en el passat. Critica durament els sectors que creixen amb mà d'obra estrangera i amb baixa productivitat i apunta a la mala actuació de molts polítics i empresaris catalans. Avui, dimecres, 20 de maig, no hi ha cap gran festivitat oficial a Catalunya o a Espanya, però sí que coincideix amb algunes dates curioses, efemèrides culturals i moviment musical interessant. Doncs bé, amb aquestes efemèrides hem de dir que avui és el Dia Mundial de les Abelles, impulsat per l'ONU per conscienciar sobre la polinització i la biodiversitat.

Les abelles s'alimenten del nèctar de les flors i passen bona part de la seva vida recollint-lo i emmagatzemant-lo en forma de mel. Al mateix temps, també recullen pol·len, que els queda enganxat a les potes i, per això, en canviar de flor, contribueixen a la pol·linització. Quan han ben carregat de nèctar, es dirigeixen a l'eixam. Hi ha eixams salvatges, però la major part són semidomèstics i controlats, moltes vegades a prop d'una casa de pagès. L'interior de l'eixam és tot un món fosc i secret. La major part de les abelles són obreres, o sigui, femelles infèrtils que s'encarreguen de tota la feina de la casa, des de l'alimentació de les larves i de la reina fins a la neteja de la llar i la defensa de l'entrada davant de qualsevol intrus.

Aquesta és la reina. És una mica més grossa que les obreres i és l'única femella fèrtil de l'eixam. La reina neix en una cel·la allargada anomenada reialera o cel·la reial. La seva missió fonamental és pondre ous, entre 500 i 2.500 cada dia. Dels ous en neixen larves diminutes en forma de cuc rabassut. Quan les larves han crescut prou, les obreres tapen la cel·la amb una capa de cera. A dins, ben protegides, les larves es transformen a poc fins a convertir-se en abelles adultes que, quan arriba el moment, són capaces d'arrossegar la tapa de cera protectora. Han nascut més obreres. Quan l'eixam ha crescut molt, neix una altra reina i entren en acció els mascles encarregats de fecundar-la. Llavors es diu que l'eixam és a punt d'eixamenar-se. Un escamot d'abelles surt de l'eixam seguint la reina, que se'n vol anar de casa. Mentre no en troben una de nova, moltes vegades es pengen a la branca d'un arbre per donar temps a les obreres prospectores que busquen una llar nova. Això és un eixam eixamenat. Aquest és un moment delicat. Hi ha ocells, com els abellerols, que se n'aprofiten i es mengen les obreres despistades.

Les vespes, mentrestant, es dediquen a una altra feina. Són rapinyaires diminutes, capaces de caçar una mosca i també de fer festa amb una mica de carn crua. Cap competència per les abelles.

però el perill moltes vegades s'ha passat desapercebut i a l'hort de la masia hi està creixent un petit monstre. Menja fulles d'albergínia i té forma d'eruga gegantina. Quan sigui gran, aquesta eruga es convertirà en el papalló de la mort.

Quan es fa fosc, el papalló busca instintivament els eixams d'abelles i s'hi fica per atipar-se de la mel més dolça. Les abelles poden fer poca cosa per evitar-ho. El papalló és més valent i està recobert d'una pelussa que el defensa de les picades. Les abelles, aquesta vegada, tenen l'enemic a casa.

També avui hem de dir que se celebra el Dia Internacional dels Assajos Clínics i en aquest cas s'aposta per l'activitat científica participant activitat amb aquests assajos que promouen els centres sanitaris i de la salut de la nostra xarxa. Les dades més rellevants són des del 2021 que reflecteixen la nostra contribució i l'esforç dels nostres professionals. La participació és de més de 100 assajos clínics i la col·laboració amb 20 projectes d'investigació. A dia apostem per recercar perquè volen contribuir a l'avenç de la millora de la salut de les persones, dels seus diagnòstics i dels seus tractaments. Doncs bé, escoltem una mica del que ens parlen sobre aquest...

També aquest mes hi ha músiques, estrenes i novetats destacades. Aquest maig ja està arribant carregat de llançaments i avançaments musicals. Quevedo continua dominant les llistes espanyoles amb nous temes com Al Golpito i altres cançons del projecte El Baifo. Rosalía segueix sent protagonista aquest 2026 amb el seu àlbum Lux i la gira europea que està esgotant entrades. Maig està fent soroll dins el pop català amb el single Vull perquè no puc, amb un gir més rock i directe.

rebobinant uns anys enrere en temes com aquest mateix que vam escoltant del grup Mocedades, nosaltres sí que ens endinsem ara amb aquest soroll dins del pop català, ara sí, amb el vull, perquè no puc.

0: pots perdre't. No visc en el present, vull demà veure't. Si em dius que ho deixi...
1: Doncs bé, una de les últimes versions en català amb aquest single 8, per què no...

0: destacant avui la situació política espanyola amb noves tensions dins el panorama estatal i diversos titulars sobre investigacions i moviments dins dels grans partits polítics. A Catalunya moltes portades continuen pendents de l'actualitat social i institucional, mentre la premsa esportiva posa el focus en el Barça i en els moviments del futbol espanyol. També trobem espai per les notícies internacionals a la mirada posada en els conflictes globals i en la situació geopolítica que continua preocupant a Europa i al món. I, com sempre, la diversitat de titulars ens recorda que cada diari mira l'actualitat amb una perspectiva diferent. Bon dia, contertulians.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I
2: bon dia.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Jordi de Diego, bon dia.
1: Bon dia.
0: Patrícia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Montserrat, bon dia.
4: Bon dia a tothom.
0: Estàs d'acord amb això que cada diari mira les notícies amb una perspectiva
2: i tant,
0: diferent?
2: I tant, i tant. Depèn del director del diari i de l'editorial que tingui, sí. Per exemple, sempre em dic que hi ha diaris de dretes, més liberals, menys liberals, d'esquerres, etc, etc. Depèn del director.
1: Quan aquí teníem una premsa gairebé única, que era la premsa del Movimiento, jo recordo que...
0: Que diu el Movimiento?
2: Sí, el Movimiento Nacional.
1: El Movimiento Nacional.
0: Ah, val.
1: Recordo que a França cada diari tenia una línia editorial molt diferent.
2: Sí.
1: O sigui, hi havia diaris d'una sintonia o d'una altra sintonia. I això ens sobtava molt a nosaltres, perquè aquí tot estava intervinguda i era
2: aquí ara tenim un ventall.
1: I això, pues, és un símptoma de la democràcia, que cada diari pugui expressar-se amb el sentit que vulgui.
0: Quin seguiu de diari, vosaltres?
1: Jo llegeixo, el que més llegeixo és El País, que ara és per internet quasi tot, El País, i alguna vegada en paper El Periódico d'aquí de Catalunya.
4: Jo tinc preferència, de fet, anar als comarcals primer, ja des de fa molts anys, o del Punt de Girona o d'aquí del Maresme, i llavors, clar, ja de fer segons quin te connectes, o el VilaWeb o aquests així, doncs més primer de Catalunya i llavors, clar, ja... Si no, també, segons quin diari, també et diuen el que volen, o no saps tota la informació realment com és, o...
1: I alguna informació també del contrari, d'alguna informació del de dretes...
4: Has d'anar contrastant...
1: Has de saber el que diu l'enemic.
4: Una mica tot.
3: A veure, diaris no en miro cap, realment. Abans sí que fa 30 anys mirava molt El País, que era el que al meu pare li agradava en aquella època. Sí. Però després, quan ha començat tot aquest enrenou que si uns reben diners d'uns i altres reben diners d'altres, la veritat, no miro cap diari, busco fonts alternatives i...
0: Patri, què?
2: Jo tampoc no llegeixo cap diari de paper, però sí que quan hi ha notícies que m'interessen les busco per internet i ja està.
0: I
2: però busco el diari que, per exemple, avui com consultar, diguem, i busco a diversos diaris i ja està.
0: Molt bé. Bé, doncs amb les notícies sí que estan parlant ara de la dona d'en Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Actualment està relacionada amb una investigació judicial a Espanya per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en negocis, malversació i apropiació indeguda. La Fiscalia ha demanat en diverses ocasions l'arxivament de la causa, mentre que el jutge instructor manté oberta la investigació. En els últims dies, la defensa de Begoña Gómez ha sol·licitat la seva absolució i assegura que no va cometre cap delicte. Pedro Sánchez ha declarat públicament que confia en la justícia i que el temps posarà tothom al seu lloc. Això és una frase molt maca, no?
2: Sí, bueno, depèn, depèn de qui
3: jutgi.
2: Però si
3: fa quasi 2 anys que l'estan...
2: A l'M. Rajoy encara no l'han posat al seu lloc.
1: I ara surt també contra Rodríguez Zapatero.
2: Claro, sí, espera.
4: El plat del dia,
0: les converses que corralen Zapatero pel cas Plus Ultra, d'aquí vindrà la picossada. Diuen, la interlocutòria del jutge instructor a la qual ha tingut accés revelen missatges entre els implicats a la trama que comprometen a l'expresident del govern espanyol. Avui s'ha sabut que l'Audiència Espanyola investiga formalment a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i emblanquiment de capital. Sospita que va intervenir perquè el govern de Pedro Sánchez concedia a l'aerolínia Plus Ultra un rescat de 53 milions d'euros en temps de pandèmia i que se'n va endur una comissió important. No hi ha solament fum,

0: Patero mateix ha reconegut que va cobrar diners de la societat Anàlisis Relevante, propietat del seu amic Julio Martínez Martínez, que alhora havia rebut diners del Plusvolta per mitjà d'una altra societat.
1: Sí, això també ja fa temps.
0: Què us sembla, això?
2: Ah, em sembla que sí, que... A veure, ell, fins que no el jutgin així, sí, dirà que no, però és que ho diu amb tanta contundència
1: Conxi,
2: que estàs,
1: quan va
2: creuries que és veritat i tot, que no ha fet res, però vist lo vist...
1: Li van dir, bueno, i quins informes feia?
2: La pandèmia va fer molt
1: quins
2: de mal.
1: Quins informes feia? No, eren així, coses generals, sí, però porta alguna mostra... No tenia res, no té res.
0: El Parlament demana a la síndica de Greuges que investigui morts, vexacions i abusos durant el servei militar espanyol. La comissió del síndic de Greuges sol·licita un estudi amb atenció especial als casos de reclutes procedents de Catalunya. Demana a la síndica Esther Jiménez Salinas que investigui aquests casos documentats de vexacions, maltractaments, assetjaments i morts durant el servei militar obligatori amb una atenció especial als reclutes procedents de Catalunya. El text presentat per Junts, ERCs, els Comuns i la CUP ha rebut el suport d'aquests quatre grups, però el PP i Vox hi han votat en contra.
3: No?
0: I el PSC Units s'hi ha abstingut. L'Agència de Salut Pública de la Unió Africana ha declarat com a emergència de salut pública d'interès continental el brot d'Ebola originat al nord-est de la República Democràtica del Congo i estès també a Uganda. La directora de l'agència, la doctora Jean Kaseya, ha subratllat que aquest brot es produeix en un dels entorns més complexos del continent, amb inseguretat, molta mobilitat de població, fragilitat dels sistemes sanitaris i escassetat de mesures mèdiques. Ha fet una crida a la col·laboració dels estats membres amb la Unió Africana, l'Organització Mundial de la Salut, OMS, el Fons de les Nacions Unides per a la Infància, UNICEF, i els països afectats. Què us sembla, vosaltres? Estem voltats a tot el món d'epidèmies, eh?
4: I espera,
0: a veure,
4: espera, que això no s'ha acabat. Ja han dit que estan esperant que vingui una pitjor que que el Covid.
0: Escolta, vols dir que tot això, també alguns rotatius diuen que això ho estan provocant la mateixa política. Què us sembla,
4: ah, no
0: vosaltres?
4: Sé. Mare meva, pots comptar.
0: Jo penso malament, eh?
1: Jo també.
5: Això jo crec que les pandèmies poden ser provocades. Les pandèmies poden ser provocades.
4: Bueno, no sabem, jo és que aquí... Lo que no sé, no lo hablo.
0: No, però vull dir que cada... posaven un gràfic a un cada dos o tres anys hi havia un tipus de virus o de pandèmia. Bé, Junqueras assegura que insistirà en el IRPF en reformes legislatives de finançament. Mira per on. ERC espera que el govern espanyol introduixi la gestió i la recaptació de Catalunya a les lleis i, si no, hi presentarà esmenes. El president d'ERC ha defensat que no renunciava a intentar d'aconseguir aquesta recaptació i en la gestió de l'IRPF, el gran escull pendent de l'acord d'investidura i que van aparcar com a condició per negociar el pressupost de Salvador Illa. I acabem. Voleu saber si s'acosta l'apocalipsi?
4: No. El dia que arribi, doncs sí. Mira, que m'agafi satisfeta.
0: Perquè si voleu, podeu ser-ho, eh?
4: Sí? Ah, sí? No.
0: Sí.
4: Per tu.
0: Sí. Seguiu els jets privats dels multimilionaris. Kyle McDonald, programador i artista de Los Angeles, ha creat un sistema d'alerta que rastreja els moviments dels ultrarics per anticipar possibles catàstrofes. Tenen quantitats infinites de diners, búnquers sofisticats i jets privats. La pregunta és, podrien els oligarques del món tenir coneixement o ser advertits amb antelació d'un apocalipsi nuclear? Doncs bé, aquesta és la idea, que és qüestió de vigilar, seguir i veure si hi ha molt d'enrenou per al cel o per on sigui, perquè els grans rics, en aquest cas, doncs se'n diran amb un altre planeta.
5: Això també dona una esperança als pobres i demostra que els rics també n'hi han de tontos, de rics.
1: Però bueno, ja...
5: Home, que es creuen això i que els hi foten els calés amb búnkers i coses així que no servirien de res en el seu moment.
2: L'avarícia rompe el saco.
5: No, sí.
4: Bueno, perquè tenen tants calés que no saben què fer d'ells.
5: Hi ha rics idiotes, però també.
4: Quina sort, eh? Però ja m'agradaria a mi, no? Tenir tants calés i
0: que
4: no saber què fer d'ells.
0: Si tingués una pira de calés.
2: A la ràdio.
5: Això, des de luego, que no.
4: Sí, compraríem Ràdio Tordera. Jo compraria Ràdio Tordera.
0: Ai, mare meva. Es fumaria tots fora, aquesta dona.
5: Bueno, però jo compraria la SER.
1: Els milionaris...
4: I la Cope tampoc.
1: Els milionaris estan comprant finques i cases a prop del mar. Després ens estan dient que el nivell del mar està pujant.
0: Sí, doncs,
4: però bé, doncs mira, són els primers que s'ofegaran.
1: Sí. Tontos no són, eh?
0: Ja, els
1: que són tontos són els que ens creiem que està pujant el nivell del mar.
0: Molt bé, doncs vinga, ja tenim uns minuts que passen de quasi 11:15. Moment de repàs de temperatures i el tema que es porta avui la Patrícia, que, bueno, no té desperdici.
4: Sí, no, és complicat, perquè posar un tema cada setmana és complicat. No, aviam...
0: Perdona, cada setmana no li poses pas.
4: No, dic jo, dic que estic parlant també dels meus companys i de tots, a dilluns. Bueno, dilluns no, perquè el futbol ho tenen fàcil, però dimarts, dimecres... Aviam, és complicat. No, jo, més que res, per tot el que... Les notícies aquestes que han sortit per la tele, vincular la política amb tots els àmbits de la vida, que amb tot, bueno... Ja ho desenvoluparé.
0: Vinga, rebem i agafem les trucades. Ens anem a saludar en el carrer Sant Jordi a la Paquita Albertí. Paquita, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal? Tens els companys a la platja ja o què? Perquè aquests són dels primers, eh?
3: No, encara.
0: Ah,
3: la
0: bueno,
3: platja
0: és
3: no, són a passejar, sí.
0: Bueno, val.
3: Ja van amb màniga fort i tot. N'hi ha un.
0: Molt bé. Vinga, com va anar la temperatura ahir?
3: Doncs mira, 23 graus.
0: Molt bé.
3: I aquest dematí, 15 graus en 4 dècimes.
0: Uh-huh.
3: Ara, aquests moments, estem ja a 22 graus. Un 73% d'humitat i marca un núvol i sol.
0: Bueno, bé, si anem escoltant els homes del temps, no ho encerten quasi mai, eh? Perquè, a veure... I ja van dient de tot, però al final plou una mica cada dia un raig pel maig. Molt bé,
3: sí,
0: Paquita.
3: Sí, ha plogut en algun lloc,
0: clar.
3: Aquí no ens ha tocat gaire.
0: Molt poca cosa, ahir vaig regar jo, per variar. Perquè, si no,
3: en canvi, veus a Sant Feliu de Guíxols, els hi va ploure 99 litres,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, no, i tant, anem als carrers, pobres.
0: Molt bé, Paquita, moltes gràcies. Records al personal.
3: Molt bé,
0: vinga,
3: bon dia.
0: Adéu, bon dia. Ens anem a saludar amb en Joan González de Marreixà. Molt bon dia, Joan.
6: Hola, bon dia.
0: Vinga, sapiguem com anava la temperatura ahir.
6: Mira, la màxima ahir va ser de 22 graus 5 dècimes.
0: Uh-huh.
6: Avui la mínima ha sigut de 13 graus 5 dècimes. Ara estem a 25 graus 4 dècimes.
0: Molt bé.
6: A humitat un 59%.
0: Uh-huh.
6: Això representa una temperatura de sensació o de xafogor, com es vulgui dir, de 25 graus, 8 dècimes.
0: Oh, que bé, no?
6: Massa calor.
0: Ai, no, Joan, estem a la mida, així. Vale.
6: Per mi hi ha massa calor, ja.
0: Molt bé. Joan, el vent, què?
6: I el màxim de vent d'ahir és de 33,8 quilòmetres hora.
0: Molt bé. Vinga, moltes gràcies. Ens
6: anem preparant ja per la calor.
0: Molt bé.
6: Ja estic a la porta.
0: Molt bé. Gràcies, Joan. Ens anem parlant. Bon dia.
6: Bon
0: dia. I ens n'anem a saber les temperatures de l'estació meteorològica de Fibracolor, que en aquest cas doncs, la tenim aquí pendent, a punt d'explicar. I bé, hem de dir que van tindre una temperatura de 22 graus 7 dècimes, mínima 13 graus 5 dècimes, i ara 25 graus en 6 dècimes, una humitat d'un 62%. I ens n'anem ja cap al refrany català, de maig a l'agost, ni cargols, ni...
4: Ostres, ens hem quedat muts, eh?
0: Ni cargols, ni...
4: Ui. Això vol dir que fa molt de fred, ai, molt de calor, i els cargols no surten, ni plou.
2: Els cargols
1: no poden menjar a l'estiu.
0: Bé, què dius, Martí? Has d'estar fent gestos amb la mà, eh?
2: No l'entenem.
0: Ai. A veure,
4: ni vi,
0: ni gots. Amics oients, que a l'estiu canviarem de ritme, de preguntes, no hi haurà refranys, hi haurà coses un tant més difícils, però tenim la deferència i patrocinador d'aquest programa de xiuxes a Elisa, aquí baix al pati del Patufet. De maig a l'agost, ni cargols, ni... ni publicitat. Anem a publicitat, vinga!
7: Ara i aquí. Ràdio Tordera. Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat. Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
9: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pont i Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pont i Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
7: Ara i aquí.
0: Doncs vinga, posem-nos de mans a la massa, com se sol dir, ben bé i sense cap tipus de rebuig, perquè la nostra companya, la Patrícia, ens explicarà una mica de quelcom, perquè nosaltres ho opinem.
4: Val, perfecte. Bon dia a tothom. Doncs no, degut als últims esdeveniments que... Aviam, jo vull portar a debatre de que la política, cada, només que posem el peu a terra a la nostra vida, la política està present en tots els àmbits, o sigui, en tots. Llavors, ara poder, últimament, des de fa uns anys cap aquí, i ja no només parlo del nostre país, sinó també, per exemple, quan se celebren els Oscars, quan se celebren esdevinent, que, ui, se m'ha trencat, que surten a totes les televisions del món i que tenen molta audiència, doncs sempre hi ha accions reivindicatives.
1: Políticament.
4: Políticament. Evidentment, políticament. Llavors, ara, últimament, al nostre país, comencem amb la celebració del campionat de Lliga del Barça, que algun jugador va treure alguna bandera, tant per una banda com per una altra, perquè sí. Es va criticar amb un per treure una bandera que no era d'aquest país, que era d'un altre, i amb un altre jugador, que malauradament ha plegat, que és el meu Lewandowski, que va treure, que portava l'estelada, llavors se'ls va criticar molt per polititzar un esdeveniment esportiu, val? Però això s'ha fet sempre, portem molts anys d'aquesta manera. Llavors, per una altra banda també, per exemple, el govern espanyol va dir que no es presentaria en el Festival d'Eurovisió per el tema de Gaza i de, O sigui, pel tema de Palestina i...
1: Perquè Israel participava.
4: Perquè participava Israel. I uns altres països del món també van dir que... Uns van dir que no i després sí, però llavors jo obro el ventall i us pregunto a tots, i podem portar de debat, que en penseu vosaltres de que tot amb aquesta vida ho polititzem. Tot. Fem el que fem...
0: Polititzem. No, nosaltres no, ho fan els altres.
4: No, i fins i tot nosaltres també.
0: També, bueno.
4: Home, no sé, jo no sé tu, però no sé els meus companys, però bueno, sí que en un moment donat, doncs, tot ho encaminem o ho derivem cap a la política, no? Perquè jo crec que forma part de la nostra vida al 100%. Vull dir, tot el que fem té a veure la política. Gràcies o a desgràcia dels polítics tenim la vida que portem. Per dir-ho d'una altra manera, per donar-hi la volta, no? Vull dir, lo malament que ho fan i lo bé que ho fan, si és que ho fan bé i si és que ho fan molt malament, ens repercuteix a nosaltres. Uh-huh. Llavors, clar, és tot està polititzat, tot.
0: Bé, la política, ja que parlaves d'Eurovisió, permeteu-me, perquè aquest any doncs ni tan sequera doncs ha sortit per el mitjà d'Eurovisió. Vull dir, han fet càstig i va guanyar aquesta cançó, aquesta melodia, i bé, per un moment l'escoltem.

0: doncs bé, el primer lloc que va assolir va ser aquesta cançó, a veure, no sé si ho sabré dir-ho, Bulgarabamba o alguna cosa així, una cançó doncs, que va representar a Bulgària, una cançó molt de ritme, però veig aquí que a Eurovisió ja estem acostumats que sempre són cançons d'aquestes que a un t'allueixen més a les discoteques, eh?
1: Comercials.
2: Sí. En el cas del Barça, que has anomenat fa un moment amb la mitja mal, que va anar amb una bandera, el problema que ha tingut el Barça és històric. El Barça sempre ha tingut una connotació política, fins i tot van fusellar un president de la Generalitat, un president del Barça, per qüestions polítiques. O sigui, el Barça... quan a l'època de la dictadura hi havia molta gent que anava al camp del Barça i no s'enterava del partit, sinó que tenien reunions polítiques a les grades. El Barça sempre ha tingut una connotació política. Hi ha una cosa que sempre he admirat bastant dels italians. Els italians tenen una política molt més convulsa que nosaltres, però en canvi l'economia italiana va per un costat i la vida italiana va per un costat i la política va per un altre. O sigui, la política acaba que no interfereix amb la vida quotidiana d'Itàlia. O sigui, i això tindríem que prendre alguna nota nosaltres i no barrejar tant la política, que té molta importància la política, però que es quedi a la política, que lògicament influeix en la vida i la majoria de ciutadans tenim una preferència política o una altra, i això és bo, però deixem-nos estar amb altres qüestions de la vida i no la posem dintre la política, i que la política i els que maneguen la política no intoxiquin la vida manipulant certes coses.
0: Vinga, Maria Jesús, què te sembla, tu, això?
3: Per parlar més de conspiracions, jo penso que això forma part de la constant fracturació de la societat. O sigui, quan abans tots els que érem del Barça o érem del Madrid o érem de l'Atlètic de Bilbao anaven a una. O sigui, aquí no es parlava de política ni de res. Ara, fins i tot aquests grups que eren una unitat estan dividits i s'està dividint tot per això, perquè és que, per exemple, la Volta Ciclista a Espanya, que es comencin allà a protestar, a posar en perill els ciclistes i a la gent que estava per allà per protestar per Palestina. Què té a veure Palestina amb la Volta Ciclista del nostre país? Res de res. I això són els polítics que ho fan i ho fomenten. Perquè això va ser...
0: Però potser és un únic recurs que la gent de peu troba perquè els polítics se'n donin compte, no? No ho sé.
3: Però a veure, què té a veure Palestina amb... O sigui, per què no fem això quan aquí ens pugen els impostos? Doncs pues anem

0: ara estan dient que Israel no podrà participar en el Mundial.
1: De futbol.
0: De futbol.
2: I a Canes, per
1: no,
2: exemple...
1: No, participarà perquè fan Estats Units. I, llavors participarà perquè
2: Estats Units no. I a Canes va dimitir tot el jurat de, sí. del bueno, Festival de Cinema.
0: Estàs despreciant a milions de persones que no tenen cap culpa d'això.
3: Per exemple, en les carreres... Perdó, en les carreres de Fórmula 1 així, no diuen pas el nom del corredor o així, diuen el nom de Ferrari, dels patrocinadors, dels cotxes,
0: moltes que participen.
3: Llavors, si guanya, sí que et diran, potser doncs, ha sigut un espanyol, o, però realment el que primer potencien és o el país,
1: l'escuderia
3: o les marques
1: tal,
3: de cotxes, les escuderies, els patrocinadors. No, patrocinadors potser és diferent.
0: No,
3: però sobretot corre Ferrari, corre, vull dir, és que va així, sí. Això no crec que sigui realment...
2: I la nacionalitat dels corredors de Fórmula 1 no, perquè que tots viuen a Suïssa i a Mónaco. Entre Suïssa i Mónaco.
4: De totes maneres, sí que la gent, la societat catalana o espanyola, posem ja totes, per exemple, tot el problema que arriba a haver-hi ara dels mestres que surten al carrer, no hi ha un potencial de gent de peu, de pares, d'avis, doncs que protestin i es queixin i donin doncs, suport als mestres.
0: Això sí que s'hauria de fer.
4: Això feien una crida als mateixos mestres perquè realment s'estan quedant sols, ells. Sí. Bueno, on som nosaltres, eh?
3: L'altre dia em va agradar molt això dels mestres quan els hi va tocar els de la zona de Barcelona, que en comptes de tallar carreteres van anar davant de la Sagrada Família molt bé, perquè allà no molesten a ningú, ells poden expressar les seves...
4: Però
3: que molt bé, estic d'acord.
4: Però allà he sentit que anar...
3: Pels guiris, la gent, que no entrin i mira, no cobren.
4: He sentit que anar la gent de peu a tot el voltant i fer-los-hi costat.
3: Clar que sí, clar que sí.
4: Jo trobo que estem en un moment també que potser... no sé si es van,
0: això,
4: si es van fer
0: fragmentar...
4: moltes manifestacions per al tema d'independència, que la gent està saturada encara, o què? Perquè, a veure, la gent no ens movem ara, eh?
1: Per res.
5: No sortim al carrer per res.
1: Perquè, per exemple, pel dels impostos, hauríem de sortir per moltes, per la sanitat, hauríem de sortir tots, no només els metges ni les infermeres, tots, perquè ens afecta a nosaltres, primordialment ens afecta, o sigui, hauríem de sortir per tot.
3: La societat.
1: Jo me'n recordo, hi ha països sud-americans...
0: De les llistes d'espera, però ningú es mou.
1: Exacte, però hi ha països sud-americans, me'n recordo jo, que sempre, això és una cosa que sempre he comentat, que si pujaven un cèntim, bueno, llavors no sé què era, un cèntim al pa i sortien tots al carrer, perquè el pa és l'aliment primordial i bàsic de l'alimentació d'ells. Si els hi pujaven el pa, amb ells la seva economia domèstica els tiraven a per terra. Llavors, aquí no protestem per res, per la sanitat, amb les llistes d'espera, amb molta... I mira que tenim una sanitat que al costat d'Europa, ei... Tenim uns metges boníssims, tenim uns hospitals molt bons, almenys jo l'experiència que he tingut amb ells és
0: saturats,
1: molt positiva. Ara,
0: saturats,
1: hi ha coses doncs, que no, que les llistes d'espera, etc etc, que un metge faci 24 hores i que t'hagi d'operar, doncs la veritat, no ho sé.
4: I per què la gent no sortim?
1: No ho sé, no ho sé. Això els sociòlegs ho haurien de...
3: Jo he sentit pels mestres cada cop que surten els hi treuen els diners, també. Si sortim tots, és que parem el país.
4: No, està... però a veure que clar, cada vegada que fan, els hi treuen, sembla que són 100 euros,
3: o 100 i pico, això vol dir que també cobren, però vull dir, perquè és el dia...
1: A tots, i a mi també.
3: D'un dia.
0: Te'n recordes del Divide y Vencerás? Estem dividits tots, entre partits polítics, clubs de futbol, que si Eurovision, que si... O sigui, cada vegada tenim grupets més petits i la gent, doncs... Bastant.
4: La llibertat d'expressió ens l'hem agafat ara amb màniga ampla, però molt gent, ampla, gent, no?
3: Jo crec que a vegades ens tenen amb els ulls clucs arrel d'ull i un mundial, sobretot el jovent, que està molt bé l'esportivitat i l'esport, però de vegades es cohesionen una mica internament i a nivell
4: bueno,
3: mundial,
4: i quedem,
3: també.
4: Quedem més pensant en això.
2: I la gent per què no surt al carrer? Pues la gent no surt al carrer perquè no, encara no estem prou malament per sortir al carrer. Perquè a nivell de comunicació tot està molt malament, tot està fet un desastre. Però a nivell de casa nostra encara vivim amb una certa comoditat. I aquesta comoditat...
4: Hi ha molta gent que no, hi ha Jordi.
2: No, hi ha molta gent que no. Però els que no poden... És que no poden ni sortir. És que els que no poden, no poden ni sortir. I els que podríem sortir, no estem prou malament encara.

0: Pues sí.
1: Bueno, però hi ha coses que ens afecta a tots, per exemple,
2: sí, ens afecta, aviam, ens afecta,
1: la sanitat,
2: però, no ens afecta, però podem continuar menjant, podem continuar bevent la nostra beguda preferida. Anem a un supermercat i encara està bastant sortit
0: que
2: de productes.
0: Que no puguis fer res.
1: Sí, bueno, però tu sents al carrer i es queixa tothom. Ens queixem tothom, perquè sí, som la primera
2: queixa,
1: que em queixo.
2: Queixa, estem
1: al
2: malament, mira.
1: Anem al supermercat i sents, oh, és que no hi ha dret, que això, que cada dia que vens és un euro més o 50
2: centis. Però mira, aquest dematí... Tal,
1: però ningú diu res.
2: Perdona, aquest dematí sentia l'Àlvaro de Maritxalar que s'estava queixant
1: de que no arriba a final de mes.
2: Estava pintant el país com que ja teníem que anar-nos en tots. Ja era un desastre. Això era un desastre absolut.
1: L'Àlvaro de Maritxalar.
2: Absolut, sí, un fatge de tremendo. Però bueno,
1: i que amb ell això no hi ha faltat.
2: Però com estava pintant el país... No és la realitat del país, no és la realitat del país. El país té moltes mancances, en té moltes, però no en té suficients per sortir al carrer a la totalitat de la població, perquè encara anem al supermercat, ens queixem de que és car, però encara ho podem adquirir.
0: És clar, si no menges.
1: Clar, si posa, clar,
0: és que el primer
1: pagar.
0: Que compraràs serà el menjar, no, però llavors t'estàs limitant per a tres dies.
2: El meu pare
0: dies,
2: deia, la revolució saltarà en aquest país quan l'obrer no pugui prendre vigui com graciosa.
0: Quan no mengi ja...
3: La majoria de jovent que tenen títols que han pogut fer una carrera se'n van.
2: Se'n van cada dia.
3: Se'n van.
0: Com estan els preus dels lloguers i com estan pujant tot.
3: I els que entren no són precisament enginyers i arquitectes, eh? O sigui que estem...
1: No, però a vegades és una mica contradictori, perquè els nostres se'n van i els de fora venen.
4: Sí,
3: però venen, jo t'ho dic.
1: I de fora venen. No, però no, ja no estem parlant de països sud-americans, sinó de països europeus, eh?
2: Sí,
1: ui,
2: sí.
1: Que no t'estic parlant perquè...
3: Aquí no venen tants, eh?
1: Sí, encara venen,
3: Sí, se'n van a milers, eh?
1: Però, vull dir, bueno, és igual, no sé quant... No he vist la quantitat que entren i que surten, no? Però també venen, de fora. També, o sigui, que a vegades pensem que a fora és el paradís i que tot és meravellós, però no és tan... Tampoc
2: no
1: tant,
2: no
1: eh? No. Vull dir, no, que passa que tenim tot molt idealitzat.
2: I tenim molt
1: no
2: idealitzat als Estats Units, i Estats Units és una merda, però impressionant.
0: No.
1: Home, de moment no tenen sanitat pública.
2: I
1: el que té diners per pagar-se es mora.
2: I la gent està sobreendeutada.
4: Cada vegada que anem, però el camí de no t'hi entra certes medicines... per la seguretat social, eh?
1: Bueno, això ja fa anys que van traient a poc medicines.
4: Però cada vegada més, Patricia?
1: Sí, bueno, però hi ha l'alternativa, també. Aviam, no t'entren els xarops per la tos, per el mal de coll, per aquestes coses que abans sí que t'entraven. Ara tu has a comprar. I l'altre dia em vaig anar a comprar el frenador a la farmàcia, 14 euros, una capsa de 10
0: no
1: sobres
0: mai,
1: de frenador.
0: Sí,
1: perquè me'l van assetar al metge.
0: Però
1: llavors em vaig quedar de pedra, 14 euros.
4: On està posat el preu?
1: De què?
4: No
1: sé, a cap puesto.
3: A l'etiqueta.
1: No, el preu ja no està posat a l'etiqueta, no surt, carinyo.
3: A l'etiqueta aquella que agafen normalment, si és per la seguretat social...
1: No, jo el vaig pagar, vaig anar a la farmàcia i vaig demanar...
3: Tu vas pagar, però ja no... Té que venir el preu?
1: No ve el preu ja.
3: No?
1: Ja els medicaments
4: no veuen el preu.
1: No ve el preu.
2: El rebut de la farmàcia.
4: Després.
1: Sí, amb el tiquet de la farmàcia, però el medicament ja no surt el preu.
2: No.
1: Ah, per què no surt el preu, el medicament?
0: I també a vegades vas
1: pregunta.
0: Et donen un altre medicament que diuen, bé, és el mateix. Sí. I dius, bé,
4: però si m'ha resultat d'aquest... No és el mateix,
2: El genèric. A la recepta sí surt,
0: interessa.
2: A la recepta sí
1: surt. No, surt
2: a la recepta.
1: T'estic parlant a la privada. No,
2: però perdona. A la recepta de la Seguretat Social sí surt el teu plan de medicació quan val.
1: Sí. Però t'estic parlant, jo vaig anar a la mútua perquè, clar, per anar per un cop de tos a urgències, vaig pensar, jo tinc mútua, vaig a Gavi Mèdic i que m'atengui el doctor que hi hagi de família. I sí, em va atendre molt bé i tal. Va donar la recepta, em va donar el frenador. Vaig a la farmàcia del costat, 14 euros. 14 euros, 10 sobres, surt un 40 per sobre.
4: A veure, i segons...
0: No et fiquis malalta.
4: Jo no he pogut comprovar que hi ha vegades que d'un lloc a un altre varien el preu. clar, tu no... no...
1: Clar, com los, el, la capsa de, de medicament no porta el preu com abans, clar, poden
0: I
1: cobrar
0: si
1: el que
0: no vulguin. I si no ho va pujant, el que fan també, cada vegada el, el tub de pomada o així és més petit.
4: Ah.
0: O hi ha com aire, baixar, que dius, sí. Però això ja està.
1: Ja cops, ja
0: vas apretant i dius, ja, ja s'ha acabat.
4: Sí, en sí, fi. Sí, sí. De totes maneres, tenim moltes coses per protestar i per... Sí. Demanar que ens els arreglin aquí, sí. Aquí, aquí, i parlem aquí ja de Catalunya. Sí. I bé, està bé que tinguem doncs, aquesta empatia amb aquestes doncs, indrets que estan perduts per el món de Déu. Però n'hi ha molts que no volen saber res, perquè en el programa que va fer en Lluís Josep, que parla de tribus, hi ha moltes tribus que estan realment tribus i no volen saber res, eh? Ells ja estan bé, cacen, es cuiden la terra, etcètera, etcètera.
2: No protesten de res.
1: Tant de bo jo pogués viure així, tu.
2: I aquests no protesten de res.
1: Jo me lo guiso y yo me lo como.
4: No, ells passen de tot, a veure. Sí, sí. I sí que hi ha anat gent, i va gent, doncs, per poder-se colonitzar, però bé, no volen saber res, eh?
2: Sí, sí. I algun dels que han anat a colonitzar s'han matat.
1: Ben fet, sí, sí. Perquè clar, veient el que van fer els espanyols a Sud-amèrica...
2: Sí. La cristianització.
1: Sí. Sí.
2: Ben fet. Això és el que ha fet.
1: Això és un tema que... De...
2: Això és el que ha fet.
4: Mira, Patrícia, ja tens un tema més aquí, apunta-te'l.
1: No, ui, aquest dia no vinc jo. Ja t'ho dic en públic, ja a la ràdio. Aquest dia jo no vinc. Ui, a mi això em treu bé.
3: A mi m'ha donat molta curiositat és veure que... Tenim aquí molts espanyols i catalans i protestant per Palestina, però no hi ha hagut cap manifestació ni cap per la mort de cristians a tot Àfrica, que han mort ja més de 50.000 persones. Però
1: bueno, a Àfrica fa molts anys que hi ha lluites i hi ha de tot. Deixa bueno, perquè...
3: És que... Això no interessa.
1: Sí que interessa, dona, tot interessa.
3: No.
1: Però el que passa és que això no... O sigui, això no surt a la tele, el que estàs comentant tu, malauradament, ni surt als diaris, ni surt res. I el de Gaza, el de Palestina, sí que està sortint molt per la tele. I ho tenim molt viu, molt present.
2: El de Palestina i Israel, el de Palestina i Israel, cap dels dos en cauen simpàtics. Cap dels dos. O sigui, uns aixafen els altres i els altres aixafen a uns.
0: Sí, sempre hi ha el més poderós.
1: Bueno, per exemple, hi ha el gran que
0: el trepitja
1: petit.
0: Més.
1: Vull dir, està clar.
2: Luego, Palestina, o sigui, aviam. Israel, està situat en unes terres que en realitat no són seves.
3: Bueno, i qui els va posar aquí? Els europeus.
2: La comunitat internacional, Anglaterra sobretot.
4: Vinga.
2: Però bueno, això...
1: Que tenim per 4 hores de programa.
4: Sí. Aquí tenim el tema que avui ens ha portat la Patrícia, que
1: bé,
4: semblarà que era molt senzill, però a mi sí, t'hem tret aquí la
1: pomada. Ja s'ha anat amb la pomada.
4: Sí, la veritat que sí. Patrícia, gràcies pel tema, per estar aquí. Montserrat, gràcies per estar aquí. Jordi, gràcies.
1: Moltes gràcies.
4: Maria Jesús, gràcies per estar aquí.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, sense més preàmbuls i esperant doncs, que ens aporti aquesta informació setmanal, Dani Pérez, bon dia.
1: Molt bon dia, Rosa Maria, molt bon dia, Joana. Bon dia. Pues re, avui anem a començar parlant de, bueno, una sèrie que s'està esperant, o s'esperava molt, que és Berlín i la Dama d'Armiño, que està a Netflix, que ja sabem que el personatge de Berlín ve de La Casa de Papel, és un personatge que...
0: Que segueix.
1: Té... Sí, vale, sí. Vale. Té molts, molts seguidors. I res, és una minissèrie on podem gaudir una altra vegada d'un robatori, on podem gaudir del personatge d'ell, de... que realment és, un, és icònic, el seu personatge és icònic. O sigui, el Pedro Alonso, l'actor que va començar la seva carrera als 90, que va estar a la Furó dels Baus, que ha tingut una trajectòria entre teatre, televisió gallega, televisió basca, i després aquí, amb el paper de La Casa de Papel, es va fer molt i molt, molt conegut, pel seu personatge de Berlín. Aquí segueix. Va fent la premiere l'altre dia a Sevilla, que estava fins i tot Rosalía.
0: Ai, mare meva.
1: Va ser una premiere a lo grande, molt, molt xula, on hi havia molts actors, Netflix va preparar... Bueno, hi havia molts actors de la casa Netflix, és a dir, que han treballat a sèries de Netflix perquè així els tornen a veure i per enganxar més futurs projectes. Va anar, doncs, imagina't, la plana major de lo que és Netflix Espanya, és a dir, actors de sèrie Élite, Olimpo, etc. La veritat, ha tingut una gran acollida. És una de les sèries més vistes d'Europa.
0: Caramba.
1: I de Sud-amèrica. Recordem que La Casa de Papel va ser un hit, vull dir...
0: Encara està en cartellera, Dani.
1: Sí, encara la pots veure a Netflix, la tens penjada allà. Sí, és una sèrie que, la veritat, està molt bé, és entretinguda. I aquesta amb el Berlín, que, com a, i amb altres actors, evident, sobretot la Inma Cuesta, que està molt bé, doncs la recomano perquè els té molts fans, molts seguidors, i ha estat a d'un robatori, veu Sevilla... Està molt ben feta, està molt ben feta. I és més d'ho mateix, però en curt, en petitó, sí. Llavors, que suposo que ja fins aquí s'acaba ja el que és el tema del Berlín. Anem a escoltar el tràiler i la podeu veure a Netflix ja. Ja, ja està a Netflix penjada. Venga, no más cosas.
2: De seguro que os estáis preguntando
3: ¿qué hacemos en Sevilla?
4: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
5: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
6: Brindo por su éxito, que será el mío.
7: Un aristócrata, un tipo insufrible.
8: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
9: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
10: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
9: Se llama Candela. Encanto a la vida.
11: Ese duque es un criminal.
12: ¿De verdad cree que podría dejarme sin nada?
11: Y no. No vamos a entorpecer nuestro robo con sexo. ¿Estamos locos? No, no, no.
10: Este hombre es muy exagerado, ¿no?
9: Este plan es perfecto. Una obra de arte.
12: Un robo es cirugía. Apúntale a la cabeza.
9: Rock and roll.
1: Doncs fins aquí el tràiler de Berlín, la podeu veure a Netflix, i La Dama d'Armiño, res, minissèrie. Gaudireu i gaudireu molt del robatori i, de, i del personatge, que
0: vaja,
1: és del que es tracta.
0: El que és el tràiler ja enganxa,
1: Sí, sí.
0: Vaja,
1: i a part, a mi em va fer molta gràcia perquè vam fer una premiere tan a lo grande, tan que dius, carai, com es nota que a La Casa de Papel va fer molts diners, va anar molt bé, va ser molt rentable per Netflix, i com segueixem amb aquest aquest personatge, que en realitat és una joia. Anem a seguir amb un altre. Està Netflix, però és que a mi m'ha fet molta gràcia perquè és entre padre e hijo, val? A veure, són 20 capítols, però duren com 10 minuts, són curts,
0: ai,
1: són molt
0: 10
1: curts.
0: Minuts, no
1: sí,
0: més,
1: són molt
0: quina
1: curts.
0: Gràcia, no?
1: És, no és d'aquí, sud-americana, però ha tingut cert èxit, sobretot a Sud-amèrica, tot Sud-amèrica ha tingut cert èxit, perquè, bueno, no ha estat més enllà d'un trio. D'un trio que és el pare, el fill i la del mig, val?
0: La,
1: llavors, ha tingut...
0: La, però,
1: sí, la del mig. Però ha tingut cert èxit perquè el que fa de fill és un actor que està començant a pujar a Mèxic, sobretot, a Argentina, a diferents països... que s'està començant a anomenar molt i per les seves escenes que tenen sexis, diguem-ho així, calentetes, diguem-ho també així, i suposo que això ha enganxat molt a l'audiència, perquè la sèrie, a veure, jo dic que la veieu, la veieu, la disfruteu, la gaudiu, la gent, alguns s'avorriran, uns altres no, però és veritat que té els seus punts de dir, carai, aquests que van...
0: Sí, sí.
1: Estan de primavera, totalment. I res, és que no us puc explicar gaire de la trama perquè és padre, hijo,
0: i la
1: del medio, sí, punto, sí, sí. O sigui, la prometida. Però m'ha fet molta gràcia perquè està en molts països entre les primeres 5 més vistes per... I, a veure, és que la trama és la trama no té res. Bueno, a part la família, que la família és cabró, és dolenta, diguem, val? La família s'entera, evidentment, fot llenya, val? Però, clar, veure una cosa tan lleugera, perquè és lleugera, o sigui, realment, tu veus els 10 capítols ràpidament i un passa a l'altre, l'altre, l'altre, i tot és
0: sí.
1: Una miqueta...
0: Sí.
1: Anem a veure una mica de carn. Està molt bé per ara, per la primavera, realment. Està molt bé per ara, per la primavera. Qui vulgui gaudir d'una cosa senzilleta... amb una història que l'hem vist mil vegades, el que passa que protagonitzada per altres actors, etc. Tenen aquí entre padre i hijo, i la recomano perquè la veritat, l'estona te la passes i és lleugera. Anem a escoltar el tràiler.
3: Conocí una mujer.
13: Bueno, ¿quién es esta mujer?
3: Güey, es una diosa,
14: pero es una diosa prohibida.
3: ¿Qué es?
15: Hola, papá.
3: Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
16: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la cita.
3: ¿Qué hice?
16: ¿Qué hiciste? Me pusiste en riesgo.
3: Para mí es demasiado tarde ya. Yo no puedo seguir fingiendo que no te quiero quitar la ropa y hacerte el amor.
16: Cada vez que te veo.
3: Cuando me casé con Fernanda, pues nunca me imaginé un futuro tan trágico.
17: ¿Qué me puedes decir del caso Fernanda Solar?
18: No se nota que no sabes con quién te estás metiendo, ¿verdad?
3: Olvídate del misterio de mi mamá. Déjala en paz.
19: Ay, yo ya te conozco. Fuiste el otro día a la agencia buscando a Iker.
3: Es la prometida de mi papá.
20: Álvaro, creo que fue un error que yo viniera aquí. Ya no puedo seguir con esto.
3: Yo tampoco. O mi papá, o yo.
21: ¿De verdad te quieres casar conmigo?
20: ¿Qué me preguntas eso?
21: Que me mientes.
22: Esa zorra se los está cogiendo a los dos.
23: No vamos a permitir que esa mujer acabe con nuestra familia.
1: Doncs ja hem escoltat el tràiler, hem rigut una miqueta aquí rere els micros. Anem a parlar d'una altra sèrie que ja fa molt de temps que està, que és Yellow Jackets, que la podeu... Disculpeu, és una sèrie que està a diferents plataformes, des de Prime fins a Sky Showtime, i tracta sobre... Bueno, a mi m'agrada molt. Se n'ha parlat molt poc d'aquesta sèrie i és una llàstima, perquè té diverses temporades, és molt bona, i tenim la versió jove i la versió més adulta de les protagonistes, que tot passa per X accident que hi ha, i com
0: pel·lícula o sèrie,
1: com sobreviuen unes i lo que, quan són adultes, es van veient, bueno, les trames que van passar quan eren joves. D'adultes tenim Juliette Lewis, que va estar nominada per El Cabo del Miedo, tenim Melanie Linsky, tenim la Tammy Cypress, tenim un càsting meravellós, meravellós, la Lauren Ambrose també, i de joves està la Ella Purnell, que ja és una actriu de les que puja molt fort a Hollywood. La veritat, és una gran sorpresa, és... vaig estar mirant com sèries d'aquestes que no n'hem parlat i que estan allà i que la veritat han anat mica en mica guanyant audiència i premis, perquè les interpretacions, la història estan molt ben lligades, i realment és per recomanar-la, i perquè totes les temporades, des de la primera fins ara va a la tercera o quarta, és que estan molt ben fetes, i cada vegada la trama és que està molt ben lligada, no són d'aquestes sèries de que s'obliden de... No. I està protagonitzada tot per elles.
0: Quantes?
1: 3 o 4 temporades. Ara em perdo. 3 o 4 temporades.
0: Quin nom has dit?
1: Yellow Jackets.
0: Mira, jo m'han vist aquestes pel·lícules que tenen sempre, doncs, el títol, sí. Si és en anglès o el que sigui, no?
1: Ah, però és que de vegades també dic una cosa, de vegades posen títols a les traduccions al castellà, són horroroses.
0: Ah, bueno, esclar.
1: Imagina't, per exemple, la pel·lícula Pretty Woman, Mujer Bonita. Tu vas a veure al cine una pel·li que es llama Mujer Bonita? Quina mandra. Sí. O Ghost, Fantasma. O...
0: Sí, també té raó.
1: Mira, me recordo aquí una pel·li espanyola dels finals dels 90, començament del 2000, que es deia Un buen novio. I jo, ui, quina mandra, ja. Si eso no existe.
0: Un buen novio.
1: Bueno, anem a escoltar el trailer de Yellow Jackets.
2: Ellas son especiales. Unas campeonas.
4: ¿Qué cree usted que pasó realmente?
2: Una terrible tragedia.
4: Creo que las dos sabemos que hay bastante más detrás de todo ello.
2: Solo ellas saben lo que pasó.
5: Si alguien está hurgando, estamos jodidas.
15: ¿Qué quiere la persona que nos envió estas postales?
4: Hacernos pensar en lo que pasó allí.
2: Yellow Jackets, en Movistar Series 2.
1: Doncs fins aquí, anem ara... Res, avui tocava parlar del tràiler, bueno, la cosa que s'està esperant amb totes unes ganes, que és el Rancho Dutton.
0: Ai, mare meva, que és de l'Oest, no?
1: Aquesta, clar, després de Yellowstone, Rancho. Doncs la Beth Dutton, la filla, doncs se'n va... amb l'Skip, i formen el ranxo Dutton, i allà es trobaran doncs amb les dificultats que és tenir com a companya de guerra, de batalles, a l'Annette Bening, actriu boníssima, que fa un paperàs, amb l'Ed Harris, que també està a la producció. El tràiler ha estat potser des de la setmana passada el tràiler més vist a YouTube, o sigui, amb no sé quantes visualitzacions. S'estrena ja, la gent està ja boig per seguir el personatge, sobretot d'ella, de la Beth Dutton. I la veritat, la trama serà ella contra l'Annette Bening directament, ja es veu en el tràiler, ja us ho puc avançar, o us puc avançar que serà una guerra entre matrimonis de... i evidentment veurem com el productor, director, guionista de Yellowstone ha cuidat amb molt de mimo aquesta sèrie, que ve de Yellowstone, evidentment, i perquè el personatge de la Beth Dutton va agradar moltíssim, tot i que sabem que la Beth Dutton era una grandíssima, no dic el nom, però grandíssima. Anem a escoltar el tràiler, que està en espanyol latino, perquè només el trobes en espanyol latino, però anem a gaudir, ja veureu com ja certa intensitat.
0: Aquestes actrius també fan pel·lícules al mateix temps?
1: Annette Bening, que està nominada com 7 o 8 vegades a l'Oscar, des d'American Beauty, a Los Timadores, a moltíssimes més. Kelly Reilly és una actriu molt coneguda des de Yellowstone, però ja venia del cinema anglès. Led Harris ha estat nominat no sé quantes vegades també a l'Oscar. Vull dir, sí. Aquí tenim caché. Anem a escoltar el Tyler. Rancho Dalton.
6: Extraño despertar con las montañas.
7: La vida aquí va a funcionar, ¿no es cierto?
6: Haremos que funcione. Bienvenida a Texas, cariño.
8: ¿Compraste el rancho Edwards?
7: Es el rancho Dalton ahora.
11: Ya conociste a mi río Paloma, ¿eh? Un gusto adquirido.
7: Beulah Jackson, un grizzly en Gucci.
8: Este rancho tiene 190 años y he trabajado duro para protegerlo. Rip y Beth tienen secretos y he aprendido que los secretos pueden ser útiles, corruptibles incluso.
11: Hay que cuidarse de esa familia. Nadie entiende lo que hemos hecho para proteger este rancho. Nadie sabe lo que haríamos para conservarlo.
6: Si alguno de ustedes no quiere, no le reclamaré.
24: Estamos con usted.
7: Estaré junto a ti.
11: Creí que ya había visto mi última pelea.
7: Quería tener paz.
6: No puedes esperar la paz, cariño. Solo vívela.
7: La paz tendrá que esperar.
1: Doncs és potent, fins aquí avui el tema de les sèries. Rancho Dalton pensa que s'estan barallant les plataformes perquè tothom sap que serà un èxit, així de clar. El primer capítol està penjat por ahí. Evidentment hi ha teca, ja es veu que serà una sèrie d'interpretacions fortes d'un guió amb molts girs, i la veritat és que el productor és que a mi m'ha tant atigat una miqueta, perquè tothom estava esperant quan es va acabar Yellowstone, tothom estava esperant, i no, s'ha esperat, ha cuidat molt el detall, molt els detalls. Pensa que estava treballant amb Madison i estava treballant amb aquesta. I el paper, bueno, Led Harris i Bening volien treballar amb ell.
0: Això vol dir que...
1: Són dos actors que són de cinema, que tenen una trajectòria molt bona, i els seus personatges són rodons, fan por. Apa. Directament. Fan por de... Però, bueno, delante tienen a la Beth Dalton i a l'esquí, que vull dir, ja es veurà com va la cosa, que la Beth Dalton una santa no és. I fins aquí...
0: Déu-n'hi-do, Dani.
1: La setmana vinent una mica més, a veure si podem ja gaudir de sèries que estan com una mica penjades, que han canviat els horaris perquè no saben... que han canviat els horaris, no. Les dades d'estrena. Perquè, clar, hi ha una competència ferotge entre plataformes. S'estrena aquí, però nosaltres estrenem aquesta. L'estrena l'altra, doncs... I, clar, això ara és com els programes de la tele. Jo me'n recordava que abans estrenaven el divendres una TV1, una altra Antena 3, una altra Telecinco, i era com... Quin mires? I a part tots eren patates, perquè tot era el mateix. Sí.
0: Bueno, també ara, escolta, em fan molts de concursos, un canal, l'altre...
1: Ai, però fan una manda als concursos, mare, perquè no tenen ni gràcia. Jo veig molt poc només les notícies, i prefereixo escoltar-les via ràdio, ja podeu escoltar-les aquí, a Ràdio Tordera, o podeu escoltar-les a altres canals, però de vegades és millor escoltar-les que no veure-les, perquè ja fins i tot els presentadors diuen el seu què. O com, o com ho diuen, ja saps si són d'un partit o d'un altre. Jo vull una cosa neutra. Llavors, quan ho escoltes, realment, és quan t'assabentes d'una,
0: sí, sí,
1: d'una,
0: sí,
1: notícia.
0: Sí.
1: Doncs fins aquí. Ens veiem la setmana propera.
0: Vinga, Dani, moltes gràcies. Ens veiem. Adéu.
9: Adéu, Dani, adéu.
10: Ara i aquí.
12: Ràdio Tordera.
13: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs, truqueu al 93-764-0607.
24: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-94-4289.
10: Ara i aquí.

0: recordando viejos momentos.
1: Doncs bé, encara ens falten uns minutets per arribar al punt de dos quarts d'una. Què tal? Com esteu? Esteu, doncs, preparats per agafar uns bons apunts? Perquè, a veure, això de la cuina, sempre les bones cuineres tenen el seu truquet. I tenim la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bonins, bon dia.
2: Bon dia, bon dia a tothom.
1: Que sempre posa, doncs, els porros a tot arreu. Jo ara al final m'estic acostumat,
2: sí?
1: Jo ara sí.
2: Va, molt bé, doncs això, va bé.
1: Vinga, què fem avui?
2: Doncs avui us porto uns fideus de pagès.
1: Apa.
2: De pagès perquè no són mixtes, ni són de peix, sinó són tots en carn.
1: Apa, què és això? Un joc que...
2: Clar, perquè els fideus els pots fer mixtes, sí, els pots fer de moltes maneres, i aquests de carn, doncs, són molt bons i queden, bueno, i també per variar una mica.
1: Vale, molt bé.
2: Doncs, què necessitarem? Necessitarem per 4 persones, com sempre, uns 350 grams de fideus del número 4.
1: Vale,
2: bueno, jo dic del número 4, que si us agraden aquells foradats de cada cantó, el més primet també, però a mi me queda massa tou, no m'agrada. M'agrada més el dente.
1: Jo massa tous tampoc,
2: I aquest, el número 4, és l'ideal per fer això. Uh-huh. Doncs llavors, 350 grams, perquè els fideus sempre es compta uns 80 grams per persona. Així com l'arròs, n'hi posem 100, el fideu allarga més.
1: Ah, va, molt bé.
2: Condeix molt més que l'arròs. I llavors, per això fem això, que si volem posar tot el paquet, que és de 450, li posem tot, i llavors l'única cosa que hem de variar una mica és una mica la tomaca, posar-hi una cullerada més, i ja en tens per un altre dia, si vols, eh? Però per aquesta quantitat és això. Llavors, un quart de quilo de costella, 250 grams, costella de porc, 4 salsitxes, i ho podeu fer o tot de porc, llavors hi podríeu posar una mica de secret ibèric tallat també finet, a l'última hora, perquè no es quedi massa sec, o jo vaig fer, a mi m'agrada molt escurar, i ho vaig fer amb bales de pollastre i la cuixeta.
1: Ah, molt bé.
2: La punta de l'ala la retiro.
1: Sí.
2: Doncs llavors ho vaig partir pel mig, la vaig separar, diguéssim, l'ala i de la cuixa de l'ala, i vaig posar 4 ales i les seves cuixes.
1: Molt bé.
2: Un pebrot verd i un pebrot vermell, si us hi agrada, una ceba grossa, i ara la ceba sempre he gastat la de Figueres. Però ara fa un temps que gasto aquella vermella, que a vegades deia, i doncs aquella vermella ara quasi bé s'aprofita tota, perquè la de Figueres et trobes ara, depèn de la temporada, suposo que deu ser, que al mig sempre està passat, podrit.
1: Ah, sí.
2: Que fa aquella olor tan desagradable
1: que
2: l'has de...
1: Sí, que queda com blava, eh?
2: L'has de llençar, perquè allò fa una olor com de podrit. Doncs aquesta, quasi bé l'aprofites tota, la ceba, vull dir.
1: Molt bé.
2: I també queda molt bé.
1: I no se'n diu cap nom així,
2: no, en especial? No, ja veuràs, ceba vermella, una ceba que és molt vermella.
1: Vale.
2: I està dura, que tu com la toques està dura.
1: Ah, va, molt bé.
2: Llavors, alls, un parell o tres de grans d'alls, peba vermell dolç, com sempre, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, com sempre, l'oli sempre que sigui oli verge. I llavors aquí jo sempre faig una picada en els fideus, d'ametlles i julivert, o avellanes, és igual el que tingueu. Ametlles i julivert.
1: Això dels fideus, doncs veus, ara que ho dius, fer una picada no l'he fet mai.
2: Sí, doncs
1: i segurament que fideu donar-hi...
2: Resulta molt. I llavors hi farem, per aquesta quantitat, un litre de brou de pollastre o de verdures. Si fem tot el paquet, n'hi haurem de posar més d'un litre.
1: Va.
2: Sempre els fideus hem de comptar el doble. Així és com l'arròs hem de multiplicar per 3, el fideu no. Si són 400, són 800.
1: Va.
2: 4 i 4, 8. Perquè el fideu, i a més aquest, perquè en 6 o 7 minuts està, no es veu tant aigua. És clar, hem de pensar que l'arròs el bullim 20 minuts.
1: Clar,
2: absorbeix molt més el caldo, molt més el brou. Doncs els fideus no tant, i llavors n'hi hem de posar menys. Llavors,
1: hem
2: sempre...
1: de posar-ho a mesura que tapi els fideus?
2: D'aquest litro, per aquesta quantitat de fideus, quasi bé li hem de tirar tot, en deixem una mica, quasi bé tot. I llavors ho hem... Bueno, primer de tot, què farem? Agafarem aquest oli, sempre un oli extra d'oliva, verge, i enrossirem la costella i aquest pollastre, i de cap d'un rato hi posarem les salsitxes. Jo sempre hi poso 3 o 4 grans d'all sense pelar. Allà mateix.
1: Sense pelar, què dius ara?
2: Sí, sí. I els alls moltes vegades amb el rostit i tot sense pelar. Ah. Sí, sí, sí, tal com venen.
1: Hi ha moltes vegades que te recomanen xafar-los així?
2: Sí, no, tot? No, jo no els aixafo no. I queden tubets. Va. Llavors enrossirem tot això i quan tinguem tot això, aquesta carn ja ben enrossida, la separarem. I en aquest mateix oli hi farem aquesta ceba, i posarem aquesta ceba, l'enrossirem ben rossa, quan la tinguem ben rossa hi posarem un bon raig de birlanci, que ens pujarà molt més el color de la ceba, perquè els sucres de tot pugen, i quedarà molt més bé, i llavors és el moment de posar-hi aquesta mica de pebre vermell i aquestes 4 cullerades soperes de tomaca, de tomaca natural. Llavors aquesta tomaca i aquesta ceba la passarem poder uns 10 minuts i anirem tirant una mica de brou d'aquest que tenim ja a punt, i com veiem que ens quedo ja com una pasta, i posarem tota la carn aquella que hem sofregit.
1: Molt bé.
2: I ho passarem poder 15 minuts perquè ens quedi, aquesta carn ens quedi una mica tova. Llavors, si hem volgut posar el pebrot verd i el pebrot vermell, també és el moment de tirar-li perquè no ens quedi massa tou. I quan ho tinguem tot això ja ben passat...
1: Oh, perdona, Joana, el pebrot com el talles?
2: Jo d'ouets, a daus, sí. I el pelo, sempre el pelo, eh? Sempre el pebrot pelat. Llavors hi posarem aquest pebrot, el deixarem també 5 o 6 minuts, ho rectificarem de sal i de pebre. Jo sempre hi poso en el sofregit sal i pebre, perquè queda, com hi tires ja els fideus, ja agafa un gust. Llavors ja hi haurem posat també aquesta mica de pebre vermell que hi hem posat perquè no se'ns agafi, ja li tirarem l'última hora, i passarem tots aquests fideus ben passats. Tindrem el brou sempre calent, li tirarem, i depèn del fabricant el que ens digui, és el que estarem. I llavors hi tirarem aquesta picada.
1: Ah, molt bé.
2: Aquesta picada
1: molt
2: que
1: bé,
2: hem dit. Jo la picada no la faig amb el morter, perquè hi ha gent que pica no amb el morter. A mi m'agrada més fina. Doncs jo ho poso amb el mini pimer, les ametlles, les avellanes, 10 o 12, no ve d'una, un granet d'all, una mica de julivert, ho trituro amb una mica d'aigua i li tiro.
1: Val. I ja bueno, li tires tot, i esclar, després no es deu notar, perquè a vegades si ho fas amb el morter...
2: Amb el morter es nota els trossos. No, això queda ben fi. I després, depèn del fabricant, si ens diu 10 o 12 minuts, ho provarem, ho rectificarem de sal, i al cap d'aquest rato ja el podem servir.
1: Ah, molt bé, no?
2: Sí.
1: Jo, ara, en aquest plat, sí que agafo el bona nota de la picada, eh?
2: De la picada, sí, sí, aquesta picada, així com l'arròs no cal, perquè l'arròs té molta més fècula i et quedaria molt espès, doncs en els fideus aquesta picada hi va molt bé.
1: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, repetim, Joana, els ingredients, a veure.
2: Doncs aquests 350 grams de fideus, el quart de quilo de costella, 250 grams, les salsitxes, les ales i cuixa de pollastre, una per cada un, que són 4, el pebrot verd, pebrot vermell, una ceba grossa, la tomaca, 4 cullerades soperes, llavors els alls, que els alls aquests els posarem ja junt amb, quan rostim aquesta carn. Ah, i després, si voleu posar, jo hi poso un pèl de canyella. Però no en branca, en pols, en el sofregit.
1: Una miqueta així.
2: Però no ens passem, perquè això fa com tots, vull dir, les herbes, tot. Tot en mesura, i és bo.
1: Si ens passem una mica amb les espècies,
2: Això amb les espècies, vull dir, és això. Doncs llavors, com jo faig aquest sofregit, que tinc la ceba i la tomaca, sempre hi poso un pèl de canyella, en pols, una mica de canyella en pols,
1: bé,
2: i don una substància molt bona, una mica de canyella, el pebrot verd i el pebrot vermell si li volem, aquest bon raig de birranci, oli, sal, pebre, la picada amb aquestes ametlles i el julivert al nostre gust, i el brou, un litre de brou el teniu a punt, sempre calent, que no li tirareu tot, potser amb 800 en tindreu prou. Doncs llavors el reservem, o potser aquests fideus que hi heu posat se'ns veuran, perquè depèn del fabricant, se'n veu més aigua o menys, més líquid. Doncs llavors, depèn del fabricant, li haureu de posar tot o no.
1: Bueno, o segons també el gust de qui s'ha de menjar,
2: gust, que si a nosaltres ens agraden més sucosos,
1: sí,
2: i posem més brou. Si no ens agraden més secs... I llavors aquest plat també, si us agrada, el podeu fer al forn.
1: A l'hora de coure, okay.
2: Sí, o sigui que si són 10 minuts, 5 al foc i 5 al forn, dalt i baix, que ja el teniu preescalfat a 180.
1: I què hi fa, això?
2: Queden més saquets de sobre. No queda tan malós, Queda de sobre, clar, al posar dalt i baix, queda més sec.
1: Bueno, esclar, això passa igual que amb l'arròs, no?
2: Ah, exacte, l'arròs, que el dia que el volem fer sucós o el dia que el volem fer al forn, que també li posem.
1: Molt bé, Joana. Doncs un bon plat, tenir-lo en compte. I bé, doncs sempre traiem cada setmana algun d'aquests truquets, d'aquestes coses que tu saps fer i que, doncs mira, les podem anar aplicant a casa.
2: Exacte.
1: Moltes gràcies.
2: Molt bé, doncs au, adéu-siau.
1: Fins la propera
2: setmana. Adéu.
3: Ara i aquí. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Càpsules informatives. Arriba el final de curs i l'Escola de les Arts del Teatre Claver ja té dates per les mostres. La primera serà el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda, una mostra de dansa, El cos com a quadern de bitàcora. La següent serà el divendres, dia 29 de maig, a 6:45, Sensibilització i hàbitats, fet pel grup de Belles Arts i Expressió Dramàtica. Faran tres representacions, reprogramant-nos Allà on neixen els mons impossibles i desaparellats. El dissabte, dia 30 de maig, a les 6, a l'aula del teatre, Finestres sobre la paraula, Les nits d'Harun al-Rashid, Escenes de Bernarda Alba i l'Esfinx seran els quatre grups que faran aquestes mostres de teatre. I el dia 19 de juny, a les 7 de la tarda, el concert final de l'Escola de Música.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
5: 107.1 FM.
3: Ara i aquí.

0: Bé, nosaltres que anem agafant ja a la recta final d'aquest magazín, i sí que després d'escoltar tanta atenció doncs aquests plats que ens ofereix la nostra cuinera, la Joana Molins, i bé, doncs ara sí que a l'hora de començar aquest magazín sí que hem comentat i els hi hem dit doncs que avui teníem un programa en el que doncs viatjaríem cap a l'univers. Què passa aquí? Passa que en aquest cas tenim el senyor Jordi Ratés, que ens ho explicarà. Bon dia, Jordi.
1: Bon dia, Rosa Maria. Aquí estem.
0: Doncs vinga, perfecte. Farem un viatge molt especial avui, eh? Un viatge fins al límit del nostre sistema solar. I no ens mourem de la cadira.
1: Quasi.
0: No ens mourem de la cadira, eh? Farem volar la imaginació.
1: Exacte. Perquè viatjarem cap als tres planetes que en diem transpersonals. Per què en diem transpersonals? Perquè durant 5.000 anys, l'astrologia ha estat treballant amb els set planetes que en diem tradicionals. Sol, Lluna, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. I llavors, de cop i volta, un dia un que es va fer un telescopi més gros, el 1781, resulta que va localitzar el planeta Urà. El 1846, el Neptú, i el 1930, el Plutó. Llavors, se'n diuen, per això se'n diuen transpersonals, perquè estan més enllà de Saturn, que ha marcat sempre el límit. Mm. I, a més, aquests tres planetes, en el fons, són els que ens marquen o els que ens haurien de fer entendre, d'alguna manera, la nova època camp quàntica. Bueno, que no és nova per l'univers, però per nosaltres sí. I aquests tres planetes, que estan ben relacionats entre ells, i ho estaran durant bastants anys, per sort, marcaran el canvi indefectible e ineludible de paradigmes, tots. Perquè així com hi ha fórmules algebraiques que van a missa i han anat sempre, n'hi ha una altra que no és algebraica però que també hi va. I què diu? Tradició, que és on hem estat aquests últims anys. I a més estem parlant d'una tradició a Capricorni, de terra, dura, mandona, etc. Aquesta tradició. Més caos, que és on estem ara, igual a nou ordre. O sigui que això no pot fallar, segur. Anem amb un nou ordre. Anem amb un canvi de paradigma. Però jo diria que la gent no es té que assustar per això. Perquè això és, al llarg de la humanitat ha passat moltes vegades i no són quatre gats que a vegades són més. I després les monedes tenen dues cares, no? Quan passa, jo que sé jo, pues hi ha alguna gent que li va molt malament i sí, altra gent que li va molt bé. I aquí és el que ens fa ara, preparats per uns canvis de paradigmes i tenim que estar, perquè si no quedarem enrere i això sí que no ens afavorirà.
0: Però ja ho estan, no?, canviant de paradigma ja en aquells moments.
1: Sí, sí, tota la pel·lícula ha començat ja, però és que la pel·lícula és molt llarga, Rosa Maria. És llarga, m'entens? Sí, això durarà molt, perquè aquesta relació entre aquests tres planetes transpersonals i tal, això durarà, al meu entendre, sumat a una cosa que va passar el 2020, pues, bé, potser 200 anys, no passa
0: caramba,
1: res.
0: Caramba,
1: no,
0: sí, sí.
1: No són res, 200 anys, anirem seguint. A veure, començarem per planeta Urà, que és el planeta dels canvis sobtats. Urà és un gran ajut per sortir dels estats on estem aquí clavats. Generalment l'efecte d'aquest planeta es dona quan hi ha una ruptura iniciada amb la ment i acompanyada d'una intuïció. Jo aconsello que la gent que n'està fins al monyo d'una certa situació, si un dia resulta que li passa pel cap un flash de canvi, que s'atreveixi a fer-lo, perquè no es pot viure sempre d'aquesta manera. I aquest flash segur que el dona Urà i ajuda molt, perquè exigeix una forta llibertat personal, eh? I les rutes d'avantguàrdia amb els esperits dels temps, seguir aquests esperits dels temps. Si no acceptem aquests vents de llibertat que ens porta l'Urà, que ara explicaré una mica millor contínuament, això pot agafar un gir ben desagradable, perquè, no ho sé, separacions per incapacitat de vincular-se quan està relacionat amb la Lluna i Venus, nerviosisme amb Mercuri, tendència als accidents amb Mart, en fi, trastorn cardíac amb el Sol, tot això. O sigui que, verdaderament, siguem agosarats, atrevim-nos a fer canvis. Perquè, a més, tot és molt mental, perquè Urà és l'octava superior de Mercuri.
0: Sí.
1: Vull posar un exemple que m'agrada molt de com funciona aquesta història entre Urà i Urà, que és la genialitat, i Mercuri, que és el treball profund. Gauss era un gran matemàtic, i llavors una vegada va trobar no sé quina fórmula, diu, i trobar la solució. Diu, ara tinc que trobar el camí que em porti a ella. La solució li va donar Urà i el camí li ha de donar Mercuri. I aquest és el camí a seguir.
0: Val,
1: llavors, succeeix una cosa. Aquests tres planetes, com els altres, i com molts, molts planetoides, que en parlarem un altre dia perquè no ens podem allargar tant, del cinturó de Kuiper, resulta que quan a la vista no el descobreixen a través d'un telescopi, un astròleg que possiblement, al ser científic, no sigui molt creient o almenys ortodoxament, i sempre li posen noms mitològics. Bueno, fins aquí no passa res. El que és quasi inexplicable és que aquest nom mitològic que li posen amb aquesta pedra que acaben de descobrir, resulta que les condicions i les qualitats sempre, sempre responen bé. O sigui, que a última hora, sense voler, les encerten totes. És una història verdament estranya, no? Mira, Urà, aquest 1781, que més Urà, ja he dit que era violent, doncs el 1789 va venir la toma de la Bastilla. I és que sempre són preconitzadors d'històries d'aquestes increïbles. És veritat, eh? I a partir d'aquí, més coses. Però, bueno, deixem-ho aquí.
0: Aquesta és prou important, eh?
1: Oh, i tant. No és que els tres aquests són tres fieres,
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: En Neptú, a 1846. I el Neptú mou el món espiritual. Perquè, clar, el Neptú ja és el rei del mar, llavors representa el mar, i nosaltres som una gota d'aquest mar, no? Claro, que això què vol dir? Pues que al cap de 4 dies Marx i Engels van treure el llibre del Capital sobre el comunisme, que representa el mar. És que sempre va tot lligat, és que és increïble. No m'estic inventant res,
0: no,
1: ni m'ho estic fent venir bé. És que funciona així. Què vols fer? No sé, és estupendo, no? Llavors, Neptú és l'octava superior de Venus, i perquè Venus sempre vol establir una relació entre el jo i el no-jo. Ho necessita per sentir-se complet. Bueno, Neptú dissol els límits que separen el jo del no-jo. O sigui, Neptú és el planeta de la dissolució del jo i de la identificació i fusió amb l'altre, o sigui, la gota, que som nosaltres, que caiem al mar. Bueno, llavors, ens obre a l'amor panteístic general, o sigui, en el fons, preconitza Parmènides. I si li dem suport, ens donarà qualitats profètiques, i si no, somiarem truites, cosa que, perquè a més, sí, mal expectat és el planeta de les addiccions, desgraciadament. Sí, no, poca broma també amb aquest, eh? Llavors, què succeeix? Potser hi ha alguna cosa d'aquestes que us diré avui, que alguna vegada ja he fet referència, però diguem-ho perquè lliga bé. El Neptú, el dia que el van avistar, astrològicament estava fent conjunció amb Saturn.
0: Ah, val.
1: I sobre la vertical de Rússia. Molt bé. Al cap de 4 dies es va encarregar el zar, em sembla que, Alejandro III.
0: Uf!
1: Bé, sí, no. Aquests es troben cada 36 anys. Doncs escolteu bé, perquè totes aquestes coses que jo us explico ara i que us explicaré sempre mai més, les podeu comprovar a la hemeroteca. Aquí no fem, no fem volar coloms ni contem històries estranyes. Passat 36 anys es va encarregar no sé quin altre zar. 36 anys més tard els hi va tocar els Romanov.
0: Mm.
1: Sí, és que a Rússia sempre li passen coses molt grosses cada 36 anys, que és quan es troben aquests dos, i sempre es troba la vertical de Rússia.
0: Mm-hmm.
1: Passat els 36 anys dels Romanov i tot això, no?, que va ser ja quan es van instal·lar, la de l'octubre 1917, tot això, llavors va morir l'Stalin, que va representar ja algo important per Rússia, no? Que, per cert, el mateix any que va morir Stalin, va néixer el Xi Jinping aquest, el xino, i em sembla que el Trump, els dos.
0: Ah, val, Déu-n'hi-do, bueno,
1: així,
0: eh? Tots són terribles,
1: sí, eh? Sí, Passats 36 anys més, ja tenim una altra vegada que es troben aquests dos planetes, el mur de Berlín cau.
0: Menys mal.
1: Bueno, pues ara, aquest any, fa 36 anys que va caure el mur de Berlín. Ojo, o sigui que em passarà una de grossa i molt grossa a Rússia, això segur. A mi les apostes sobre temes generals, vull dir, inclús aplicats amb una persona, dir, mira, ves al tanto que els propers mesos a la feina potser tindràs problemes, això no falla mai, eh? Que explicat així, aquestes coses, si estan mitjanament ben fetes, no falla mai. Ara, coses molt, molt, molt puntuals amb astrologia, jo aquests que diuen que no pot fallar, doncs, bueno, jo no soc d'ells, no m'hi fico, per això. Però m'arriesgaré, i ja m'he comprat un casc, perquè l'espai...

0: és això, energia increïble. Bé, Plutó, a pesar de tot, els que ho tenen molt marcat, marca pors. Pors.
1: Pors.
0: Per què marca pors? Sí, perquè pors, Plutó és el que està més llunyà de tots. De tots els 10 que treballem, un moment, dels 10, diguéssim, més normals, i tot plegat. I llavors, en el fons, Plutó podríem dir que és el planeta que mou les plaques tectòniques de la nostra consciència. Ai. Inclús sense nosaltres ser molt conscients. Sí, sí. Tot a vegades passem coses o fem coses que no sabem. I ara perquè he fet això, perquè he pensat això, quina intuïció tira. Doncs pues això és aquest que està per allà remenant, que està remenant la cua. és l'energia yin de Mart, així com hem dit que Urà és l'octava superior de Mercuri, Venus, Neptú de Venus, pues, Plutó ho és de Mart. Llavors, Plutó és un planeta molt dominant, i que té el mal gust d'acostumar a donar suport als que ja són molt forts i molt poderosos, perquè ell ho és i s'identifica. Sembla mentida, eh? Un planeta que els astrònoms el van rebaixar a planeta nan,
1: sí,
0: amb astrologia... Amb astrologia té una força i una importància enorme, perquè a més una Mart regeix la casa 8 d'Escorpí. I llavors, pues, bueno, a més... Té una història, per mi, determinant per les nostres vides, que és l'au fènix. Exacte, és el que ens permet renovar, cremar l'ovell i refer-nos i sortir de nou, m'entens? I agafar embranzida per altres cantons de la vida. O sigui, això és tremendament important, aquest planeta, per aquí. És veritat que mal aspectat, doncs llavors és manipulador i és dur i totes aquestes coses. Llavors, jo us vull fer un repàs ràpid, de Plutó, que ara està al signe d'Aquari. Plutó és el més lent de tots aquests 10. Tarda 248 anys a donar la volta al Sol. Neptú tarda uns 170 i Urà 84. Bueno, llavors vol dir que de provits, perquè no és regular, estarà 20 anys a cada signe. Fa un any que ha entrat Aquari. Clar, allà on entra, doncs fa d'Eufènix i va al Sant Porqueria i va cremant cos, però on verdaderament les fala de l'alçada d'un campanar és quan està Aquari, que és on està ara i que hi serà fins al 2044.
1: Sí, oh, caramba, tenim temps, no? Mare meva!
0: Sí, teniu temps per rebre. Llavors, veuràs el que vull dir. Per què Aquari és on la fa més grossa? Pues la fa més grossa Aquari, perquè Aquari és el signe dels grups humans, o sigui, afecta directament a les persones ja. No a qualitats de les persones, sinó a les persones directament, no? I només us posaré un parell d'exemples que ja tenen que servir, sobretot per aquests que ho neguen tot sense saber res, que poden anar investigant, no? L'última, què fem nosaltres? Aquí, ja us ho he dit abans, invents i coses rares, ni una. Plutó fa un any que ha entrat Aquari, què fem? Doncs tirem 250 anys enrere i anem a buscar la hemeroteca. I l'hemeroteca ens diu que també va participar en la presa de la Bastilla, que això va moure tota Europa de dalt a baix, i durant molt de temps, la independència dels Estats Units, cuses conseqüències encara, lògicament, encara duren ara, i la caiguda de la dinastia, no recordo el nom, no sé què, de la Xina. Que fa molta gràcia perquè a la Xina la gent se n'estan recordant ara, els últims 20 o 30 anys, i la Xina també té 3.000 anys enrere, i la Xina sempre ha sigut superimportant. I us recordo que allà s'ha descobert el paper, la pasta, la pólvora. I a part dels 200 anys de vergonya que diuen ells, que van ser segle XVIII i sobre XIX, que els anglesos, que són més llargs que llargs, els van inundar d'opi i els van tenir tots adormits i van fent vells el que van voler. No, això és així. Però ara s'ha acabat el bròquil, També un altre dia

0: parlarem de la Xina ara, perquè jo personalment, clar, que van davant i aniran endavant, però no a la velocitat de creuer que es creu molta gent. Mm. Això és collita meva pròpia, eh? Per això. Bueno, llavors, ja he dit això. Llavors, amb aquests que no es creuen res i no saben ni per què no s'ho creuen, llavors tirarem 250 anys més enrere i ens n'anem a principis del segle XVI. I a principis del segle XVI el que va passar és que 1517 a la ciutat de Wittenberg un tal Lutero va clavar allà les 95 tesis i aquest, aquest sí que la va fer d'alçar un campanar també, perquè va estar 100 anys van durar les guerres a Europa. Estar, claro, no es va estabilitzar, però no hi ha una de més grossa encara d'aquest segle XVI que va començar amb el segle, que espanyols i portuguesos a Sud-amèrica i anglesos i francesos a Nord-amèrica es van dedicar a matar, robar, esclavitzar, cremar i apoderar-se absolutament de tot, sense pietat, cap ni una. Per aquesta pobra gent la moneda era la cara falsa. I per Europa doncs era la cara de la riquesa. Enteneu? Doncs aquests... De Plutó, només pel pas per Aquari, el que podem esperar són aquestes històries que us acabo de
1: són històries
0: d'explicar.
1: Jordi, molt interessants i molt potents, Molt potents. Molt bé, avui ho deixarem aquí, si te sembla, Jordi.
0: Doncs ho deixem aquí, que escolta, amb llenya per cremar en tenim molta.
1: No, i tant que sí. Doncs moltíssimes gràcies amb aquest viatge que ens has portat cap a aquests confins del sistema solar. I bé, recordem que l'univers és immens. En Jordi Ratés té moltes coses per explicar-nos-ho i la nostra curiositat tot sempre estarà a punt, Jordi.
0: Aquí estarem, vinga.
1: Vinga, adéu-siau, bon dia. Bon dia. Adéu, bon dia.
0: Adéu.
2: Ràdio Tordera.

0: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. La Generalitat confirma la compra de 42 pisos d'Immocaixa a Tordera. Els veïns dels blocs dels carrers Doctor, Carreras i Amistat passaran a pagar directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Segons l'alcaldessa de Tordera, la compra aportarà finalment tranquil·litat a les famílies que fins ara patien pressió per part de l'empresa gestora.
1: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan... que estan venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
0: Són dimecres 20 de maig de 2026, oberta la convocatòria per la creació de 14 places per la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos. 7 places a juliol, 7 a l'agost. Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis.
2: És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica, doncs, el dia a dia d'administració i la feina que comporta, doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa, i bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes.
0: Tordera celebra dissabte la 6a edició de la Diada de la Seguretat i les Emergències amb exhibicions operatives i pedagogia viària. La jornada adreçada a tots els públics tindrà lloc durant el matí a la zona del mercat de la carretera de Fogars i comptarà amb la presència d'un helicòpter dels Mossos d'Esquadra. AEDC organitza un concert solidari diumenge per ajudar els infants amb esofagitis eosinofílica. L'objectiu d'aquest 24 de maig serà recaptar fons per al projecte Nixi, endoscòpia sense por, ho explicava la presidenta de l'entitat.
3: La música és un acompanyament molt positiu en projectes així, ja que la música ens dona vida i les malalties en moltes ocasions ens la treuen o ens la trenquen en un altre.
0: Les imatges participants del 16è concurs fotogràfic de la Fira del Ram s'exposen al local de Fotoclub. L'exposició es podrà visitar fins al dimecres 27 de maig. En esports, maig frenètic pel patinatge artístic Tordera amb pluja de medalles i classificacions per la Copa Catalunya. Parlem també del temps, de la previsió meteorològica aquest dimecres per als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: La situació meteorològica és ja plenament estable. Avui tindrem un dia de sol a tota la comarca i unes temperatures que esperem que vagin pujant. De fet, fins divendres cada dia pujaran una mica més. Si ahir les màximes, les més altes, arribaven cap als 24 graus, avui ja arribaran als 26, freguen els 27, sempre a l'interior de la comarca és on pujaran més i no tan a prop de la costa. I de cara al divendres, sembla que tocarien sostre amb alguna màxima que podria arribar a fregar els 30 graus a l'interior de la comarca, amb vents fluixos, situació marítima molt tranquil·la, avui també de cara a demà i demà passat, a conseqüència d'aquest potent anticicló, que per cert farà pujar tant la temperatura entre divendres i dissabte que no descartem es puguin formar alguns núvols baixos i això afavoriria un lleuger descens de la temperatura de cara a dissabte. Però en qualsevol cas, la situació es mantindrà estable i càlida al llarg dels pròxims dies.
0: Informatiu que completarem avui amb entrevista amb els polítics. Compartirem uns minuts amb el regidor de Vox a l'Ajuntament de Tordera, Eric Pérez, i avui també connectarem amb colònies, en concret amb alumnes de l'Escola Brianxa, que marxen a partir d'avui i fins divendres a Esponellà, a la Casa de Colònies de Can Què. Tot plegat en aquesta edició de l'informatiu d'avui, dimecres 20 de maig. Comencem aquesta nova edició.
5: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: El Consell d'Administració de l'Institut Català del Sol va aprovar el passat 15 de maig l'adquisició d'un total de 1.094 habitatges a Immocaixa. Amb aquest tràmit administratiu es materialitza i s'amplia l'operació que el govern de la Generalitat ja havia anunciat a finals de 2025. Dins d'aquest tercer paquet de compra d'habitatge assequible, la Generalitat ha adquirit 42 pisos a Tordera. Es tracta dels immobles situats als carrers Doctor Carreras i Amistat, uns habitatges construïts fa 25 anys i que fins ara estaven sota la gestió d'Immocaixa, filial externa de la Fundació La Caixa. Amb aquesta operació, els inquilins passaran a pagar el lloguer directament a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un canvi de titularitat que posa fi a l'incertesa en la qual vivien molts dels veïns. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Mejías, ha explicat que la notícia els va ser comunicada a finals de l'any passat en una reunió d'urgència amb la consellera Paneque i ha celebrat que la compra aportarà finalment tranquil·litat a les famílies que fins ara patien pressió per part de l'empresa gestora.
1: Ens varen informar que en aquest cas a Tordera són 42 de 54 pisos, perquè els altres s'entén que ja estan, venuts. Els llogaters que hi ha actualment, en comptes de pagar el lloguer a Immocaixa, el pagaran a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ja està. Què es guanya amb això? Tranquil·litat per les famílies, que fins ara eren llogateres, que ara estaven en aquest impàs de que si pagaven, no pagaven, de que els extorsionaven al final, no? Perquè t'obligaven a comprar un pis. Amb aquest moviment, amb aquesta compra que fa la Generalitat, és donar tranquil·litat a les famílies. A partir d'ara, el lloguer que pagaven l'hauran de pagar a l'Agència de l'Habitatge.
0: Tot i valorar de manera molt positiva aquest pas endavant de la Generalitat, l'alcaldessa ha volgut posar el focus en la problemàtica actual que pateix el municipi. Mejías ha alertat que el verdader repte de Tordera continua sent els habitatges buits i ocupats il·legalment que estan en mans de grans tenidors, fons d'inversió i de la Sareb. En aquest sentit, el municipi reclama una solució definitiva i urgent a les administracions competents, lamentant que, malgrat les promeses i els petits avenços, el municipi fa un any i mig que espera moviment concrets per part de grans fons per resoldre aquesta situació. D'altra banda, l'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per a la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció per la Brigada Jove 2026. Fins al dilluns 1 de juny es podran presentar les sol·licituds. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places a juliol i 7 a l'agost. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'iniciïn en el món laboral i percebin uns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per a persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera. Al mes de juliol, 2 llocs de treball al Departament de Serveis Personals, a la Biblioteca i l'Arxiu Històric, 1 lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, fent suport administratiu, i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Servei fent treballs de jardineria i obres. Al mes d'agost hi haurà 2 llocs de treball al Departament de Medi Ambient per fer campanyes informatives, 1 lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà fent suport administratiu i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis en tasques de jardineria, lampisteria i obres. Durant tot el període, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar i en supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte i el creixement personal dels joves treballadors. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'iniciïn en el món laboral i percebin uns ingressos. Ho explicava la regidora d'Obres i Serveis, Bàrbara Vergés.
2: La veritat que és una iniciativa i un projecte ja consolidat, perquè ja fa molt de temps que es fa, i des de Brigada doncs estem molt contents, tant com nosaltres, al rebre el jove que vol viure la seva primera experiència laboral a l'administració i a més a la Brigada, com al revés, totes les persones que han passat estan contentes, no? És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica doncs el dia a dia de l'administració i la feina que comporta doncs qualsevol demanda, qualsevol queixa. I bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes, la veritat que tiren. I bé, i ara el juliol i agost en tindrem uns quants més, a diferents seccions, depèn del que hagin escollit dins de la brigada, però la veritat que estem molt agraïts i que molt contents de que hi hagi tanta demanda en aquest projecte.
0: Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant instància genèrica, juntant la documentació que requereix a les bases. Es podran presentar sol·licituds fins a l'1 de juny. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i també de la Diputació de Barcelona.

0: El consistori Tordareny impulsa un any més una de les activitats de referència en matèria de prevenció, seguretat i proximitat. La Diada de la Seguretat i les Emergències arriba a la seva 6a edició amb l'objectiu de consolidar el vincle entre els cossos de seguretat i la ciutadania, posant un accent especial en els infants i joves del municipi. L'esdeveniment oferirà una oportunitat única i de caràcter molt didàctic per conèixer de ben a prop el funcionament dels serveis d'emergència, així com els recursos humans i tècnics que utilitzen els diferents cossos en el seu dia a dia al territori. El gran reclam de la jornada serà l'exposició interactiva i les demostracions en directe que es faran al llarg del matí. Els assistents podran veure una mostra completa de la flota i de les eines de seguretat preparades per actuar, exhibicions d'elements moderns com drons policials, exhibicions de les unitats canines policials amb simulacres operatius. Durant tot el matí també es comptarà amb la presència de l'helicòpter oficial del cos de Mossos d'Esquadra. La diada també servirà per reforçar la vessant pedagògica que es treballa a les aules durant l'any. En el tram final de l'acte es durà a terme el lliurament de premis del concurs de dibuix vinculat al projecte d'educació viària que s'ha desenvolupat aquest curs en els diferents centres educatius de Tordera. Per tal de no perdre's cap activitat, l'organització ha detallat l'horari oficial. A les 10 del matí hi haurà obertura de la diada al públic, inici de l'exposició de vehicles i material. A les 11 hi haurà l'exhibició de les unitats canines. A 12:45, el lliurament de premis del curs d'educació per la mobilitat segura. I a la 1 del migdia hi haurà els parlaments de les autoritats locals i cloenda de la jornada. L'Associació Espanyola d'Esofagitis Eosinofílica ha organitzat un concert de gospel benèfic amb l'objectiu de recaptar fons per al projecte Nixi, Endoscòpia sense por. Es durà a terme el pròxim diumenge, 24 de maig, a les 6 de la tarda, a l'Església de Tordera. L'acte gaudirà de l'actuació del cor Fil de Gospel, que oferirà un repertori energètic i emotiu als assistents. Els beneficis de l'esdeveniment es destinaran íntegrament a millorar l'experiència dels pacients pediàtrics que pateixen esofagitis eosinofílica, una malaltia crònica que obliga els infants a sotmetre's a endoscòpies periòdiques per al seu seguiment mèdic. Des de l'organització destaquen que la intenció de la campanya és reduir l'ansietat i el temor que aquestes proves mèdiques generen en els més petits a través d'eines d'acompanyament emocional.
1: Arrel del Dia Mundial vam dir de fer accions més locals i sobretot intentar recaudar fons per un projecte que tenim pediàtric per ajudar els nens amb esofagitis eosinofílica en l'acompanyament i de la endoscòpia. Aquesta malaltia, com saps, s'han de fer endoscòpies molt sovint, cada 3 mesos, llavors els nens tenen molta angoixa. Per això és un projecte amb realitat virtual per preparar el nen abans de l'endoscòpia i a la família. Llavors aquest concert, és, els fons que recaudem seran per aquesta causa.
0: Les entrades del concert tenen pel que fa a l'estil de música del concert, des de el cor Fil de Gospel avancen, que la intenció és oferir una gran varietat de sonoritats que barrejaran moments de força amb altres de més emotius, buscant sempre la implicació activa del públic assistent.
2: Llavors farem com un concert de gospel, però més espiritual. Sí, tenim com diferents vessants que es poden defensar, no? El gospel més canyero, no? Després tenim el gospel més espiritual, més amb una miqueta més de balada, però no us preocupeu, no serà tot balades, eh? Sempre hi ha un punt que arrenquem el públic a picar abans, a xisclar, a ballar, i això és la nostra feina.
0: Les entrades del concert tenen un preu de 10 euros, ja es poden adquirir de forma anticipada a través de la plataforma Entradium o en el següent enllaç també, que trobareu a la notícia. Així mateix, per a totes aquelles persones que vulguin col·laborar-hi, però no puguin assistir al concert, s'ha habilitat una opció de fila zero per rebre donacions voluntàries. Amb aquesta activitat, l'associació busca donar visibilitat a la malaltia, agraint la col·laboració de les entitats locals que s'han sumat per fer possible aquesta cita a Tordera. I el nostre municipi convida també els veïns i veïnes a descobrir el talent capturat durant la darrera edició de la Fira del Ram. El local, situat al carrer Aragó, número 11, de Fotoclub Tordera, acull l'exposició de les obres que han participat al 16è concurs fotogràfic d'aquest esdeveniment tan emblemàtic per al municipi. L'exposició és una oportunitat única per reviure els moments més destacats de la fira a través de l'objectiu dels participants. Els interessats en visitar-la tenen temps fins al proper dimecres 27 de maig. L'horari d'obertura al públic és els dilluns i dimecres de 5 de la tarda a 8 del vespre, en el local, com dèiem, del Fotoclub Tordera, al carrer Aragó, número 11.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El patinatge artístic Tordera va arrencar el mes de maig amb una gran demostració de talent i esforç a les pistes. Durant els dos primers caps de setmana del mes, les patinadores de l'entitat van aconseguir uns resultats excel·lents en diverses competicions arreu del territori català, destacant tant en la modalitat de solo dance com la de lliure. La intensa agenda competitiva va començar el passat dissabte 2 de maig, on l'equip de solo dance es va desplaçar fins a Horta per participar en l'Open Promoció de nivell 1 i 2, la seva darrera prova de la temporada en aquesta modalitat. Els resultats de l'expedició tordarenca van ser excel·lents, acumulant 3 ors. Afra García i Irene Heredia van pujar a la primera posició del nivell 1A i C, respectivament. Megan Espinosa va obtenir el bronze en el nivell 1B i Anna Martín es va penjar l'or al nivell 2A. Amb els resultats, Anna Martín i Irene Heredia van significar la classificació matemàtica per a Copa Catalunya. Paral·lelament, també durant la jornada del 2 de maig, la patinadora Irianne Heredia va fregar el podi a l'Open Formació de nivell 6 celebrat a Vidreres, on va aconseguir una meritòria quarta posició. L'estat de gràcia del club va tenir continuïtat el dissabte 9 de maig durant la disputa del 6è Trofeu Catalunya Formació celebrat a la Jonquera. En aquesta ocasió van ser les patinadores de la modalitat lliure dels nivells 5 al 7, les encarregades de portar nous èxits al club, sumant 3 medalles més a l'historial. L'Efiba López i l'Ariadne Heredia van aconseguir la medalla d'or del nivell 7C i 6C, respectivament. Carla Goyos va pujar al segon escaló del podi al nivell 5B. Amb aquests brillants resultats, el patinatge artístic Tordera tanca una primera meitat de maig i agafa impuls per afrontar els reptes del que queda de l'any. Anem per la informació del temps, amb en Joaquim Serra.
2: Avui tenim una situació meteorològica ja plenament estable i assolellada que ens acompanyarà durant el que queda d'aquesta setmana. I, de fet, podríem dir que fins i tot pel que queda d'aquest mes de maig. Un mes de maig que, si res no canvia, probablement serà molt eixut en general i tenint en compte que la mitjana del mes de maig en quant a precipitació acostuma a ser força elevada i ja veurem què passa amb les temperatures, perquè de moment han d'anar tirant cap amunt. Avui pugen en relació a les d'ahir, ahir màximes de 22 a 24 graus, avui ja poden arribar cap als 26, fins i tot fregar els 27 en alguns punts de l'interior del Maresme, que és on més pujaran aquestes temperatures tant avui com en els pròxims dies, i demà passat, sobretot divendres, esperem que alguna màxima fins i tot arribi a fregar els 30. Per tant, ambient càlid en aquest tast d'estiu que tindrem. Sembla que dissabte la temperatura podria recular una mica, no pujaria tant, però en general continuarem, com dèiem, amb una situació marcada per l'estabilitat i sobretot per aquest ambient càlid, per calor estiuenca la que tindrem els pròxims dies. Avui, com dèiem, estabilitat i sol, amb vents fluixos que bufaran de component molt variable al llarg del dia i sobretot en funció de quin punt de la costa de la comarca ens situem, i la situació marítima tranquil·la amb marejol de cara a demà. Fins i tot la mar estaria arrissada amb petites àrees de marejol poc importants, per tant la mar molt tranquil·la, amb vents fluixos i, com dèiem, amb temperatures que pugen una mica. I si avui les màximes arribaran als 26, fregant els 27, demà ja podríem arribar cap als 28. Divendres serà, sembla, el dia més càlid d'aquesta setmana. L'espera de veure què passarà diumenge, ja que, com hem dit, dissabte les temperatures podrien baixar una mica. En qualsevol cas, continuaríem amb domini del sol, amb alguns núvols més de cara al cap de setmana, però d'entrada sense precipitacions aquí a la costa.
3: Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Bé, anem de colònies perquè tenim alumnes de l'escola Brianxa que avui han marxat de colònies a Esponellana. A veure com ha anat el viatge aquestes primeres hores de colònies. Què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé.
2: Hola.
0: Com ha anat aquest viatge?
2: Molt bé.
1: La veritat és que l'arribada a la casa i el viatge ha anat molt bé.
0: Expliqueu-nos bé quants nens i nenes esteu aquí de colònies, quins cursos, on us trobeu?
1: Doncs mira, ens trobem a la casa de colònies Can Què, que està a Esponellà, a prop d'Olot, i hem marxat a cicle mitjà, tercer i quart, i cicle superior, cinquè i sisè, i total som 91 alumnes.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, em sembla que aquí tens ja alguns protagonistes que ens poden avançar alguna cosa de la que heu fet fins ara.
1: Sí, mira, et passo amb en Max de tercer de primària.
0: Molt bé.
3: Hola, bones.
0: Hola, Max, què tal? Com ha anat aquesta arribada a la casa de colònies?
3: Molt bé.
0: Què és el primer que heu fet quan heu arribat?
3: Ens hem presentat entre tots, hem conegut els monitors i això.
0: Molt bé, ens pots explicar una miqueta com és aquesta casa de colònia, si és gaire gran, quines activitats hi ha per fer?
3: És bastant gran, molt, molt, molt gran, amb cuina i tot. Les habitacions són gaire, gaire grans, amb guiteres, i ara estem fent aquí unes activitats per del bosc.
0: Molt bé. Molt bé, Max, gràcies per explicar-nos. Ens passes algun altre company o companya?
1: Sí, passo a en Pol. Que avui parlem amb alumnes de tercer de primària, d'acord?
0: Perfecte.
1: Vinga, en Pol.
0: Pol. Hola. Hola, Pol, com t'ho estàs passant de moment?
4: Perfecte, m'estic passant ja mal.
0: Molt bé. Què heu menjat avui per dinar?
4: Hem menjat espaguetis amb formatge i tomata, de segon pollastre amb patates i la postre frita.
0: Molt bé. I aquest matí quina activitat heu fet? O només us heu establert a la casa? Què heu fet aquest matí?
4: Ens hem presentat als monitors.
0: D'acord.
4: I
0: tu has escollit ja llitera, dalt o baix, on dormiràs avui?
4: Jo dormiré a la de dalt.
0: Molt bé. I ara què esteu fent?
4: Ara estem fent unes activitats en el bosc.
0: Molt bé, Pol. Ens passes algun altre company o companya?
1: Et passo a la Valèria.
0: Vale.
5: Hola.
0: Hola, Valèria. Ens pots explicar alguna d'aquestes activitats que esteu fent ara aquí al bosc?
5: Sí, estem fent tirar l'arc, escalant, fent cursa amb obstacle i ja està.
0: Molt bé. I tu, de moment, quina és l'activitat que més t'agrada?
5: No sé, perquè només he fet una, de moment.
0: I quina has fet?
5: La cursa amb obstacles.
0: I com ha anat? Era difícil, aquests obstacles? Què havíeu de fer?
5: Havíem de pujar com una muntanya, després baixar de la muntanya i havia com una escala com a la terra que hi havíem de posar els peus en el forat.
0: Molt bé. Molt bé, Valèria. El menjar bo per dinar, has menjat bé?
5: Sí.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies. Si ens passes algun altre company o companya que tinguis per aquí.
1: Acabarem amb l'Arlet.
0: Molt bé. Arlet, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Què t'agradaria explicar-nos de moment de l'experiència de colònies? Què en destacaries?
6: Bueno, el viatge per mi se m'ha fet una mica llarg, però al final ja m'ho he acabat passant bé.
0: Molt bé.
6: I ara mateix estic fent el tiramarc i, bueno, la veritat que no he apuntat ni una. Soc dolentíssima.
0: Bueno, això és pràctica, no? Suposo això de la punteria és anar practicant i segur que, que te sortirà més bé. Has escollit també ja el que és la llitera, l'habitació, ja ho tens tot preparat?
6: Sí, ja ho tinc tot preparat.
0: Molt bé, i suposo que amb moltes ganes, no?, d'aquests dies de colònies, suposo que ho esperàveu amb moltes ganes.
6: Bueno, bastantes ganes.
0: Us fa bon temps, de moment, aquí?
6: Sí.
0: Teniu, fa no. Calor, fa sol?
6: No fa tanta calor ni sol, no sé.
0: Perfecte. Així esteu, en bona temperatura. Doncs moltes gràcies, que us ho vagi molt bé.
6: Ja, vale. Adéu.
0: Bé, doncs veiem que s'ho estan passant de molt bé aquests nens i nenes amb activitats, suposo que aprofitant el bon temps, no?
2: Sí, la veritat és que fa molta, molta calor. I tots els hem dit que bueno, van amb crema solar perquè fa calor, la veritat. El bon temps ens acompanya.
0: Molt bé, suposo que ve després de les activitats a sopar i alguna activitat de nit, no? Avui per acabar la jornada.
2: Sí, farem després de sopar, farem el joc de nit.
0: Doncs molt bé, demà al matí tornem a trucar-vos a veure com ha anat tot plegat aquesta primera nit de colònies i que vagi molt bé.
2: Perfecte. Doncs res, només dir a les famílies que estiguin tranquils, que estem molt bé.
0: Els sentim amb molta energia, això ja dona la sensació de que...
2: Anem bé.
0: Que s'ho estan passant molt bé. Moltes gràcies, vinga, fins demà.
2: Moltes gràcies, adéu.
0: Adéu. Adéu.